cultura, que ens fa una miqueta de falta, com sempre. En aquest món estem molt amb TikTok i l'Instagram i no aprenem una merda, ho tinc que dir així. Avui descobrirem l'origen de l'expressió donar gat per llebre, o sea, dar gato por liebre, això que es diu. Tots l'hem fet servir quan ens sentim estafats, i però bueno, us heu preguntat algun cop d'on ve aquesta paraula? O sigui, qui va dir me das gato por liebre? Doncs l'origen és una mica, diguem-ne, gastronòmic. A l'edat mitjana, les fondes i tavernes no tenien gaire bona fama, i el menjar sovint era dubtós, i el gat era un animal molt abundant a les ciutats. Vamos, allò que es diu, saps de què dius? Bueno, és que els xinos a vegades cuinen gat, pues una mica semblant, eh? I com que la carn de gat i la de llebre, un cop cuinades i ben especiades, tenen un aspecte i un gust molt semblants, alguns taverners espavilats feien el canvi per estalviar diners. Però el més boig és que hi havia un ritual per evitar l'estafa. Els clients, abans de seure, a la taula es posaven drets i deien una frase gairebé màgica: si ets cabrit, mantén-te el plat, i si ets gat, salta de l'estat. Si la carn no saltava, òbviament no saltava perquè estava morta i cuinada, doncs es donaven per satisfets i començaven a menjar, encara que, no sé, en el fons no sabien mai del cert que tenien a la boca. Així que la pròxima vegada que sentis que t'estan enganyant amb alguna cosa, recorda que l'única diferència entre un bon sopar i una estafa històrica podrien ser les orelles de l'animal. Any 1998, amb els val·lisoletans celtes cortos, i et preguntaràs, què és un val·lisoletà? Doncs és una persona de Valladolid, és el gentilici, perquè ens entenguem. Aquesta cançó és un viatge per la memòria, una col·lecció de moments que ens fan ser qui som. A mi a vegades fins i tot em fa plorar, tinc que dir-ho, eh? M'encanta aquesta cançó.

Fem una aposta mental. Ara us dic en sèrio, Pikachu té la punta de la cua negra o groga? Si has dit negra, em sap greu dir-te que la teva memòria t'enganya. A mi m'ha enganyat, també. Jo pensava que la punta de la cua de Pikachu era negra, però es veu que no. Sempre ha estat totalment groga. Et fas iaio com jo. No passa res. Estàs benvingut a aquest programa. Els iaios estan benvinguts.

0: T'agrada la música dels 70 fins a principis del 2000?
1: Aquesta és la teva ràdio. Rockol 107.8. Arribem a una secció molt nostàlgica, records de sofà. Crec que ja l'hem fet bastants cops, i si no sabeu què és, doncs, bueno, és una secció on recordem les sèries de la teva vida, i de molta gent, perquè no és només nostra, sinó que jo crec que els nostres pares també se'n recorden d'aquestes cançons, d'aquestes sèries que ficarem, aquestes intros de sèries. I avui, doncs, bueno, ficarem unes cançons que us portaran molts records d'unes sèries magnífiques i que segurament mai heu oblidat.

Ens situem a finals dels 90, quan tres germanes de San Francisco ens van ensenyar que el poder de tres ens faria lliures. Això és Embrujadas.

Sabies que Shannon Doherty, la Pru, més coneguda com a Pru, la protagonista, va ser qui va recomanar aquesta cançó per la sèrie? Era una fan absoluta de la música alternativa i va insistir que aquest era el so exacte que necessitava la història de les germanes Halliwell. No ho hagués dit mai, eh? Però hi ha actrius que diuen no, aquesta té que ser la música, si no, no actua aquí, eh? Podríem fer una petició de firmes perquè tornés aquesta sèrie. A mi m'agradava molt i la meva germana era la fan número 1. La cosa va de bruixes. Temazo de Sabrina, Coses de Brujas, de l'any 1996. Aquesta era la intro. Boníssima.

encara me'n recordo del gat negre aquest que parlava. Em feia com una mica d'angúnia, la veritat. Es movia... Bueno, era una mica de cartró. Es notava que els seus gestos no eren gaire normals. Si ara tinguéssim l'Aia, seria brutal, eh? El Salem, es deia. Ens situem a l'any 2003 amb el duet que va portar l'essència del barri de la Laguna, a Càdiz. Dos col·legues d'institut que amb una guitarra i molt de sentiment van posar banda sonora a milers de cors trencats. Quina pena que ho deixessin, aquests nois.

0: I ara aquí arriba una curiositat. Et costa concentrar-te? Doncs un estudi diu que som més creatius quan estem cansats, perquè el cervell abaixa la guàrdia i deixa que les idees més boges es barregin. Així que, si estàs cansat ara mateix, agafa un paper i llapis i escriu un guió, perquè jo crec que si estàs cansat faràs una peli de putíssima mare, tio. I jo l'aniré a veure al cine. Ja veuràs, clar que sí.
1: La quería tanto, tanto la quería.
0: Si jo crec que Andy Lucas aquesta cançó la van fer quan estaven cansats, segurament. Mira, es van cansar l'un de l'altre, només et dic això.

Cançó de pereza cantada per Leiva, un dels grans músics de Madrid. Actualment ha decidit fer un canvi i apostar per ell mateix, i sembla que la cosa no li ha sortit gens malament, la veritat. M'encanten molt les seves cançons, però tant les que estava amb el grup de pereza com les que està fent en solitari. La veritat, jo el considero un artista molt gran i que té moltes cançons i és molt popular a Madrid. Però sens dubte, els més grans, almenys els d'aquí, Barcelona, són Estopa, de Cornellà. Per favor. No recuerdo yo muy bien por qué sucede.

0: Sabeu que l'expressió partir la pana prové de la indústria tèxtil catalana? Quan algú feia la feina més ràpida i millor que ningú, literalment, partia la pana. Ells la van rescatar per convertir-la en un himne generacional. I tant. I això ha funcionat molt, molt bé, estopa. La vuelta yo.
1: La vuelta yo.
2: Música dels 70 fins a principis del 2000.
3: Aquesta és la teva ràdio. Rocola 107.8.
0: Arribem a la meva secció preferida, anomenada Els dibuixos de la nostra vida. Els millors dibuixos emesos de la dècada dels 90 i principis del 2000. Vamos, ha sigut la meva joventut, diguem-ho així. I clar, doncs aquests vídeos per mi són els millors. I si m'esteu escoltant i teniu la mateixa edat que jo, jo crec que també us adonareu de que eren els millors, aquesta música que sonarà ara. Aquí teniu la intro de la superespia Kim Possible, un clàssic.

Cançó cantada per Gisela d'Operació Triunfo. Sí, sí, encara que no ho sapiguéssiu, Gisela d'Operació Triunfo. I em sembla que, bueno, per mi és una cançó que no és només de dibuixos, és que m'encanta. O sigui, l'escoltaria per carrer, fins i tot.

0: malament rai. Amb nom de la llei.
1: Crec que van sortir dues pel·lícules, si no recordo malament. Van ser dolentíssimes. O sigui, va ser el dit jo que va sortir de l'Inspector Gadget. O sigui, només han sortit dos i les dues són molt dolentes. Ho sento, però és que és la veritat. I algú l'ha de dir. Són molt males. A veure si algú fa alguna bona i podem anar al cine i dir, uah, una pel·li de l'Inspector Gadget que em fa riure, de veritat. De veritat, les altres no em van fer riure cap ni una.
0: En nom de la llei, Inspector Gadget, quiet aquí clavat.
1: Ens aturem ara en un dels moments més potents de l'any 2004. Una cançó que va néixer com un crit de llibertat i que s'ha convertit en l'himne de milions de dones. Ella és Bebe, i la cançó ja l'he dit. Ella.

Un missatge necessari que mai passa de moda. Avui la protagonista ets tu. Com a curiositat de l'artista, la Bebe va guanyar el Grammy Llatí a millor artista nou gràcies a aquest disc, però la fama la va aclaplar tant que va decidir retirar-se un temps per tornar a trobar-se ella mateixa. No és la primera persona o els primers artistes que li passa això. De fet, és molt sovint. I ja hem dit uns quants, en aquesta ràdio.

ja arribem a la recta final. Ens situem a l'any 2002 amb el so de l'harmònica més famosa del món, Shakira. Ens deia adeu amb aquesta barreja perfecta de rock i pop que va arrasar les llistes d'èxits. Això és Te Dejo Madrid, de Shakira. Sí.

gràcies per escoltar-nos. Com sempre, ho deixem avui aquí, però tornem el pròxim dimecres de 8 a 9, com sempre. Donar les gràcies a tota la gent que fa possible aquesta ràdio i als que l'escolten, perquè sense vosaltres això no seria possible, això està claríssim. Així que una petonada gegant, fins una altra. Us estimo!

0: Bona tarda, què tal? Com esteu? Perdó, un cop a la taula, ja m'estan avisant. Què tal, Helena? Què tal?
1: Bé, ja comença la calor, per això, vull dir... Ja ha sigut, almenys la setmana passada va ser un Sant Jordi ja maco de primavera, tot i que hi havia molt polen i molt la fulla que era del plàtan, almenys va ser un Sant Jordi bonic. Si és que no sé quin any va ser que
0: fotia un
1: a la Garriga. Bueno, a mitja Barcelona, a mitja la Garriga, però és que no sé quin any va ploure, feia un fred, i dius, per favor, això no és ni Sant Jordi ni res.
0: No, sí, va ser maco. Aquí a Caldes hi havia, a la tarda hi havia molta gent, molta gent. Al matí vaig poder passejar tranquil·lament, com que sabeu, estic de permís de paternitat, i vaig estar molt bé, molt bé. Al matí va estar bé. A la tarda ja va una mica més agobiant, però bé, el Sant Jordi sempre és bonic. Sempre és bonic. I sempre regalar roses i llibres.
1: I feliç Sant Jordi.
0: Sí. Oh, no m'ha trobat més gent. Ai, sí, si em dius Jordi. Ah, és que sí, va, no és igual. Ah, deixem-ho aquí. No sé què més dir, que ja fa... Anem tornant jo i la Núria. Com sí. Veieu, avui estic jo. Vale, aviam la setmana que ve que hi haurà. I res, l'Albert, per motius laborals, no pot estar aquí avui.
1: Mira que segurament... una reunió fins a les 7:30, això, sí. És que t'estimen poc, eh?
0: Segurament coincidim amb moltes sèries que hagués portat ell.
1: Probablement.
0: I així que em sap greu. No les podrà portar a la zona.
1: Para, ja no tinc més d'això.
0: Ja, no voldré parlar d'aquesta. Segur, segur. Bueno, sí, avui és el sí, però m'he equivocat de... No passa res. La cançó que hi ha ara era... bueno, volia ser tot que sonés el programa de la setmana que ve, però no passa res, perquè la cançó és original igualment, així que li diré al Monter que soni també el programa de la setmana que ve, i ja està, sí, que deixi de donar cops. Anem a dir la frase típica...
1: Així doncs, avui dijous 30 d'abril del 2026 comencem el 145è de doblatge a Ràdio Caldes.
0: Molt bé.

0: cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algú em diu... No, és pistatxo, es diu Fastuc.
1: Què?
0: Fastuc.
1: Com dius?
2: Fastuc. Que mola, la cançó.
3: A mi m'agrada perquè sempre, o sigui, descobreixo cançons, i ara no dic amb ironia, vull dir, d'un munt de cançons, sobretot catalanes, així d'actualitat, que, o sigui, si no, no les escolto, perquè jo, quan vaig a la feina, normalment poso, hi ha les cançons que tinc, i llavors pues, sempre em fa descobrir noves cançons. Sí, moltes gràcies, Jordi.
2: RAC 105, RAC 105. O Radio Caldes.
3: S'ha fet publicitat dels altres.
2: És que al meu fill li agrada, em sap greu, al meu fill li agrada molt la música aquesta. Llavors també em fa descobrir cançons. El gran, la petita, el que hi hagi. Res, ara canviem una mica de to, vale? I ens anem a la sèrie... No, jo aquesta taula, perdona, Monter...
3: Sí, és que és tot s'ha de dir que és molt alta i a la mínima que et mous, doncs. Però també és veritat que jo no dono,
2: Me'l repenjaré la cadira, així si no ho sentim cops... Dec ser jo,
3: segurament.
2: Però ara m'he d'acostumar a repenjar-me a la cadira, així no hi ha...
3: Un senyor, així.
2: I m'apropo més al micro, i així tot millor, tot millor. Res, procedim a la sèrie típica, segona temporada, a Disney+, Plus, que es diu Daredevil Born Again.
4: ...is ground zero in a war it doesn't even know is happening. And everything will change. This war is bigger than everyone.

0: to fight alone. My way.
1: Posem la música de fons i comencem a fer una mica d'explicació de Daredevil. No et sona, Elena, que és Daredevil?
2: No.
1: No et sona, que és Daredevil?
2: La música em sona, però si, pots, si em pots dir una mica de context, t'ho agrairia. Perquè,
1: Marvel?
2: No sé. Sí, Marvel sé que és.
1: No, el superheroi de Marvel, Daredevil?
2: Oh, bueno. No.
1: És un dels més famosos, juntament amb...
2: Ah, el Monter tampoc sap quin és.
1: No? No,
2: aquí l'Albert estaria tiqui-tiqui-tiqui, però...
1: Home, bueno, no passa res. No, jo no dic que ho heu de conèixer, eh? No és d'allò de dir com Superman o Batman.
2: Home, és que el Superman i Batman ja ha passat a la cultura popular, per
1: i Spider-Man, però Daredevil és dels més famosos de, de Marvel.
2: Vaig a buscar una foto, a veure...
1: Bueno, ja et dic directament, Daredevil és el superheroi que és sec. La característica és que té, és molt habilidós i que el fet de ser sec ha adquirit uns grans superpoders que li atorguen a escoltar millor, olorar millor, i això és el que fa que tingui un, bueno, que pugui lluitar més.
2: Però és superheroi, és a dir, té superpoders com Batman, o
1: no.
2: És un, com es diu, un...
1: No, no, representa o adquirit, és...
2: Com es diu, un vigilante.
1: Ho exageren, sí, un vigilante. És un vigilante, molt bé. De fet, la sèrie parla molt de vigilante, perquè en lloc de dir-ho en anglès, diuen vigilante.
2: És vigilante.
1: Vigilante. Sí, sí. I fa molta gràcia. I aquí hi ha la trama, o sigui, per fer una mica de context, Elena, aquesta sèrie ja la va fer Netflix, em sembla que tenia dues temporades.
2: Vale.
1: Després van haver-hi més temporades relacionades, vull dir que hi havia...
2: És de Netflix o de Disney, llavors?
1: És de Disney Plus.
2: Vale.
1: Perquè Disney Plus, quan va comprar tots els superherois, amb Marvel i tot això,
2: ho va adquirir
1: el de Netflix i va voler fer la seva pròpia sèrie des de l'any passat.
2: Vale.
1: Continuant la sèrie que havia fet Netflix. El que passa que el fet d'haver-la adquirit net Disney... l'ha com maquillat una mica.
2: L'ha fet més Disney,
1: sí,
2: no?
1: Sí, més Disney. Net, un pèl, eh? Tampoc és que sigui... Tampoc, o sigui,
2: però és Disney o és Fox?
1: És Disney, Disney.
2: Clar, llavors sempre hi ha aquest punt més de...
1: És el que passa que no espereu que la puguin veure els nens. No, no, em sembla que posa majors de 12 anys. Hi ha violència, hi ha escenes d'acció. El que passa que la temporada de Disney, la temporada passada i aquesta, l'han polititzat molt. Considero que el dolent, que és el Fisk, que és un dels... Bueno, en totes les sèries, en tota la sèrie de Daredevil, el dolent sempre ha sigut el Fisk, però és un personatge molt característic tant de Spider-Man com de... Com que són... Hi ha vegades que...
2: Universos.
1: Que és l'univers el mateix.
2: Més o menys conec, o sigui, sé que Marvel com de l'universo i tot.
1: És el, sí. Sobretot és el villà de Daredevil, és el Fisk. I perquè hi ha una relació amb els seus pares, bueno... Una relació, em refereixo a... Bueno, com Batman, tipus Batman. No faré gaire spoiler.
2: Algun trauma i tu.
1: Algun trauma i tu, sí, exacte. I està molt ben aconseguit. En aquesta segona temporada recupera també superherois de la sèrie de Netflix. Però, bueno, jo... a la primera l'haig trobat molt millor, molt més arriscada, ja que era, no hi havia tanta acció, simplement era una trama de Born Again, de retorn, i uns guions molt més elaborats. La segona, tot i que les escenes d'acció estan... Aviam, si ets fan de Daredevil, t'agradarà. Si de Marvel, si ets ultra fan, no t'agradarà, perquè voldràs llegir els còmics. I res, és que no em vull allargar gaire més amb aquesta sèrie. O sigui, al final, jo suposo que els que els entra... és recordar que és Yes, que ja torna la segona temporada, pels fans de Jessica Jones, que sàpiga que també surt, i res, poca cosa més. No sé si tens alguna pregunta que pugui jo visualitzar, que m'oblidi, per guiar aquesta gent que pugui tenir dubtes en veure Daredevil Born Again o no, perquè...
2: És la mateixa història, diferent, no? Vull dir, és que...
1: Sí, és una història...
2: És que no, els superherois, no sé per què sempre... O sigui, van fent, o sigui, literalment la mateixa trama, només que com ho fan, que són diferents universos, pues, van fent el mateix, no, en plan, tio, és que està passant no, absolutament el mateix
1: però
2: sempre.
1: Però aquesta és més terrenal, eh? És més terrenal, perquè hi ha, com t'he dit, no té uns grans superpoders. Llavors, són combats
2: com...
1: molt terrenals, són combats molt... molt de mà, saps?
2: De vigilante. O sigui, sí. Jo, per exemple, el que em vaig... L'única sèrie així, perdó, que em vaig mirar que era de vigilantes era Green Arrow, però...
1: Ui, sí.
2: No sé si era de Marvel
1: algo
2: o de DC.
1: Sí, algo similar.
2: I,
1: era molt llarga, aquella.
2: Era... hiperllarga, al final...
1: I a més era episòdica, cada episodi hi havia...
2: Sí, perquè
1: havia
2: una trama perquè, de fons, més, crec però... que era un DC, perquè llavors tenia com amb diferents herois i llavors com que es creuava en trama, diferents sèries... Sí. No sé, has de fer molt llarga, però realment que és quan ja era com, per favor, aquest senyor, vull dir, perquè això no tenen superpoder, però era com en plan un supercrack.
1: Com The Flash, que també va
2: ser... El mateix, exacte, aquest, sí, doncs aquest, que està guai, però llavors no. Realment que és com la mateixa història, només que estaven, representaven que... I llavors veiem personatges que sortien de les pedres perquè a l'univers no sé què existia, i ui, aquestes coses.
1: Sí que hi ha un altre villà, que és el que, el que té molta punteria. Ara no me'n recordo com es diu Diana en anglès. Però bueno, no, sí, que canviem de... El món del nivell, espavileu, que queden res. Tenim 15 segons, 15 minuts i estem, i hem parlat encara només de Daredevil.
2: La sèrie que ve ara meva és molt important.
1: I no és de les millors. O sigui que canviem, sí.
2: Hi ha picat cara de pobles negres abans de saber quina sèrie era.
1: No, és la de Kennedy.
2: Sí, és Love Story. Aquí, bueno, a Europa, i, bueno, jo crec que, excepte als Estats Units, es diu Love Story, que és la de John
1: no sé què, Kennedy.
2: Frederick Kennedy, com es digui, Junior, i la Caroline Bassett. I als Estats Units li han dit American Story, perquè són... O sigui, crec que és una...
1: És de la trama d'American Story.
2: No, American Love Story, sí. O sigui, perquè el productor és Ryan Murphy... I llavors, sí, ara per exemple, crec que la primera temporada va ser d'ells dos, crec que la segona... Perdó, ha sigut jo. Perdó. La segona temporada em sembla que va de Fleetwood Mac, la relació entre Stevie Nicks i Lindsay, no me'n recordo mai algun nom.
1: No ho sé, jo té unes quantes, American Horror Story, American
2: pues
1: Crime Story...
2: American Love Story, que parla, o sigui, que una mica representen les grans històries d'amor que han hagut als Estats Units aquest, o sigui, als anys 90 sobretot, i una d'elles era el John Kennedy i la Caroline Bassett, que ha pegat tan fort perquè tothom, o sigui, es sentia més identificada amb ella que amb ell, perquè ell l'han deixat de volta i mig,
1: No l'he vist, no l'he vist. Doncs
2: pues, la veritat que la sèrie a mi em va agradar...
1: Sé que van morir.
2: Sí. Sí.
1: Spoiler.
2: No, o sigui, tothom ho sap. Llavors, és xulo perquè, aviam, hi ha gent que, o sigui, va viure la història perquè ho seguien tot, clar. O sigui, és una història molt famosa.
1: Era com una trama d'amor, com es diu, de cuore als anys 90,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, i era durant aquella època dels paparazzis tan intens que va ser just també amb la
1: Lady Di, no?
2: Va ser aquests dos casos de que els paparazzis era... O sigui, no deixaven fer la vida amb ell, els seguien, o sigui, em surt en anglès, harassment, com es diu?
1: Assetjament.
2: A la Caroline Bassett, i llavors una mica pues, explicar la història, però és xulo perquè, bueno, sobretot veus el seu desenvolupament, ella va començar com a venedora de Calvin Klein, i mica en mica com tenia molt estil i llavors per la influència i tot, però sobretot per ella mateixa va pujar i era directora i era de disseny i va fer molts shootings de Calvin Klein. El Calvin Klein quan va sortir la Kate Moss, o sigui, el boom del Calvin Klein i ella va ajudar, i llavors és una mica com el seu inici de les carreres professionals i quan es van conèixer. Però bueno, crec que és una sèrie que a ella no li hagués agradat perquè era la seva vida, però a la vegada li dona protagonisme amb ella perquè tothom la va... El problema que va haver és que pintaven com el John Kennedy, com si fos una perla estupenda, era com el hijo d'Amèrica que tothom l'estimava, i en canvi amb ella era com la villana, sempre era horrible, que li passava de tot, quan realment era una relació hipertòxica que ella perd tota la seva personalitat per estar amb ell. Llavors la veritat que és una sèrie que és molt xula perquè està molt ben actuada, o sigui, tu sents parlar els dos i és que sembla que estiguin parlant els actors, és brutal, sobretot ella perquè hi ha molt poc vídeo on se sentia la veu de Caroline Bassett, perquè no els paparazzis, o sigui, no sortia mai, va patir una depressió, va estar com molts anys que no sortia de casa, però ell, o sigui, literalment sent la veu dels dos i és igual. Però bueno, i a mi també està guai perquè que es veu, o sigui, la raó de l'accident, que tothom va dir, no, hi ha hagut un accident perquè s'estava pintant les ungles i va arribar tard, i realment no és així, i és que ell realment no tenia la llicència per pilotar un avió sense, o sigui, ell només, crec que només tenia per horitzó i no per comandaments. I llavors, pues, tenen l'accident per això, perquè es queden, bueno, tenen de cop hi ha molta... Si heu les paraules, foc...
1: Meu, niebla.
2: També ens ho recaltallava, això, hi ha molta boira, ara. I llavors, pues, bueno, o sigui, és, a mi és una història que em va agradar, a mi sobretot em va agradar la història d'ella, ell pensava, vaja, mostrenco, però bueno, està guai, no, perquè aquella època era com, ell és perfecte i ara és com un vaya, o sigui, vaya tonto que tot el rato ficava les prioritats dels Kennedy per davant, de, també dic, deixa els Kennedy a cau d'un burro i que era una família super falsa i super politiqueo, que realment deu ser com és, no es conec, llavors personalment no puc jutjar, però la veritat és que és una sèrie que a mi, jo vaig començar, perquè una meva meva m'ho va recomanar i vaig dir, buf, ja ho veuràs que serà... I em va encantar. A més, és les, o sigui, recupera aquesta essència dels 90, unes bandes sonores increïbles, els outfits també superxulos, perquè ara tothom, tio, vesteix que dius... molt kinky, i aquella època pues, tenia alguna cosa més d'estil, almenys la meva opinió, i és, no sé, o sigui, em va agradar molt, i això ja està super ben actuada, i aviam, pues, a veure la segona temporada si va de Fleetwood Mac, de veritat és això, m'encantaria perquè estic obsessionada amb aquesta banda sonora. Però bueno, jo la recomanaria, i si no ho he dit, està a Disney Plus, però és de Fox, perquè és una mica més ja, la Fox és una mica més dark que Disney. Disney és més per nens potser i Fox ja no, però bueno, jo la recomanaria. Jo crec que aquesta sèrie també li agradaria a la Núria
1: segurament. Pues res, ara d'aquesta ens passem a una completament diferent, per mi de lo millor que tenim aquest any. Escoltem el tràiler, segona temporada de Paradise. Communication with the surface was lost. The world outside is no longer survivable. After everything that's happened, could my wife have survived? Could somebody be okay up there? Que bé, eh? Que queda... Paradise, no sé si recordeu aquesta sèrie. És que no parlaré gaire d'ella, perquè si no l'heu vist és que és un spoiler brutal, ¿vale? O sigui, és una d'aquelles sèries, per mi, que s'està donant... o sigui, està tenint poc renom pel simple fet de que estem en el món de les sèries i que si no... Però en altre context seria la nova Love. I Love. Lost, perdona. Jo aquest... El Monter t'agradaria, Paradise. T'agradaria. Fer-me cas, t'agradaria. No, no per el cas de ciència-ficció, perquè no hi ha ciència... Bueno, és de ciència-ficció, però no hi ha coses... extrahumanes, no? Com ho diuen dir. Aquí és ciència-ficció perquè posa un context post-apocalíptic. Merda, i he fet un spoiler. Oh! Sí. Molt bé, no, no és igual. Si veieu el trailer de la segona temporada podeu fer spoilers. Res, però sí que us dic que mireu el primer episodi i quan l'acabeu, digueu-me si sou capaços de no veure el següent. Vale?
2: A quina plataforma està?
1: A Disney.
2: Ui, sigueu per descoltar a Disney avui.
1: Sí, bueno, Paradise és de les sèries que hi ha cap top que no... Sí, amb cliffhangers, amb canvis de guió, amb guions molt elaborats i molt treballats. La segona temporada és completament, bueno, pel context de la sèrie, no, sense dir res, és un canvi com de guió totalment, o sigui, un canvi de sentit, perquè la primera està molt focalitzada en un lloc, la segona en un altre. No deixaré, no puc dir res més per no fer aquests grans spoilers, però tot i així t'enganxa. Sí, en 3 dies la vaig veure, els 8 episodis de la segona temporada. Res, no m'hi argo més, perquè és que no puc dir res més, només que les recomano fermament. I puc fer el context un altre cop de la sinopsis ràpid. Representa que al primer episodi maten el president dels Estats Units i el protagonista, ai, és, el protagonista és el segurata, vale? El vigilant, sí, el cap de...
2: Vale.
1: El segurata, vull dir, el guardaespatlles. Val? Del president dels Estats Units. Llavors, aquí és el context, aquí és el sinopsis, però és que no us plantegeu, no us podeu imaginar cap a quin sentit porta, o sigui, quin canvi de gir hi ha aquesta sèrie. No és la típica d'intriga d'investigar aviam qui ha matat el president, vale? Que també, però no és el principal. Bé, jo ja crec que ho he dit tot, així ens dona temps. Passem a les recomanacions, escoltem una mica de música per animar-nos.

0: pues pasant ja a recomanacions, jo porto la A, la pel·lícula del Bob Dylan que es diu A Complete Unknown.
1: Minnesota.
2: What is that?
3: I wanted to catch a spark. If you're
2: traveling in the North Country Fair. Say no one wants to hear what a kid wrote last.
4: Protagonitzada per
0: Timothée Chalamet.
4: Timothée Chalamet.
0: No, a veure, la veritat, això...
4: Tinc ganes de veure la pel·lícula per ell, eh? No, però
0: ell
4: la crítica van dir que era una mica lenta.
0: Fa molt bon personatge perquè, o sigui, tot s'ha dit que aquest actor em cau pitjor ara que, que quan va sortir, o sigui, en plan, al principi, ara ha fet alguna declaració que deixa
4: perquè anar. Perquè
0: el del ballet i alguna altra.
4: Bueno, s'ha donat a entendre que no, la seva mare i la seva família fan ballet. O sigui, era... No ho sé fins a quin punt va dir
0: que, bueno,
4: era conscient que s'equivocava.
0: El que diu tothom, que a més aquest noi s'havia idealitzat perquè sempre havia fet pel·lícules com d'intel·lectual i de cop sortint d'aquest comentari és com que havia trencat el cor de molta gent, però bueno, però fa molt bon paper perquè és molt bona, o sigui, et fa odiar tant el Bob Dylan,
4: sí?
0: Que penses, dius, vaya tio més
4: pues
0: tonto
4: que
0: i més idiota i més... egoista i
4: jo en el seu moment, perquè recordem que aquesta pel·lícula té 2 anys, va ser nominada als Oscars l'any passat.
0: Jo la vaig veure aquest any perquè la van ficar a Disney.
4: Sí, l'està a Disney recentment, sí. I té 2 anys, vull dir, als Estats Units es va estrenar fa 2 anys, el 2024, va estar nominada als Oscars el 2025,
0: sí.
4: I ara aquest any recentment s'ha estrenat a Disney Plus, no, em sembla?
0: Sí, sí.
4: I jo la crítica em deien que no afavoria el Bob Dylan pel context on es feia, perquè només és un tros, no, de la trama de la seva vida, eh? un fet molt rellevant, però ja està, no?
0: Aviam, tothom diu que en general Bob Dylan ha sigut un capullo tota la seva vida, eh? Vull dir, no igual que prengem, o sigui, igual que el Bruce Springsteen, en general la gent sempre ha parlat bé d'ell, del Bob Dylan, o sigui, el vist el vídeo de We Are The Wall, que quan van fer el documental diu que, o sigui, ell era un dels de, aviam, per aquí la gent que no ho sàpiga, que suposo que
4: ho vas explicar tu, jo no l'he vist encara.
0: El Bob Dylan és un cantautor que va sorgir era de cançó protesta de contra una mica dels anys 60-70, una mica el moviment hippie, tot aquest contra la guerra i tot el que estava passant als Estats Units, que bueno, va peor actualment, però bueno, i llavors pues una mica entendre la seva, o sigui, una mica el seu o sigui, la seva entrada al món, o sigui, de l'artista, no? I que comença ell una cosa super folk, super anem a queixant-la del món, ha de cop començar a experimentar amb els diferents gèneres musicals, se li puja bastant la fama al cap, però bueno, per exemple, el documental de We Are The Wall, que el feia el Lionel Richie, va explicar que ell era un dels principals, o sigui, no, quasi no es presentava, el vídeo sortia amb una cara d'amargat increïble, o sigui, no, diuen que sempre és una persona bastant... difícil de tractar, però bueno, la veritat és, la pel·lícula es fa llarga, es fa molt llarga, perquè clar, hi ha molta cançó folk, llavors si tu no t'agrada la cançó folk, hi ha moments que diu, por favor, si avança una mica, perquè és que i es
4: recrea, no?
0: Molt, i es fa estima, perquè crec que també a part de la seva història, com que volen donar-li, o sigui, visibilitat a la música folk, que actualment pues, tampoc és molt famosa, surten altres o sigui, altra gent del folk que potser aquella època va canviar molt, per exemple, l'altra protagonista d'aquesta pel·lícula és la Joan Baez, que també és una cantautora de cançó protesta, i la seva cançó més famosa és la de Blow the Wind, que és aquesta cançó, jo crec que tothom ha cantat a les plaides, escolta amic meu, escolta la resposta dins del vent, esta, pues bàsicament. I llavors, aviam, està bé, però, o sigui, si la vols veure una vegada perquè et fa gràcia veure la seva actuació. També hi ha, o sigui, per exemple, la relació principal és amb la Elle Fanning, l'actriu, i no és una, o sigui, és la seva primera nòvia, però realment no és un personatge fictici, no és ni de veritat. Llavors, bueno, jo, si la vols veure això, però un o sigui, jo diria un 5-6. A mi se'm va fer... lenta, són 2 hores i pico, eh? Vull dir, es fa lent i la música però bueno.
4: Bueno, la pots veure aquí per sèrie, anar veient la trossa.
0: Sí, no, que
4: jo ja m'he plantejat moltes sèries, moltes pel·lícules.
0: Fa bon paper, però 2 hores i mitja era com un hòstia, ja sé, acabava una mica el cap i ara...
4: Hi ha moltes pel·lícules que ja me les plantejo, que tinc ganes de veure-les, però em fa pal veure-les. És
0: clar,
4: és com
0: que
4: una...
0: tant...
4: Dic, sé que les vull veure, però no... Ja... I algunes vegades m'ha passat que m'he quedat enganxat veient la pel·lícula i altres vegades és allò, bueno, la deixo...
0: I igual, a vegades ja és com un collo, no l'acabes mai perquè saps què, sí. És que no, no m'interessa ni tant. Jo, per exemple, aquesta pel·lícula, perquè l'estava veient el meu pare i perquè ell va, ell sí que com l'agradava la música folk, ell quan anava de colònies, ja fa temps, cantava aquestes cançons, sí que li va agradar, però jo aquesta pel·lícula, si estava jo sola, la parava. Però bueno... ja et deixo tornar tu i pots fer la teva super recomanació.
4: Sí, passem la a la... Sí, passem a la... Que es diu... Crimes, en anglès és Crime 101. And exhale. Anem al 30, no? What do you see? What do you feel? Feel this moment. Pues, si tu deies que la d'abans era una mica lenta, jo crec que és la pel·lícula que has de veure aquesta, eh? Si t'agrada, és molt moguda. Del Crime, ai, del Crime. Del Crime és la pel·lícula, del Chris Hemsworth.
0: No m'agrada massa,
4: no?
0: El
4: marit de l'Elsa Pataki.
0: Cap dels dos Hemsworth m'agrada.
4: No? De fet, ara estava pensant, que no ho he buscat, perquè crec que aquesta pel·lícula està basada en un llibre. Amb una novel·la basada en la novel·la de Don Winslow, sí, exacte, del 2020, que m'agradaria veure llegir-la, si tingués més temps, perquè la pel·lícula està molt bé, és molt bona pel·lícula, enganxa moltíssim, em va agradar molt, de fet, i parlo d'ella perquè ja, també es va estrenar l'any passat, però s'ha estrenat recentment a Amazon Prime, la teniu disponible si teniu Amazon, i res, va d'un... com antigament es deia ladrón de guante blanco, però més que no es pot imaginar que la pel·lícula va per aquí, ¿vale? O sigui, és una trama d'un lladre que té la característica de planejar molt bé els robatoris, però no n'hi ha gaires durant la pel·lícula, sinó que hi ha una trama concreta d'un robatori en concret i trobem també hi trobem la Halle Berry com a actor, el Mark Ruffalo, que ho fa cada vegada brilla més aquest tio, perquè jo crec que li han trobat el seu paper perfecte, que és el de policia una mica demacrat, obsessiu amb el cas, i clar, llavors la trama t'acaba enganxant, surten moltes persecucions en vehicle, que aquestes estan bé, sí, i està molt ben dirigida, molt bona fotografia. Pel·lícula que recorda una mica a les pel·lícules dels 90, però una mica més fosca. A mi jo crec que si us agraden els thrillers, però sense haver-hi crims com a tal, si són robatoris, jo crec que us enganxarà molt, perquè t'acaba... són 2:20, això sí. De fet, la vaig veure... No és perquè hagués de vaig parar per característiques de logística, si no l'hagués vist d'un tirón, però pel·lícula que hagués disfrutat molt anant al cinema. Ruta d'escape, Crime 101, es diu 101 per l'autopista, perquè fa tots els robatoris a la ruta de l'autopista 101 d'Estats Units. Res, jo crec que ha quedat ben clar que si voleu passar una bona estona, veieu una bona pel·lícula d'aquestes d'acció a Amazon Prime. Vale. I res, passem a les estrenes. No, el Montero diu que m'afanyi, però tinc quatre coses. Aquesta setmana de pel·lícules...
0: Vale.
4: El Diablo Viste de Prada.
0: Ah, sí, aquest és el 2 de maig.
4: Es va estrenar ahir.
0: No, es va estrenar el 2 de maig, no?
4: El Quim posa preestrena el 30 d'abril, però bueno.
0: O sigui, oficialment el 2 de maig.
4: La gent anirà aquest cap de setmana. I de sèries, així característiques tenim... Avui mateix, El Fuego de la Venganza, recordeu una pel·lícula del Denzel Washington, molt famosa, doncs Netflix la fa i ha fet una versió de sèrie. Demà, El Encargado, la quarta temporada de El Encargado, recordeu aquella sèrie de comèdia, i Citadel, Amazon, bueno, segona temporada, una sèrie que va passar una mica d'acció, purament acció, però que no va triomfar gaire, però volen tornar a intentar amb el món de Citadel. I ja està, així de rellevant. Segurament hi haurà altres coses, però aquí seria tot. Així que res, marxem, que passeu un molt bon cap de setmana. Ens veiem el proper dijous a 7 de maig. I recordeu que mentrestant podeu seguir-nos en Instagram, bueno, el que quan podem. Res, cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre
0: sense doblat.
4: Ciao. Adéu.

Hola, què tal? Com estem? Un moment que ara, hombre, és que estava escoltant-me en reverberació amb la ràdio exterior i tenia un delay que m'estava tornant boig. Benvinguts al Males Cartes. Avui dia, quin dia és avui? Que ja no sé ni el dia que estem. 28 d'abril del 2020. 26, que us penseu que no ho sé jo, però sí que ho sé, avui és 28 d'abril, que fem en rigorós directe el Males Cartes des de l'estudi 2 de Ràdio Caldes aquí a l'antiga Escola del Carme. Doncs tenim una hora per davant fins a les 6 de la tarda. Espera un moment, a veure què m'ha dit és que em comenta, estic parlant amb el Joan, que com sempre aquests dies està una mica atabalat i m'està dient que potser avui és un mal dia, fins a última hora no sabrà si es pot connectar amb nosaltres. Doncs bueno, esperarem la seva arribada com si fos agua de mayo, que quasi bé la tenim aquí, l'agua de mayo. Doncs només dir-vos que intentarem passar una hora fantàstica amb tots vosaltres, sobretot un record sempre a la gent que per la raó que sigui doncs no pot fruir d'aquests dies tan meravellosos de primavera a Caldes, i pel que sigui, com dic, estigui a casa i no pugui sortir de casa, Per qualsevol raó, si la vostra connexió amb el món exterior és la ràdio, doncs aquí estem per servir-vos i per intentar que passeu una estona ben divertida. La veritat és que moltes coses no tenim per oferir-vos, perquè jo, malgrat Déu, sóc un aficionat amb això de la ràdio, i més, com ja molts de vosaltres sabeu, doncs la preparació del programa doncs em queda una mica lluny i haig de fer de mangas per ombro per arribar aquí a l'hora i poder estar aquí una estona amb vosaltres. Però què seria la vida sense una bona companyia a l'altre costat de les ones hercianes? En aquest moment hi ha ones filatèliques, digitals. Doncs què serien aquests moments sense una bona companyia? Doncs això, no sé, la vida, en realitat, som com cascarones vacíos, Som, en català ben dit, és cascarons buzits, Doncs aquesta beina que som nosaltres l'hem d'omplir d'emocions, que és el que busques quan escoltes la ràdio o mires qualsevol cosa, que algú t'emocioni. Doncs aquí estem per això, per fer-te emocionar. Oi, Monter, des de l'altra banda de la ràdio a 100 metres, que tinc un problema, perdoneu, que li digui en directe, tinc un problema que aquí a l'ordinador que m'has deixat per buscar cosetes estava sense poder entrar. Li he posat la meva contrasenya i és una mica raro el que m'ha sortit. Doncs què us estava dient? Això, que avui intentarem portar-vos, com sempre, unes recomanacions, com sempre intentarem lligar parlar una mica amb en Joan, si podem, i bé, i música, una mica de música, i més coses, moltes més coses.

Vinga, va, i per començar una miqueta de música, mentre en Monter aquí al meu costat intenta solucionar-me... Hola, què tal? Intenta solucionar-me un problema amb la pantalla amiga del costat, que tenim, tenim dos teclats i dos ratolins nous aquí a la taula. Molt bé, molt bé. Haig de donar les gràcies a tot l'equip tècnic de la ràdio, que ets tu, no, Monter? Només. Doncs, com us deia, escoltem una mica de música mentre intentem obrir la sessió, una sessió qualsevol, que no sigui la meva, perquè la meva està fatal. Vinga, va, escoltem The Rat Pack.

0: Els fets li van millor. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins. El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. En Nil, d'11 anys, ens pregunta per què de vegades les notícies importants fan que tot el món parli del mateix tema alhora. Nil, això passa perquè hi ha notícies que són com una pedra que cau en un estany molt gran, fenones que s'escampen a tot arreu. Quan passa alguna cosa important o sorprenent, molta gent en parla al mateix temps, sobretot als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, i això fa que el tema creixi encara més ràpid. També cal pensar que avui en dia la informació viatja molt de pressa. Abans les notícies trigaven hores o dies a arribar, però ara en pocs segons ja les pot veure gairebé tothom. Això fa que moltes persones reaccionin al mateix moment, com que tothom en parla, sembla que el món sencer estigui pendent del mateix. I hi ha un altre detall, quan una notícia és molt impactant, la gent la comparteix perquè li crida l'atenció o perquè li preocupa. Això fa que encara més persones la vegin i en parlin, com una cadena que no s'atura. També els mitjans de comunicació hi tornen una vegada i una altra, afegint detalls, reaccions i noves informacions. I això fa que el tema es mantingui viu durant més temps. Però Nil, això no vol dir que només passi una cosa al món. Cada dia passen milers de coses diferents, però algunes fan tant de soroll que emmudeixen d'altres. I una mica també és perquè el nostre cervell, quan veu alguna cosa sorprenent o important, hi presta més atenció que a la resta. Passem amb la Sílvia, de 36 anys, que ens pregunta com pot ser que alguns debats polítics canviïn completament de tema en qüestió de minuts quan passa alguna cosa inesperada. Sílvia, perquè la política té una capacitat admirable, gairebé artística, per desviar l'atenció quan el tema comença a posar-se incòmode. No és màgia, és supervivència comunicativa. Quan un debat pressiona massa, quan apareixen crítiques o dades que no interessen, qualsevol esdeveniment inesperat serveix com a canvi de canal immediat. I si és sorollós, millor, tot el que feia nosa desapareix de la conversa, com si no hagués existit. També hi ajuda el ritme mediàtic. Avui tot funciona en clau de reacció instantània, titular, resposta, indignació, següent titular. No hi ha espai per aprofundir, perquè el sistema està pensat per saltar d'un focus a un altre sense respirar. I els polítics, que no són nous en això, ho saben perfectament. Qualsevol detall pot convertir-se en el centre del dia si encaixa amb el relat del moment. I després hi ha el factor clàssic, si el tema que ve és més emocional o més espectacular. El debat anterior no té cap possibilitat de sobreviure. No desapareix, però queda enterrat sota la següent capa de soroll. En qüestió de minuts, allò que era central passa a ser anecdòtic. No és casualitat, és un mecanisme força ben greixat. Quan el debat molesta, apareix una distracció oportuna i tothom, periodistes inclosos, hi corre darrere, com si l'anterior conversa no hagués existit mai. I el més curiós és que ja s'ha normalitzat tant que gairebé sembla part del guió. I acabem amb la senyora Teresa, de 70 anys, que ens pregunta per què hi ha moments en què sembla que la informació es converteix més en espectacle que en explicació del que està passant. Senyora Teresa, el que vostè percep és molt encertat. Passa perquè avui la informació no només busca explicar les coses, sinó també, i sobretot, captar l'atenció. Això fa que moltes notícies es presentin de la manera més impactant possible, amb imatges fortes, titulars cridaners i reaccions immediates. No sempre és que la informació sigui menys important, sinó que sovint s'embalca d'una manera que la fa més espectacle per tal que la gent la miri i la comparteixi. També hi influeix la rapidesa. Abans es tenia més temps per explicar amb calma, ara tot passa molt de pressa i sembla que cal dir-ho tot en el moment, encara que no estigui del tot explicat. Això fa que sovint veiem primer l'impacte i després, si hi ha sort, el context. En aquest ritme, el que és complex se simplifica perquè arribi més ràpidament i es consumeixi millor. Els mitjans i les xarxes competeixen per l'atenció. I quan hi ha competència, sovint guanya el que crida més, no el que explica millor. Per això, a vegades, el relat s'assembla més a una successió de moments impactants que no pas a una explicació ordenada del que passa. Però és important recordar una cosa, senyora Teresa, darrere de tot aquest soroll, les coses importants continuen existint. Només cal una mica de calma per separar el que és espectacle del que és informació de veritat. I això, amb els anys, vostè segur que ho sap llegir millor que ningú. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
1: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats per a tots els gustos, ideals per gaudir, fer comunitat i enriquir el poble sense grans despeses ni desplaçaments. Dimecres 29, a les 8 del matí, dins l'agenda de la coordinadora de Gent Gran, caminada a la Font dels Enamorats, amb sortida des de la plaça de Catalunya. I a les 18 hores i 30 minuts, club de lectura La Caldera per a persones adultes, a la Biblioteca Municipal, amb el llibre Mercè i Joan, i la participació de la seva autora Eva Comasernal. Dijous 30, a les 16 hores, també dins l'agenda de la coordinadora de Gent Gran, xerrada Prevenir la demència és possible? A les cases dels mestres. Divendres 1 de maig, a les 12 del migdia, a Plec de Sant Sebastià, dins el programa d'activitats de l'agrupació sardanista Calderina, a Sant Sebastià de Montmajor. Dilluns 4, a les 17 hores, segona sessió informativa per participar en el projecte europeu Empovent.et, a l'aula de robòtica de l'espai municipal El Carme. I recordeu que, fins al 13 de setembre, podeu visitar l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal al Termalia Museu. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats a Caldes de Montbui.
0: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que vosaltres, els humans, teniu una habilitat fascinant. Sou capaços d'omplir carrers sencers per celebrar la cultura, al mateix temps, convertir qualsevol debat complex en fum en qüestió de minuts. Avui hem vist com us emocioneu, com compartiu moments únics i com us agrada sentir-vos part d'alguna cosa, però també com us deixeu arrossegar pel soroll amb una facilitat gairebé entranyable. Us indigneu, us mobilitzeu, us solidaritzeu, però sovint sense temps, ni massa ganes, d'entendre què està passant realment. Tot ha de ser immediat, intens, si pot ser, una mica dramàtic. També ens heu demostrat que teniu una gran habilitat per canviar de tema quan convé. Un debat incòmode? Cap problema, arriba una notícia més sorollosa i desapareix com si mai hagués existit. I vosaltres, disciplinats, hi aneu al darrere. És gairebé coreogràfic. I el millor de tot és aquesta tendència tan vostra a confondre focus amb veritat. Si tothom parla d'una cosa, deu ser important, o com a mínim ho sembla durant unes hores. Després ja veurem. Mentrestant, els problemes de fons queden perfectament enterrats sota capes d'impacte, emoció i titulars ràpids. Però tranquils, que encara hi ha esperança. Malgrat aquest festival de distraccions, alguns de vosaltres encara feu preguntes, busqueu entendre i intenteu mirar una mica més enllà del soroll. Potser el dilema no és que sigueu contradictoris, això ja ho tenim assumit, sinó que encara no heu decidit si voleu comprendre el món o continuar consumint-lo com si fos el vostre espectacle preferit. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
2: Os dejamos con la canción Todas las personas son iguales de Pablo Carbonell, publicada en el año 2000 en el álbum Aceitunas y Estrellas. Polifacético artista gaditano, cantante, actor, presentador, director y escritor. Debutó en televisión con La Bola de Cristal junto a Pedro Reyes y fue líder de Los Toreros Muertos, el icónico grupo de rock cómico de la movida madrileña, entre 1984 y 1992. Carbonell mantiene aquí su sello habitual, pop rock español con humor surrealista e irreverencia propia de los 80 y 90. La canción se apoya en una estructura sencilla de guitarra acústica y una producción directa y festiva, con la voz de Carbonell, rasposa y casi hablada, imponiéndose con energía irónica y utilizando el absurdo como herramienta expresiva. No es un tema de sonido pulido de estudio, sino pensado para el directo, como un grito colectivo fácil de cantar. La letra gira en torno a la idea de la igualdad entre personas, un negro, un chino, un indio, un blanco, un cojo, un tonto, un sordo, un manco, un hombre y una mujer, un anciano y un bebé, desmontando prejuicios con tono satírico y provocador. Su estribillo, Todas las personas son iguales, se presenta con humor ácido y se remata diciendo con una sola excepción, los que no piensan así, ni se parecen a mí, una ironía clara sobre la intolerancia disfrazada de discurso igualitario. También incluye referencias cotidianas y culturales como la ancianita que sube a Montserrat, el morito que me pasa la hachís, o el que da la espalda al emigrante que refuerzan el contraste entre lo local y lo universal. No es una afirmación ingenua, sino una reflexión irónica sobre cómo se aplica la igualdad en la realidad, combinando crítica y humor. Mezcla de himno festivo y sátira al moralismo hipócrita, prioriza el impacto y la provocación por encima de la perfección técnica, con una fuerza que reside en su simplicidad. En relación con el programa de hoy, en el que hemos hablado de la polémica prioridad nacional de PP y Vox por su desigualdad humana, la canción reduce la idea de igualdad a una forma directa y contradictoria, recordando que decir todos somos iguales puede ser tan evidente como problemático según quien lo diga y desde dónde.

0: ready for this. Bona tarda, calderins, calderines, setmanatencs, setmanatenques i la gent de Sant Feliu. Benvinguts una setmana més al No sé què dir. Avui m'he recordat de venir, tot i la setmana transitada que vaig passar la setmana passada. No és que me n'oblidés, sinó que estava de viatge a final de curs i, òbviament, vaig tornar divendres i, òbviament, no vaig arribar a temps pel programa. Podria haver fet el programa amb trucada. Què millor que amb 78 adolescents en un autobús, bueno, amb dos autobusos, perquè 78 en un autobús... Estic viu, si és la vostra gran pregunta. He sobreviscut, estic molt feliç. I a més, ha passat una cosa maquíssima, que és que quan he arribat m'he trobat que tenia unes 300 anècdotes més. Espera un moment, que vaig a fer... Estic com si estigués parlant així. És que el Montre està fent la foto al programa perquè vosaltres veieu que és real, que és en directe. Que llavors dieu, no, és que ho graves, que tal... No, tranquils, tranquils. Doncs estic molt feliç i content, a part de perquè han canviat per fi el cub del micròfon principal de la taula. És un cub petit, el Monter fa cara de no saber de què parlem, és igual. Estic molt feliç perquè m'han enviat quatre anècdotes, bueno, dues anècdotes i dos talls que complementen l'última anècdota, que no m'esperava per res que passés això, però va ser arribar i rebre-ho. I vaig dir, és el millor dia de tornada de la meva vida, no el millor dia de la meva vida, el millor dia de la meva vida serà el 24 hores d'aquest any de ràdio. Es pot demanar ja hora o... Vale, després anirem a parlar amb el jefe. En fi, i res, recordar-vos que, tot i que ja no sou a temps de guanyar l'MVP del no sé què dir, ja que està completament disputat entre l'Albert, la Núria i la Laia amb menció honorífica del no sé què dir amb les vostres anècdotes, encara podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdenbui.cat. I ara sí, sense més dilació, tenim dues anècdotes i dos talls que complementen anècdotes. Comencem amb la Núria, altra vegada, la tornem a tenir aquí. No descansa aquesta noia, no descansa. I aviam, què li ha passat a la Núria aquesta setmana?
1: Vale, envio un àudio. No sé si cabran en programa, Sergi, espero que també, si no, jo què sé. Em passem com molt ràpida, saps?
0: Primer de tot, bona tarda, Núria, vale? Vas molt accelerada. Ha passat alguna cosa? Ens has d'explicar alguna cosa?
1: Vull comentar una cosa que m'ha passat avui, també per informació ciutadana, com bona ciutadana que soc. Jo estava tan tranquil·la a la feina i em truca un número oculto que no l'agafo. I llavors veig que m'han deixat com un missatge en el contestador i, perdó per la música de fons, eh? I escolto el missatge del contestador i és un senyor que diu, bueno, para que lo sepas.
0: En fi, així doncs t'ha trucat un número oculto, el qual has fet molt bé de no agafar. Jo tampoc, si veig número oculto ja directament em fa por, penso que és la màfia i que m'ha raptat, jo que sé, el meu Obi-Wan Kenobi de mig metro que tinc. I el missatge que et deixa és bueno para que lo sepas. Jo estic ara preocupat, aviam com segueix això, perquè anem molt accelerats.
1: Jo m'he quedat, hòstia, que misteriós tot, no? Bueno, passa un minut, em torna a trucar el número oculto. Mira, pausa per la música.
0: No, que fem pausa nosaltres, fa pausa ella, ja veuràs, ens ha ficat música i tot.
1: Maca, eh?
0: Ara sí, gràcies per la pausa, Núria. És necessari amb tant frenesí acumulat fins al moment, s'aprecia molt el detall. Doncs som-hi, aviam.
1: Total, que m'ha tornat a trucar al número oculto i dic, bueno, no sé, serà algú, no sé, jo què sé, un metge o algo important.
0: Si truca un número oculto molt seguit, pot ser que sigui un metge o algo important, no? Que normalment truquen el número oculto al metge. Mira, escolta, truco un número oculto perquè ningú s'enteri. Bones deduccions, Núria, aviam com segueix això, aviam.
1: I total, que em diuen, es que tenemos tu coche que estaba mal estacionado, se te lo ha llevado la grúa. Jo, com?
0: Fem una pausa aquí. Aviam, recordem que la Núria, amb el que portem d'aquest any de programa, ha manifestat en diverses vegades i de manera prolongada i clara que no li agrada conduir. Per tant, si li han agafat el cotxe, ella, que és capaç de mirar quan ha aparcat 200 vegades si ha aparcat bé, si igual, si és zona groga, si està trepitjant el mínim de zona groga, prova de arrimar-se al cotxe que té darrere perquè és que se'm poden dir alguna cosa. Vull dir... que et diguin això és similar a que a mi em truquin i em diguin: Sergi, ho sento, s'han acabat les entrades de Mandalorian i Grogu, has d'anar l'any que ve. És dur, és dur. Aviam, com segueix això?
1: I dic, i per què em surt que m'estàs trucant des d'un número oculto? Bueno, és que si nos ponemos así, que cada vez que, com a más tiempo que pase, te va a subir la multa de la grúa, ¿o qué?
0: Cuando más tiempo te pase, va a subir más la multa de la grúa. Ojo, que aquesta gent sap negociar. Sap negociar i sap del que parla. Eh? Estem entrant en terreny d'amenaces. Eh? No és... O sigui, ella demana pel número ocult i els li contesten que haurà de pagar més. Ojo, aquesta gent, eh? Ojo, aviam amb això.
1: I al final, o sigui, com li dic, bueno, no sé en què depòsit lo tengo. I llavors, o sigui, és com que em penja o ja m'havia penjat i, bueno, pues, molt bé. I clar...
0: Ja, a tot això ens hem quedat sense saber on és el cotxe, no? Ja han penjat abans, han penjat abans de donar la resposta per estar mosquejats de per què preguntava, per què truquen amb número ocult. O sigui, els has provocat, Núria, aquí està el problema. En fi, què vas fer? Va.
1: Estava allà a la feina, ho comento i és com un bàlic. On tens el cotxe, Núria? Jo, bueno, no sé, a dos carrers d'aquí on treballo. I...
0: Tot això en un ambient laboral, eh? Imagineu-vos la Núria agafant la trucada, què passa, tal, i la millor solució que veuen és, aviam...
1: I em diuen, doncs vés a veure el cotxe, i jo en plan, vale, doncs vaig a veure el cotxe i tal, i a veure si encara hi és el meu cotxe, estimat, perquè també dubtava una miqueta si realment me l'havien tret o no, perquè quan vaig aparcar-lo l'altre dia, tornant de... O sigui, tornant com de nit, en plan, a les 11 i pico, jo crec que el vaig deixar en un que no era un gual. Però, efectivament, he anat corrents a veure el cotxe.
0: Aquí surt la Núria previsora. Em deixo de dubte per això, eh? Crec que era tard i fosc, i diria que no estava davant d'un gual, però clar, era fosc i tard i de nit, i no ho sé, i potser hi havia un gual, potser no... Però bueno, ha sortit i aviam què passa.
1: I no estava en un gual, el meu cotxe estava estupendo, brilla que t'hi cagues perquè el vaig rentar l'altre dia. Serà tan tranquil.
0: El seu cotxe és més estupendo que els altres cotxes perquè el cotxe de la Núria havia passat pel tren de rentat i brillava més que els altres cotxes. De fet, mirava com per sobre el retrovisor com dient: mira, dièsel, no m'arribes a la punta de la bugia. Però el més important, i el que volem remarcar, és que el cotxe era allà i no hi havia un gual.
1: Tranquil. Llavors he tingut jo el meu dilema de dir: truco a la policia local, encara que... no m'hagin tret el cotxe i encara que no tingui cap prova i tal, només com per informar, perquè com que de tant en tant van enviant com informacions de s'està veient que estan augmentant les estafes de no sé què i jo què sé, de què truquen pel dient que és la revisió del gas i no ho és, les coses així, i dic, bueno, no sé, doncs jo també faré una servei de ciutadana i...
0: Aquí decidim posar el cas ja en mans de les autoritats, fent de bona ciutadana. De fet, l'alcaldessa de Granollers, no sé qui és ara, per favor, si hi ha un premi a la ciutadana de Granollers, per favor, a la Núria, perquè està fent un servei posant en mans dels professionals en aquestes coses, que segur que no ens decepcionaran en el seu acte que faran a continuació, que perseguiran aquests malhechores en català com és? Malefactors, ara m'ha sortit, gràcies Monter. Aquests malefactors fins que trobin garjola, aquesta gent, jo espero que li donguin el premi a la Núria, perquè, de veritat, i segur que l'actuació de la policia serà impecable, aviam com va això.
1: I diré això. Llavors, bueno, he trucat a la policia local, m'han dit, bueno, en plan, però no he intentat treure diners, no? Jo, no, dic, bueno, doncs gràcies per la informació, i dic, però truca també a Mossos, perquè és qui porta aquests delictes d'estafes. Jo, vale, truco a Mossos i em diuen, bueno, doncs gràcies per comentar-ho, i... I això, i jo, vale, doncs aquí estem, en plan, sé que òbviament no poden fer res, això és òbvia, o sigui, és obvi, però...
0: Aviam, veiem que les forces ens han decepcionat, vull dir, tant a nivell local com a nivell estatal, poc els importa si et volen estafar quelcom que no sé quin és. Núria, per la propera vegada et proposo que els comentis que tenies el cotxe supernet i brillant, que potser és la manera que et facin més cas. Seguim.
1: Clar, no sé, m'ha sabut molt random. Jo mai he aparcat malament per les poques vegades que he aparcat a la meva vida, però no he aparcat...
0: Núria, si alguna vegada has d'anar a testificar, per favor, encara que no tingui res a veure, digues això. Jo mai he aparcat malament en la meva vida. Gràcies. Aquestes paraules queden remarcades ja en aquest programa per sempre.
1: Malament i no m'han intentat retirar el cotxe a la grua ni res. Però, bueno, no sé, clar, llavors jo m'he tingut una conversa amb el ChatGPT per preguntar-li quin era el procediment, si algú em tria el cotxe, perquè dic que això és una estafa, òbviament.
0: Ojo, ojo, ojo, com que les autoritats no em fan cas, anem a l'amic de confiança. Qui és l'amic de confiança? L'Albert? No, l'Albert no. El senyor ChatGPT, que sempre té respostes per tot, fins i tot en aquest cas. Aviam què diu el senyor
1: GPT. Però en plan, pot ser que en alguna circumstància em truquin per... I òbviament que no, o sigui, però clar, jo hi ha hagut un moment que m'he quedat en plan, no sé, o sigui, pot ser que sí que realment un dipòsit municipal et truqui? Doncs efectivament, no. Sí que, bueno...
0: Per tant, el senyor ChatGPT diu no. Aquest és el veredicte amb què ens trobem. Per tant, Núria, fem així un petit resum, veredicte final de tot aquest tràmit i susto, com el podem dir?
1: He experimentat la meva primer intent d'estafa, nervis, ha sigut una bona experiència la primera vegada. I...
0: Per tant, veredicte final, nervis i bona experiència. 3 estrelles de 5, no està malament. Vinga.
1: I això, si vols saber aquesta anècdota, la fa servir, Sergi. Si no, les altres que t'he enviat, doncs guai. Ha sigut molt divertit a la feina perquè m'han dit... O sigui, el cap d'estudis ve i diu... Però què? Però que això segur que és un intent de robo i l'he deixat anar sola i que jo m'he marxat corrents a la feina en plan amb les claus del cotxe, que òbviament si no tinguis el cotxe... Però jo he sortit amb les claus del cotxe i el mòbil.
0: A tot això, la Núria ha posat en alerta l'empresa que fins i tot el cap d'estudis ha estat el poc d'un col·lapse nerviós, eh? Vull dir, Déu-n'hi-do, vinga.
1: Que ara que hi penso, en plan, és estúpid, perquè si realment me l'han tret i em trobo, en plan, que, bueno, que igualment hagués hagut d'anar a la feina, agafar el moneder, no sé què, si realment me l'haguessin tret. Però jo he sortit de les coses al cotxe, no fos cas.
0: Agafar les claus del cotxe i obres un altre cotxe, ja és igual, ja pel susto ja fem sustos nosaltres.
1: I de fet he comprovat que el cotxe estigués tancat, que ho estava.
0: El cotxe estava parat, tancat i pagat, està bé, estan les tres grans vies de com un cotxe estigui quiet, pagat, parat i tancat, fantàstic.
1: I llavors m'han dit, no, però has anat tu sola? I jo, sí, és que no sé, en plan, realment no calia, perquè òbviament era una estafa. Que m'hagués encantat, sincerament, que m'hagués pillat aquesta trucada mentre estigués conduint. I els hagués seguit el fil de, no, però què? On està jo? O sigui, com ho puc fer, en plan, saps? I llavors dir-li, perdona, és que m'hi estic entrant en un túnel amb el meu cotxe que estic conduint, que està en el dipòsit, vale? I que no te'l puc agafar. Hagués sigut molt top, la veritat.
0: Recordem que la Núria ha començat dient no, aquesta anècdota no crec que valgui la pena, no cal que la posis. Per favor, has fet una anècdota de l'anècdota. És a dir, què hauria passat si... És un what if de l'anècdota, no? Sí, què hauria passat si t'haguessin trucat mentre estaves conduint? Hauríem tingut una anècdota de l'hòstia aquí. Així que, Núria, volem més anècdotes d'anècdotes, per favor? Doncs va, anem a acabar ja amb aquesta
1: però,
0: anècdota.
1: Bueno, coses que passen. Bon Sant Jordi!
0: Bon Sant Jordi, tu també. Doncs, en fi, com està el món, eh? De gent dolenta que prova d'estafar bona gent com la Núria. Però escolta, quan una porta es tanca, se n'obre una altra, i què millor que tenir una anècdota a la mar de divertida i que, a més, ha acabat bé, perquè la Núria jo la vaig veure fa poc i conduïa el seu cotxe. Vull dir, no és que anés a un dipòsit i n'agafés un altre o amb les claus n'obrés un altre, sinó que ha anat així. Així que, molt bé. I ara, ja quasi encarar la recta final del programa... No, que el Montero ha fet cara... Què dius? No, tenim una anècdota d'una persona que feia molt de temps que no escoltàvem, dic molt de temps, és un mes, que és l'Albert. I bé, doncs Albert, endavant, deleita'ns amb la teva anècdota d'avui.
2: Hola, Sergi, què tal? Mira, vinc a explicar-te una coseta que, bueno, ha sigut... Una anècdota, podríem dir, però bueno, és més aviat un fet.
0: Bona tarda, Albert. Feia dies que no t'escoltàvem. Ben tornat. Estem en un fet superior d'anècdota. Estem en el terreny dels fets. Això és una anècdota amb proves verídiques. Per tant, aviam de què va això.
2: Doncs mira, jo aquesta tarda, que és divendres, estava una mica avorrit per casa i m'ha sortit una miqueta la pena... de pillo, no? De nen pillo i que li agrada fer com jugarretes, no? A la gent. no? Allò que sorties abans al carrer a jugar i...
0: Sigui com sigui, si tens aquestes ganes de fer jugarretes a la gent, l'anècdota ja pinta molt bé. Però aviam què ha passat.
2: I tocaves els timbres a les cases, o et tiraves pedres amb l'equip rival, coses d'aquestes, no? O li robaves alguna cosa, robaves un xiclet a la xutxeria, no? Per fer-te el malote, aquesta sensació, no?
0: A la confiteria, sí. Típic de poble de tota la vida, no? Lo de tocar el timbre i marxar corrents, que quan ja sabies, en comptes de córrer endavant, caminaves i et feies el despistat quan sortia l'home o la dona. Què ha tocat el timbre? Ah, hem vist uns que corrien per allà, no? Ah, cabrones! I els perseguien i tu... No? Tirar-se pedres amb gent de Sentmenat o contra els de Sant Feliu. Els de Palau no els convidem perquè sempre acaben tirant navalles i no mola tant. Però, bueno, també fer que un negoci faci fallida per robar un xiclet cada dia i que no els hi surtin els comptes i, bueno... En fi, no? Recuperar sensacions de quan érem nens i la innocència era la nostra arma. Bueno, endavant. Què és el que has fet?
2: Doncs avui, mira, he plegat de la feina i m'ha vingut aquesta sensació. Total, que jo, gràcies al meu barber que tinc de confiança, em va somiar...
0: El meu barber que tinc de confiança. Mira, no sé com anirà això i menys on acabarà ara, però jo, amb el que em... O sigui, que hi hagi un barber de confiança, ja... És que m'encanta. M'encanta i, a més, que vas impregnat amb la sensació de fer el pillín, només pot acabar en una gran anècdota. Vinga.
2: Bueno, em va recomanar una aplicació al mòbil que es diu Huas App. Vale?
0: Vale, Huas App. I què fa aquesta aplicació exactament, Albert? Aviam, el Huas App.
2: El nom és molt, molt, molt encertat, sincerament, perquè literalment he fet Huas després.
0: Has fet Huas i després has de fer App al terra de tant riure que et deu haver fet, no? Però què fa aquesta app exactament a part de Huas?
2: Total, aquesta app funciona de la següent manera, d'acord? ¿Vale? És una aplicació que tu pots realitzar trucades a contactes, a gent, ¿vale? Que són gravacions doncs de situacions, no? De, ostres, pues t'he posat una multa, t'ha agafat el cotxe a la grua, o jo què sé, la...
0: Para la ràdio. M'estàs dient el que penso que aniràs a dir? O sigui, m'estàs dient que l'app Huas pot fer que algú es pensi que li han agafat el cotxe amb la grua? M'estàs dient el que tots i totes, i els radioients i jo, espero que estàs a punt de dir, per favor, aviam?
2: La teva veïna està fent molt soroll mentre es folla, o jo què sé, o el teu pis fa pudor de marihuana, o t'he deixat un paquet, no sé què, bueno, total. Que he agafat aquesta aplicació i he posat un número d'una amiga meva, vale? I he posat que li havien agafat el cotxe a la grua, vale? Llavors s'ha realitzat la trucada i aquesta trucada queda gravada, vale? Llavors jo tinc aquesta gravació de la persona, pues, contestant amb l'àudio i res, si...
0: Para la ràdio del tot, o sigui, baixem, perquè, o sigui, para el món, o sigui, Albert, o sigui, has fet passar malament a la Núria, és la Núria, o sigui, estem parlant que l'anècdota d'abans té relació, oh, és meravellós això. Bueno, va, aviam, no sé si tens l'àudio, però aviam què passa.
2: Molt graciós perquè s'ho ha tragat, no? I el més divertit de tot és que, bueno... t'ha acabat enviant una anècdota que li ha passat aquesta situació i bàsicament aquest àudio és una mica com a resposta, no? De dir, te l'has comido. Però és que no només aquesta, vull dir, se n'ha menjat anteriorment una d'un paquet que segurament...
0: És que no és la primera vegada que li fa... O sigui, és que no és la primera... És meravellós això, Albert, per favor. Seguim.
2: Se'n recordarà que va dir, per què m'està trucant un número oculto i em diu que tinc un paquet a casa? Sí, hola. Sóc jo. Ja està.
0: Albert, no tinc paraules. Això que acaba de passar és meravellós. És la culmina d'aquest programa, fins que arribem al 24 hores. Però aquest moment és un punt d'inflexió en el no sé què dir. I és que en un acte pillin et faci unir dues anècdotes amb un final tan èpic. I jo ara estic en estat d'èxtasi, més o menys com quan el Monter se'n va a Andorra. Estem a aquest nivell de felicitat ara mateix. Aquest moment és or, és xocolata Milka, és quasi poder tocar el setè cel, que no sé què és, però sempre es diu tocar el setè cel. Així que és excels. Així que, Albert, moltes gràcies, t'estimo. De veritat, o sigui, és meravellós això que acaba de passar. I ara, ara a més, tenim dos talls. Anem amb el primer, aviam què diuen.
3: Hola, sóc la Laura, la susodicha companya de feina de la Núria, la qual va decidir que agafar la trucada amb número ocult era bona idea.
0: Hola, Laura, encantat. Veiem que tu també has estat implicada en el fals robatori. Tenim un tercer implicat, un tercer en discòrdia. Això només fa que millorar. Aviam, què passa, Laura?
3: I vaig ser jo la que probablement doncs, vaig agafar aquesta trucada. Re, dir-te que jo estava 100% convençuda de que la Núria podria arribar a tenir algun amic així cabroncet de fer aquesta broma.
0: Gràcies, Laura, per agafar la trucada. Sincerament, sense tu avui no hauríem tingut aquest programa Excels. I veiem que la Laura és una noia amb intuïció. Ella ja ho veu a venir, que la Núria té amics cabroncetes. Per tant, perfecte. Sí. Laura, què va passar?
3: Però va ser molt bona, la veritat. O sigui, vam tenir un moment així de... I si és veritat? I si anem a revisar aquest cotxe que estigui aparcat allà? Jo pensava, pobra Núria, tio, amb lo malament que ho passa amb el cotxe... A mi aquesta broma era com de molt mal gust, com per ser una broma.
0: Bueno, primerament agraeix que la broma és bona. I hi ha un moment que no les té totes, eh? I hem escoltat, bueno, i si no és broma? I si tal, no? I els isis, no? Els famosos isis. I veiem que coneix bé la Núria. Sap que el conduir no està entre els seus 74 hobbits... Hobbits no, hobbies... els hobbits, els seus anillos, no. Els seus 74 hobbies preferits.
3: I he pensat, a veure si és veritat. Però bueno, de poc et va que et rastregin la trucada, sàpiguen que ets tu, vas a Mossos, a Poli Local, perquè vam trucar tot Déu per dir, ens estan timant. Sí.
0: Ojo, que aquí la Laura et fa de FBI, eh?
3: Aviam. Res, bastant graciós. En el moment, pues, igual vaig cagar-me en tu, però tot un detall de broma, que va ser la puta hòstia el divendres per la tarda. Així que moltes gràcies i tremendo.
0: També la Laura també agraeix l'esforç de l'Albert en ficar la Núria en situacions perilloses i que la mantinguin desconcertada. I a més, si fa participar altra gent, molt millor, no? I espera't perquè tenim un segon tall més curt, aviam.
3: Però també te digo que, cabrón, lo mal que no lo hiciste pasar. Yendo a por el coche, a ver si te va por cabo. Me cago en tu... No, hombre, no, però sí, o sigui, ens vam cagar bastant amb tu, la verdad.
0: Què acaba de passar? O sigui, de cop es torna andalusa i quan insulta torna al català, aquesta noia, volem anècdotes de la Laura, volem aquesta xitxa que li ha donat, volem anècdotes, Laura, que t'hagin passat amb la Núria, que segur que no te'n deuran faltar, amb aquesta gràcia que tens explicant, i si és necessari ja farem que us conegueu amb l'Albert, perquè sembla que s'han caigut bé, jo ho deixo aquí pot haver nascut alguna cosa, jo si cal fem un programa de ràdio especial, us presentem els dos, que parli una mica en andalús, l'Albert sembla que sap alguna cosa de runes nòrdiques, idiomes raros, els dos els tenen, no? I bueno, vaya programa, tu, estic esgotat, estic que no puc més. Així que només comentar una cosa del viatge abans d'encarar la recta final. Tenim música d'anècdota? Podem tirar? Sí, el Montre diu que sí. Música d'anècdota. Hi ha coses que han passat durant el viatge que no es poden dir, perquè òbviament el que passa al País Basc es queda al País Basc, però hi ha una cosa que sí que es pot dir. I és que en un hotel per nosaltres sols, a més, en nit de Champions, on el Barça jugava contra l'Atlètic de Madrid, els van permetre una cosa als nanos que a dia d'avui i tota la vida ens enrepentim. No, realment no, va anar molt bé, però la cosa va ser que els hi vam permetre baixar el mòbil al menjador. En grups de 5, un mòbil per 5, perquè poguessin seguir el match. El maig, que no és un mes de l'any, sinó que és el partit, per la gent que no està habituada a l'argot futbolístic, perquè poguéssim veure el partit de futbol. I va passar una cosa curiosa, i és que el Barça va marcar el minut 2 de partit. Sí? Va marcar el minut 5, 4, 2. Molt d'hora, va marcar molt d'hora, algo que no és habitual en els partits de Champions. van arribar a Mercat d'Andorra que mentre estàvem donant les instruccions de no cridar, el gol va ser quan van marcar el gol i allà, enmig del restaurant, amb gent que no era del viatge, va esclatar una alegria col·lectiva que no va afectar els professors, ja que estàvem mirant d'apagar el foc per tot el restaurant. Jo m'ho vaig passar molt bé, però aquell moment el vaig passar francament malament perquè, a més, hi havia una parelleta que els vam anomenar el First Dates, que va passar una cosa molt maca, i és que mentre s'estaven dient coses carinyoses, agafats de la mà, el noi crec que va fer una declaració d'aquelles llargues, sentides, d'aquelles que et surten del cor, i la noia, mirant-li als ulls i afirmant amb el cap, va dir: "Eh?" Jo penso que els, pot ser que acabin junts, aquesta parelleta, pot ser que acabin junts, però el que segur, segur que evitaran a dia d'avui serà tenir fills.

0: for this.
1: I fins aquí el no sé què dir d'avui, aquest programa que ha estat una autèntica muntanya russa d'emocions amb dues anècdotes lligades, després notes de veu d'una tercera persona en discòrdia que unia les dues anècdotes. Ha estat meravellós, volem més anècdotes connectades. En tenim, tenim un huevo d'anècdotes. El viatge, mentre estava de viatge, me n'han arribat moltes, cosa que s'agraeix moltíssim de part de l'Albert i de la Núria. I res més, simplement dir que vaig de boda, també, estic, no em vaig casar jo, tranquils i tranquil·les tots, segueixo aquí no al mercat, perquè jo estic bastant pillat ja, em sap greu, jo vaig començar solter, haver-vos espavilats em sap greu, però en fi molt content de la boda, perquè va ser la boda de la meva millor amiga, que sembla una pel·li del, com es diu aquell, el, qualsevol dels, dels directors aquells que el Robert Redford, no, aquest és mort, no, és igual, el Monter ja fa cara d'un tas puto. Bueno, m'ho vaig passar molt bé i vull des de Ràdio Caldes agrair a la Núria, que va ser una de les organitzadores, l'Albert, que va fer també la seva contribució a la boda, jo, que vaig fer de damo de honor, que és una cosa que encara no havia fet en una boda, i estic molt feliç i felicitar a la meva millor amiga, al seu marit, el qual estimo moltíssim els dos, i amb això i amb aquesta anècdota més sentimental de que me'n vaig anar de boda, ens veiem la setmana que ve. Hi ha programa perquè és 1 de maig, no hi ha programa la setmana que ve, doncs d'aquí dues setmanes ens tornem a escoltar amb més anècdotes, segurament de l'Albert i de la Núria, i que sapigueu que tenen moltes ganes de venir a explicar-les en directe. No sé, Déu al Monter, quan vulguin, diu que s'esperen al 24 hores, que tenen una hora per cada un i una més pel meu pare, així que fantàstic. I amb això, ara sí, ens veiem el proper divendres 8 de maig, si no he comptat malament. Espera, que el Monter... Sí, doncs toma, he comptat bé. Doncs, calderins, calderines, setmanatencs, setmanatenques, fins d'aquí dues setmanes.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Bona nit, Caldes! Benvingut a una nova edició de La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Com sempre, als controls, el gran Monter. Salut, Monter! Qui ens acompanya, nostra gran col·laboradora, Carol M.
1: Bona nit, Caldes.
0: I vostre fantasma capilar, José Silvera. Continuarem con la segona part de la programació que havíem fet la setmana passada, que són Íconos de la Moda.
1: Hola, bona nit un altre cop. Sí, avui ho farem parlant d'un altre artista. El primer programa d'Íconos de la Moda va estar dirigit i enfocat en Madonna, i en aquest cas fem la segona part i ho farem parlant d'una de les artistes que ha redefinit completament els límits de lo que és l'estil, Lady Gaga.
0: Una figura que no només ha triomfat en la seva música, sinó s'ha convertit en cada aparició pública en una declaració artística e iconogràfica.
1: Doncs és veritat, als inicis i va ser tot una explosió d'estil. Quan Lady Gaga irromp a escena musical, que va ser cap als 2008, ho fa amb una proposta estètica completament diferent. El primer look icònic de Lady Gaga remunta més o menys allà, 2007-2008, quan començava a cridar l'atenció amb una estètica molt diferent de lo que era el pop convencional. En aquella etapa, l'etapa inicial de Lady Gaga, el seu estil ja apuntava de que seria la seva marca, una marca molt atrevida, una marca provocadora i molt teatral. Un dels primers looks que més recordats incloia les ulleres aquelles de sols grans, futuristes, sovint amb formes geomètriques, o fins i tot que li posava llums LED, no sé si te'n recordes, Josep, que el cabell ros, platí, sovint llis i amb serrell molt marcat. També feia servir maquillatge super intens amb delineadors super extravagants, peces de robes que estaven inspirada en la moda disco i electro, com bodys super ajustat, cuir i teixit que eren molt brillants. Bueno, els talons, ja anem a parlar del que eren les sabates, talons super alts que reforçaven la seva imatge a lo que era l'escena. Aquest estil es va veure molt en l'època de lo que era el seu primer èxit, el gran èxit, que és Just Dance, que va ser del 2008. Ja des d'aquest moment Gaga no només volia cantar, sinó que el que volia era construir un personatge artístic complet. Això ja venia amb marques d'altres artistes, com era David Bowie o l'altra icona del pop que vam parlar la setmana passada, Madonna.
0: Exacte, ja no només no es tractava de cantar bé o tenir èxit, sinó també de aconseguir una entitat visual potent i memorable, i això també l'has clavat, Carol, perquè són una de les... és la iconografia en peus, podria dir Lady Gaga.
1: Els seus primers looks era això, el que combinaven era el futurisme, el glamour i una certa extravagància, molta extravagància que trencava amb tot el que es veia en aquell moment. Era un boom total.
0: I això la va convertir ràpidament en un referent. Cada videoclip, cada actuació era una nova oportunitat per a sorprendre. Però tu dius que és extravagant, però jo estic convencidíssim que això és un idioma, digamos, universal i subliminal que contínuament ens estan enviant missatges. Y excelente. Bueno, excelente mensaje en el sentido de la comunicación, no del contingut,
1: Doncs, potser, sí. A mi m'agradaria, doncs, abans de continuar, posar una cançó de la Lady Gaga. ¿Ho farà el Monter si le demanem?
0: Yo creo que sí, té buena cara, güey. ¿Qué tal, Cordi? Fiqué una de Lady Gaga y específicamente, ¿cuál?
1: Poker Face.
0: Anda, va, Monter.

0: Moltes gràcies, Monter, per aquesta cançó de Lady Gaga. Tornant a parlar de la diva, volíem dir que al llarg de la seva carrera Lady Gaga ha treballat amb un equip creatiu molt, molt potent. Va ser una de... Bueno, ha estat clau per construir la seva imatge, que és la imatge aquesta icònica. Tant els dissenyadors de vestuaris com els perruquers han tingut un paper fonamental en el que és la seva evolució artística. Els dissenyadors de vestuari, un del nom que és quasi, bueno, el més important, és Nicola Formenchetti, que va ser el seu director creatiu durant els primers anys d'èxits, o sigui, quan començava. Ell va ajudar a definir el seu estil més trencador, més conceptual. També destaca Brandon Maxwell, que va començar com un estilista, com el seu estilista personal, i després es va convertir en dissenyador. Va ser amb aquest, amb el Brandon, amb ell, Gaga va fer una evolució, com un Pikachu, cap a un estil que era més elegant i més clàssic, sobretot en lo que són tot lo que era relacionat a premis i a la seva... Ella al principi feia com es demostrava d'una manera i després va fer un canvi molt notori. Aquest canvi notori va estar gràcies al Maxwell. Altres col·laboracions importants que inclouen Alexander McQueen, que va ser una de les peces avantguardistes i teatral que va donar-lo tot, Versace, però no només Versace, sinó especialment la Donatella. Aquesta li va introduir uns looks que són més glamurosos, bueno, si podrien ser més glamurosos, i icònics també. I després el seu propi equip intern, que conceptualitza molt, molt dels seus vestuaris més famosos, no? Això és el que toca la part de vestuari, eh?
1: Y cómo no, al vestuario capilar, parlarem, ¿no? Los grandes perruqueros estilistas que han trabajado en ella. En el ámbito del cabello, Gaga también ha trabajado con profesionales muy influyentes. Uno de los más destacados, Frederic Aspiras, el su perruque principal durante el Mont Saint. Ha estado responsable del molde de sus pentinats más memorables, desde las perruques extravagantes fins al estilo más clásico y sofisticado. También cal mencionar a Sarah McKnight, conegut por trabajar en editoriales y colaboraciones de modas de alto nivel, Orlando Pita, ha treballat en looks més elegantes i en la catifa vermella, i com no, aquell nano que s'anomenava José Silvera de Elemento Perruquet,
0: em sembla que sí,
1: també ha fet una petita col·laboració en una passarel·la del Fusion Fashion Night. No, més allà de la conya i tot això, en el poquet que hem fet nosaltres, una de les, indudablement, font de les inspiracions és... és ella i el segur de l'equip.
0: Doncs exacte. Hi ha una importància molt gran en el que és l'equip creatiu. El més interessant és que Gaga no només porta la roba, sinó que construeix tota una narrativa visual. Bueno, ella és la que la porta a l'escena, però el seu equip i els seus dissenyadors, estilistes, perruquers, tota la gent que treballa darrere, bueno, amb ella, lo fan, treballen conjuntament i creen aquest personatge estètic i els missatges que volen transmetre aquesta Lady Gaga.
1: Exactament, lo que mira, la paraula que m'agrada, com has dit, és una narrativa visual, no? I... Claro, y yo también comencemos a rascar y no nos fiquen místicos, ¿no? Digo, pero si tú escoltas la música, pren atención a la letra y a las sebas y manches, es que es impresionante la cantidad de mensajes que nos están enviando, ¿no? Que es, claro, es la performance de la moda, ¿no?
0: Totalment d'acord, és això, no només és la narrativa, és un missatge i és provocació. És un missatge que contínuament és provocador.
1: Digamos que el subvestir sovint desafia la funcionalitat. No estan pensats per ser pràctics, sinó per generar impacte i per això, justament, estar comunicant visualment cosetes, no?
0: Això que deies, això fa que connecte molt amb el que és el món de l'art contemporani. Gaga converteix el seu cos en un llenç i la moda és el llenguatge.
1: Y a veces ella siempre ha apostado por diseñadores innovadores y ha donado visibilidad a propuestas arriesgadas que por ser no habían arribado a un gran público. Pero estalló, justamente. Lo que no arriba al gran público, después lo que consumes el gran
0: Sí,
1: público.
0: això està molt bé, perquè ella aquí hi havia dissenyadors que van treballar amb ella que no havien arribat a... bueno, no diem enlloc, no? Però clar, de començar a treballar amb ella, amb l'estil i a més amb la creativitat, aquí també hi ha gent amb molta
1: I
0: creativitat,
1: tant,
0: eh?
1: exacte.
0: Això
1: És la
0: hem de...
1: construcció de tot un equip, no?
0: Sí, és un equip.

0: O sea, en la moda de Carré.
1: Exacto, pero eso es también lo que una amiga hablaba. Las muchas tendencias que voy a considerar normales eran los looks exagerados que portaba ella o piezas conceptuales como los talones que hablaban Van.
0: Sí.
1: Pero esa es yo, justamente, ¿no? Como bien, somos muy extravagantes, pero en realidad consumir lo que no mana.
0: Oh, ma, eso va. Ah, això està claríssim. També ella va ajudar, no, a normalitzar aquestes idees de moda, que la moda no té regles fixes, no? Tot és vàlid. Si forma part d'una expressió teva, personal. Tot i que això pot ser la marca d'ella, i quan ja la llances al carrer i la fas comercial, ja no és un toque personal que ho fas. Ja tu t'ho poses perquè això és moda.
1: Sí, clar, sí, no, també, i també no és si és un toc personal d'ella seva, sinó també era part de tota la indústria, no, que anava cap allà. Però tot això ha tingut un impacte especialment fort en les noves generacions, que veien la moda com una eina d'identitat. Bueno, les noves i les antigues, sempre. La forma de vestir-se és un, no? I de qualsevol gènere o tribu urbana podem parlar.
0: A més, Gaga ha jugat amb els gèneres, formes i materials. Trenca totes les barreres i qüestionant els estàndards tradicionals de lo que és la bellesa. Això, sobretot, ella trenca amb això del canon tradicional.
1: I justament parlant de cànones tradicionals i tancar, escoltem un altre tema que seria, bueno, suposo que en res, rotllo, ara tindrem la capacitat també de ser audiovisuals i ficaríem el tema musical con el vídeo para ver aquel tema que el vídeo està al·lucinant.
0: Monter, pots posar-nos Bad Romance, sisplau?

0: es innegable que te eduque, ¿no? Y sobre todo la estética del mensaje que envía, ¿no? Refuerza que el significado de que de la situación de descontrol puedan y la transformación simbólica de que fin si todo al amor se convierte en una presión emocional, ¿no? Es como que puede ser todo tan intenso que crees adictivo y banal, por decir algo.
1: Sí, aquesta cançó de Bad Romance de Gaga tracta justament principalment sobre les relacions amoroses tòxiques i l'atracció cap allò que ens fa mal. És un tema, bueno, fort. El tema principal de Gaga parla d'aquest tipus d'amor, no? Intens, però que és destructiu. En què una persona sap que la relació no és sana, però tot i així s'hi sent atrapada, no? És una barreja de desig, obsessió i dolor. Aquí deixa'm explica molt aquesta cançó i el vídeo també.
0: Jo només que explica molt, i ara, perdó, que me fiqui en tensió, jo, perquè a vegades també se li critica que és música comercial, no sé què, però si la veu l'actuació, que també després la va repercutir quan ha fet la seva pel·lícula, i és una gran actriu també, eh?
1: Sí, és molt guai. A la cançó, ella pot ser que es pot interpretar, no sé si es dirà així, bueno, això ho dic jo. És com una crítica a la idealització aquella que, de l'amor romàntic, no? Una reflexió sobre les relacions desequilibrades o manipuladores, perquè hi ha relacions o persones dins d'una relació que són manipuladores. I una exploració de la part fosca del desig, o sigui que és com una barreja, no? Ella, és veritat que ella va explicar que es va inspirar en les seves experiències amb relacions complicades i amb la indústria musical, això està clar.
0: Indudablement, és una peça més, exacte.
1: Clar, que a vegades pot ser una seductora perillosa, no? O sigui, que fins i tot ella demostra com que o deixa veure com que la indústria musical és també una
0: part... És una depredació, sí, emocional i
1: clar,
0: conceptual.
1: És una cosa amor-odio, no? O sigui, una cosa...
0: També con això, no solo la evolució i maduresa d'ella, sinó del programa nosaltres, que d'aquí a 4 dies serem crítics i comentaristes de... Bueno, començarem per la música i després ens ficarem en altra cosa, com ha de ser. Como digo, a los años ha evolucionado el seu estil.
1: Sí, la Lady Gaga ha passat d'una extravagància molt marcada a moments més clàssics i elegants sense perdre la seva essència, no?
0: Combinant sofisticació amb element... Oh, que maca esa palabra! Elemento sorpresa mostrant la versatilitat impressionant que la caracteritza.
1: Doncs aquesta, potser aquesta evolució demostra que la seva relació amb la moda no només és superficial, sinó que és, està profundament pensada, no?
0: És una entesa que entén que provocar i emocionar és part de la simplicitat també, no? És com diria Gaudí, l'original és tornar a l'origen.
1: Doncs per anar acabant, no? Avui hem parlat de Lady Gaga, que com se es va convertir, com transforma la moda en art i en una eina de comunicació. I això en aquest segon programa que el volíem relacionar també amb la Madonna.
0: Exacte.
1: Que també va ser, bueno, és la reina indiscutible també, que va ser una de les altres que va a fer un canvi radical en lo que són les tendències de lo que és moda, no només en la música sinó en moda, i Lady Gaga
0: per això sumem a Galeano i a McQueen, no? Que ve tot este combo, digamos, artistes que han marcat tendència, que han tracat esquema i han redefinit el estil.
1: Doncs esperem que us hagi agradat aquest viatge per l'univers creatiu.
0: Gràcies per escoltar-nos i recordeu que la setmana que ve Barcelona se omplirà de la millor perruqueria que tenim a l'estil, no? Que viene el Beauty Cosmo... Bueno, es que yo ni me
1: Cosmo
0: recuerdo
1: Beauty.
0: Cómo... Sí, es que lo cambian cada año de nombre, pero... La pinta estarà ja promocionalment, però estarà allà també en versió xafarderio termal.
1: Ja portaràs notícies.
0: Ja parlarem. Caldes.
1: Fins la propera.

0: weiß Bescheid. Auf Nintendo.
1: Radio Caldas, 107.8.

0: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, Nicolás Latorre, i per la meva companya, la Sònia García. Bon dia, Sònia, com estàs?
1: Bon dia, Nico. Bé, i tu?
0: Molt bé, la veritat. Saps que aquí no venim a parlar de límits, venim a parlar de possibilitats, perquè les realitats, quan s'expliquen de veritat, són les que ens mouen. I, Sònia, saps una cosa?
1: Què?
0: Doncs que avui parlarem del cos que parla, i evidentment el cos que parla és el que parla amb la nostra ment a l'hora d'instruir-lo i ajudar-lo. Però abans d'això posarem una cançó que l'hem fet des de propa, que volem que sigui número 1, almenys aquí a Caldes de Montbui, ja estaria bé que fos número 1. I es diu Realitats, la força que ens mou. Endavant, sisplau, amb la cançó.

0: cançó. Si la voleu escoltar, ens ho dieu, truqueu a la ràdio i estarem encantats de que la tingueu, perquè la podeu escoltar totes les hores del dia. I Sònia, podem començar el programa, si vols.
1: Doncs després d'escoltar aquest pilotat, doncs parlem de desconeixer el cos.
0: Sí.
1: Nico, estem realment desconnectats?
0: Doncs, Sònia, del cos et refereixes, oi
1: sí.
0: que sí? Doncs sí, totalment. Vivim a dintre del nostre cap, però abandonem el cos. Ens llevem mirant el mòbil, mengem sense consciència, respirem de forma superficial i acabem el dia francament esgotats, perquè encara que ens hi sorprem, acabem sentint-nos malament si portem aquest ritme de vida. I el problema no és només el ritme, sinó la desconnexió. Reconnectar no és fer grans canvis, és tornar a les coses més essencials, al més bàsic. I paro de parar 2 minuts, Sònia, 2 minuts per respirar de veritat, per notar el cos quan camines, per veure aigua en consciència. I quan tornes al cos, comences a tornar a tu mateix, i això és important.
1: Llavors el cos està parlant.
0: Sí, Sònia, constantment. El nostre cos no deixa de parlar. El problema no és que no parli el cos, és que no sabem escoltar-lo. El cos no utilitza paraules, utilitza sensacions. Tu cuerpo no falla, t'està avisando. Un nus a l'estómac, una pressió al pit, un cansament constant. No és casualitat, és informació. D'acord? El cos sempre és honest amb nosaltres. No maquilla les coses, no negocia si alguna cosa ens interessa o no ens interessa, simplement ens ho comunica. I això a nosaltres, com a individus que pensem només des de la ment, ens incomoda moltíssim, perquè sempre ens diu allò que evitem mirar. I allò que evitem mirar és el que ens provoca malalties i afectacions que després no les desitgem.
1: Llavors, com l'hem d'escoltar?
0: Doncs parant un moment. Igual que prestes atenció quan parles amb una persona, quan es tracta del cos, l'únic que has de fer és parar. Tanca els ulls un moment, respira lent i pregunta't com estic. Sense pensar, només notar com estàs. Això és meditar. Meditar sense tècnica, evidentment, d'acord? Però és fer presència,
1: sí,
0: Sònia,
1: sí.
0: Que això és l'important. Un minut real ja comença a canviar coses.
1: En relació al cos i ment.
0: Sí.
1: La ment influeix?
0: Totalment que la ment influeix. El que penses es transforma en com vius. I com vius es transforma en com està el teu cos. O sigui, tot allò que fas traspassa el cos. I tot això que fas amb el cos ens provoca malalties i malestar. Anem a veure, Sònia, si vius en tensió, què li passa al teu cos? Que es tensa. Si vius amb por, què fa el cos? Pues intenta protegir-se d'aquesta por. Per tant, també està vivint tensionat. I si vius amb exigència, el cos es desgasta. Però hi ha una clau. El cos no respondrà mai al que tu dius. O sigui, ja li pots explicar coses o fer reflexions que no servirà. El teu cos respon sempre a les repeticions. O sigui que quan comences a repetir bons hàbits, el teu cos reacciona a tot això que estàs provocant.
1: Podries donar un exemple?
0: Doncs sí, Sònia, i tant, i no només un, podem fer diversos. Al matí, per exemple, d'acord?
1: Sí.
0: Si agafes el mòbil al despertar, el teu cos entra en alerta.
1: Què?
0: Si en comptes de fer això, pares, respires 5 vegades, et mous lent, regules el teu sistema nerviós. Això no és motivació, això és biologia, i el teu cos ho entén perfectament. Això és el que hem de fer per provocar que el nostre cos comenci a habituar-se a aquestes noves idees i a aquests nous missatges que li estem llançant.
1: I el menjar, que també és important.
0: Home, és el més important de tot. Sònia, el menjar per nosaltres és la nostra energia, és la nostra benzina. Si menges ràpid, el cos no assimila correctament aquest menjar. Si menges sense consciència, et desconnectes encara molt més. Et trobes pitjor, et fa mal la panxa, agafes gasos, acidès i altres coses. Prova d'això. Fes una cosa. Menja sense mòbil. Un dia, prova. Si estàs sol, mira, poses la ràdio, et poses la realitat, sí, i ho escoltes una estona, d'acord? Però fes això, menja sense mòbil, mastega lent. Pots mastegar millor o pitjor, però mastega lent. I nota el gust de les coses. Comença a disfrutar d'allò que estàs menjant, perquè és la teva energia. Mm-hmm. I tot això, Sònia, no és dieta. És relació amb tu mateix.
1: Molt bé. El cos actua com un missatger, però què ens diu?
0: Pues el cos en tot moment ens diu el que no vols mirar. Cansament, excés de càrrega, ansietat, habitació, dolors, tensió acumulada. El cos reflecteix sempre allò que tu t'estàs callant.
1: I què dius de les emocions en tot aquest paradigma?
0: Doncs aquí està el gran bloqueig, Sònia. No sabem controlar les nostres emocions, ens espantem, i a vegades no sabem, i de fet no és que no sapiguem, és que no ens han ensenyat com hem de sentir. I si no saps com has de sentir, com has de sentir el teu cos, no tens la possibilitat de fer-ho. Llavors, exemple, estàs trist, en lloc de fugir, fes una cosa, para, nota com ho sents, vibra amb el teu cos, respira dins d'aquesta zona i assimila tot allò que està passant. Llavors, sense jutjar, sempre sense jutjar, perquè si comencem a justificar o a jutjar què ens està passant, ment versus el cos, sempre tindrem caos, tindrem malalties i haurem de prendre medicaments, cosa que hem d'evitar. Això que hem de provocar és sentir, i això és el que ens allibera. En el moment que aprenem a sentir, Sònia, el nostre cos s'allibera, i quan el cos s'allibera provoquem que la nostra ment també sigui més fluida, i llavors provoquem aquella dinàmica de bona entesa entre el cos i la ment, que és el que desitja tothom, en definitiva.
1: Nico, si el cos està avisat, per què ignorem?
0: Doncs l'ignorem sobretot per educació. Ens han ensenyat a aguantar, no a escoltar. Ens han ensenyat a rendir, no a sentir. I el cos queda sempre en segon pla. Que si la feina, que si els compromisos, que si el rigor, si tinc que complir amb això, i tot això destrossa el nostre cos, val? I per això, si el deixem en segon pla, acaba patint, i és quan ens hi trobem malament. Però tot el que no gestiones, en definitiva, s'acaba acumulant. I arriba un moment en el que el cos puja el volum, s'enfada en tu i comença a tocar-te els nassos. Veu? Em fa mal el genoll, em fa mal la cama, em fa mal el pit, em fa mal el cap, ai que estic fatigat, ai que no aguanto. Val? El cos primer comença a ser subtil, va a poc, no t'atabala molt. Després és incòmode, diguem, això es molesta una mica, no m'acaba d'agradar, però és que després el cos és inevitable, és una força imparable. Llavors, anem amb cuidado, perquè si el nostre cos arriba al punt imparable, difícilment el podrem corregir sense que hi hagi un augment de medicacions, una intervenció quirúrgica o qualsevol altra qüestió que personalment no la desitjo i crec que ningú.
1: S'està dient que tenim por a sentir?
0: Sí, Sònia, sí, tenim molta por. Tenim molta por a sentir, per què? Perquè això implica vulnerabilitat. Però hi ha una veritat que és molt clara. Si no sents, no vius plenament. Llavors, si no ets vulnerable, no arribes al punt de disfrutar del teu entorn, de disfrutar de les teves companyies, de disfrutar d'un bon menjar, d'un passeig, de fer exercici en el gimnàs on t'agradi. No cal anar al gimnàs si no vols. Però si vols, vés-hi, perquè disfrutaràs moltíssim. L'únic que hem de fer és demostrar que aquella situació no ens fa por, que la podem enfrontar amb molta valentia, amb molta alegria, i fer-la. No és més que això, no cal discutir, no cal negociar, només fer.
1: Com es reconecta el cos en el dia a dia?
0: Amb una pràctica real?
1: No, o com a dir-hi, per què no?
0: Bé, doncs imagina't, comencem per respirar. Posem una mà al pit. Sònia, l'estàs posant al pit?
1: Sí.
0: Monter, tu també estàs posant la mà al pit?
1: No.
0: Vale. I ara la panxa. Vale. I durant 3 minuts, que no farem ara 3 minuts, per si no, no arribem, respirem. I respirem inflant l'abdomen i deixem l'aire Bé, això, si ho fem durant 3 minuts, això li diu al cos: estigues segur, estigues tranquil, estic aquí amb tu. Bé, quan anem a dormir, sense pantalles, una horeta abans, ens traiem les pantalles, baixem la llum una miqueta i fem una respiració lenta. En aquest cas ja no cal comptar ni entrar en dinàmiques, d'acord? Simplement una respiració lenta per relaxar tot el cos. Perquè, Sònia, hem de tenir en compte una cosa. Dormir és reparar. Però no només reparar, també descansar. Llavors, si descanses i no repares, no serveix. I com pots reparar si no estàs descansant? Llavors, has de fer una cosa. Descansa el teu cos, relaxa el teu cos, vés-te'n a dormir i a partir d'aquí el teu cos s'activarà i es repararà. I en relació al menjar, abans de començar, tio, respira una miqueta, menja lent, el cos necessita atenció. Llavors, disfruta del menjar, dels sabors i de tot allò que et provoca el que estàs fent.
1: I tant, sí, sí.
0: Bé, llavors, després has de connectar. Has de connectar mirant els ulls, escoltant, abraçant.
1: Sí,
0: mira,
1: sí.
0: Si fas una abraçada que dura entre 3 i 6 segons, poder és incòmode. Però saps com ho agraeix el cos? És que quan una persona t'abraça fas... Uau, quina alegria, saps?
1: Incòmode, segur que en qui no.
0: No, segons en qui no. Això depèn si el tio... O la... Bueno, si el tio és grassós, immens i està suat, poder ser que és una mica desagradable. Però bueno, tot i així conforta. Per caloreta dona, com deia anar a València. Llavors... Una cosa important, Sònia, el cos necessita un vincle real. I amb un vincle real també arribem al punt d'estimar. No només és dir t'estimo, és estar, ser-hi, formar part d'aquell sentiment. Tenir una presència total. Perquè si no ho fem així, el cos no ho percep. Si el cos no nota com el toquen, si el cos no nota la vibració de l'altra persona, si no parles amb l'altre i convius i unifiques les teves vibracions fins que acaba sent una sola, no serveix de res. I llavors, percem el sentit. Hem de permetre les emocions, respirar-les, observar-les. No és el que sentim provoca moviment, i el que reprimim es queda quiet, s'amaga i es converteix en un càncer, ens fa mal, ens afecta. Llavors, provoquem moviment constantment. Aquest moviment ens hi salvarà.
1: Nico, el cos ajuda a prendre decisions?
0: Sempre, Sònia, el té claríssim. Val? El cos sap abans que la ment. I ell diu, contradicció? No. Obertura? Sí. Ho té claríssim. Aprendre a notar això, de dir, no vull contracció, sí que vull apertura, és la clau. El cos t'ho dirà sempre. Obertura per sobre de tot. I quan la teva ment i tu com a individu ho assimiles, tot el camí està preparat per començar a caminar.
1: Com saber si estem alineats?
0: Doncs el cos es torna lleuger, es torna còmode, el disfrutes. No és que sigui tot perfecte, però és coherent. En el moment que comences a sentir que les coses són coherents, tot encaixa d'una altra manera. I comences a entendre per què fas una sèrie de rutines, perquè aquelles rutines t'estan ajudant a millorar.
1: Totalment d'acord. Pots fer un cas real?
0: Clar que sí. Mira, Sònia, a veure, una persona que té estrès constantment, que no dorm, que no para, que no escolta, i el cos comença a avisar-lo. I no ignora fins que el cos peta. I diu, aquella persona diu, un dia s'aixeca i diu, ostres, és que no ho entenc, és que m'ha petat el cos. Dic, home, sí que ho entens, ho tens claríssim. Estàs estressadíssim, no poses remei, no interactues, no menges bé, no reflexiones, no descanses. Però el cos sempre avisa abans d'obligar. O sigui que comencem a prestar atenció, perquè si escoltem des del primer dia, no arribarem al dia 10 on rebentem. I si evitem això, no ens posarem malalt. O almenys amb una quantia que no representi una afectació greu per nosaltres.
1: Doncs què que farem cada cosa?
0: Això espero.
1: Si algú que ens escolta ara vol començar a posar en marxa el cos, Com ho faria?
0: Doncs primer, que apagui la ràdio, que deixi d'escoltar-nos i que comenci pel seu cos, que comenci
1: a treballar. Llàstima,
0: no, sí, clar que sí, perquè, bueno, va, que deixi l'emissora oberta, que escolti el programa sencer, però que comenci pel cos. No per la teoria. La teoria és això que estem fent ara. I no per la motivació, no ha d'anar superdisparat dient penso fer-ho tot, i demà m'apunto al gimnàs i me'n vaig a natació, sí. I a més menjaré carxofes tots els dies i només llaparé ossos de pollastre perquè m'han dit que és el que va de nassos. No. Comença pel cos, comença a poc a poc, comença tranquil, d'acord? Perquè el cos és l'entrada més directa al canvi. Llavors, si fas el tonto, no arribes mai, d'acord? Anem a fer-ho molt simple, perquè tothom ho pugui fer. Et sembla bé, Sònia?
1: Sí. Doncs
0: pues vinga.
1: Nico, digue'm, sisplau.
0: Sí.
1: Quin exercici recomanaries per fer-ho a casa?
0: Salsa, molta salsa.
1: Mambo, no?
0: Mambo per sobretot. Doncs sí, moviment natural, sense complicacions. Deixem-nos dur, d'acord? Va, ara parlant en sèrio, et poso un primer punt. Activació. 2 minuts d'activació. Bé? Mm-hmm. Mou els braços en cercles, com si fossis un ocell així que va marejat.
1: Molt bé.
0: Mou les espatlles endavant i endarrere, veus? Per estirar el pit. Camina en el lloc, veus?
1: Vale.
0: Estic caminant en el lloc. L'objectiu d'això què és? Simplement despertar el cos. Això no és un exercici, és despertar i activar el nostre cos.
1: Molt bé.
0: Després, squats, que són sentadilles. Fer 10 repeticions. Separem els peus, a l'alçada de les esquenes, i podem fer servir una cadira per sentar-nos, per no caure. D'acord? I abaixem molt a poc, amb l'esquena tota recta. I tornem a pujar i baixem, pugem i baixem. 10 repeticions. Això què fa? Treballa les cames, Sònia, i l'estabilitat. I per les persones grans, l'estabilitat és importantíssima, perquè ens dona un benefici. D'acord? I evitem accidents. Després, flexions. De 5 a 10 repeticions en funció de cada persona, d'acord? Les pots fer recolzades, posant els genolls a terra, posant les mans a la paret. Apretes l'abdomen i això provoca que s'activi, que treballi tot el teu cor i treballi. I és una de les feines més maques i més importants de cara al cos. I quan acabes, fas un estirament de 2 minuts. Estires els braços cap amunt, com si et despertessis, inclines lateralment, t'estàs despertant, i respires a poc, veus? Es tracta de... No es tracta de fer molt, Sònia. Es tracta de fer-ho cada dia. Si això ho fem cada dia, entrem en rutina, i si entrem en rutina, podem anar a més. Podem anar al gimnàs i fer pes, o fer cardio, el que ens agradi fer, o jugar a pàdel, o a tennis, o a futbol, el que ens vingui de gust, sense fer-nos mal, evidentment.
1: I fer bé.
0: Exacte.
1: I quines pautes diries que hem de seguir en quant a respiració?
0: Doncs és una clau absoluta, d'acord? De 3 a 5 minuts pel matí, hem de seure al llit, esquena recta, i com abans agafem aire 4 segons i expulsem durant 6 segons. Això ho fem 10 vegades, d'acord? Amb això activem la nostra calma, el nostre fer del cos. A la nit ho fem durant 5 minuts, però ens hi sentem o ens estirem al llit, com més ens agradi. Tanquem els ulls i respirem lentament. I observem. Observem què ens ha passat avui, observem com està el nostre cos, i una altra vegada, Sònia, és important, sense jutjar. Això és meditació real, per començar. És la primera fase d'una meditació. Entendre el teu entorn, entendre el teu cos, i quines són les percepcions que t'estan arribant.
1: I les pautes per tenir una alimentació sana?
0: Doncs la primera, sense complicacions, com he dit abans, i amb molta consciència. Pel matí tenim les opcions d'aigua, fruita, plat amb poma, un iogurt natural, una torrada amb oli d'oliva, i l'objectiu d'això és una energia lleugera que ens ajudi a començar la nostra activitat diària. Al migdia entrem en proteïna, pollastre, peix, llegums, verdures, hidrats, arròs, patata. Jo prefereixo la patata, però arròs, patata o pasta, depèn del perfil de la persona. Tot és qüestió d'equilibrar-se, d'anar a un professional i acabar d'encaixar, o, bueno, o tenir criteri propi i fer-ho. L'objectiu del migdia és mantenir una energia sostinguda per continuar la tasca que ens queda per davant. I a la nit? A la nit un sopar lleuger, verdures, proteïna lleugera, i aquí hem d'evitar coses importants, és el més important, més que el que menges. Evitar menjar molt tard, evitar les pantalles mentre menges, i l'objectiu de tot això és facilitar el descans i la recuperació, que hem parlat abans. Perquè si descanses, què fas, Sònia?
1: Estàs millor el dia següent.
0: Recuperes.
1: I quin seria el consum d'aigua recomanat?
0: Doncs és bàsic això, Sònia, i està molt ignorat per tothom. En els joves, de 1,5 a 2 litres al dia. Amb adults, de 2 a 2,5 litres al dia. I la gent gran ha de prendre 1,5 litres al dia, encara que no tinguin set, d'acord? Perquè una cosa que és importantíssim amb el tema de l'aigua, no esperis a tenir set. La set ja és deshidratació. O sigui, ves bevent aigua poquet a poquet durant el dia.
1: Quina postura hi ha més adient a l'hora de dormir?
0: Doncs la postura fonamental és la de costat i a més amb el coixí alineat al coll i a la columna i amb les cames lleugerament flexionades, com si fossin un bebè. I hem d'evitar, per sobre de tot, boca avall, càrrega cervical. Coixí massa alt, estàs desalineat. Llavors pots fer-te molt de mal. Dormir encorbat, tensió lumbar. Dormir malament no és casualitat, és postura més hàbit. Sempre anem en l'hàbit, crear rutina.
1: I quin seria el microhàbit clau?
0: Doncs mira, els més importants. 2 minuts de pausa al dia. 5 respiracions conscients. Un àpat sense mòbil, perquè si fem servir el mòbil perdem el sentit del bon moment que estem provocant. 10 minuts de caminar en silenci. Això és important. Mira, quan esmorzem al matí o després de l'esmorzar, una miqueta d'activitat. Home, si poguessis caminar 1 hora o 2 hores seria
1: millor.
0: Ideal, d'acord? Però no tothom disposa d'aquest temps. Llavors, fem una cosa, caminem 10-15 minuts després de l'esmorzar, i si caminem mitja horeta, ja no dic aquesta hora, aquestes 2 hores, mitja horeta abans i després d'esmorzar fem una caminada, que no cal una caminada d'exercici, sinó d'anar a un punt en concret, i després de dinar tornem a caminar aquests 15 minuts, i després de sopar, abans d'anar a dormir, tornem a caminar aquests 15 minuts, comencem a tenir dèficit calòric. Per què? Perquè cada vegada que activem el cos després de menjar, si fa no fa, gastem aquestes calories que hem absorbit. Comencem a entrar en dèficit, i per aquelles persones, no per tothom, qui té un pes equilibrat i això, perfecte, però qui no, li va molt bé perquè aconsegueix tenir aquest dèficit calòric que l'ajuda a perdre pes. I si després el combines amb exercici, anant al gimnàs o fer una activitat esportiva o fer un cardio, això ja depèn. Hi ha gent també que fa tai chi o fa yoga. Això ja no entraré pas en quines són les aficions o les tendències que tingui cadascun, però si comences a activar totes aquestes rutines, arriba un moment en el que comences a fer una feina important. I és difícil, És difícil perquè, personalment, jo ara estic en ple procés. Ara porto uns dies que al final he fet una reflexió perquè m'estava descuidant molt i he dit, no, s'ha acabat. I començo a estar desinflat. He començat aquesta primera fase, que el meu cos comença a perdre gasos, comença a desinflar-se, aquesta inflamació baixa, el mal d'articulacions comença a reduir-se. Hi ha dies que tens un impacte, que notes més dolor, però és per la pròpia recuperació que estàs tenint, perquè tens més pes i menys pes, i el cos s'ha de readaptar a totes aquestes qüestions, però en definitiva et trobes millor. El següent pas és començar a fer un exercici de rutina on comencis a fatigar el teu cos. I amb això no cal fer més. Amb això ja canviem la vida. Cal repetir coses petites. No cal engrescar-se en megaprojectes que no assolirem mai. recomano a la gent que comenci a fer les coses amb alegria i a partir d'aquí ja anirem veient què fem.
1: Doncs molt bé, Nico. Sembla que hem arribat al nostre final d'avui. Que sempre que hi conem la setmana que ve.
0: Doncs mira, Sònia, de cara al resum del programa, cuida el teu cos, cuida la teva vida, no perquè ho digui ningú, sinó perquè el cos respongui correctament, d'acord? I ara doncs entro amb una amb una petita reflexió, Sònia. Cal començar ara mateix. No tot. Un pas, fes un pas. Si els oients feu un pas en tot això que hem parlat ara, ja he començat a fer coses importants. Llavors, com a resum, de nou, perquè m'agrada repetir-ho moltes vegades, respira millor, menja millor, dorm millor, sent una miqueta més, i això ho canviarà tot, ho he dit abans. D'acord?
1: Molt bé, i per tancar, una idea.
0: El cos no és el problema, és el mapa. I si l'escoltes, et guiarà. I Sònia, això ha estat Realitats. Gràcies per ser-hi i sobretot per voler mirar de forma diferent.
1: Gràcies.

0: hòstia, va la llum vermella, tio.
1: Ai, bona tarda, nens i nenes, benvinguts al Rellotge de Malta, Ràdio Calde, Roger Riera, Rellotge de Malta.
2: Saps què ha passat?
1: No!
2: No hi ha hagut notícies. És una merda així d'alta.
1: Sí que hi ha hagut notícies.
2: No les he sentit.
1: Perquè, aviam, Roger, aviam.
3: En rigorós directe a Rellotge de Malta.
1: Aviam, t'explico. Jo t'explico com funciona, vale? Hi ha dos estudis.
2: Sí.
1: Un directe.
2: Sí.
1: Molt bé. Si la taula està entrant a aquell altre estudi, tu, en els auriculars d'aquest estudi, o no sent res perquè no està entrant res pel canal.
2: Pues no sentir les notícies.
1: Pues claro, perquè el Monter, que... Monter, bona tarda. Avui,
4: Hola.
1: L'hem enganxat, per fi.
2: No hem sentit les notícies.
3: Perquè el està Monter escrivint les notícies.
1: Ara les dicta el Monter i les llegeix la IA. Serà el següent. Què t'anava a dir? El Monter, que és un tècnic proficient,
2: sí.
1: Pues ha fet tot el que havia de fer i quan havia d'entrar aquí, pum, ha enxufat aquí la mandanga. Claro. Ja està.
3: Claro. Ja està.
1: No t'ho creus?
2: No, jo volia sentir les notícies.
1: Ricard, bona tarda, per cert.
3: Bona tarda.
1: Ja hi som totes.
2: Sí.
1: Falten...
2: No falta ningú.
1: No falta ningú.
3: No.
1: Bueno, això abans es deia, no?
2: Sí.
1: Antes? Falten els presos.
2: Sí, és... No les preses.
1: No, perdona, no. Quan es deia, no hi havia les mandangues aquestes.
2: I jo sempre havia sentit les preses.
1: Sí, home, sí.
2: Falten les preses.
1: Sí, home, sí. Això no s'ha dit mai, falten les preses. Això ho dius ara perquè passes a la teva memòria pel filtre woke de votar Podemos...
2: No he votat mai a Podemos.
1: Ni votat gaire mai, tampoc.
2: No, jo tampoc.
1: No, parlava de tu. Jo he votat sempre religiosament a Convergència i Unió.
2: Més a Unió, no?
1: Sí,
3: més a Unió que Convergència.
1: No, jo de fet, agafava la butlleta de Convergència i Unió i tatxava Convergència.
2: Però tu volies Unió.
1: He votat en meva puta vida... Bueno, és igual. Que no heu de fotre res.
3: Bueno, des d'aquí...
2: Ara ho dius.
3: Aprofito per saludar els companys de Patada al Ventre.
1: Ah, per què?
3: Que no saben qui sóc.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Hi ha hagut debat?
3: Bueno, debat no hi ha hagut.
1: Però un moment, el programa o te'ls has trobat pel carrer...
3: No, em van mentar
1: els... Plens com esponges.
3: Programa.
1: Ah, sí, eh?
3: Sí, quan encara anaven... Bueno,
1: però un moment, aviam, posa'm en context, jo t'escolto.
3: Resulta que tinc un encargo...
1: Dale.
3: De la regidoria de cultura.
1: És un altre enxufat.
3: Sí, ja veus. Uf, em faré milionari. Sí. Per fer algo.
1: Ah, així és indeterminat.
3: A Sant Sebastià de Montmajor el dia 1.
1: Que és d'aquí 3 dies.
3: Sí. Sí, sí.
1: O sigui, no hi ha pressupost ni temps.
3: No, bueno,
1: seria
3: això és
1: el briefing.
3: Això és la meva especialitat.
1: El briefing posa algo.
3: Algo.
1: Per ahir.
3: I com va sortir el cartell...
1: Però si tu no és de Caldes, tu van... no has de saber.
3: Bueno, però perquè no us preocupeu els d'aquí en saber res.
1: Ja, ja,
3: ha de venir la gent
1: va,
3: de fora
1: veritat,
3: a treballar i B, a estudiar.
1: Molt bé, ja està bé. I què? I surt
3: I
1: el cartell.
3: A cobrar.
1: Bueno.
2: I què posa el cartell exactament?
3: I a viure dels serveis, també.
1: I a presidir les hortes, jo què sé.
3: Sí, oi.
1: I, bueno, no. I què? I el cartell posa Ricard Jiménez i aquells van dir, polles és aquest.
3: Aquest paio qui és?
1: Vale.
2: Però posa Ricard Jiménez i ja està.
3: Bueno, a veure, no, posa... Ricard, no me'n recordo del títol farà... perquè me'l vaig inventar a l'autobús, però...
1: De l'acte.
3: Sí, és algo de visita pel, no sé, els orígens de Sant Sebastià de Montmajor.
1: Que tindràs allà 15 jubilats i els hauràs d'explicar alguna merda, els entraràs a l'església...
3: Si jo, més que per cobrar el que cobro, que faria riure, vaig a veure si em regalen un plat d'arròs.
1: Ah, ui.
3: De la paella.
1: Ah, de la paella.
3: De la paella, de la paella.
1: Vés a la rectoria, home, que,
3: ja.
1: Que ho fan bé. Menja bé, la rectoria.
3: Sí. He anat un parell de cops.
1: Sí.
3: I s'esmorza bé, també. Bueno, sí. Ara no sé si fan esmorzars, ja, no?
1: No t'ho puc garantir.
3: No?
1: No t'ho puc garantir perquè últimament no he anat, però...
2: Bueno, vols dir que no estarà ple el dia 1?
1: Eh?
2: Vols dir que no serà ple el dia 1?
1: Però ell ja està a l'organització, no? Hi haurà l'estaf.
3: Clar,
1: o sigui, el mossèn, per exemple, allà sempre té taula. No ho sé com va.
2: No, perquè el local és seu, em sembla, no?
1: Clar. No, és de Déu.
3: Perdó, és l'usufructuari.
1: I Déu... Sempre, sí.
2: Jo li cobro el lloguer,
3: l'explotador.
1: El fons de buitre. Déu sempre és a la taula de tothom.
3: Val.
1: Per això s'ha de beneir, es veu, cada vegada. I jo pensava que... O sigui, tu, per exemple, un nen, quan el bateges... Pues el bateges, te'l beneixen i ja està, ja val per tota la vida, no?
2: No, però sí. Te'l remullen.
1: En canvi, la taula ho has de fer cada vegada que hi seus.
3: La taula
1: no,
3: vas.
1: No, sí, no entenc jo.
3: No és el mateix.
2: Perquè en els objectes no deu quedar tant la benedicció.
1: Deu ser, no, perquè clar, de, no, perquè deu ser com la benedicció d'Ikea que te la fas tu, saps?
2: Sí.
1: Has de beneixir aquesta taula, no sé què. Però si portes un mossèn, ja, deu quedar.
2: Sí.
1: Perquè jo a casa dels meus avis, per Pasqua, venia un mossèn i beneia la taula. Que clar, imagina't a mi amb 5, 6, 7, 8 anys i el meu germà amb 2 més, mentre el mossèn va anar a la taula i se suposa que no podies tocar el menjar.
2: Home, quin susto, no? Quan entra per la porta amb un espant de putes.
1: Ja ho tenia vist.
2: Vale, vale.
1: Clar, la gràcia és que tancava els ulls per venir a la taula. I llavors, ai, ara em truca el meu pare, deu haver sentit per la ràdio, mai que calli.
3: Ja, calla!
1: I això, i bueno, agafava a mi aquestes coses. Però tornava l'any següent, i deia, per què ha de tornar a venir si ja ho vas fer l'any passat? Sí, ja queda venir, no? No sé.
2: Però perquè deu venir els aliments, si te'ls tampes i ja està.
1: Clar. Però diu, beneeix aquesta taula.
2: Hauria de fer els aliments
3: com els jueus, enviar-los a la fàbrica directament a beneir, a posar un sello kasher d'aquests,
1: bueno,
3: i llavors ja ve la fàbrica a beneir.
1: I circumcidar el cap de taula.
3: Cada any.
1: No? Sí, cada any un trosset més.
3: Sí, sí.
1: Què et sembla, Roger? Com, ho compres o no? S'ha acabat la sintonia i tot, eh?
2: No, jo faria whisky.
1: Bueno, jo ho he sentit. Tu faries whisky?
2: Sí.
1: Vale, doncs avui què farem? Avui... Xumar whisky, dir tonteries?
2: Sí, sí. Xumar whisky, tonteries...
1: I coses vostres.
2: I coses nostres.
1: Molt bé, doncs, Monter, Bourbon i Llorai, si us plau, bona tarda. Bona tarda.

0: Albert se sobreentén.
1: Sí, no hi havia pressupost per dos bombetes.
0: Sí, si està vermell...
2: Si està vermell, està vermell. I si clar, està verd, no està
1: no
2: verd.
1: Està. Que no està, s'apaga.
0: Deu ser perquè fa molta llum a fora i aquests finestrals, però fa, és rosat, eh? Perquè...
2: I pots apagar la bombeta sense apagar-nos a nosaltres?
0: No. O sigui, per putejar.
2: Que funciona bé, no? Funciona bé, no?
0: Sí. Home, sí. No, tu no pots tenir a la gent on-air sí. amb el llum apagat, això és trampa.
2: Bueno, però potser podies fer la broma, no? D'anar fent pampallugues.
0: Home, la broma. Si això se pogués, jo ja monto una tertúlia ara mateix a Radio Caldes i convido sí. gent. Què? T'han passat pel cap possibles candidats a la tertúlia de Radio Caldes?
2: Ah, sí.
0: N'hi ha una de tertúlia, vàries de tertúlies. Fes això del...
2: A mi les tertúlies m'atabalen molt.
0: Ja. Mira, l'altre dia vaig anar a concert de Pau Vallvé i té una cançó que diu que els tertulians són el pitjor. Ara m'hi has fet pensar. Saps on era el concert?
2: A on?
0: Al Sant Jordi Club.
2: Ah?
0: L'última vegada que hi havia anat era...
2: No hi vas anar aquest cap de setmana?
0: Sí, però l'última vegada... L'anterior vegada que hi havia anat va ser amb tu a veure In Flames.
2: Ah, sí? Boníssims.
0: Sí, sí.
2: I després un altre grup molt dolent que es deien... Five Finger Death Punch o alguna
0: cosa. No me'n recordo.
2: Ens van quedar tres cançons i vam marxar, crec.
0: Aviam, que el Monter està detectant un soroll. Moveu-vos. És el Roger. Ah. És que aquesta taula és molt sensible.
2: És sensible, és sensible.
0: Perquè si...
1: Has de posar alguna cosa, un tapete, o Sky, aquí sobre.
2: Sky aquí sobre molaria.
0: No, o sigui, la solució ja existeix, però aquest estudi està muntat en fase 1 per pressupost. Mm. Ara, quan vinguin les eleccions, faran la fase 2, suposo. Espero. Ui. No t'ho creus? No? Vale. Que és el que es fa avui en dia a totes les ràdios del món, que és penjar els micròfonos d'un flexo sortint del centre de la taula.
2: Uh-huh.
0: Llavors això no passa, perquè això va el micròfon pel pal. Mira el micro que té el Monter allà
2: sí.
0: al control.
2: Ah, sí. Ell té un flexo.
0: Claro.
1: Jo, si a la fase 2 posen la font d'aigua, ja em dono per ben pagat.
0: I aquí hi hauria d'haver cadires de públic, no?
2: Sí.
1: Quin públic?
0: Claro. Home, públic. Mira, l'altre dia vaig anar a concert al Teatre del Centre.
2: Carai, no pares, tu.
0: Bueno, estic anys sense anar enlloc i de cop i volta...
2: Desconcerts sí. de seguit.
1: Algú s'ha de divertir.
0: Sí, home.
2: Jo vaig anar de concert el diumenge.
0: Bueno, vas anar. Ja hi eres.
2: No, vaig anar a casa, vaig canviar bastant.
0: Ah, matoll.
2: Matoll.
0: Ja, era la tripleta que havia de fer jo aquell cap de setmana, sí. però ja no em donava la vida. Perquè havia de venir Caldes divendres, baixar a Barcelona dissabte, pujar Caldes divendres... És el que faig cada dia per treballar.
2: Sí.
0: Però, home, ja estava cansat. Doncs, per què ho deia això? Ah, sí, perquè vaig anar al concert d'Amazoni
2: sí.
0: al Teatre del Centre Democràtic i Progressista,
2: sí.
0: organitzat per l'Ajuntament.
2: Sí.
0: I, bueno, tinc moltes queixes, però... Només per dir-ho de les cadires, no van treure les cadires
2: no.
0: perquè deien que pesen molt.
2: Sí.
0: I m'ha dit que això ja ha passat en altres activitats del teatre.
2: Sí.
0: Que el qui organitza diu, pesa molt, això no ho trec. Però són mòbils, vull dir, es poden treure, no?
2: Sí, van uns blocs de 3 en 3, però s'han de treure entre dues persones perquè pesen més de 100 quilos, les 3 butaques.
0: 3 butaques, 100 quilos?
1: Sí. Déu-n'hi-do.
0: Hòstia. O sigui, pot ser que segons qui segui pesin més les butaques que la gent que ja segueix de sobre.
2: Sí.
0: Mm-hmm. Redeu. Són les antigues?
2: No.
0: Són noves?
2: Són noves.
0: Llavors s'han comprat per putejar.
2: S'han comprat...
0: Bueno, és un tema que no portes
2: si
0: tu.
2: No sé si t'ho pot explicar. Ja t'ho explicaré.
0: No, és igual. Primera perquè estàs a la ràdio, però és un tema que no portes tu, oi?
2: S'han comprat sense rodes. Llavors hi ha unes plataformes per treure-les, però s'ha de fer el gesto de pujar-les a sobre les plataformes. Ahà. Llavors la gent quan li diuen això diuen no tinc temps ni ganes.
0: Si haig de contractar l'home més fort del món per moure-les, doncs ja no em surt a compte l'activitat, no? Vale, bueno, ja està. Tampoc hi havia, ja aquí som, tampoc hi havia barra de bar.
2: No.
0: Tampoc es podia pujar beguda del bar de baix.
2: No es pot, és així.
0: Pues no sé si anirà més concerts, Digue'm alcohòlic, però...
2: No, jo...
0: De fet,
2: jo
0: havia demanat un bitxí, però no n'hi havia.
2: Jo estic d'acord amb tu.
0: Vale.
2: I
0: que és
2: una cosa que s'hauria de resoldre. I que, a més, m'he ofert...
0: Sí.
2: Personalment i en grup, a resoldre-ho,
0: a solventar-ho. Bueno, aviam, estem a la ràdio pública municipal de Caldes de Montbui. Jo m'imagino que en l'era de la intel·ligència artificial qualsevol cosa que es digui per aquests micròfonos és monitoritzat per una IA que totes les peticions aquestes que es fan les converteix automàticament en una instància que sigui d'entrada a l'Ajuntament, no?
2: Correcte.
0: Pues ja està, si tot fos això.
2: Però la instància no ha d'anar a l'Ajuntament.
0: O que tacte el muntava l'Ajuntament.
2: Sí, però vull dir, no era l'Ajuntament el que
0: sí, sí.
2: Posa les prohibicions però jo vaig a un acte... o les traves en els espais.
0: Però si jo si vaig a un acte i tinc queixa és a l'organitzador.
2: Sí.
0: Perquè l'organitzador pot fer en aquest puesto o un altre. Ja sabem que ho fa en aquest puesto perquè n'ha de fer tants l'any. Bla, bla, bla, sí. Però, oi? Saps què vull dir? Llavors, a més, ara anem, Ricard?
1: No, no.
0: S'està allargant, això.
1: No, no.
0: Això ho diu.
1: S'està allargant ell.
0: Això que estem dient, collons.
1: No, és que estic mirant el monter perquè m'estranya. Has d'estar molt ocupat, m'estranya que no hagi posat els roncs encara.
2: Si s'ha de circuncidar cada any, s'ha d'allargar una mica.
0: Home, claro.
1: Claro, claro.
0: Però el que vull dir és que a l'Ajuntament, si et vols queixar d'algú, has de fer una instància.
2: Correcte.
0: Com el flipat aquell que va treure les plaques del carrer. Un moment, que ara estava parant d'algú interessant. El flipat aquell que va treure les plaques del carrer Llorenç Artigues.
2: El Toni, sí.
0: Que les va portar a l'Ajuntament i va dir faci vostè una instància, que és el vol vostè mañana més heavy. Que...
2: Sí.
0: No hi entrarem, que us disperseu. Però a l'Ateneu...
2: La notícia de Ràdio...
0: Seu.

0: Ah, també.
1: També.
0: I el Totó te'l vaig veure l'altre dia.
1: Pues
0: que va molt a bars.
1: No ho sé.
0: No vull insinuar res, era una broma.
1: Jo només vaig a un. Llavors, quan ve, sí.
0: Què faràs quan surtis d'aquí avui?
1: Vaig a...
0: Només vaig a un, el tio me vull a la Wine Week, saps? Que ho he dit en castellà i en anglès, fixa't. Per insultar.
1: No,
0: però... Ah, però no és un bar, clar.
1: No és un bar, és un espai d'agustació.
0: Molt bé, molt bé. Bé, clar, quan tu dius que algú va molt als bars, estàs insinuant que és alcohòlic.
1: No,
0: però
1: jo
0: no veu alcohòlic, va molt als bars.
1: Jo no dic que vagi
0: no,
1: molt als bars.
0: No, quan tu no, quan un diu.
1: Escut, jo t'ho dic que pues, el pots trobar al Rosset.
0: Però vull dir que aquest és el canal oficial.
1: No.
0: Ah. Hi ha una bústia de...
1: Sí, hi ha una bústia, hi ha un telèfon.
0: Hi ha un telèfon?
1: Sí. Hi ha una pàgina web que pots enviar correu.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Bueno, doncs ja hi aniré. L'altre dia volia estar dret i no vaig poder.
1: Vols que et digui el telèfon i el dius per aquí?
0: No, no, no. La gent que s'ho busqui, ja ens hi farem aquí propaganda.
1: Vale, vale. Ai, m'he donat un cop de cols amb aquesta taula.
0: Veus? El Roger avui ha treballat i no ve gaire rumbero, saps?
1: No vinc gaire rumbero mai. Bueno, anem per feina.
0: Vinga, ui, sí, sí, ui, que és tard, ui, que és tard.
1: Avui porto Glen Elgin, Pit i Sly Cask Finish.
0: Un pit de gallina.
1: Està fumadet.
0: Ah, pitet d'aquest, eh? Sí. Té fum. Vale, doncs què? I pel Ricard no n'hi ha?
1: Sí.
2: No.
0: Quin vol, Ricard? Aquest o aquest?
2: Igual.
0: Pues aquest que està aquest. Més a prop. Au. Au.
2: Mismamente. A veure.
0: Doncs què? Però per què comences pel nas? Perquè has llegit fumat.
2: Perquè
0: he dit saber...
2: pitet.
1: Pitet.
0: És tèrbol.
1: No, jo crec que és les copes. Pues... O no, tu com el veus?
2: Or jove.
0: Groc palla. Entre groc palla i or jove.
2: Oi! Ai, ai!
0: Hòstia,
2: vaya.
0: Hòstia, nano.
2: Sí que ve avui.
0: Ha vingut.
2: Monte. El Roger està tirant whisky.
0: Ep, vols que vagi buscant paper?
1: Sí.
0: Bueno, a fer que ve el Monter.
2: El Monte.
1: Que és, el Monte?
0: És tècnic de so i xatxa.
2: És bastant untuós, a mi em sorprèn això. No?
0: Mira, la copa està neta i ara no té tanta terbolesa, tenia raó. Vale. Però és claret. Però és untuós. Però és brillant. Gràcies, Ferran.
1: Quina manera de desperdiciar whisky.
0: I de fer soroll amb els... Fan molt soroll? Un moment.
2: Els papers?
0: No,
1: els cables.
0: Els cables.
1: Per què no va penjat? Si anés penjat del sostre...
0: Jo l'he allargat justament perquè no remeni per aquí al mig.
1: De la taula.
0: Ja, hòstia, del sostre també els micròfons molaria bastant, eh?
1: Sí, clar.
0: Música en directe s'ha de fer aquí. Adéu, adéu. Bueno, total, que...
1: No és tèrbol.
0: No.
2: No.
0: Groc palla, or molt jove.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Untuós, brillant.
1: Mm-hmm.
0: Llàgrima artera i abundant.
1: Ho has dit molt bé.
0: Amén.
1: Té una mica de reflex verd.
0: Ah, sí? Vols sí. dir que... Un moment.
2: És el mural.
1: No, però és un groc així que té un... Més que daurat és a tira verd, una mica, no?
0: Ah, sí? No? Bueno, sí. Veig què vols dir.
1: Sí, no
0: sé ben bé. Aviam, sobre negre. Ah, sí. Sí, entenc què vols dir.
1: Sí, eh?
0: Mm-hmm. És or florit.
1: Sí.
0: Vale. Ja si estarà florit. No es pot florir, això, oi?
1: Home, suposo que sí, però... No sé quin...
0: Amb el qual es pot florir?
1: No sé quin...
0: Quina floridura.
1: Quina floridura surt a 44 graus i mig.
0: No sé. Això que ets de l'Artemis, que han anat a la Lluna, ho sabran.
1: Oi?
0: Què diu en nas, això?
1: En nas bé, no?
2: Sí.
0: És que ha posat la copa aquí i l'ha rascat així, Monter. Jo ho intento, però...
1: Mira,
0: ara l'altre nen. Què diu el nas?
1: Ui, diu moltes coses, eh?
0: Aviam.
1: Uh-huh.
0: Saps que no podem pensar sense el llenguatge?
1: No podem pensar sense el llenguatge.
0: No, i per això diem, fixa't, que les coses diuen. Per exemple, aquell rellotge...
1: Què et diu?
0: Què diu? Això deixa de ser un rellotge, saps?
1: Bueno,
0: ja és la idea del temps.
1: Sí.
0: Perquè diu, saps?
1: És un rellotge antropomòrfic.
0: I el nas,
1: sí.
0: Què diu el nas? Però el nas no parla, saps què vull dir?
1: No, el nas... Bueno.
0: Consti que tot això ho dic per donar-vos temps a ensumar el whisky i que quan jo el pugui ensumar no hi hagi un silenci. M'explico o no?
1: Ja el pots ensumar.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I s'ha hizo el silenci.
2: I s'ha hizo el silenci, clar, perquè ella està ensumat també. Home.
1: Jo li trobo, a part del fum, que trobo que és subtil, eh?
2: És subtil, molt, molt.
1: Li trobo com herbes.
2: Mm-hmm.
1: Mm, no sé si mediterrànies, però sí que tenen un toc balsàmic. Mm-hmm. Té un punt salí, però tampoc és molt, molt heavy en nas. I té el punt de la barrica, de la fusta, però no molt dolç. I a mi m'han vingut unes notes com de mel, com de carmel.
0: Jo veig una cosa humida aquí, eh?
2: Jo el que, bueno, sí que moltes coses de les que comenta el Roger surten, però jo crec que la característica principal que veig jo aquí és l'equilibri.
1: Sí?
2: És a dir, bueno, jo crec que no destaca una cosa massa per sobre de les altres, que hi ha sempre la temptació amb el fum, no?, que s'imposi massa el fum o la barrica, però vaja, a la copa aquesta tancada, més tancadeta, té un punt químic.
1: Sí.
2: A la copa més oberta ve aquí més la dolçor.
1: Aquí li té el punt químic. A veure...
2: Sí. En aquesta... Sí. Vale, igual que aquesta, més o menys.
1: Aquest té un aroma molt més agradable.
2: Sí. Sí, sí. Jo crec que la dolçor només surt a les copes una mica més obertes. I...
1: T'he fet meu. El Cesc està fet tres vasos.
2: Sí, al final...
0: No sé què, escopiré alguna, al final. Bueno, ja l'hem olorat, no?
1: Sí.
0: Salut.
1: Tu no vols dir res del que és...
0: Tu estic d'acord.
2: Jo crec que el més fluix...
0: És... Després em tireu els roncs, cabrons.
2: El més fluix és el salí, per mi.
1: Oh, no.
0: Què?
2: Què passa?
0: Agafa't el... Has esquitxat el mòbil i ja no va?
1: No, sí, sí.
2: La llamada de l'ahorro.
0: És que si l'esquitxes amb whisky... Aigua és IP60, no sé què, però amb whisky no, eh? Què passa?
1: No,
0: què?
2: Passa amb l'altra copa.
0: Que has de fer coses de feina mentre estem al programa, no. Aquesta vols? Monter està fins als...
1: S'està posant... Pebrots
0: dels sorolls de la taula. A veure, fet millor, jo no sé. Que no podem flotar. Aquí no passa, no? No passa tant.
2: No passa tant.
1: Va, que brindem.
0: Clar, perquè aquí és pur àudio. Aquí és vibració. Amigo.
1: Va, que brindem.
0: Un moment, ai, que em cau la copa.
1: Va.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
0: Va, és que abans he omplert el buit amb, saps? Com aquell qui diu filosofia...
2: I ara monomatopeies.
0: O antropologia, gairebé. I ara, clar, l'haig d'omplir una cosa més lleugera.
2: Ui, ui.
1: Hòstia.
2: Sí. No és el mateix.
1: No és el mateix, eh?
2: No és el mateix en boca que en nas. Bueno, per mi ha perdut bastant.
0: Hi ha hagut copes, però no ha canviat-lo de dins, eh? Ui.
1: Té una entrada dolça, però de seguida es posa molt picant.
2: Molt, molt. I una mica astringent al final.
1: Sí, i passa molt ràpid.
2: Sí.
1: Cap al centre de la llengua pràcticament no hi és.
2: Sí.
0: Deixa la calidesa. Mm. Té un punt de carmel, untuós. La dolçó aquesta et queda. Això sí que queda.
2: Sí.
1: La part aquesta del carmel queda i la part herbàcia, però més balsàmica, també queda.
2: Mm-hmm.
1: Especiat.
0: Crec que es potencia la part salina.
2: Sí.
1: Aquí
2: sí.
0: Sí. Saps?
1: És llargueta,
0: és més, sí.
1: Però...
0: O sigui, baixa el volum.
1: És molt poc intens.
0: Baixa el volum, sí.
2: Sí, així com en nas semblava... Ui, jo, hòstia, no? En bicicleta. Mm. Baixa una mica les expectatives. Està bé, eh? Però... És això, sobretot és curtet.
0: És una música suau de fondo, saps què et vull dir?
2: Mm.
0: Tu veus i fa dolçó i baixa.
1: Toma el mòbil.
0: Noi, què? Sorolls, jo què sé. Mira, m'he posat un posavasos. A cara no ho sents. Pues au, ja pots forrar la taula de paper de cuina. O posar la jaqueta, jo què sé. Bueno, ara no sé què deia. Ah, que entra dolç, i després baixa. T'estan trucant, eh?
1: Sí, ho veig.
0: Es vol sortir. Vols que l'agafi jo? Hola, el senyor no està.
1: No, ara li dic que estic a la ràdio.
0: A que no ho sap? Ah, bueno, clar. Perquè... Sí, no ho sé. Què?
1: No diu res.
0: Eh?
1: No, ja estic. Ja havia dit que estic a la ràdio i ja està.
0: Pues això, que baixa la intensitat, però és llarg alhora. Se fa les dues coses. Se baixa la intensitat i és llarg. Llavors, aquesta comparació amb la música de fons... que és un whisky d'aquests que podries anar tenint una conversa, malgrat tampoc té molta complexitat.
2: No.
0: No és una cosa molt, molt, molt complexa, molt, moltes notes diferents i tal. Però és agradable. És més agradable del que semblava
2: sí,
0: el primer
2: trago. Sí, sí, sí, sí. No, després millora.
0: Quan ja t'ha dormit la llengua i tal, ja, ja ho estàs fent.
2: Va, però això és culpa de que anem amb una... Bueno, això, no? M'ho estàs fent al nas i anem amb una, amb una idea preconcebuda.
0: Ens ha amenaçat una cosa.
2: I llavors hem dit ui, ui, ui. Ja. Després, clar, un cop ja hem begut...
1: Sí que és veritat que no és un whisky d'aile, sinó que està acabat amb una barrica d'aile. Llavors això també...
2: influeix.
0: Bueno, ara sabrem exactament d'on és.
1: Potser esperàvem una cosa que no era.
0: Bueno, sí, però sobretot perquè el nas prometia...
2: Sí, sí, sí.
0: I després pues, eren ombres a la paret.
1: Diu, aquesta és una expressió anomenada Smoke and Citrus de la sèrie... de la sèrie Cascraft de la motelló independent Murray McDavid.
0: Cap de nosaltres hem dit Cítrics.
1: No, però es diu Smoke and Citrus la sèrie.
0: Ah, vale, vale. Ah. Un altre cop prometo una cosa que no és.
1: Ho torno a llegir, eh? Sí, aquesta sí, sí. És una expressió anomenada Smoke and Citrus de la sèrie Cascraft de la motelló independent Murray McDavid. M'ha entrat una mica de dislèxia. He dit Murray McDavid.
0: Sí, sí, sí.
1: És un whisky de mal...
0: Murray McDavid.
1: És un whisky de malt destil·lat a Glen Elgin, la maduració del qual ha finalitzat en barrils tipus Hogshead, ex-aila de Colilla.
0: Colilla.
1: Sempre em surt Colilla.
0: Jo ja no ho sé, perquè si fa molt temps que li he sentit dir al Brian Cox, començo a deformar-me jo i ja no, saps?
1: Ex-aila, que es diu de Colilla, que aporta un sabor esfumat a les habituals notes afruitades de la destil·leria Glen Elgin.
0: Glen Elgin sí que sona èlfic total, eh?
1: Sí.
0: Ah, que sí?
1: Sí, sí.
0: Ja, ja, està.
1: És un whisky orejas picudes.
0: Ara.
1: Nota de tast. Nas, bastant afruitat. Principalment fruites de l'hort.
0: Fruites de l'hort. És Virgínia?
2: Aviam. La... Aquí fruites de l'hort.
1: Aquí posa. Pebre suau.
0: De què temps ara, president dels hortolans?
2: Però ara, mira, estan acabant de collir pèsols i faves i algun enciam i cebes i ja s'està esperant les patates, que ja comencen a florir i s'han plantat ja tomàqueres i carbassons.
0: Som-hi, doncs.
1: I les maduixes?
2: I les maduixes d'aquí poquet, però encara falta un... Ah, i les últimes carxofes, també.
0: Ah, això no m'interessa.
2: Temporada curta, de carxofes.
0: Per sort, per sort.
1: Ara estan molt barates.
0: Fàstic, les carxofes, tio.
2: Què dius, home? Jo, a més, les que tinc van amb molta proteïna, perquè les faig que trobar formigues.
0: Saps que
2: colgó a dintre.
0: A mi la carxofa no m'acaba d'agradar. Uh-huh. Tampoc és una... Però no m'acaba d'agradar.
2: Igual que el tomàquet.
0: Però, bueno, que, depèn que... del...
2: Menys
0: de...
2: o més? Amb...
0: No, m'agrada més el tomàquet que les carxofes.
2: Vale.
0: Les carxofes, el que em fa molt fàstic,
1: només
0: per exemple...
1: Només falta que no li agrada el pebrot.
0: M'encanta el pebrot. Les carxofes... Sobretot són aquells pots de conserva de cors de carxofa, que hi ha pèls.
1: Però allò no m'agrada ni a mi.
0: Fa fàstic hasta veure-ho, però bueno, és igual.
2: Perquè estan passades, aquelles.
0: Però el que més m'agrada...
2: Per això van en conserva.
0: El que més m'agrada de que no m'agradin les carxofes és dir que no m'agraden les carxofes, perquè sempre surt un integrista... Oh, les carxofes són els millors! Sempre, sempre.
2: El Monter, mira.
0: És com... Això és una veritat universal, igual que si tu tens una pissarra de rotuladors a l'oficina i et ven a veure amics homes... vamos, dibuixaran una tita tots, segur, en algun moment o altre. I ja està, és una veritat universal, siga, per favor.
1: Nas, bastant afruitat, principalment fruites de l'hort, com la carxofa, pebre suau, notes de fum de torba al fons, una mica de xocolata amb el temps. T'ha donat xocolata amb el temps?
0: No. Blanca.
1: No. Gust, cos mitjà lleuger, de nou fruites de l'hort, vainilla cremosa...
0: Què collons vol dir fruites de l'hort?
1: Fruites de l'hort, mantega i tocs de torba. Al final, final mitjà a curt. Ara una mica, amb això del final mitjà a curt, estic d'acord, ara una mica més de torba, xocolata negra i cuir.
0: Li vaig a preguntar al ChatGPT. Ho sàtigues, eh?
2: No sé, jo per la xocolata negra i el cuir ho veig una mica... més lleuger, que xocolata negra i cuir em semblaria més dur.
0: Xocolata blanca si t'ho compro, perquè té aquesta cosa lletosa i com que això té com aquest rerefons de caramel... Espera un moment.
1: Digue'm.
2: Siri.
1: Colilla.
0: Hola, ChatGPT, una pregunta.
3: Hola, Cesc.
0: Hola.
3: Com va tot avui?
0: Bé, sí, espera't, jo, sí, que t'ho dic jo, no cal que... Vale. Sid, en una nota de tast de whisky, quan diu que en nas és bastant afruitat i diu principalment fruites de l'hort, a què es refereix amb fruites de l'hort?
3: Quan diuen fruites de l'hort en una nota de tast, solen referir-se a fruites com pomes, peres, préssecs, prunes o fins i tot albercocs. És a dir, aquelles fruites que tradicionalment trobaries en un hort o fruiterà clàssic i que tenen aromes dolces, fresques i sucoses.
0: D'on és aquest accent que fas? No l'acabo d'identificar.
3: És un accent estàndard català. Intento que sigui clar i neutre, sense cap varietat massa marcada. Però si prefereixes alguna entonació diferent, m'ho dius i m'hi adapto.
0: Sí, sí, sí, sí. Parla, parla com si fossis de Fraga.
2: No, home, no, com el Pere Codonyan. Si et...
0: Aviam, si prova-ho.
3: Endavant. Digues, a veure què més et ronda pel cap.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu. Ja està. No, m'ha fet la juja, eh?
1: T'ha fet la juja una mica.
0: Va, bueno, segueix.
1: Color natural i sense filtració en fred, característiques importants que les destil·leries algunes vegades no ho apliquen a les seves pròpies expressions. Això poques vegades ens hem trobat, eh? Mm. Com un whisky digui, no, no, li hem fotut colorant o no l'hem filtrat bé. Mm. Bueno, això vol dir que va ben bé.
4: Sí.
1: En general.
0: Jo ja me l'he acabat. Què en tens a dir? De
1: la destil·leria Glen Elgin va ser construïda el 1898. Ja com el Barça, no?
0: No. 99.
1: 99.
0: Neix el club que porto el cor. Vale. L'aurana són els colors.
1: No,
0: Futbol
1: no, no
0: Club Barcelona. Amb Emma, eh?
1: No em sé la cançó.
2: Futbol.
0: Futbol.
1: La destil·leria començant a produir el 1901. Es troba a la regió en el riu Losi, passa per la ciutat Elgin. Losi sembla el gos de l'elfo, de l'Elgin.
0: De l'Elgin.
1: Del Glen Elgin.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí.
1: No el riu. Productora de whisky de malt. I hi ha no menys de 8 destil·leries dins d'un radi d'alguns quilòmetres. Vull dir que està rodejada per més glens.
2: Mm-hmm.
1: A l'estrella sí, sí. Glen
0: Home,
1: Elgin...
0: Si hi ha un Glen, hi ha un Glen.
2: Són tots família.
0: Clar.
1: Es troba entre les localitats de Rhodes...
0: Rhodes.
1: De Glen Rhodes.
2: Ah, va.
1: Rhodes.
0: Ah, semblava que es digui Rhodes. Semblava com aquests pobles del Pirineu.
1: Rhodes.
2: Ah, un.
0: Rod. Pet.
1: Rod i Elgin. No, és el... Ja. Rod és el
0: Escolti,
1: germà...
0: Escolti, que m'he perdut. Mira, si tira amunt cap a Rod, giri a esquerra que trobarà Pet.
2: Són pobles de la Cerdanya, però ara mateix podria ser una classe de primer de bàsica.
0: Total, total.
1: El cantant de... El cantant de Van Halen es deia Philip Roth, el primer.
0: Ah,
2: hòstia, no.
0: Hi ha un escriptor també que es diu Philip Roth, sí, que és un cognom.
1: Jamie Lee Roth.
0: Que
1: Philip
0: ser,
1: Roth és un escriptor.
0: Hauria de ser de quan els catalans van descobrir Amèrica.
2: Clar.
0: Que van dir, mira, saps què? En comptes de passar els nostres cognoms per despistar, passarem noms escatològics que, com que som catalans, ja ens va a la mandanga, saps?
2: Ja, sí.
0: William Pett.
1: Perdó, m'he confós. Era David Lee Roth. No, Philip Roth és l'escriptor.
0: L'escriptor, vale. Bueno,
1: no que feia, no
0: però són cosins,
1: mai,
0: són cosins.
1: Segur. Ah. No l'havia vist mai, que feia l'espadat i...
0: No.
1: I cantava com... Bueno, cantava.
0: No, jo de ball em vaig quedar divertidant.
1: El Monter sí que t'hauria escoltat Van Halen, no?
0: Van Halen, eh?
1: Sí,
2: sí. Sí.
1: Eddie Van Halen?
0: Sí, sí.
1: I el germà, que no me'n recordo com es diu.
0: No sé què, Van Halen.
1: Van Halen.
0: Segur.
1: Es van posar el nom del cognom.
0: Saps el que m'ha agradat més a mi sempre del Van
1: Halen? És com si tu muntessis un grup i en comptes de dir-se pandes digués Valls.
0: Ja, molaria, eh?
1: Bueno, Valls és guapo, bueno. Però...
0: Ja, podrien no entendre-ho com un cognom.
1: Exacte. No, imagina't que es digués...
0: Glen.
1: No, o Martínez.
0: Ja. Però això ja deu ser-hi, no?
1: Un grup que es diu Martínez.
0: Segur.
1: Ha posat la cançó però més dolenta...
2: Sempre ha d'anar precedit per Los Martínez.
1: Los Martínez. Au! Aquest organillo...
0: Noi, és en altres temps.
2: La cosa comercial.
0: Al Monter quan era jove li agradava això.
1: Claro. És que estic veient la pols de sobre l'organillo. L'heu sentit, eh? És dir Rod.
0: Senyor Rod.
1: El senyor Rod. Bueno, ens estem anant.
2: Sí.
1: El nom de Glen prové del gaèlic i significa vall.
2: Vaya.
1: Vaya. No, sí, sí, vaya
2: sí. Valls.
0: Sí, sí, sí.
1: I Elgin és el nom de la ciutat. Doncs pues la vall de l'Elgin.
0: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Com la vall d'Aran, la vall de la vall.
1: O la vall
0: sí,
1: del
0: sí,
1: Roig.
2: Sí.
0: Es diu la Glen Aran, per exemple.
1: Glen Aran.
0: Bon nom de whisky, si produïm whisky al Pirineu.
1: Sí.
0: I el fem a la vall d'Aran,
1: sí.
0: Que es digui Glen Aran, per exemple.
1: Glen Aran.
0: Ja està.
2: Elgin, doncs no sé, Lord Elgin,
1: sí,
2: era el tio que va fer el Museu Britànic a base d'endur-se coses, entre elles el Partenó.
1: I tenia les orelles punxegudes?
2: Segurament. I un gos
0: que deia l'Oci, i era nebot d'aquesta estileria, amb aquests calés. Clar, i bé, els de...
2: I el Partenó. Sí.
1: Molt bé, molt bé. Després de molts tancaments per les crisis de les guerres, el que sol passar a les destileries, la destileria va ser completament reconstruïda el 1964.
0: Mira.
1: A l'actualitat compta amb tres guaix estils, que són els elements aquests de primera destil·lació, i tres spirit estils, que són els que fan la segona, no?
0: Mm.
1: Que treuen, doncs, l'alcohol al 72%, i s'escalfa tot mitjançant vapor.
0: Com antes.
1: Va. I llavors, bueno, tenen recipients aquests dels washback per fer la fermentació. És una de les poques destil·leries que encara utilitzen els worms tubes per al refredament de destil·lat en lloc de condensador, que és un sistema antiquíssim que es troba a l'exterior de l'edifici i consisteix en un conjunt d'enormes botes de fusta plenes d'aigua freda amb una canonada de coure enrotllada que va a l'interior i connecta amb el braç del...
0: Sí, un serpentí.
1: Sí, és com un serpentí. Mm. La preparació de l'ordi maltat es realitza amb l'aigua que prové del llac Milwis Loch.
0: Loch. Vol dir...
1: Llac.
0: Correcte.
1: El whisky de la destil·leria Glen Elgin s'utilitza principalment com a component principal al blend escocès White Horse.
0: Mm.
1: Que vol dir cavall blanc.
0: Kill it, te mata. No, te mata.
2: White, cavall, horse, blanc.
0: Hagués molat, la veritat.
1: Sí. No, crec que és al revés, eh?
0: Ara cau de l'hort.
1: Com a whisky de mal...
0: Ara cau de l'hort. La de l'hort. Bueno, sí, és igual, ja.
1: La fruita de l'hort. Com a whisky de mal, Glen Elgin està disponible en petites quantitats com un 12 anys des de finals de la dècada dels 70 i més amplament utilitzat des de 2005, que va ser quan es va unir Glen Elgin a la gamma de whiskies de mal clàssics de Diageo.
0: Ja hi som tots.
2: Vaja.
1: Vaja.
0: Ja hi som tots.
1: Ai. Tant de la soneta, eh?
0: Després és que sento aquests noms, que ja, clar.
1: De tant en tant estan disponibles expressions de més edat, tu, igual que expressions de diversos embotelladors independents, com és el cas d'ara.
0: Molt bé. Ben bo, no en tens més, eh?
1: No.
0: Vaja.
1: Bueno, tinc la meva copa, però no te la veus.
0: No, ja. Bueno, queda una goteta. Voleu tornar a brindar? Molt bé.
1: Vale, ara ja pots dir les teves merdes.
0: No, hi ha més? Si no tindreu temps de fer lo vostre, que hi ha putos.
2: Hi ha putos, però jo prioritzaria el Roger, que a no li deixem fer del mai res.
0: Bueno, sí,
1: no, home, però tenim temps.
0: Fes-ne dues.
1: I jo en 10 minuts ho faig.
0: Va, doncs. Pues fins aquí les tonteries. Vols tirar la de les meravelles?
1: Començo jo.
0: Perquè n'hem dit moltes.
1: De meravelles del món i més, no, que en
2: direm. Tonteries.
0: Vols que te n'expliqui una que tu et farà gràcia de tonteria mentre prepares la paperassa?
1: Ja la tinc a punt.
0: Avui he hagut de mirar la web d'un restaurant de 3 estrelles Michelin.
2: Carai.
0: Michelin.
1: Sí.
0: Del senyor David Muñoz. La web del Diverso.
1: Sí.
0: Vale. Mm-hmm. Perquè m'han enviat un meme.
1: Que crec, com ell.
0: No, que crec que és una mica antic, perquè diu: lo bueno de que David Muñoz haya subido el menú de su restaurante de 250 a 365 euros, ara crec que està més car, diu, es que antes me estaba ahorrando 250 euros y ahora me voy a ahorrar 365, ¿vale? I llavors he pensat, hòstia, jiji, però quan val realment el menú? Perquè el disseny del meme em semblava antic. I m'he anat a mirar la pàgina web. Llavors, la pàgina web, ara vosaltres no la veureu.
1: Què t'estem estalviant?
0: Però ara t'ho diré, però vull dir, la gent per la ràdio no veurà la pàgina web, no va mirar-la, si voleu, diverso.com, te l'ensenyo tu, és lletja com pagar un pare,
1: sí,
0: però lletja. Vull dir, i els menús i tot no té res, reservar i regalar. Compra i ja està.
1: Sí.
0: M'has pensat, bueno, i com es reserva?
1: Senzilla.
0: No, lletja.
1: Sí.
0: És un pas més.
1: És un pas, vale, més.
0: M'han anat a veure com es reserva. Val? Perquè jo sé que tu, que treballes, perquè copropietària és un restaurant de,
1: sí,
0: tal, i que les reserves és un tema complex, sí, la restauració, i he pensat, i com s'ho fa aquest 3 estrelles Michelin del flipat aquest de la cresta, que sí, de Pedroche? Vale. Llavors, he anat a la pàgina de les reserves. Mira, tu... Vale? O sigui, és bàsicament un text enorme i un formulari lletjíssim.
1: Sí.
0: Vale? Però ara et llegiré el que fan per les reserves. Segon, montre, que això és interessant. Diu, bienvenidos a nuestro sistema de reserves. Molt bé, això ja, són educats. Diu, Diverso está abierto de martes a viernes durante los servicios de comida y cena. Cada dia a les 00...
1: Ah, tinc el cap de setmana, eh?
0: Sí. Cada dia a les 00:00 hores habilitamos una nueva fecha en nuestro calendario de 2026 con 90 días de antelación para que pueda reservar su mesa con anticipación. Vol dir que el que fan cada dia obren la data d'aquí 90 dies fins que s'omple i s'ha acabat.
1: Uh-huh.
0: Vale? Llavors, baralla't. Però diu, para realizar una reserva en Diverxo es necesario adquirir un ticket. Su precio es de 450 euros IVA incluido por persona, que corresponde al precio total del menú sin incluir bebidas. Este importe será deducido de la factura final el día de su experiencia. O sigui, pagues el menú per avançar, uh-huh, vale? De tots els que vindreu, no és un dipòsit.
2: No, no.
0: I llavors, el de més que facis ja t'ho cobrarem aquí, però tu vienes pagado de casa, vale? I diu... Condiciones de reserva y cancelación. Y ahora aquí se ponen en serio, si no estaban ya. No se admiten cambios en la fecha de reserva, sin embargo, los tickets son transferibles a un tercero en caso de no poder asistir. Oberta la revenda. ¿Vale? Sí. Vale. Si cancela con un mínimo de 2 semanas de antelación, ¿dos semanas? Se le reembolsará el importe pagado. Dices, bueno, gracias. Mm-hmm. En 4 son 1.800 euros. Vale, ok.
1: No et pot agafar un apretó en última hora.
0: No. Es importante que el número de comensales que acudan sea el mismo que los del ticket adquiridos, ya que de no ser así, si venen menos, està referint més, està clar que no pot anar, la cuenta incluirá tantos menús como comensales se hubieran reservado. Si un no pot venir i no pot revendre, ho sento molt, tal. Si no encuentra disponibilidad en la fecha deseada, le recomendamos unirse a nuestra lista de espera para que podamos contactarlo en caso de cancelaciones. Y diuen, ojo, pitorreo, muchas veces funciona. ¿Vale? I llavors ja, al·lèrgies, intolerància i tot plegat. O sigui, amb tota la patxona, o sigui, amb la puta cara de pa.
1: Bueno.
0: Ara s'ho plantejarà fer el centre, eh?
1: No.
0: Bueno, ja està, fem les tonteries. Sí, no, ja hem fet les tonteries.
1: Monter.
0: Tirem a les meravelles del...
1: Meravelles del món, va. Que anem ràpid avui.
0: Goles netes. Ojo.
1: Va, que ho faig en 9 minuts.
0: Tites. Les meravelles del món del Roger. S'ha d'acabar que el pinyi... Llavors allà fa el hueco.
1: Vale, vale, ho tenim, ho tenim.
0: T'ha agradat, tites.
1: Avui, dia 28 d'abril,
0: sí,
1: farem el Canal de Panamà.
0: Home, home, que està sota de... Hi ha l'Estret d'Hormuz i després l'altre es diu Calacatangalangang aquell i després hi ha el Canal de Panamà, no?
1: No, no, és molt diferent, el de l'Estret d'Hormuz.
0: No, no, no, però vull dir, hi ha la bota aquella.
1: Quina bota?
0: La bota.
1: La bota és Itàlia.
0: No, la bota dels àrabs.
1: La bota dels àrabs?
0: O sigui, l'Estret d'Hormuz és la punta de la bota dels àrabs. Ara llegeix, que t'ho busco.
1: No, home.
0: Sí, home, llegeix, que t'ho busco. Que t'ho ensenyaré, cony.
1: A veure, la península aràbiga, per la part de darrere...
0: Digue-li península aràbiga, digue-li.
1: Hi ha l'Estret d'Hormuz, però és el mar aquest, com es diu? El mar de Pèrsia.
0: Sí.
1: I per un costat hi ha Iran i per l'altre, doncs,
0: sí,
1: la bota que dius tu.
0: Sí, i què?
1: I per l'altre costat hi ha l'altre estret, que és el...
0: Ai, cony. Has dit Panamà, oi?
2: Sí.
0: El meu cap ha llegit Suez. El meu cap ha llegit Suez.
2: Com que les notícies... Que no sé,
0: perdó,
2: que està
0: dient. Ja està.
1: Hi ha Suez allà.
0: Ja ho hem solucionat.
1: No, però no ens allunyem gaire, perquè el primer...
0: Home, està una mica lluny.
1: El primer canal va ser Suez.
0: Va, hi ha un ordre.
1: Hi ha un ordre.
0: No, no, no, jo... El meu cap tu has dit Panamà, tu has mogut la boca dient Panamà,
1: i tu...
0: Però quan ha arribat l'aire per aquí, ha entrat a la meva orella i ha filtrat el meu cervell, ha sentit Suez. Per les notícies.
1: Bueno, és el canal marítim artificial de 82 quilòmetres de llargada. 82,
0: home,
1: és
0: home.
1: Fort, eh? És com anar 2 vegades a Barcelona, crec, no? O més?
0: 4 vegades.
1: Anar i tornar. Pues que creu Amèrica Central unint l'oceà Pacífic i l'oceà Atlàntic, els grossos, eh?
0: Sí,
1: uneix allà pel mig. Va ser inaugurat el 15 d'agost de 1914. Fa dies ja, eh?
0: Uns quants.
1: Fa més de 100 anys.
0: Però el Barça ja s'havia fundat, eh?
1: Sí.
0: Sí, que això el
1: preocupa. I ja saps què diuen del 1914?
0: Sí, el Barça ja s'ha fundat.
1: No, agafa un cagarri, esborsa. Des de llavors ha tingut una gran repercussió econòmica i mediambiental a l'escurçar el temps de navegació entre els dos oceans. O sigui, abans havies de donar la volta, per dalt o per baix, o per donar la volta al món. En canvi, doncs, per aquí parteixes per la meitat, no? Va bé, va bé.
0: Tenim... Hòstia, mira si estan lluny el canal de Panamà i el canal de Suez, que sí, el Google Maps no pot trobar rutes d'una a l'altra.
1: Ah, veus?
0: Imagina't, eh?
1: Bueno, es cursa el temps de navegació entre els dos oceans, una de les rutes marítimes més transitades del món, i el seu trajecte es pot fer en unes 8 o 10 hores, si va ràpid, eh? I a la majoria de barcos hi estan un dia. Donada la seva importància global i les restriccions de les seves dimensions, el Canal de Panamà ha donat lloc a una classe específica de vaixells transoceànics. Tenen un nom, eh? Els que poden passar pel...
0: Espera, panamenyos.
1: No.
0: Ah, merda.
1: Els vaixells de la classe Panamax.
0: I quasi.
1: No, sí, Panamax.
0: Max, han de ser grossos.
1: No, o sigui, pana vol dir de Panamà,
0: sí.
1: Del Canal de Panamà. I Max vol dir que és el màxim de gros
2: màxim
1: que pot ser.
2: Que tolera.
0: Pues ser
1: el màxim que tolera és el...
0: Vale.
1: I són 200 i pico metres de llargada i 30 i pico d'amplada, eh? Vull dir que no són barcos petits. Però és que els barcos ara són molt més grans, eh?
0: N'hi caben dos a Caldes, com a molt.
1: Sí. Dissenyats per ajustar-se a les dimensions màximes permeses pel trànsit per les seves antigues rescloses, determinades per la dimensió de les càmeres de les rescloses i el seu calat, lo fundos que són, eh? Els vaixells aptes pel trànsit de les noves rescloses són els denominats neopanamax. No s'ho mai, no s'hi manen gaire, eh?
0: Vaya.
1: I ara tinc dades interessants que les deixo anar així al tuntun, vale?
0: Molt bé. Tens 10 minuts, no cal que corris, eh? Vull dir...
1: Ho faré més ràpid. Es van necessitar més de 250.000 persones de tot el món i al voltant de 20 anys per construir-lo.
0: Que burro, si ho haguessin fet els alienígenes com les piràmides haguessin anat més ràpid.
1: 80 quilòmetres des de la ciutat de Panamà allà al costat del Pacífic fins a la ciutat de Colón al costat atlàntic, eh?
0: Que era català.
1: El Canal de Panamà corre cap al nord i al sud, no fins a l'est i a l'oest com molts creuen. Per què? Perquè fa com una mena de S.
0: Uh-huh.
1: I llavors el...
0: No, si jo em pensava que parlaves dels veïts, imagina't.
1: No, però vull dir que va del nord al sud, eh?
0: Vale.
1: Bueno, perquè ho sàpigues.
0: Sí.
1: Al passar pel canal, els barcos estalvien 8.000 milles, eh? Per voltar a través d'Amèrica, al voltant d'Amèrica. De què rius tu ara?
0: Que estic mirant una web de visita al Canal de Panamà.
1: Sí.
0: Hi ha unes fotos...
1: De fiesta, eh?
0: No, d'una família mirant el centre interactiu del Canal de Panamà. No. Perdó.
1: 8 a 10 hores creuar-ho, el canal opera les 24 hores del dia cada dia de l'any, o sigui, no farà festa el dia 1 de maig.
0: Espera't,
1: aquest divendres estarà obert el Canal de Panamà?
0: Espera't, aviam, que algú no li foti un petardo.
1: Sí. El canal consisteix en llacs artificials, canals artificials i tres conjunts d'escluses. Les escluses de Miraflores, les escluses de Pedro Miguel i les escluses de Gatún. El riu Chagres, que s'utilitza per passar, en realitat flueix en les dues direccions, cap al Pacífic i cap a l'Atlàntic, perquè van fer allà... Bueno, van desviar tots els corrents, van fer llacs artificials,
0: claro.
1: I la presa del riu Chagres va crear el que abans era el llac artificial més gran del món, el llac Gatún.
0: De gat, Gatún. El Glen Gatún.
1: Sí.
0: El Gatún Loch.
1: Correcte. Les escluses van tardar quasi 20 anys a construir-se i... Si es compta des del primer intent que van ser els francesos, els mateixos francesos que van construir el canal de Suez.
0: Bueno, mira, veus, aquí hi ha algú, hi havia un punt de connexió, sí. Ja em sento millor.
1: Prop de 15.000 barcos creuen anualment. 15.000 són molts, eh? Un número considerable el considerar que va començar amb només 1.000 creuers diaris, diguem-ne.
0: 15.000 entre 365...
1: El primer barco que va creuar el canal es deia Ancon i era el vaixell que s'utilitzaven per portar el ciment.
0: Ah, bueno. O sigui, per fer el canal.
1: Sí. Més d'un milió d'embarcacions ja han creuat el canal i segueixen sumant. Hi ha alguna que potser ho ha fet dues vegades, eh?
0: Hòstia, nano.
1: Les dimensions...
0: Perquè només poden creuar en un sentit, després han de donar tota la volta, no?
1: No, poden fer la... Tenen dos carrils, diguem-ne.
0: Està guai.
1: Les dimensions màximes perquè un barco atrevissi el canal són... 289 metres de llarg, 32,31 metres d'ample, i els bucs més grans que poden creuar avui el canal de Panamà es diuen els Panamax, això ja m'ho he explicat, però ja estan creuant bucs més grans i ja estan planificant perquè ho feien els més grans de tots. Cada una de les càmeres de seguretat del canal mereix 33,5 metres, el mateix, una mica menys, una mica més del que hem dit dels barcos, eh? I la longitud útil de cada càmera és de 304,8 metres. El factor limitant per l'alçada d'un vaixell està determinat pel pont de les Amèriques a Balboa i la xifra exacta depèn del nivell de l'aigua, perquè al Pacífic es veu que les marees fluctuen més que l'Atlàntic i es nota més. Llavors l'alçada màxima és aquesta. Les tarifes s'avaluen segons el pes per volum pels cargueros i el desplaçament de l'aigua pels passatgers. Diu que la tarifa més alta pagada va ser per un creuer de Disney.
0: Home.
1: Que va pagar més de $300,000.
0: Estic d'acord.
1: Per creuar, eh? Massa poc.
0: Em sembla bé, sí, sí.
1: La tarifa més baixa va ser de 36 centaus de dòlar pagats per l'escriptor de viatges Richard Halliburton, que el 1928 va nedar a través del canal durant 10 dies. Li van fer pagar 36 cèntims.
2: Bueno.
1: El van pesar i van dir, tu, 36 cèntims de dòlar.
0: Aquí paga el rei, paga el papa.
1: I pagues tu que passes nedant. En diferents moments, l'istme de Panamà va arribar a ser territori espanyol, francès, colombià i inclús dels Estats Units. Un lloc alternatiu a Nicaragua va ser originalment considerat abans de que es triés l'istme de Panamà. I els Estats Units van invertir 10 anys i al voltant de 382 milions de dòlars per completar el canal. Hòstia, i el sistema d'excluses.
0: Em sento que aquesta xifra sempre penso. Ja. Usen un per mi. Un, amb un faig.
1: Panamà va recuperar el control del canal, perquè fins ara era dels Estats Units, el 31 de desembre de 1999, eh?
0: Uita!
1: Estàvem vius, eh? Jo ja era major d'edat.
0: 1999? Un disco de Prince.
1: Un disco de Prince.
0: Estic pensant en efemèrides de 1999. El centenari del Barça.
1: El centenari del Barça.
0: Ja està, ja està.
1: Doncs desembre del 99. Jo tenia 18 anys.
0: Jo no.
1: És el meu...
0: Jo no.
1: Jo sí.
0: No.
1: El canal de Panamà es va inaugurar el 15 d'agost de 1914, només dues setmanes després del començament de la Primera Guerra Mundial. 14.
0: Agafa un cagarro i mor.
1: Ah. El projecte d'expansió del canal de Panamà obrirà la tercera i la més ampla línia d'excluses en honor al seu
0: centèsim any.
1: Quan faci 100 anys que ja ho ha fet.
0: Vale.
1: I on l'han obert.
0: Hòstia, no ho vam celebrar?
1: No. Lamentablement, la construcció del canal de Panamà va costar la vida aquí.
0: Sempre.
1: Aquí hem de posar-nos una mica tristos.
0: Però a la Cartuja també es va morir algú.
1: 35.000 persones.
0: Ostres.
1: Que van morir principalment, no perquè van caure de l'esclusa o ofegats, o de malalties com la febre groga i l'escassetat d'aigua i aliments.
0: Mare Déu. I que si amb el Mundial de Qatar tothom queixant-se i aquí ningú tothom perquè...
2: Ja.
0: Saps?
1: Bueno, una manera que van tenir els americans per evitar que se'ls morissin... Perquè això va ser amb els francesos. Els americans per evitar que es morissin tants, doncs els donaven medicació pels mosquits i coses d'aquestes.
0: Ja. Sapigueu que pels mosquits d'això la citronela no va bé, eh?
1: No.
0: El que va bé és el DEET, aquell, com es diu.
1: El DDT. DDT, el cafè?
0: DDT, no.
2: DDT.
0: DEET, em sembla que es diu.
1: DDT, el cafè, i veuràs com no et pica cap mosquit.
0: Però acabaràs amb prolapse anal.
1: No, és que els mosquits no piquen a cadàvers.
0: Ah, no?
1: No. Perquè la sang és massa freda, ja.
0: Hòstia, merda, perquè a mi em piquen molt els mosquits. Ja he pensat que era una bona solució, però ara que hi penso més, crec que no. Però DEET, o sigui, el Rèlec, collons, el Rèlec, ja està. Va, marxem, que el Montero ha d'anar a veure el Barça, no sé collons ha de fer. Com que a mi em dius que no vinc perquè veig el Barça, és que...
1: És un demagog, el Cesc,
0: de debò, o ha d'anar a córrer perquè no ha pogut aquest matí, o...
2: Fa calor ara per córrer.
0: Fa calor com... No pots posar aire condicionat? No, però en el camí de venir per la ràdio, no? Bueno, va, dimarts que ve més i ja veurem. Adiós.
1: Adiós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la novena sinfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia, ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui ens serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts, a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre, o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda, una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En general, més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava, sobretot, i el cap de setmana que portarà més pluja el dissabte. Dissabte a la tarda, sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals, i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la Ronda de Dalt retencions cap al Nus del Llobregat. Pel que fa a la A2, hi ha aturades a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
9: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
10: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
9: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema el triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
12: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
11: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumud Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
13: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
14: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
13: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Doncs justament des de la Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
15: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
16: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i a usuaris de la via.
17: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels no m'han donat la informació del perquè s'han tancat.
16: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Ester Minguell.
18: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat" al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
19: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
18: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
20: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
21: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
22: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
18: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1.000 d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja al mes de juliol.
2: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé si ens hi posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda amb molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
1: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
3: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic marcat.
23: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals, per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
3: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.

0: Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
1: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació que va endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
0: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un 9:15. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, en Joan Muñoz.
2: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
3: Són molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs, i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
2: Atlético madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un 9:15 de la nit.
0: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'ABC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
2: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
2: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la 9a Sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb 30 de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal This is Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit i es va popularitzar als Estats Units.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua

0: termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:45 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:45 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de l'Itàlia. litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ull de Cona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment a més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
6: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena, i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
7: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
8: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
6: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
5: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
9: This is not COVID, this is not influenza.
10: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
5: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Polo.
11: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són, per aquest ordre, la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
12: Hi ha molts determinants contaminants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta, doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
11: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
5: Minuts per arribar a 7:45 i avui també us hem de parlar de Lleó 14, perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
13: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
14: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
13: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
5: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
15: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
16: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
15: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
5: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
17: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
5: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
18: Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena, doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
19: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
20: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma... Seria lo adequado cobrar quan les coses estan hechas.
21: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... No? La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
18: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments de Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
5: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
5: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
22: Hola, bon dia, gràcies.
5: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
22: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
5: Doncs comencem malament per el que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
22: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones, doncs, que tenen, sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
5: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
22: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que qui correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
5: Molt bé, Imma Viudas, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
22: Gràcies a vosaltres, bon dia.
5: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts després d'encadenar 10 victòries a la Lliga. Els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
0: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
5: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya Femenina. L'Europa i l'AM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa tres cursos, mentre que el femení graciang s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
1: Jo crec que l'AM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, pues, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
2: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa i si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
5: I l'Espart Girona va perdre per la mínima 67-66 davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
23: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni árbitros ni jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
5: Demà a les 6 i en directe per la xarxa Més es podrà seguir l'enfrontament decisiu entre el Club Bàsquet Tarragona i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la segona federació de bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip vallesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
4: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure-ho endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
5: El Balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'en Vol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip vallesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
6: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no. Per tant, és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
5: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
7: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
8: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
7: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
5: I marxem ara cap al Vallès perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell de la Televisió de Sabadell.
24: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
25: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat i que al cap de menys d'un any els veiem doncs, en escenaris superpotents del país.
24: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig Van o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.
3: La xarxa de...
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
10: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
11: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, crida la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat encara reduïda. De seguida, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona i parlarem també amb el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra ha recordat des del Notícies en xarxa quina és la seva funció específica.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura, avui destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. 8 i 3, hora punta, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Per això, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que avui és divendres, això vol dir menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí, comparat amb la resta de dies de la setmana, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, en principi, hauríeu de trobar menys retencions. Com a incidències, és cert, tenim un vehicle variat. Aquí a l'autovia A2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, que talla carril, però és en sentit de Lleida o sortint de Barcelona, aturades molt puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt, sobretot prudència, com et deia, a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts i en sentit de Lleida. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Bàsicament ens quedem amb l'autopista B23, que és cert que aquesta via sí que baixa carregada cap a Barcelona, primer entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs cedim el testimoni ara a en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Lluís Miquel, bon dia. Em fa l'efecte que aquest no serà un cap de setmana de sol i platja, eh?
4: Doncs, Helena, molt bon dia. De fet, serà estones, però també tindrem moments de sarau i, per tant, una altra vegada s'aniran repetint les situacions del mes de maig molt pròpies, lògicament, d'aquestes dates, d'aquesta traïdoria meteorològica. Aquest matí, ja de fet, els núvols han d'anar guanyant terreny, els tenim a hores d'ara ja sobre el mar i acabaran afectant al llarg del matí moltes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, per tant, on hi viu més gent, també de la costa del Camp de Tarragona. Alguna primera gota aquest matí i també també compta amb les boires que una altra vegada s'han format avui, sobretot a les valls del Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, algun xàfec més intens caurà a les muntanyes del prelitoral, no pas arran de mar. De fet, acabarà fins i tot amb moltes clarianes a prop de la costa. I també aquesta tarda, algun xafaguet a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu. No seran tan intenses com les que hi van descarregar ahir. I al cap de setmana, demà més núvols i, de fet, demà a la tarda, escombrada de pluges. Per tant, Helena, del cap de setmana, si heu de fer activitats al ras, millor aquesta tarda o diumenge, perquè demà dissabte a la tarda acabarem en remull si estem al ras, lògicament. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
5: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
6: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
7: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
5: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som, en cap cas, davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
8: This is not COVID, this is not influenza.
9: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: El Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
10: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
11: Hi ha molts determinants contaminants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta, doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
10: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Ens ho amplia en Jordi Casino.
12: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
13: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
12: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Can Brians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i també de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
14: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
15: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
14: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Precisament des de la mateixa Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu-Keshek corre perill arran, com ens explicava ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I quan falten 2 minuts per arribar a 8:45 del matí, us expliquem que avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A l'estació de Sants hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com han rebut i com estan rebent els usuaris aquest retorn als abonaments a partir de demà?
16: Bon dia, Helena. Alguns dels usuaris no n'eren conscients que avui acaben aquests 3 mesos de gratuïtat, però altres han reclamat un servei de qualitat després d'afegir que el transport públic sempre s'ha de pagar. I aquesta és l'opinió que defensa l'associació a favor del transport públic amb el seu portaveu, en Pol Méndez. Pol, bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: Volem conèixer quina és la valoració de l'associació després que avui es posa punt i final aquests 3 mesos de gratuïtat.
17: Clar, podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
16: Deies que s'acaba un dels capítols més complicats. La crisi de Rodalies va arrencar el passat mes de gener. Considereu des de l'associació que sí, que s'acaba aquest capítol, que encara queden coses per fer, que la normalitat, la desitjada normalitat, s'establirà de manera immediata?
17: Bueno, primer, clar, hauríem de definir una mica, que és el tema de la normalitat, perquè la normalitat sempre han sigut retards i cancel·lacions, però és veritat que des del gener hem estat en un moment dramàtic, on la majoria de línies estaven tancades parcialment o total, i ara el que veiem és que la majoria de línies tornen a funcionar correctament, a excepció d'aquelles que estan immerses en obres, l'R3, l'R2 sud al Garraf, l'R8, i que en aquests casos el servei d'autocar normalment és o acaba sent gratuït. Per tant, en aquest sentit, ja les gratuïtats s'estan aplicant allà on calen.
16: Pol Méndez, des de l'Associació a favor del transport públic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar en context un dia com avui, en el qual es posa fi a aquests 3 mesos de gratuïtat, una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies, crisi que va començar el passat mes de gener per l'accident mortal a Gelida, però també com a conseqüència de les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Durant aquests 3 mesos, els tècnics han inspeccionat uns 700 punts de la xarxa viària, s'han aixecat a 65 dels considerats 90 punts crítics de la xarxa viària i aquest servei s'ha recuperat en el 96%. Per tant, tant Renfe com el govern central com el govern català han decidit que avui serà l'últim dia dels abonaments gratis, així que els usuaris a partir de demà podran comprar ja els títols propis de Renfe o bé els títols integrats.
1: Doncs amb aquestes connexions, Anna, ens ha quedat clara una cosa, que la millor compensació que volen i que poden rebre els viatgers és un transport de qualitat. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
18: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
19: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals, el finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
10: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
20: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
21: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
22: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
10: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu nadó, el seu fill, juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta tampoc la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que recullen testimonis que tractava el fill de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. Deu minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita a Blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur el triomf.
23: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maró. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars.

0: quedis, marxis o passi el que passi. I el club. El club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal als quarts. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà el pas a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
2: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja a descansar i a pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tot hem estat perfecte i tots hem portat un segment de sorra.
1: I avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina, que també es disputa a Coimbra, amb el Vila-sana com a únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. Avui obrim la plana de cultura parlant-vos de l'auditori que busca, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala sinfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana a Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte, tal com explica la modista Rosa Rubió, que en confecciona des de fa temps. I ha parlat la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
5: Compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte.
6: Tècnicament són molt complicats. El que estem intentant quan fem un vestit modernista és simplificar-lo molt. Tenien tècniques antigues, portaven cotilla, portaven molta roba interior, les peces tenen forros, tenen varilles, i són molt complicats. I els homes anaven amb roba de sastreria, amb la qual tampoc és una peça molt fàcil d'imitar.
5: La part positiva és que la moda modernista permet que tothom trobi el seu estil.
6: Llavors és una època molt bonica per treballar a nivell indumentària, perquè dins de tot el que feien pots triar la silueta que més encaixa amb tu. I jo sobretot t'insisteixo molt en preguntar per què vols aquell vestit, no? Què vols representar amb aquell vestit?
5: Per aquells que vulguin experimentar amb la moda, el Museu Tèxtil ofereix tallers perquè la ciutadania aprengui a confeccionar els seus vestits modernistes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc...
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Si sentia això... O això... O això... Et provoca nostàlgia... El desvan de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: De portes endins amb...
5: César Arqué.
4: I Montse Pellicer. Un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí. Amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
5: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
4: Us esperem per créixer, aprendre i...
5: passar-nos-ho bé.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
7: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
8: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
6: Les que t'importen una merda.
8: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida a la calma i el missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i de Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. En parlarem tot seguit amb la llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, la Mercedes Guerrero. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i encara trams de velocitat reduïda. Sigui com sigui, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
2: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets del govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc, la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. Com cada divendres, també farem avui un cop d'ull a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema de la setmana destaca Les ovelles detectives d'Emma Thompson i Hugh Jackman, que protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré de amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol, us ho dèiem ara en titulars, llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge, doncs, es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens en dona tots els detalls la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria von Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: Una altra de les notícies que avui us estem destacant en titulars és que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. Volem entendre què pot significar aquest model i fins on pot transformar la prevenció i l'atenció. Per això parlem ara amb Mercedes Guerrero, que és llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de Barcelona. Senyora Guerrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia.
1: Ho dèiem, Suara, baixa la vigilància de les ITS, de les infeccions de transmissió sexual, fins als 12 anys. És un canvi important, aquest. Què ens indica aquesta mesura sobre la realitat sexual dels nostres adolescents?
9: El que ens indica és que s'hem d'adaptar, el sistema sanitari s'està adaptant a el que són les pràctiques que ja estan molt evidenciades des dels últims anys pels diferents estudis que s'han fet. Al final és adaptar-nos a la necessitat de la població. I el que estem fent és una pregunta dintre de la confiança que té el pediatre en aquestes persones en la revisió dels 12 anys.
1: Parlem de clamídia i de gonorrea que s'han disparat entre aquests joves i entre aquests adolescents. Què està fallant en la prevenció? Parlem de preservatiu, de conductes de risc, de les xarxes socials. Les noves generacions em dona la impressió, i em puc estar equivocant, que estan fent passos enrere en l'autoprotecció. I per què?
9: Bueno, la societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys, al final, ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan acabem, fins quan morim, i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant a la gent quan, des del començament, no? Des de que creix.
1: Doncs Mercedes,
9: a 12 anys anirem tant.
1: Doncs Mercedes Guerrero, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que ens hagi explicat una mica per què passa tot això, per què han canviat aquests paràmetres de la nostra joventut. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
9: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui es posa posa en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa Lleó XIV farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica de Jordi Casino.
10: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, pots fer des de l'arquitectura, pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
10: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i que també ho és de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, recordareu, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
14: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de tres mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Qui ha volgut valorar aquesta fi de la gratuïtat és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El seu portaveu, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
2: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
1: I una altra de les notícies que avui us estem destacant és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: I quan són 9:15, ens n'anem cap a Girona, perquè ja ho tenen gairebé tot a punt per una nova edició del Temps de Flors, que arrenca demà, amb 141 projectes florals. Veïns, comerços i restauradors respiren alleugerits després de la fi del conflicte laboral que amenaçava amb mantenir la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries durant aquest esdeveniment. Us recordareu, finalment, la plantilla de l'empresa Girona Més Neta ha avalat per majoria el preacord assolit entre el comitè d'empresa i la direcció. Per saber, doncs, com es viuen aquestes hores prèvies al Temps de Flors, connectem amb els companys de Televisió de Girona, amb en Marc Guibas i amb en Bru Ortega. Bon dia, Bru, tot a punt, suposo, no?
15: Molt bon dia, doncs sí, tot a punt ja des d'aquí, des de la ciutat de Girona, amb ganes de que arribi aquest Temps de Flors, una nova edició, un nou any, i això no para mai, això no s'atura. Les flors sempre, cada any, any rere any, segueixen arribant aquí a Girona i atrauen milers de turistes, milers de gent que s'acosten aquí per veure explícitament tota aquesta mostra floral que estarà disponible fins al 17 de maig. No me vull allargar molt, no us vull fer spoilers, perquè tenim aquí al nostre costat a la vicealcaldessa, la Gemma Geis, per parlar-ne amb més detall de tot plegat. Gemma Geis, molt bon dia.
16: Bon dia.
15: Bon dia, Gemma. M'imagino que amb moltíssimes ganes, una nova edició, un nou any de Temps de Flors, com he dit jo. Com es presenta?
16: Es presenta amb 113 espais, que hi ha 141 projectes per poder visitar. Es presenta també amb aquest espai que han fet flors de nit, doncs, als gironins per fer vespreig amb concerts, doncs, hi ha les instal·lacions sobretot a la part dels Jardins de les Alemanys, en aquest entorn. I es presenta també amb unes escales de la catedral dedicades a l'any Gaudí i amb un espai també a la plaça Natàlia Molero dedicat al 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Per tant, també aquesta mirada de Pau, de catalanitat i de ser presents al món.
15: Aquestes són una mica les novetats, no?, d'aquesta nova.
16: Bé, també s'han extès, doncs, aquest any als barris, doncs, el Pont Major per primera vegada participa en Temps de Flors i per tant, doncs, sempre dic que és una expressió. Ara veiem passar aquí cotxes amb voluntàries amb caixes de flors i Temps de Flors és possible perquè hi ha voluntàries de la mà de l'Associació d'Amics de Temps de Flors que el que fan és crear un projecte, compartir-lo des del voluntariat i neixen aquestes flors a tota la ciutat de Girona.
15: Saps que nosaltres els periodistes sempre som molt quisquillosos amb el tema de les dades. Quin impacte econòmic suposa això i quanta gent preveieu a Girona aquí?
16: L'impacte econòmic sempre és difícil, no? Però en torn de 5-6 milions d'euros jo estic segur que és el mínim que segur que podem justificar perquè m'agrada fer volar coloms, m'agrada ser ordenada i dir les coses que em crec que són i aquest que és un impacte habitual, diguem-ne, no? Llavors en torn de visitants són estaven en torn de 350.000, 400.000, a vegades en funció de l'any, 410.000, però crec que no hem de valorar-ho tant en funció del nombre de visitants que ve, sinó en nombre de la qualitat, que aquest any passat també vam esponjar molt bé les instal·lacions, i aquest any també una altra novetat important, que també té ara molt amb la fluidesa, que és que per primera vegada hi haurà 4 ponts engalanats al mateix temps a la ciutat de Girona. La veritat és que l'àrea de promoció no ens consta en dades que això s'hagués fet mai abans, i per tant també crec que pot ajudar, doncs, a veure una imatge dels 4 ponts engalanats a la ciutat de Girona, els d'aquesta part d'aquí.
15: Ja, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i desitjar-te molta sort d'aquests dies. Esperem que el temps també acompanyi.
16: I si plou una mica, tampoc passa res, que regarà molt bé les flors. Moltíssimes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres. I això és tot des d'aquí de la ciutat de Girona. Tot a punt, demà el tret de sortida oficial fins al dia 17 de maig. Ja ho veuen, la vaga d'escombraries s'ha acabat. La Girona més neta, podríem dir, preparada i florida ja per atendre aquesta nova edició. No s'ho poden perdre aquí a la ciutat de Girona. Hi haurà espai per tothom, hi haurà espai per tothom. Sempre n'hi ha i no s'ho perdin perquè això serà una autèntica meravella com any rere any aquí a Girona.
1: I el que tampoc us podeu perdre és la crònica esportiva que ens porta cada dia la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
17: Bon dia.
1: Escolta'm, que som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric.
17: És que està interessantíssima l'actualitat esportiva. El Barça pot ser campió diumenge davant el Real Madrid. Una situació, la de guanyar el títol contra l'altern rival, que no s'ha donat mai abans. El Barça en té prou amb un empat per ser campió en un clàssic que tornarà al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Pel que fa a Rafinha, podria tornar a disposar de minuts, podria reaparèixer després de més d'un mes de baixa. Els de Flick encadenen 10 victòries a la Lliga i afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
18: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
17: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Més futbol, avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i la M Lleida se citen a la final que es disputarà Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop després d'haver-lo aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciac s'estrena a la final. El duel arrencarà a 6:15 i serà d'entrada gratuïta. L'Espart Girona va perdre per la mínima 67-66 davant el València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Fins i tot l'Uni va tenir l'opció de guanyar sobre la botzina amb un llançament de Koulibaly que va anotar 16 punts. Diumenge les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però en pipa pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
19: Orgulloso porque se adaptan y quieren y creo que otro equipo se habría rendido ahí. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni árbitros ni jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
17: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb 2 gols de Marc Grau a la pròrroga, quan només faltava 1 minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà l'accés a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
20: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tot hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
17: També a Coimbra, on es disputa aquesta fase final, avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina. El Vila-sana és l'únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:45. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. La capitana del Vila-sana, Maria Porta, creu que arriben en el millor moment.
21: Ja teníem ganes d'arribar i amb ganes de que sigui demà i del partit que tenim per endavant, i crec que arribem en un molt bon moment. Crec que l'equip està molt motivat i que en té moltes ganes. Crec que l'equip ha anat de menys a més, cada dia estem millor i crec que ara doncs, és quan estem al millor moment, i al final bueno, són competicions que tothom té ganes de jugar.
17: Vale. Doncs el Vila-sana, que pot ser campió d'Europa aquest cap de setmana, també el Barça, i a més en futbol campions de Lliga, dilluns, a veure si t'explico uns quants campions.
1: Va, aviam si és veritat.
17: Vinga.
1: Gràcies, Cristina, bon cap de setmana.
17: Bé. Igualment.
1: I ara toca apropar-se a les estrenes de cinema, i ho fem, com cada divendres, amb en David Navarro.
5: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
6: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
22: Soc una ovella detectiva i de les bones.
23: ¿Qué viene después del miércoles?
24: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
25: Me voy.
23: Pero si acabas de llegar.
6: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
26: Clau!
27: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
28: Descuida. No lo harás.
6: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
27: Que empiece el espectáculo.
29: Get over here!
1: Doncs amb el cinema posem punt i final a Notícies en Xarxa d'avui divendres. Res més, que vagi molt bé el dia, que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns ben descansats a partir de les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies per l'atenció.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
3: La ràdio que parla de tu.
4: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
3: La ràdio que parla de tu.
6: Arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Margarita Bartolí està nomenada oficialment directora de l'Institut Manolo Huguer. El nomenament es va fer el passat 27 d'abril, després d'haver exercit el càrrec de manera interina des del juliol passat. El mandat s'allargarà fins al 2030 amb una etapa de continuïtat del projecte educatiu i nous reptes formatius. Bartolí porta 14 anys vinculada al centre com a docent, tutora i coordinadora pedagògica. Assumeix el càrrec amb coneixement profund de la realitat de l'Institut, amb la voluntat d'impulsar tres grans línies de treball de la mà de l'equip de direcció. Avui s'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de cara al curs vinent, amb un total de 183 places disponibles entre els centres La Lluna i el Gegant del Pi. D'aquestes, 116 són noves places per a infants de 0 a 2 anys, mentre que 67 corresponen a alumnes que ja continuen escolaritzats. El termini de sol·licituds estarà obert fins al 22 de maig, amb tramitació preferentment telemàtica o presencial amb cita prèvia. El 10 de juny es farà el sorteig públic d'assignació de places i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. En el dia d'avui, l'Associació Acció Cívica Calderina participarà en l'acció de la catifa floral Tocant el Cel, en la proposta del Temps de Flors de Girona. L'obra impulsada per la Federació Catalana de Catifaires es farà a la capella de Sant Narcís dins la Basílica de Sant Fèlix. La catifa tindrà 3,5 per 6,5 metres amb una combinació de 3.000 clavells i diferents materials naturals per crear una composició floral de gran impacte visual. Ja està obert el termini per presentar candidatures als Premis Nacionals de Comerç i als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, uns guardons que reconeixen establiments que contribueixen al prestigi del comerç de Catalunya, especialment el comerç urbà de proximitat, per la seva trajectòria, innovació i capacitat d'adaptació. També s'hi distingeixen els establiments i mercats municipals amb 100, 150 o més de 200 anys d'història que continuen oferint un servei de qualitat i adaptant-se als hàbits de compra habituals. Actuals. El termini per presentar candidatures finalitza el dimarts 30 de juny. Pel que fa al temps, la jornada d'avui els núvols es combinaran amb estones de sol, especialment durant les hores centrals del dia, tot i que no s'esperen precipitacions destacables, no es descarta que la nuvolositat pugui ser més compacta a primera hora. Pel que fa als termòmetres, les temperatures es mantindran estables o en lleuger ascens. Les mínimes voltaran als 10 o 11 graus, mentre que les màximes recuperaran terreny i podrien arribar fins als 20 graus en els moments de més insolació. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme amb l'arribada d'alguns ruixats dissabte a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris. L'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
4: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
5: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
6: Àrea hermètica. Misteri serà.
7: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
3: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Si sentia això... o això... o això... et provoca nostàlgia, El Desván de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, Escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Radio Caldas. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al Fòrum.
1: El voluntariat per la llengua, des dels nostres cursos de català comencem a formar parelles lingüístiques. La setmana passada em sembla que en parlàvem de 7, ara ja en tenim 12.
2: D'un-hi-do!
1: Estem molt contents, contentes, perquè estem intentant fer parelles lingüístiques ja que tenim doncs, un perfil de gent, tenim alumnes amb ganes de practicar la llengua, que són doncs, alumnes, de, en aquest cas, els que tenim la majoria són d'un nivell bàsic 3, és a dir, un nivell A2 de català. Ja poden parlar, ja se senten més còmodes i el que volen és això, que els parlem la llengua. És per això que des d'aquí us faig un reclam i ja sabeu, si teniu ganes, disposeu d'una hora a la setmana, doncs contacteu amb l'oficina de català per formar parelles lingüístiques, noves parelles lingüístiques. Per tant, ara avui us volia parlar per una banda del voluntariat i per una altra banda dels cursos. Estem molt contentes de que tot va funcionant, va rutllant. I avui és per això que, com que ja tenim alumnes doncs, amb un nivell de català que poden ja doncs, venir aquí a la ràdio, és per això que les he convidades en representació de la resta. És evident que tothom doncs, té els seus horaris. De fet, alguna d'elles s'ha hagut de combinar els horaris laborals per poder assistir aquí a la ràdio.
3: És que ell té uns valors, té uns principis i va a la seva. I té, vull dir, ell per aconseguir uns objectius, vull dir, el fi justifica els mitjans, no? Vull dir, ell ha d'aconseguir aquesta informació. I el que es troba és que, clar, en vez de trobar ajuda i col·laboració per part dels seus, diguem, militars, policies, falangistes, tothom li fot la guitza, tothom li complica la vida, tothom vol penjar-se la medalla. Ell no és gaire amic dels alemanys, no és gaire amic perquè, vull dir, considera que els alemanys han fet aquí una feina però ja poden marxar, nosaltres ja hem guanyat la guerra, aquí ja no hi feu res, i li molesta. També ha sentit campanes amb el tema dels jueus, de tot el que passa, i això no molesta, vull dir, l'incomoda, no hi creu en aquestes coses, no? Creu en el que és una batalla, però no amb aquest tipus de ràtzies i atacar la gent d'aquesta manera o eliminar-la, no? I això fa que quan arribi aquí a Barcelona per resoldre aquest cas, acompanyat del seu fidel escudé, que és el Severiano, que és un sergent que normalment és ell el que reparteix les hòsties i ell només pensa, no? Amb aquesta novel·la...
2: Aquest seria l'escudé, no?
3: És el Sancho Panza, sí. No he volgut jugar amb els dos així, però realment sí. Juguen una miqueta aquest paper. I en aquesta novel·la, així com el Severiano sempre l'ha tingut al seu costat i l'ajuda i el treu de molt els problemes, en aquesta pues, queda una mica en l'aire, perquè aquest home el que li agrada és anar al barri xino, vull dir, en fi, té una vida una mica així dissoluta i per tant no és l'ajuda que ell esperava tenir. Se les veurà molt sola per aquí a Barcelona.
4: Soc la Vivi, soc de l'Equador, vinc a Caldas de Montbiu fa 2 anys, perquè la meva família viu en Caldas de Montbui fa 20 anys. Estoy molt contenta de aprendre el català amb la Susana i soy assessora d'imatge. És important per mi aprendre el català per parlar amb els meus clients.
2: Molt bé. Doncs vinga, doncs, de fet han explicat molt bé el motiu pel que estan aquí a Caldas, però bé, tu comença, fes-li més preguntes, perquè la veritat jo he de dir que quant de temps porteu aprenent el català?
4: 9 mesos.
2: 9 mesos? Déu-n'hi-do, sí. Ja m'agradaria que moltíssimes persones que són d'aquí ho parlessin, així.
1: Clar, de fet és que la Fabi...
0: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conchi Sánchez.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
3: però la C-59.
2: Ai, què passa, ara?
1: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
4: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla?
5: És molt agradable, té un aroma intens, sí. I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
4: No hi ha un punt de cola?
6: Aquí.
4: Oi?
6: Però aquest...
5: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
7: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
3: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
8: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobrir els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
9: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Canjo i Gull.
2: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
10: Hi havia gent que es vestia el dematí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
11: Quasi no totes les fotos sorties igual.
10: Però estava concentrat. La plec de Ramai és una altra cosa,
11: Sí, però la festa major,
10: la
11: el casino.
10: Major de Caldes,
11: els teus records és el casino.
10: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
12: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
13: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
14: Àrea hermètica. Misteris de Ràdio Caldes.
13: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
15: Caldes Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Avui és divendres 8 de maig i se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja, una d'aquelles dates que tots repetim amb un somriure institucional, amb paraules boniques i amb un parell de titulars que duren exactament 24 hores. I felicitem, evidentment, la celebració. Però avui, permeteu-me que no em quedi la postal amable, perquè darrere de cada voluntari, darrere de cada persona que dedica la seva vida a salvar-ne d'altres, hi ha una veritat incòmoda. Ajudar avui pot costar-te la llibertat o la vida. I això, Europa, la nostra Europa tan orgullosa de si mateixa, ho sap perfectament. I calla. Parlo de la flotilla de la llibertat, d'aquelles persones que han estat segrestades, empresonades i algunes torturades per intentar portar ajuda humanitària a un poble que està sent esborrant del mapa. Persones que no porten que no portaven armes, persones que no portaven uniformes, persones que portaven farina, medicaments, aigua, senzillament vida. I que, malgrat això, han estat i són tractades com a criminals. Mentrestant, nosaltres, Occident, Europa, la comunitat internacional, continuem fent equilibris diplomàtics, mirant cap a una altra banda i repetint aquella frase tan gastada: la situació és complexa. No, no és complexa. Complex és tenir el coratge de fer el que ells han fet, posar el cos allà on els governs no posen ni la veu. Avui, Dia Mundial de la Creu Roja, jo no vull parlar només de la institució, vull parlar de les persones, de les que salven vides sense càmeres, de les que arriben o no arriben als estats, de les que, mentre nosaltres esmorzaven, estaven sent interrogades per haver intentat salvar criatures que no coneixeran mai. A totes elles, avui, des d'aquest fòrum, des d'aquesta plaça pública de Ràdio Caldes, els devem una cosa molt simple i molt difícil: no callar. No amb el meu silenci. Perquè el silenci, quan hi ha un genocidi en marxa, no és neutralitat, és complicitat. Molt bon dia, Caldes. Amb aquestes paraules iniciem el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix, un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. Un espai que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, que pensa i que participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui, divendres 8 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? Començarem la primera hora en l'espai de cada divendres, navegant per la ment. Era hora

0: A més de 100 anys d'història, creada el 1917, Electra Caldense ha evolucionat d'una petita companyia local a un operador energètic modern que combina tradició, innovació i un compromís ferm amb el territori. Així doncs, comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça pública sempre oberta i participativa. I ara ens atén aquesta primera hora amb una de les seccions més esperades de la setmana, d'aquest fòrum, Navegant per la Ment, amb el privilegi de comptar amb la col·laboració, del doctor Conrad Sorribas. Bon dia, Conrad.
1: Bon dia, gràcies, Conxi, i bon dia a l'audiència.
0: I disculpa per tota aquesta serrameca, però és que sempre al començar és així.
1: Encantat de sentir-te i més amb el missatge que has donat.
0: Molt bé, gràcies. Bon dia, i com sempre diem, com cada divendres, doctor Conrad Sorribas, ens acompanya per fer, tal com diu la secció, un viatge per la ment. I avui ens ajudarà a entendre una patologia fins ara bastant silenciada, però que afecta, de fet, a moltes parelles, no? El dol perinatal. Primer, m'agradaria, tot i que jo ho tinc aquí apuntat, però prefereixo que faci vostè la definició del que és el dol perinatal, que moltes persones sí que ho saben, no? Però d'altres, encara que sigui així perinatal, evidentment és abans del naixement.
1: Exacte.
0: O podria ser també en el naixement, perquè a vegades aquestes morts de nadons, no recordo com es diu la paraula, són molt sobtades, no? Però bé, primer, aquesta definició i tot el que comporta, ja dic que no només és el abans de, o sigui, durant l'embaràs, la pèrdua del nadó, o aquestes vegades també que podrien dir intrauterí, no? Que és és l'avortament, però o que el nadó ja és no és viu dins d'això. Però parlem de tot això. Primer la definició.
1: Clar, són diferents etapes dintre d'un mateix context, diguem, no? De fet, la definició parteix també d'un dels èxits, diguem, de la moderna psiquiatria, que és la psiquiatria d'enllaç, o sigui, la psiquiatria hospitalària d'enllaç. És a dir que, recordem que la psiquiatria d'enllaç és l'aportació que fa el servei de psiquiatria quan les altres unitats, els altres serveis de l'hospital, demanen al servei de psiquiatria la seva intervenció per situacions clíniques que ja van més enllà del motiu inicial d'ingrés, no? En el cas de la ginecologia, durant un temps van començar a augmentar les interconsultes, o sigui, les demandes d'atenció psiquiàtrica per dols de dones, primordialment de mares, que havien perdut en diferents etapes de l'embaràs el seu nadó. D'aquí va néixer un interès silenciat, com deies, fa un temps, però que avui en dia té inclús un dia internacional. El 15 d'octubre és el Dia Internacional de la Mort Gestacional. Vull dir que realment hi ha un interès mèdic i també social per donar a conèixer aquest tipus de dol.
0: Que ho aborda perfectament ja.
1: Exacte. Clar, llavors aquí tenim un criteri ampli, no? Una cosa és la mort fatal, però la mort fatal té uns criteris determinats i diferenciats. Una cosa és la mort perinatal. La mort perinatal és la mort que es produeix des de les 22 setmanes de concepció fins als 28 dies de vida del nadó. Això sí, la mort perinatal. I la mort neonatal és la que es produeix abans de les 4 setmanes de la mort del nadó. Clar, és important això perquè el nivell de contacte que la mare i el pare, però la mare que ha tingut a dintre la criatura durant un període de temps, evidentment no és el mateix quan aquest contacte ha sigut amb les primeres setmanes d'embaràs que quan ha sigut quan l'embaràs estava a terme
0: o en el moment de néixer, que la criatura, doncs, moltes vegades, bueno, en algunes ocasions passa a néixer, vull dir que no és el mateix, tot i que també és veritat que moltes, com ben has dit, en dones sobretot, no? Sobretot quan són aquestes primeres setmanes, tot i que sigui, però si hi ha molta il·lusió per el fet d'estar embarassada, de tenir aquesta criatura, etc. Doncs, tot i que siguin quatre setmanes, elles queden afectades. O sigui, això va provocant i es veu, sí. Diguem, m'imagino que amb les consultes, no?, que tenen.
1: Clar, s'ha de tenir en compte que la identificació amb la criatura passa molt temps abans, inclús abans de la concepció, no?
0: Clar,
1: la preparació. El preparar els elements, la canastilla, no?
0: Que sí.
1: Es veu, no? Tot això ja és inclús abans de la concepció, la preparació durant ja la concepció, i llavors aquells contactes com, per exemple, l'escoltar el cor de la criatura, no? Vull dir que ja hi ha una identificació molt intensa amb la criatura abans de néixer. Posar-li el nom, per exemple,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Vull posar-li el nom i tot i que siguin poques setmanes. Però, clar, després ve aquesta desencís, no?, del fet de pèrdua, que ja dic que, evidentment, no és el mateix les primeres setmanes que quan arribes ja al final, no?, de l'embaràs, 8 mesos, 9 mesos, no?, o fins i tot 7, 8, que pot donar-se el cas, o als 5 mesos, vull dir que són aquests avortaments espontanis que es produeixen, no? Clar, aquí ja portes un temps i, evidentment, això sí que queden afectades, evident, la parella en si, vull dir, la parella, o moltes vegades pot ser quan decideixen tenir moltes dones, del fet de ser mare, tenir un fill sense parella, també, doncs en aquest cas encara quedaria molt més afectada.
1: En realitat, a la clínica diària l'assistència al dol és a la parella.
0: Sí.
1: El que passa és que s'identifica més amb la dona. Sí.
0: Uh-huh. Doncs, d'alguna manera, doncs ja hem comentat ja al principi, no?, el dol, la definició, i també les fases, però pot ser que tenen diferents fases, aquestes vull dir que aquestes primeres quatre setmanes, vull dir, sí. Hi ha tot un seguiment d'aquest.
1: D'entrada estem parlant d'un dol.
0: Sí, sí, sí.
1: I el dol és el mateix. Això va ser una de les qüestions, va ser una de les qüestions que a nivell de clínica es va identificar, és a dir, el concepte de dol perinatal no suposava el mateix que el concepte del dol quan es mor una persona adulta amb la qual hi ha un llaç afectiu, diguem, no? O sigui, el primer pas va ser identificar el dol com a dol, per tant, amb les mateixes fases, no? La fase inicial, la fase de tristesa, la fase d'ira, per què ha tingut que passar això, la fase de culpa, o sigui, sempre un dol comporta un sentiment de culpa, encara que la persona no sigui culpable de res.
0: No, de res.
1: És, clar, és un símptoma del dol, no? La fase que es diu de negociació i, al final, la fase adaptativa. O sigui, la persona que s'adona de que ha passat la pèrdua pot tirar endavant, de fet, no? La trampa del dol és que aquestes tres fases, que així a nivell teòric doncs és fàcil de definir, en realitat van barrejades. I això confon molt. O sigui, la persona pot estar inclús positiva, en el sentit de dir, escolta, mira, doncs tirarem endavant, etc, i l'endemà està destrossada, està fatal, o està irritada amb el món, o amb un sentiment de culpa, diguem, no? I tot això és l'elaboració de dol, que la tenia molt entesa quan es moria una persona adulta, i això es va posar en la mateixa equivalència en el dol perinatal. Aquesta va ser la primera identificació que a nivell clínic es va percebre que es produïen les mateixes fases. Però, com comentes molt bé, en diferents situacions, depenent d'aquestes variables, no?
0: Clar.
1: Per exemple, sí que s'ha identificat que quan la mort es produeix a nivell intrauterí, el sentiment que més prevaleix és el de baixa autoestima per part de la dona. O sigui, hi ha un sentiment d'aquella culpa que dèiem amb qual el seu cos no ha pogut aguantar l'embaràs.
0: L'embaràs.
1: O sigui, es culpabilitza de la impossibilitat del seu cos, diguem, no? És una baixa autoestima que forma part també del sentiment de dol. I si la mort es produeix amb aquesta part neonatal, o sigui, quan la criatura ja ha nascut, és més un sentiment d'ira i... Sí, i més semblant en el dol...
0: Quan perds una persona de tot tipus.
1: Exactament, sí. Aquest seria una mica els punts, diguem, sí, de trajectòria paral·lela i diferencial entre el dol amb un adult i el dol perinatal o el dol neonatal.
0: Sí, però, o sigui, i sobretot quan, o sigui, abans de néixer, perquè una cosa és aquesta molt sobtada, no?, després sí, de néixer, que ha nascut, igual la criatura ha nascut bé, i doncs passa sovint això, no?
1: Això que comentes és molt important, perquè hem de tenir en compte que més del 60% de les morts neonatals la causa és desconeguda. Clar. Perdó,
0: Sí, sí, sí.
1: El tema està en que és amb la qüestió adaptativa. O sigui, al final, un dol és una adaptació. És una adaptació a una absència. Però, clar, per poder fer una adaptació ben feta, diguem, necessitem alguna cosa concret.
0: Clar.
1: No? I, és clar, en la mort, quan sobtada, no se sap i no sap per què ve, no hi ha aquest criteri, no? I el no haver-hi aquest criteri dificulta molt el dol, no? Per això, una de les coses que, evidentment, és un tema molt íntim, és un tema que s'ha de respectar sempre l'opinió o el que volen fer els pares davant del fetus mort, però si el dol és un procés d'adaptació, hi ha d'haver-hi una identificació. Clar, davant del xoc inicial, moltes parelles i moltes mares no volen tenir contacte amb el fetus mort. I això per por al patiment, per por a no saber què veuran, no? Mm-hmm. Però clar, aquí hi ha un problema, que si no s'identifica, no tenim aquest motiu pel qual fer el dol.
0: Clar.
1: No? Llavors, la recomanació sempre és que quan es produeixi hi hagi un contacte visual, tàctil, o sigui, tocar en la criatura morta, identificar-la, perquè a més moltes vegades ja té un nom.
0: Sí.
1: I quan tenim això, ja equiparem el dol neonatal amb un dol entre cometes, la paraula no és correcta, però per entendre'ns, normal.
0: Sí.
1: Perquè ja tenim identificat.
0: Clar.
1: En aquí hem de plorar, en aquí hem de fer i hem de passar el dol.
0: Mm-hmm. Mm. Perquè, o sigui, quan es produeix l'avortament, no? A 5 mesos, 6 mesos, la criatura està formada. Vull dir que, sí, aleshores, aquí també ha d'haver-hi aquest contacte en el moment, doncs... menys d'aquests 3 mesos fa l'efecte, doncs, que no és... Però a partir d'aquest temps, de 5-6 mesos, la criatura ja està formada. Vull dir que en aquest... també s'aconsella que hi hagi aquest contacte amb el...
1: Sí, sí.
0: Evidentment, ja té nom.
1: Ja té nom. Hi ha hagut unes revisions ecogràfiques
0: també,
1: amb la qual s'ha vist a la criatura, i llavors tenim també tota la situació prèvia. O sigui, moltes vegades ja té l'habitació preparada, ja té el llit preparat, ja té... I llavors també la situació, moltes vegades, social. Els avis, l'entorn, que ja esperen també l'arribada d'aquesta persona. I després també hi ha un fenomen, que és les altres parelles conegudes que també estan embarassades o que fa poc que han tingut la criatura. Que llavors es produeix una situació de comparativa negativa, no? Inclús a vegades hi ha una retirada social de les persones, de les mares...
0: Per exemple, amistats, no?
1: Amistats
0: que han tingut, dona sí, la casualitat, i en
1: exacte,
0: aquest cas tot ha anat bé, i és com... Però qui es retira? La persona que ha perdut el fill?
1: Clar, té una dificultat, sí, de contactar amb un entorn amb el qual... Prèviament ja inclús es havien fent planificacions. Escolta, anirem amb la criatura
0: a passejar. I ella es considera aïllada de tot això.
1: Clar, hi ha
0: el pare, no ho
1: clar,
0: sé.
1: Moltes vegades hi ha una retirada social en aquest sentit. Però llavors hi ha unes sensibilitats que moltes vegades no ens en donem compte. Per exemple, la quantitat d'anuncis que hi ha de televisió de bolquers,
0: sí,
1: per exemple, no? Clar.
0: De burquès i tot el que està relacionat.
1: Exacte. No és el mateix veure un anunci que potser no li dones més importància però si una persona està passant per una situació d'aquest tipus, aquell anunci té un impacte emocional
0: de primer ordre. Si està dient, jo no puc fer això, jo no puc fer servir aquest bolquer, precisament.
1: Clar, exactament. I aquí està. I justament això és el que fa que totes aquestes fases del dol es queden identificades igual que amb el dol d'adult, com dèiem. No?
0: Uh-huh. En fi, doncs, passem. I davant, o sigui, la pregunta també seria, abans era com una temàtica que no sé si fins i tot no estava reconeguda, no? Però avui dia són moltes les parelles o persones que van a la consulta, en aquest cas, del psiquiatre, perquè, clar, es necessita l'ajuda, sí. Està clar. Vull dir, si no superes això, necessites aquesta ajuda. Són bastants, vull dir, les persones que van a davant aquesta temàtica?
1: És un tipus de dol. Clar, el dol...
0: Perquè estaria també en no sé si és sobretot en la dona, però també pot ser en la parella, no? Perquè canvia també la seva manera de o sigui, sense adonar-se, està passant aquest dol, però no sí. Se n'adona que està passant en realitat un dol, i la seva manera de ser, tot canvia. I és per això que arriba un moment, a vegades, doncs, ser més agressiu, està, o sigui, com si veus que totes les persones que t'envolten no l'has tractat bé, o sigui, hi ha un comportament de la persona que canvia davant això. Clar. I és davant aquí que m'imagino
1: que... Sí, canvia perquè estem en aquest procés. Clar. I hem de tenir en compte que un dels processos de dol és la ira.
0: Sí.
1: No? Llavors, hi està empipat amb el món, amb, sí. amb tot, no? I en aquest sentit també baixa la tolerància, no? La tolerància de les circumstàncies de vida quotidiana. Sí, sí, tot això hem de tenir en compte que va amb aquesta línia.
0: Llavors, i necessita una ajuda, està clar.
1: I necessita una ajuda. Clar, s'ha de tenir en compte que més o menys el 16% de les interconsultes de ginecologia poden tenir que veure amb un dol perinatal, no? Per tant, la conseqüència és que el número de la incidència i la prevalència de consultes psiquiàtriques relacionades amb aquest dol van augmentant d'una manera progressiva, justament per això, per la identificació. Però aquí hem de tenir en compte una cosa. Clar, estem parlant d'una activitat mèdica,
0: sí.
1: davant d'un fenomen que no és una malaltia.
0: No.
1: Clar, el dol és una experiència humana, no és una malaltia. Clar, llavors, inclús a vegades es necessita medicació. Però clar, aquest és el punt. Què mediquem quan mediquem un dol, si el dol no és una malaltia? I a més, el dol, per poder-lo resoldre, s'ha de passar per ell. O sigui, no podem amagar el dol. I aquí moltes vegades a consulta surt aquesta pregunta. Si jo em medico, tapo el que realment tinc que sentir. I això és un tema molt important i que s'ha d'explicar bé. Perquè sí que moltes vegades, no sempre, però sí que moltes vegades mediquem el dol, per el que dèiem,
0: quan
1: no?
0: Quan provoca una depressió, llavors és un estat depressiu, de baix, bueno, tan baixa autoestima, sí. que comences en tot un procés que pot arribar bastant més lluny del que...
1: En part això...
0: Per tocar la ment.
1: Clar, i en part també per deixar la persona amb les millors condicions per passar clar. El dol. Però el dol el passarà igual, sí. encara que estigui medicada amb un antidepressiu. L'antidepressiu, l'únic que farà és això, deixar la persona en les millors condicions, però no toca el dol. Uh-huh. El dol, la persona el farà igual. I això també és una cosa a tenir present. I llavors, el que comentaves, a nivell de prevenció, de que aquest dol, que és factor humà, no arribi a convertir-se en un detonant d'una depressió.
0: Uh-huh. Afrontar una pèrdua, o sigui, com cal afrontar-la, no? La pèrdua, aquesta pèrdua gestacional o perinatal.
1: Clar. El primer i més important, el que comentàvem, sempre, insisteixo en això, a nivell de consell clínic. Llavors sí. S'ha de respectar...
0: Primer, evidentment, com aquí hi ha... O sigui, una part mèdica és el ginecòleg, la ginecòloga, evidentment. I davant aquesta, com el ginecòleg, la ginecòloga, trobi a la persona, pot ser que sigui qui ho deriva a en aquest cas, a psiquiatria, no?
1: I aquí obres un tema molt important, que és la preparació dels ginecòlegs i ginecòlogues cap a aquest fet, no? I aquí és una de les qüestions que, això que dèiem abans, no?, de la interconsulta psiquiàtrica hospitalària, és molt important i ha favorit molt això, no? Perquè quan més contacte hi hagi entre les especialitats, entre la psiquiatria en aquest cas i la ginecologia, mútuament nosaltres entenem més processos, per això, com això, no? Quina diferència hi ha entre una mort, biològicament parlant, entre una mort perinatal, una mort infantil o una mort neonatal, no? Que tot això són conceptes que els ginecòlegs ens aporten, a la vegada que nosaltres aportem als ginecòlegs el com afrontar o com explicar en els pares qüestions tan delicades, perquè, és clar, la mort sobtada, perinatal o natal, és una gran desconeguda. Sí que és veritat que a vegades hi ha causes, i això és una altra qüestió important, perquè una cosa és que aquest fetus prèviament ja tingui una patologia detectada durant l'embaràs i amb el qual pot haver-hi una possibilitat ja de que es produeixi el que en medicina es diu un èxitus, és a dir, que mori el fetus intrauterinament, i els pares d'alguna manera ja van una mica preparats,
0: sí,
1: en aquest sentit, una preeclàmpsia, una hipertensió arterial de la mare, malalties genètiques, sí, pot haver-hi en certs casos una capacitat ja de prevenció i la parella ja una mica està alerta de que això pot passar. Això d'alguna manera no dulcifica, per dir-ho així, el dol, però saben que això pot passar. L'altra qüestió és aquestes morts sobtades intrauterines, sí, amb el qual, i això amb l'experiència quotidiana és freqüent, la parella va a urgències perquè la mare, les mares, els pediatres sempre diuen que les mares sempre se'ls ha d'escoltar, sempre. Que és aquell punt en què aquells moviments que ja notaven de la criatura o una estranya sensació que a vegades no és ben definida, però que la mare diu, aquí està passant alguna
0: cosa. Sí, perquè no? Pot ser això, que no noti, si normalment estava notant, pues, això que dius, com unes patadetes i tal, i de, sí, cop i volta, bueno, de cop i volta, deixa de sentir això.
1: Exacte, no? I va a urgències.
0: Sí.
1: I llavors es monitoritza la persona, es monitoritza la mare i parem de la criatura, i potser s'ha produït una mort. No, el cor no batega, no?
0: Mm.
1: Clar, aquesta situació inesperada augmenta molt el xoc en aquest sentit, no? Clar, són les diferents situacions amb les que es va trobant la parella i la mare en concret davant del neonatal.
0: Mm-hmm. El valor aquí, el valor del suport professional o institucional, no? El dol gestional, de gestacional o perinatal.
1: Clar, i també administratiu.
0: I també,
1: clar,
0: també.
1: S'ha de tenir en compte que el concepte de no nat, això com a gestió a nivell administratiu.
0: Clar.
1: Perquè, és clar, llavors aquí els pares, i aquesta és una qüestió en el qual la preparació del ginecòleg, en aquest cas, o d'infermeria, cuidado, importantíssim, i llevadores, en el criteri de què fer amb el cos. Què fem amb el cos? Però, esclar, si diem que més del 60% de les morts intrauterines no es coneixen, s'ha d'intentar, i sempre, evidentment, respectant, a vegades ja és una cosa espontània per part de la parella, però aquest cos pot anar molt bé per estudiar què ha passat, per evitar
0: possibles causes,
1: sí,
0: bueno, altres, no?
1: Clar, la donació del cos és una cosa que es proposa.
0: Clar, i sobretot quan és una mort sobtada,
1: clar,
0: també és de mare, perquè moltes vegades és que no hi ha coneixement, com ha comentat abans, no hi ha coneixement de què ha provocat la mort d'aquest nen, que ja igual podia tenir uns dies, no? I estava sa i tot el demés,
1: sí,
0: i se'l troben.
1: Clar. Llavors, aquí s'ha de tenir una especial sensibilitat per proposar això a la parella, no? Llavors la parella, doncs, bueno, cadascú respon com el seu sentiment, que és el primer que s'ha de respectar, doncs, demanda, no? Però clar, hi ha parelles que volen un funeral.
0: I imagineu que s'ha produït l'avortament espontani, no?
1: Clar.
0: Però aquesta ja estava formada.
1: Sí, sí, sí.
0: I o sigui, si el nen, de la mateixa manera que ha de tenir el contacte amb la mare,
1: sí,
0: perquè, tot i que estigui mort, perquè és com una manera de tenir-lo més, de reconèixer-lo més a aquesta, que ja diuen, que és persona, Doncs també pot donar-se el cas de, bueno, volem un funeral.
1: Clar, clar, clar, no, no, i la demanda és molt freqüent. Clar. I fins que no s'ha fet més coneguda tot aquest tema, i d'aquí un dels valors també del coneixement de la mort i del dol perinatal, les situacions administratives no estaven preparades per això, perquè en realitat és un no-nat.
0: Sí.
1: Val? Llavors s'ha d'identificar també administrativament per fer un funeral, no? Per poder donar un enterrament en aquesta criatura, no? També en els àmbits religiosos. Clar, llavors pot haver-hi parelles que demanin un bateig, però en aquell moment
0: ja no està viu.
1: Clar. I llavors, cuida, que això recordo que quan cap als anys 80, no? Quan es produïa una cosa d'aquest tipus, a mi se'm va crear una situació d'aquest ordre, no? Va dir que la a més era una parella nord-americana que estava a la clínica de Shaws un dels criteris va ser aquest, que volien la presència d'un capellà, que la volien batejar. I en aquell moment, clar, el terme no nat religiosament
0: no
1: hi havia accés a un capellà.
0: Clar.
1: Però es produïa una situació també que jo, la veritat, va ser una sorpresa, i de sempre s'aprèn, no? De que el batejar un nonat a nivell de legislació eclesiàstica no està ben definit, no? Però sí que és veritat que hi havia, i això va ser una consulta que vaig fer amb un capellà, el bateig per desig. És a dir, que a nivell catòlic, si el pare, la mare, qualsevol persona que està allà desitja que el batejar en el nadó, aquest desig ja és vàlid. O sigui, es considera que el nadó està batejat. Clar, tot això depèn de les creences i depèn de les voluntats de les persones, calma molt aquest dol. Però tot
0: clar,
1: això passa...
0: Ajuda precisament... Clar. És com si ja tu has reconegut, no?, que aquesta pèrdua.
1: Exacte.
0: Després passaràs el dol igual, però de la mateixa manera, doncs, que passes una situació així, però que ja no quedarà tan afectada interiorment perquè això te provoqui una malaltia senzillament del cap. Vull dir, a partir d'una depressió, doncs a partir d'ahí, imaginem.
1: Has assumit a la persona, no només a nivell biològic, sinó que l'has identificat com el que és un fill, que, un fill, una filla... que s'ha mort, i que li dones tots els rituals a tot nivell que el ser humà necessita per assumir aquest dol.
0: I ara, és que ara estic, no ho contava jo com a preguntes, però és que m'ha sortit perquè a vegades hi ha un altre tema i això afecta, podríem dir, als germans, no? El que seria bessons solitaris. És a dir, aquí és quan s'està esperant, doncs ja saps que són, ja t'ho diuen, perquè a partir dels 3 mesos t'està sortint que no és una criatura sola, que si no són dos. I quan ja portes igual uns 6 mesos d'embaràs, doncs aquí, familiar, en família meva hi ha passat, eh? Doncs als 5 mesos, doncs una de les criatures ja es veu que és morta. O sigui, dins de... és morta. I l'altra viu. I potser ja arriba al final de la gestació. Primer, ara jo no sé ben bé si aquest avortament, aquesta criatura, s'espera fins al final de la gestació, diguem, que estarà morta, i després l'altra viu, no? O es perd. Vull dir, ja és per, vull dir, aquests avortaments també instantanis, que és per la criatura, no? Però l'altra continua gestant i tal. Però aquí, a banda de que això pot afectar a la parella, penso que sense adonar-se afecta a la persona que viu, al germà, o sigui, a un d'aquests. Per això es diu el síndrome, no, del bessó solitari.
1: Sí, I a més aquí, clar, és que, això és com una d'aquelles, aquest tema va obrint diferents finestres, diguem, no?
0: Hi ha un llibre, fins i tot d'una amiga meva, que es diu La bessona solitària.
1: Sí, correcte.
0: Que és de la Elisabet Claveria.
1: I, correcte. I hi ha una qüestió aquí molt important, i és que quan es produeix, quan hi ha un embaràs gemelar i es produeix la mort d'un dels dos, la situació, diguem, emocional dels pares i de la mare, no?, és de confusió. O sigui, per un costat estan alegres perquè neix una criatura, sí, i estan preparant un dol per un altre.
0: Clar.
1: O sigui, és una dissociació. En
0: però a vegades
1: sentit,
0: ho amaguen, no? També. S'han donat... bueno, és sí, això, que com ha estat abans, s'amaga no de cara amb ells ni a les persones, perquè això se sap, no? De cara a qui neix, vull dir, al bessó, a la persona que neix.
1: Clar. Exacte, o sigui, serien dos qüestions, sí, no? O sigui, la primera seria el tractar això a nivell dels pares, i ja es produeix aquest fet, llavors hi ha una assistència per les dues qüestions, perquè tant dret té la mare i també la criatura, no?, a rebre efectivitat per el seu naixement, com també a l'inici de tota aquesta tramitació emocional i a tot nivell per la part del fetus que no hi és. I llavors s'ha de tenir en compte una altra cosa, que moltes vegades, i això també passa quan no hi ha un embaràs gemelar, que en moltes ocasions ja havent-hi el fetus mort, s'ha de continuar l'embaràs i l'expulsiu fins que no apareixi. És a dir, que es va fer un part sapient que el fetus ja està mort. Això passa sobretot en fases d'embaràs avançat, el qual provoca una situació molt dura a nivell emocional, perquè la mare passarà per el mateix procés d'un part normal, però sapient que donarà llum a una criatura ja morta. No? Mm-hmm. O sigui, aquest seria tot un aspecte que donaria una intervenció psicològica intensíssima. I l'altra és la que tu comentes, diguem, no?
0: Sí.
1: Que això també... al final sempre estem parlant amb el tema de la identificació. O sigui, sempre convé que es parli les coses i que aquesta ocultació que pot haver-hi cap a la persona que ha sobreviscut es faci, perquè hi ha moltes coses, el cervell és molt ampli, que no s'identifiquen però que es transmeten,
0: sí,
1: i això és molt important també tenir-ho clar, i quan més i li dones també a la persona que ha anat evolucionant vitalment la possibilitat d'assumir, bueno, el que ha passat en un període de la seva vida, no?
0: Ai, tindríem més preguntes, però tenim poc temps, i també hi ha una part que a mi m'agradarà molt que la comenti, tot i que sigui curteta, justament perquè ha recomanat aquí, hi ha llibres, hi ha bastant. Sí. Hi ha un que és el més conegut, o és molt conegut, sí, que és Carta a un nen que mai va néixer, sí, de l'Oriana Falazzi, sí, no? Doncs, sí, perquè és aquest llibre que ha recomanat.
1: Sí.
0: Vull dir, i per això, que és una temàtica que està... I no només hi ha aquest, vull dir, jo ja tenia molts apuntats d'altres llibres, però en fi, parlem d'aquest,
1: no,
0: que
1: jo...
0: és del més conegut.
1: Sí, jo he escoltat...
0: I també hi ha pel·lícules, que
1: sí,
0: m'he trobat unes quantes,
1: però
0: tenim tan poc temps, vull dir que...
1: He escoltat aquest perquè jo sempre he sigut molt, molt fan de l'Oriana Falazzi.
0: Sí, és molt bona, una periodista,
1: sí,
0: vull dir,
1: sí, sí,
0: una persona, i justament ella va fer aquest llibre,
1: sí,
0: per poder superar el seu,
1: i
0: va decidir que no tindria mai més fills,
1: no.
0: I tampoc es va casar mai, va tenir una parella, no?
1: L'Alecos Panagoulis,
0: sí,
1: que va morir a fusegat.
0: Exacte, i per això ella va decidir que no tindria
1: no.
0: ni parelles ni fills.
1: I en aquest cas, ella va fer un trastorn que bordejava el quadre psicòtic, perquè no volia que desprendre's de la criatura. Va fer el que es diu un dol complicat, no? I quin perill hi havia? Que, esclar, el procés de descomposició anava evolucionant. O sigui, que podia fer una sepsis que podia haver acabat amb la vida d'ella. Bé, ella explica tot aquest relat.
0: En aquest llibre que queda, vull dir, és algo,
1: sí,
0: vull dir, que val la pena.
1: Sí.
0: No només, vull dir, sobretot que ho llegeixi tothom.
1: Està escrit en primera persona,
0: exacte,
1: el qual fa el llibre més impactant, i és d'una edició del 1975.
0: Sí, exactament.
1: Sí.
0: Vull dir, és en italià, Lettera a un bambí
1: mainat.
0: És aquest que, bueno, no l'havia llegit, però de veritat que m'entren moltes ganes, vull dir que és el fet també de trobar la literatura, no? La cultura en temes com aquests, sí, vull dir que sí, és sí, això. Sí. I no sé si de pel·lícules vol recomanar alguna, hi ha unes quantes, eh? Vull dir, el que passa que Fragmentos de Mujer, per exemple, és una, Volver a Cero, Una estrella fugaz, El amor y otras cosas imposibles, Volver a vivir, vull dir, hi ha unes quantes. Aquesta és de Fragmentos de Mujer, és del 2020, i és una pel·lícula canadenca que es pot trobar en Netflix, eh? I narra la història d'un matrimoni que pateix justament la pèrdua de la seva filla durant un part a casa.
1: I tot això, aquesta quantitat de material cultural, és un exemple de que a nivell social l'alarma que anava creant el dol neonatal i com això llavors va passar a l'estament clínic.
0: Doctor Sorribas, vull dir, ha estat molt ràpida perquè el temps es passa tan ràpid i és aquesta que, aquest moment que a vegades diu estaria molta més estona. Doncs bé, quedarem per... No sé si tornaré, perquè és un tema que val la pena igual en algun altre moment
1: tornar-lo. Podem fer una segona part, sí.
0: Sí, sí, sí. Doncs serà a partir de divendres que ve que ens trobarem de nou, no? Gràcies per aquesta mirada tan clara sempre i tan necessària. I avui, precisament, davant l'experiència de passar per la pèrdua d'un fill abans de néixer. I ara acabem aquesta i passem al que seria, o sigui, són gairebé les 10 i és el moment d'escoltar les notícies, el butlletí informatiu. Seran uns minutets, no marxeu, que de seguida tornem.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Margarita Bartolí està nomenada oficialment directora de l'Institut Manolo Huguer. El nomenament es va fer el passat 27 d'abril, després d'haver exercit el càrrec de manera interina des del juliol passat. El mandat s'allargarà fins al 2030 amb una etapa de continuïtat del projecte educatiu i nous reptes formatius. Bartolí porta 14 anys vinculada al centre com a docent, tutora i coordinadora pedagògica. Assumeix el càrrec amb coneixement profund de la realitat de l'Institut, amb la voluntat d'impulsar tres grans línies de treball de la mà de l'equip de direcció. Avui s'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de cara al curs vinent, amb un total de 183 places disponibles entre els centres La Lluna i El Gegant del Pi. D'aquestes, 116 són noves places per a infants de 0 a 2 anys, mentre que 67 corresponen a alumnes que ja continuen escolaritzats. El termini de sol·licituds estarà obert fins al 22 de maig, amb tramitació preferentment telemàtica o presencial amb cita prèvia. El 10 de juny es farà el sorteig públic d'assignació de places i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. En el dia d'avui, l'associació Acció Cívica Calderina participarà en l'acció de la catifa floral Tocant el Cel, en la proposta del temps de flors de Girona. L'obra impulsada per la Federació Catalana de Catifaires es farà a la capella de Sant Narcís dins la Basílica de Sant Fèlix. La catifa tindrà 3,5 per 6,5 metres amb una combinació de 3.000 clavells i diferents materials naturals per crear una composició floral de gran impacte visual. Ja està obert el termini per presentar candidatures als Premis Nacionals de Comerç i als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, uns guardons que reconeixen establiments que contribueixen al prestigi del comerç de Catalunya, especialment el comerç urbà de proximitat, per la seva trajectòria, innovació i capacitat d'adaptació. També s'hi distingeixen els establiments i mercats municipals amb 100, 150 o més de 200 anys d'història que continuen oferint un servei de qualitat i adaptant-se als hàbits de compra habituals. Actuals. El termini per presentar candidatures finalitza el dimarts 30 de juny. Pel que fa al temps, la jornada d'avui els núvols es combinaran amb estones de sol, especialment durant les hores centrals del dia. Tot i que no s'esperen precipitacions destacables, no es descarta que la nuvolositat pugui ser més compacta a primera hora. Pel que fa als termòmetres, les temperatures es mantindran estables o en lleuger ascens. Les mínimes voltaran als 10 o 11 graus, mentre que les màximes recuperaran terreny i podrien arribar fins als 20 graus en els moments de més insolació. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme amb l'arribada d'alguns ruixats dissabte a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Passen un minut de les 10 i després d'aquesta pausa amb les notícies de Ràdio Caldes obrim la segona hora del fòrum d'avui, un espai que dedicarem a parlar d'energia, territori i futur, tot plegat a través de l'empresa Electracaldense Caldense i amb el seu gerent Oriol Salabarder. Doncs sí, ens acompanya Oriol Salabarder, com hem dit, gerent d'Electracaldense, una de les empreses més emblemàtiques del nostre municipi i un referent en el sector energètic de proximitat. Amb més de 100 anys d'història, Electracaldense ha evolucionat des d'una petita companyia local fins a convertir-se en un operador energètic modern que combina tradició, innovació i compromís amb el territori. En l'Oriol avui parlarem del present i del futur de l'energia, de la transició energètica, de la sostenibilitat i del paper que tenen les empreses locals en un sector que està canviant molt ràpidament. Però primer de tot, benvingut Oriol, bon dia i benvingut.
3: Moltes gràcies, bon dia igualment.
2: Aquí al fòrum, no sé si a l'espai de la ràdio, aquest espai és la primera vegada, suposo que a la ràdio a l'anterior sí que havies vingut, però aquí al fòrum és la primera vegada.
3: Sí, sí, és la primera vegada. Felicitats, perquè les instal·lacions realment estan molt bé.
2: Sí, sí, sí, podem dir que sí. Doncs mira, amb el teu permís faré primer una presentació. Abans d'iniciar la conversa, doncs fem aquesta, parlarem una mica de la persona i de l'empresari. Oriol Salabarder, enginyer industrial i quarta generació quarta generació del que seria una empresa d'electricitat i energia. Des de Caldes de Montbui, el seu punt d'origen i d'arrel, ha construït una trajectòria que combina rigor tècnic, visió empresarial i una curiositat inesgotable pel coneixement. L'Oriol és d'aquelles persones que no només dirigeixen projectes, els interpreten, els conceptualitzen i els fan créixer. Des de la Seu Vallesana coordina una quinzena d'empreses i impulsa projectes internacionals que van molt més enllà del territori, però sense perdre mai la mirada local que ha marcat la història d'aquesta empresa d'Electracaldense. És un home inquiet, àvid de coneixement, que combina la vocació científica i tècnica amb una passió profunda per la història. De petit, a les escoles Pies de Caldes, ja corria pel pati amb un paper enganxat al front, sostingut només pel vent, i llegia enciclopèdies de ciència mentre la literatura encara l'esperava. Amb els anys, però, va descobrir que el coneixement no era només memoritzar, sinó interpretar, raonar i entendre com funciona el món. A la universitat va viure de ple la revolució tecnològica. Va començar els estudis abans que existís Windows i va acabar-los quan Internet començava a treure el cap. I després d'una etapa a Noruega amb l'Erasmus, va tornar per incorporar-se a l'empresa familiar fundada l'any 1917 pel seu besavi, Abelí Salabarder, i continuada pel seu avi, pel seu pare. Avui, a més de dirigir Electracaldense, l'Oriol és també el nou president de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la patronal SECOT, un càrrec que reconeix la seva trajectòria i la seva mirada sobre el futur energètic del país. Un perfil tècnic, sí, però també profundament humà. Un home que ha crescut entre cables, transformadors i llibres, i que entén l'energia no només com un servei, sinó com una eina de progrés i de cohesió territorial. No sé si m'he equivocat en alguna cosa, Oriol. No. Jo he captat bastant del que d'això, dins de quan miro, busco, no? I vaig trobar justament, no sé si és la teva web o de l'empresa, que tu mateix te presentaves, no? I d'això he agafat bastant.
3: Has agafat coses de... I al final, quan veus tot, no sé si són tantes coses. Però bueno, sí que...
2: He resumit molt.
3: Sí que és veritat que la inquietud i la creativitat... Sempre diem que a vegades els tècnics, els enginyers, no som creatius, i una mica sí que ho hem de ser-ho, per interpretar el futur i crear... des del punt de vista tècnic i també des del punt de vista de models de negoci.
2: Clar, però que a més és una persona que no només te centres en el que seria la tecnologia, la part més tècnica, enginyer, etc., sinó que també el que seria en temes socials, la literatura, geografia, història i tal, sobretot la història, em fa l'efecte que te va bastant.
3: La història m'agrada molt.
2: Sí. Per això vull dir que...
3: La part social també... Jo sempre entenc l'energia com una part bàsica del desenvolupament de la societat. Sense l'electricitat, sense la revolució que es va fer, però també sense la revolució dels combustibles fòssils, no estaríem on estem ara com a societat, segur.
2: Clar. Després, una mica, perquè tinc aquí bastant de la història de l'empresa, per entendre què és avui Electracaldense cal mirar enrere a més d'un segle, vull dir, perquè va ser la primera... persona que va començar a treballar Electracaldense era el teu besavi, oi?
3: Sí, o sigui, jo del que has dit sí que diria, o sigui, sí que la va fundar, o sigui, l'avi va ser el besavi i el tia de l'Avalí, el que té el carrer sí. Caldes, va ser un dels fundadors, però no va ser l'únic fundador.
2: Val.
3: Per tant, no som tant una empresa familiar, a vegades a l'uso com es fa, que és un fundador i d'aquí, sinó que ja va ser, doncs, amb altres industrials de Caldes que tenien inquietud per tenir energia en qualitat i en quantitat, i també es va fer una col·lecta popular, i per tant hi ha molta gent que són dintre de Caldes que són socis d'Electracaldense. O sigui, el que ara és un crowdfunding, sí. Fa 100 anys ja es feia.
2: O sigui, que era una manera de contribuir a que la empresa tirés endavant.
3: Sí.
2: Això també està molt bé, perquè o sigui, no és el fet, hi ha uns fundadors, no? Però que també el poble contribueixi, pues, també és el fet d'aquest enllaç, no? D'aquest vincle que podríem dir que hi ha entre l'Electra i el poble també.
3: El poble, sí.
2: És una d'aquelles empreses que formen part del paisatge vital de Caldes. Va néixer a principis del segle XIX, com hem dit abans, al 1917, en un moment en què l'electricitat començava a transformar els pobles catalans. És, com ben has dit, un grup d'emprenedors local va impulsar una iniciativa familiar amb un objectiu molt clar: portar llum i energia al municipi i ajudar-lo a fer el salt a la modernitat. Amb els anys, Electra Caldense va anar creixent, ampliant la xarxa i consolidant-se com un proveïdor fiable i proper, amb un model de gestió que sempre ha posat al centre la relació directa amb els veïns. A diferència d'altres companyies locals que van desaparèixer o van ser absorbides, Electra Caldense va mantenir la seva identitat i independència, convertint-se en un referent del territori. A partir dels anys 90 i 2000, l'empresa va iniciar un procés de modernització tecnològica, digitalització, millora de la xarxa, inversions en seguretat i qualitat del servei. I en els últims anys ha fet un pas més, impulsant projectes d'autoconsum fotovoltaic, eficiència energètica i comunitats energètiques, situant-se com un actor clau en la transició cap a un model energètic més net i descentralitzat. Per tant, avui Electra Caldense és una empresa centenària, moderna i arrelada al territori, que combina tradició, innovació i continua sent un referent en la qualitat de servei i proximitat. He intentat resumir, però a vegades és mal. Comencem amb les preguntes. Pel que fa al context i funció, quina és la teva funció, no? Com a gerent i com ho definiries, Electra Caldense avui?
3: Jo la definiria Electra Caldense, i com has fet explicat amb la presentació que ens has fet, que som una empresa molt abocada al servei. A vegades ens diuen sou una empresa energètica i dic no, som una empresa de serveis. I el dia que perdem que no som una empresa de serveis abocada als clients finals i que només som tecnològic d'energia, doncs perdrem la nostra visió, i jo crec que és el que ens ha fet viure tots aquests anys. No, ja la meva feina, doncs la meva feina doncs és com la d'un director, que hi ha una part tecnològica, evidentment, hi ha una part de tenir, però sobretot al final el que gestiones és un equip humà, i si podem fer tot el que podem fer és perquè tenim un equip humà molt potent i molt bo dintre de l'Electra, i ens permet desenvolupar pues, idees que surten de mi o que surten de l'equip, i amb això pues, sempre avancem.
2: I quins són els principals reptes que teniu ara mateix?
3: El repte principal, o sigui, per nosaltres i pels que vivim en el món energètic, viure la transició energètica és un... Jo sempre dic que és un luxe, perquè hi ha coses que no passen. O sigui, jo diria que quasi bé des de fa 100 anys, des de la Fundació, que no havia passat un fet tan transcendental com és el canvi de paradigma que ens porta la transició energètica, no? I a més amb la dificultat que està centrat sobre una base ja molt àmplia, no? Perquè la xarxa elèctrica és una de les infraestructures més grans que mai ha creat l'home en global, no? Ho vam veure el dia de l'apagada, que es va apagar a tot arreu en global i va parar tota la societat, no? Uh-huh. I per tant, aquesta transformació és un doble repte. L'hem de fer, però a més hem de mantenir tot el que necessita i tot el que ens demana la societat.
2: Pel que fa a la història i la identitat, Electra Caldense és una empresa, com hem dit, centenària, que ha permès que hagi arribat tan viva, això, la pregunta és què ha permès que hagi arribat tan viva al segle XXI?
3: Jo crec que és el que et comentava abans, no perdre la visió que som una empresa de serveis i que el client és el nostre principal valor de l'empresa. No es tracta dels... Evidentment, doncs les empreses han de guanyar diners perquè si no tirarien endavant, no? Però no perdre de vista que el principal i el principal actiu que té l'empresa són els clients, jo crec que és el que ens ha fet permès viure aquests 100 anys.
2: I què diferencia una empresa local com Electra Caldense d'una gran elèctrica?
3: Pues la proximitat, el servei, el poder atendre les persones, a vegades quan vas a Madrid, perquè a vegades també doncs, ens toca anar a Madrid per temes sobretot de regulació, a vegades és difícil explicar, clar, parles amb grans empreses, però ells no han baixat l'atenció del públic. Hi ha una persona doncs, que té un problema de pagament i li pots arreglar, hi ha un problema de subministrament i no ho entén i li pots arreglar de primera mà, i aquesta proximitat, aquest contacte humà de poder-ho arreglar, doncs és una part molt important. Evidentment, també hi ha tota la part tecnològica de interconnexió amb la gent a través de la digitalització, perquè això ens dona, i hi ha molta gent que sí, però no hem de perdre de vista que nosaltres servim a la totalitat de la població. Hi ha gent que l'accés digital li és més complicat, amb una cosa que és essencial, com és el subministrament elèctric, i li has de donar, i li has d'explicar, i no el pots enganyar, i li has de donar les respostes.
2: Mm-hmm. I com ha evolucionat precisament la xarxa i el servei al llarg d'aquests anys?
3: La xarxa elèctrica a nivell global, i aprofito perquè el dia 21 i 22 estem celebrant un simposi de 150 anys d'electrificació a Catalunya, que es farà a l'Escola d'Enginyers de Barcelona, i que ens hem convidat com a president de SEME, però també com a Electra. Però la xarxa ha canviat molt, sobretot des del punt de vista, jo et diria, de materials i de seguretat en els últims anys. L'estructura tècnica és, en aquests moments, i això ho tindrem que canviar amb la transició energètica, és molt similar a el que era a principis del segle XX, però sí que els elements de protecció, com protecció per sobretensions, protecció d'interruptors, tots aquests elements fa que la xarxa avui en dia sigui molt més segura, i per tant les apagades que n'hi ha, doncs cada cop són més reduïdes. I el que diferencia de l'Electra, jo crec que vam aconseguir una fita molt important l'any 2012, després de molts anys de brallar-ho, doncs el pare ho va lluitar i al final es va aconseguir, que és aconseguir arribar a la red de transport de 220.000, que això ens va connectar l'1 de desembre del 2012, que ens permet donar una qualitat molt més elevada. Uh-huh. I amb unes interrupcions molt, molt més baixes. Vam passar de 25 i de dependre d'Endesa a estar connectats a 220 kV i dependre de red elèctrica. A nivell d'Electra va ser un pas molt important.
2: De fet, quan hem parlat de la història, vull dir, ja ha comentat doncs, que va ser a través d'un grup de persones també i dels teus antecessors, no? Com el teu besavis, etc. Però exactament com va néixer Electra Caldense i quin era el context energètic del municipi en aquell moment? Perquè bueno, estem parlant que érem abans de, vull dir, del 1917.
3: Vull dir que... Això ens hem de ficar a principis de segle XX. Sí. La principal preocupació que hi havia era el tema de l'enllumenat públic, que es feia amb gas, i això es va començar el 1870, a nivell, diguéssim, i va ser la fira del 1889, que va ser la primera electrificació que es va fer a Barcelona. Per això encara la seu d'Endesa, que és el carrer Vilanova, és aquest barri que es va electrificar. Va haver-hi un canvi tecnològic i hi va haver-hi un moment, que ja és a principis del segle XX, que es veu que l'electricitat no només serà per enllumenat públic, que sí, i que és l'origen d'Electra. L'origen d'Electra és un concurs que va treure l'Ajuntament per licitar l'enllumenat públic, perquè l'empresa que havia fet anteriorment doncs no va funcionar, perquè era... sinó que ja era un pas que la societat demanava, que la gent demanava, que les indústries demanaven electricitat. I va ser en aquest moment del pas de lo que era l'enllumenat a lo que era l'ús industrial i domèstic de l'electricitat, que va ser quan va néixer l'Electra.
2: L'Electra. I què va significar per Caldes disposar d'una empresa pròpia d'electricitat a principis, com hem comentat, del segle XX?
3: Sí, a principis del segle XX, o sigui, abans, ara entenem la xarxa elèctrica com una xarxa interconnectada amb tot l'Estat, però en tot l'Estat i avui en dia a nivell europeu, tota la xarxa elèctrica està interconnectada.

0: però els inicis eren tot petites empreses. I això a vegades no s'explica, però sí que l'inici d'això va ser doncs, moltes petites empreses en el territori, perquè la distribució era més local, una mica com encara, per exemple, és l'aigua. Sí que sí. Depèn de Ter Llobregat, però és un servei molt més local i molt més municipal. I això era l'inici del segle XX i hi havia multitud d'empreses a cada una de les poblacions que feia així. Llavors va venir la part de la Barcelona Traction, l'Estanc Cantó, la possibilitat de traslladar grans volums d'energia a grans distàncies, i aquí va ser quan els grans operadors, perquè necessitaven un volum d'inversió molt important, es van començar a fer empreses molt més grans, i això va durar pues, bueno, durant fins als 30, fins als 50. I a partir d'aquí es va unificar el que és la xarxa, es van interconnectar les diferents xarxes, perquè abans les xarxes no estaven interconnectades. Això va ser 60-70, no? I als 80 ja va arribar el que és Red Elèctrica, que és l'operador d'alta tensió, que controla tot el que és la xarxa, i els distribuïdors, diguéssim, estem més per sota. I als 90 va ser quan hi va haver més, sobretot, fusions a nivell d'empreses de distribució.
1: I quin ha estat el moment o els moments claus que han marcat la consolidació de l'empresa al llarg de tot aquest temps?
0: Jo crec, bueno, moments claus, pues, evidentment un moment clau va ser la fundació. Un altre moment clau, i nosaltres sempre anem a darrere del servei, va ser quan la indústria Bonastre va necessitar 25 kilovolts i va haver-hi un canvi a la xarxa de 6 a 25, que encara és la tensió que tenim ara, que això estem parlant dels anys 50. Jo crec que va ser aquí un punt molt, molt important. I llavors als 70 doncs, va haver-hi un canvi de model retributiu que va ser també una consolidació. I a partir d'aquí, doncs el pare sobretot, doncs, impulsant projectes de renovable des dels 80, no només ara, sinó ja des dels 80, va fer que ja creixéssim d'una forma més a fora. I llavors també va ser quan vam créixer cap a Sant Feliu, cap a Gadifa, sí. I cap a altres zones. Això va ser doncs, 80-90, i ara jo crec que ens hem convertit no només en un operador elèctric, sinó en un operador energètic que dona servei amb gas, amb electricitat, amb autoconsum, amb instal·lacions, i que donem solucions energètiques als nostres clients, no només venda electricitat.
1: I com s'explica que Electra Caldense hagi mantingut la seva independència quan moltes altres empreses locals van desaparèixer? Precisament perquè moltes vegades han estat absorbides per les grans o per la gran.
0: Sí.
1: Ahí està.
0: Sí, encara els que ens en recordem, això ja vau dir que tenim, encara ens en recordem que hi havia pues, Hidroelèctrica de Catalunya, sí. FECSA, hi havia Ener, hi havia Bari,
1: sí, havia.
0: I ara només hi ha Endesa.
1: Endesa.
0: No? Doncs com hem pogut? Pues, per una part, sapiguent que la nostra vocació pues, de servei pues, aquest, i gràcies als clients que ens han donat suport, pues, hem pogut mantenir, i sobretot et diria, pues, sí que els 60-70 pues, ja va haver-hi algun intent de la part d'Endesa de comprar-nos, però sobretot els 90 van haver-hi intents molt, molt forts i, mm-hmm. i molt, amb, de males maneres inclús, i sobretot entre l'any 94 i el 2001-2002 vam mantenir doncs, uns atacs per part d'Endesa de comprar la companyia, i aquí va ser el pare que va aguantar el tipus i vam tirar endavant.
1: No, per això la pregunta era això, perquè sabem que costa, no? Vull dir, ja dic que moltes petites doncs van caure, vull dir, senzillament sí, això, i per això doncs encara agrada més el fet de que doncs s'ha sostingut perfectament. Quins canvis tecnològics han estat més determinants en la modernització de l'empresa?
0: Bueno, nosaltres hem tingut el que et comentava, hi ha canvis tecnològics a nivell de materials, però jo crec que el canvi tecnològic en el moment que ens volem convertir en productors i poder fer producció és un canvi important. I llavors ara la digitalització que tenim, no? Llavors aquí el control de la xarxa via digitalització és un dels canvis més importants que estem començant a viure, perquè encara no l'hem viscut. Per exemple, abans doncs, teníem persones que anaven a fer lectures a la casa, ara ja això no es fa, això ja es fa la lectura via telemàtica. Abans, quan hi havia doncs, un interruptor que per protecció doncs, saltava, doncs, tenies que desplaçar-te fins al dock i rearmar l'interruptor, això ja es fa la,

0: d'un automatisme que faci que s'adelantin. Has de reaccionar en segons. Si mires la seqüència, tot va caure en segons. Llavors ningú és capaç de prendre una decisió i un control en segons. Si tu marques un paràmetre d'una màquina, doncs segurament sí que tu podràs fer i prendre unes certes decisions que tu li hauràs dit abans. I això encara ni a nivell de red elèctric existeix. Nosaltres encara no ho tenim, però jo crec que això
1: anirà.
0: No sé si treballant jo, perquè ja no queden tants anys, però jo crec que encara ho veuré, no sé si...
1: És una persona jove, i a més quan una persona té un càrrec de portar gerència, etc., mentre estigui bé, doncs estarà, vull dir que no és el mateix que sí. Quan dius arribes als 65 o als 60 i me puc jubilar, etc., no ho veig així, no? Bueno, que a lo millor també agradaria, no t'he dit que no.
0: També agradaria, sí, perquè... I també a vegades s'ha de deixar pas als de darrere que tenen
1: també,
0: noves idees.
1: També, vull dir que això també és important.
0: S'ha de fer relleu.
1: I si l'empresa pot continuar precisament amb relleu i relleu familiar també, doncs perfecte, encara més, no? Doncs què diferencia avui Electracaldense d'una gran elèctrica més enllà de la dimensió de gran empresa, eh?
0: Sobretot aquesta vocació de servei i coneixement del negoci. Jo a vegades que parles amb gent, o sigui, els que són directors de distribució, pues, d'Endesa, hi ha gent que són bona, hi ha gent molt, molt bona, però segurament no tenen la visió del territori, no? A mi em passa a vegades del territori i de lo que és la xarxa. O sigui, de lo que és un transformador, de lo que és una línia de baixa, de lo que hi ha darrere, de com es gestiona el voltatge, de com es transforma aquesta energia, jo crec que aquesta és una de les coses que ens diferencia més, i potser aquí inclús jo aquesta visió tècnica diria que és una de les coses que veus a nivell de... O sigui, ara les empreses grans pensen més financerament que no amb el negoci que tenen ara davant, no? Ells diuen, no, és que clar, jo em dec a l'accionista. Bueno, tu et deus a l'accionista i als clients, perquè si no tens clients,
1: clar,
0: no podràs fer res per l'accionista. El que passa és que com que està tot tan assegurat i som aquest tipus d'operadors que som, com en diré jo, no volia dir ningú, però too big to fall, no?
1: Sí.
0: Llavors es centren bàsicament moltes vegades amb la part financera i no amb la part realment de la xarxa. I aquesta és una de les diferències, jo crec, importants.
1: Quin és el valor afegit d'una empresa centenària que continua arrelada al territori?
0: Bueno, jo crec que el valor afegit és saber aquí, a vegades m'ho diuen, quan vas a dir, tu vius a Caldes i sigues vivint en el poble, i con la, sí, perquè hi ha gent que diu, això és com un problema de que la gent no puguis, i dic, sí, clar que visc a Caldes, com no, perquè és on hi ha els clients.
1: Clar, i on està l'empresa.
0: I on està l'empresa, i això no ho han de perdre. Jo crec que les altres aportacions, les 15 i inclús algunes més d'empreses noves i projectes fora de Caldes, són importants, però no són tan importants com el de Caldes. Jo sempre, a vegades parles, no? I moltes vegades et venen, gent que et venen a fer propostes de compra o d'això. Hi ha coses que no són discutibles. El de Caldes no és discutible, l'altre ho podem parlar, i l'altre ens ha de servir, són eines que ens donguin recursos per poder-nos mantenir, per poder, diguéssim, mantenir tot el global de l'empresa. Però la part de Caldes és l'essència, és el pinyol, no? Que es diu.
1: Justament, energia i territori. Quina importància té Electracaldense per Caldes i el seu entorn?
0: Oi, fa mal que ho digui jo, però jo crec que és important. Jo crec
1: és proximitat,
0: que és proximitat, també, no? És proximitat, és servei. I per exemple amb el tema de l'autoconsum, el tema de la CEL, que ha fet una molt bona promoció a l'Ajuntament, quan l'Ajuntament, i a mi em consta perquè m'ho ha dit el regidor i com que ho he dit públicament també, quan van a xerrades i a vegades els diuen, sí, però vosaltres ho podeu fer perquè teniu l'Electracaldense, si no tinguéssiu l'Electracaldense això de la CEL pues, seria molt més difícil, no? I aquesta visió de dir, o sigui, aquí per exemple amb la CEL i amb els nostres projectes també de comunitats energètiques, a vegades nosaltres hem anat un pas més enllà del reglament. O sigui, la legislació estava feta, però el reglament no estava desenvolupat. I llavors una empresa gran diu, si no està, jo no faig res, perquè no m'equivoco. Però nosaltres interpretem el que és la legislació i la voluntat del regulador i dels polítics, i per tant ens podem avançar. Jo crec que, i a nivell local així ho han fet, i jo crec que hi ha molta gent que disfruta d'autoconsum col·lectiu a Caldes que altres municipis no passa.
1: I quines millores o serveis heu incorporat recentment?
0: Nosaltres a nivell, o sigui, nosaltres tenim un, a nivell de distribució, pues estem ara en una app on també pues, els usuaris, a part, diguéssim, poden trucar i se'ls respondrà quina és la avaria que hi ha, però també desenvolupem eines tecnològiques perquè la gent pugui veure si tenen una avaria, quina avaria tenen, quines problemàtiques. I ara estem treballant també amb la part d'oficina tècnica també a nivell digital. Però jo crec que el punt més important a nivell de grup és el desenvolupament de lo que és l'Exum, que l'Exum va néixer com una empresa per afrontar els reptes de la transició energètica, no? I un és el tema de l'autoconsum col·lectiu, que també col·laborem amb l'Ajuntament, doncs, amb la CEL, i l'altre, per exemple, és el tema de la transformació de la mobilitat elèctrica, que si no fem la transició amb la mobilitat elèctrica no farem la transició.
1: I estava precisament ara jo en la transició energètica. Com està afrontant Electra aquesta transició cap a energies més netes?
0: Doncs apostant sobretot pel tema de la... O sigui, la transició, a més, jo sempre dic que té dos vessants i a vegades n'hi ha una que no s'explica tant. Una que és les energies netes i les renovables, i l'altra que és la democratització o l'aproximació de l'energia a la ciutadania. I nosaltres amb l'Exum doncs, volem fer aquests dos camins. Un és el desenvolupament de projectes fotovoltaics. Exacte. pròxims a la ciutadania i que sigui la ciutadania la que rebi.
1: O sigui, aquí seria l'autoconsum.
0: L'autoconsum col·lectiu, que seria autoconsum fotovoltaic, i que la ciutadania pugui gaudir d'aquesta energia de proximitat. I l'altre és el tema de la mobilitat elèctrica, no? De fa temps que li estem donant voltes, hi havia una època que parlàvem més de car sharing, és complicat, va venir el Covid, això ja venia d'abans del Covid, amb el Covid dius que car sharing no podem compartir el cotxe, perquè això... I ara estem sobretot en projectes de recàrrega, ara vam inaugurar recentment una instal·lació al Baricentro de 55 carregadors, aquí a Caldes també tenim els carregadors, i la idea és ajudar sobretot a les...
1: Aquí a Caldes, que és... estarien allà al TIN, no?
0: Aquí a Caldes tenim una instal·lació a les Cremades, una instal·lació al TIN i una instal·lació al parc de l'estació, i també dintre del pàrquing del sindicat tenim també una instal·lació. Ara recentment hem instal·lat a Gadifa i cada cop estem col·laborant ja no només a nivell municipal, sinó a nivell de privats per col·locar carregadors elèctrics, no? I a vegades hem de dir que hem de canviar el paradigma a nivell de vehicle elèctric, de que ara estem acostumats a que parem i anem a la benzinera per recarregar, i hem de canviar el paradigma de dir no, quan estem parats no anem a la benzinera, quan estem parats hem d'estar carregant.
1: Clar.
0: Llavors, quan, per exemple, el TIN, que és un centre comercial, quan vas a comprar, puc carregar.
1: Exacte.
0: Igual que el Baricentro, igual que les Cremades, no? Perquè el temps que necessites per carregar un vehicle elèctric, per molt que avanci la tecnologia, jo sempre dic que no serà mai el temps que pots recarregar un vehicle de combustible fòssil, no? I l'altre dia en una xerrada ho deia un, i tenia raó, de dir del vehicle elèctric moltes vegades només parlem d'això, tots són avantatges menys aquest punt, i aquest punt a vegades, i això ho explico ben amb els polítics, a vegades hem de conscienciar la gent d'això. El cotxe elèctric és molt millor que el cotxe de combustió, això no hi ha dubte. És veritat que s'ha d'utilitzar una mica diferent.
1: Vull dir, en aquest sentit és la manera, no? Però a poc jo penso que sí que ens anirem acostumant, no?
0: Sí, jo crec que a vegades ho comparo amb el tema de la telefonia, no? Abans teníem la telefonia fixa i va venir el mòbil,
1: ara ja pràcticament no la fem servir.
0: I ja la telefonia fixa pràcticament ha desaparegut. I quan va aparèixer el tema dels missatges de WhatsApp, o sigui, nosaltres, la nostra generació, no entenem. Sí que podem fer missatges de WhatsApp, però com es comunica la gent més jove a través de WhatsApp, de notes de veu, És una cosa que a mi m'explota el cap. Com puc tenir una conversa?
1: Oh, no pensis, cada cop se l'estem fent servint perquè és més fàcil, no?
0: és
1: més fàcil perquè tu imagines, vas pel carrer i amb aquesta nota de veu la soluciones ràpida.
0: Sí, sí, sí, però vull dir que és una cosa que és, tot és comunicació, tot és telèfon, però ho utilitzem diferent. Això ens ho diuen a l'any finals dels 90, que ens comunicaríem amb notes de veu i diem,
1: però sí que cal.
0: No, jo no ho farem mai, i en canvi està passant. Avui dia, amb el vehicle elèctric també passarà
1: el mateix. Passem ara a les relacions institucionals. Com valoreu des de l'Electra Caldense la relació actual amb l'Ajuntament? O sigui, hi ha marge per reforçar-la o per millorar-la?
0: Jo crec que, a veure, tot si volem mirar endavant, sempre sabem que podem millorar la relació. Això vol dir que és dolenta, no? Això vol dir que tenim una relació cordial, d'entesa i de col·laboració amb l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera. Tot és millorable? Pues sempre és millorable. No et dic que tot és perfecte, no.
1: No serien tots flors i violes, com ho dirien, no?
0: No, i sempre, a més, ja no només per la relació del dia a dia, sinó per pels reptes que ens venen de futur.
1: Clar. I al respecte em quedaria perquè, o sigui, de la mateixa manera, relacions institucionals seria aquí en Caldes, però també amb altres municipis, perquè en Sant Feliu de Codines, doncs hi ha, no sé si és amb la gent, o sigui, gent que està associada a Electra Caldense, que són clients, o també en aquest cas a l'administració.
0: Sí, a veure, evidentment no tenim la mateixa relació que tenim amb l'Ajuntament de Caldes a Sant Feliu, no? però vull dir, tenim una bona relació i de col·laboració cordial, i et diria que amb el que segurament tenim més bona relació per entendre o per això amb els de gent de Gatifa, que portem molts anys desenvolupant projectes i ens serveix a nosaltres a vegades amb l'Ajuntament de Gatifa de fer proves de desenvolupament de coses. Per exemple, autoconsum col·lectiu, el primer que vam fer a Gatifa, i que en aquest moment no cobríem el 100% de la població, però ells no tenien recursos com pot tenir l'Ajuntament de Caldes, i nosaltres els vam ajudar i vam fer això, també distribució de fibra, distribució de gas, distribució d'electricitat, i tenim una bona relació, ens hem d'entendre. Jo m'agrada parlar de la relació público-privada. A vegades és difícil perquè els objectius a vegades no són els mateixos, no? Tenim uns objectius polítics, els altres tenim uns objectius empresarials, i els altres també tenim una manera de funcionar i de prendre decisions que les administracions no poden tenir, no? Perquè tenen un marc regulat de sobretot de contractació molt més regulat, i a vegades no tenen l'agilitat que podem tenir una empresa privada.
1: Uh-huh.
0: I cadascú ha de fer el seu paper. No.
1: I de cara al futur, quin paper podria tenir Electra Caldense en projectes municipals i com s'hi podria avançar?
0: Bueno, ara nosaltres, per exemple, amb la CEL estem col·laborant amb l'Ajuntament, i a nivell de xarxa, de soterrament de xarxa, evidentment, diguéssim, nosaltres també estem col·laborant, i sempre que hi ha una nova urbanització, com s'ha d'evolucionar la xarxa per garantir aquest subministrament. També, per exemple, podem parlar de l'estació d'autobusos o la futura electrificació del transport públic, també estem col·laborant tant amb l'Ajuntament com amb Segalers.
1: Com amb l'empresa,
0: no? I aquest, en l'àmbit local, estem col·laborant, però jo crec que anem ja també Caldes és la part important, però també la col·laboració amb la Generalitat, per exemple, és un punt també molt, molt important, tant amb la Direcció General d'Energia com també amb la nova empresa, amb l'energètica, també és una empresa que mantenim vincles, mantenim relacions per desenvolupar projectes no només a Caldes, sinó també fora de l'àmbit de Caldes.
1: Perquè fa també a competència i independència. És un sector, l'elèctrica, és un sector dominat per grans operadors. Crec que ja ho hem dit abans també. Com aconsegueix Electra mantenir aquesta independència, tot i que l'hagin comentat abans, no?
0: De competència hi ha visions de tot. Hi ha gent que diu que n'hi ha molt poca competència. Jo crec que a nivell de comercialitzadors, o sigui, la part de distribució es defineix com un monopoli natural, i aquí la competència és més baixa, perquè és un sector regulat, i la part de competència, diguéssim, és més baixa. A nivell de comercialització, la competència en l'Estat és important. És veritat que és important perquè hi ha unes 300 comercialitzadores a nivell de l'Estat, però sí que és veritat que hi ha dues, que és Endesa i Iberdrola, que tenen un control a nivell de clients, pues, a nivell de clients et diria que segurament d'un 70 o 80%, i la principal problemàtica que tenim és que no només tenen aquesta part, sinó que tenen la part de generació, també tenen un 50-60% de control de la producció, no? I aquesta integració vertical a vegades ens fa més difícil competir. Però bueno, jo crec que el que a nosaltres ens permet competir és que nosaltres no necessitem grans quotes de mercat per viure, i el mercat és tota la societat estatal espanyola, no? I per tant nosaltres, encara que tinguem un 0,0 no sé què del mercat, ens permet,
1: però exactament,
0: ens permet viure.
1: Vull dir, perquè també és, no és l'altre, no? Vull dir, sí. No s'arriba tant.
0: I nosaltres també en projectes fora de l'àmbit de Caldes, pues sí que tenim projectes en què nosaltres hi participem molt activament, que ja tenim quotes tampoc no tan petites, eh? Per exemple, Nexus a Barcelona, que és una empresa que nosaltres participem, pues, a nivell de gestió de producció d'energia, pues, igual estem movent el 4 o el 5% de l'energia de l'Estat, el qual ja és un...
1: És important, ja és important, no?
0: És important. I tant.
1: Quins avantatges té per a la ciutadania que l'empresa, la ciutadania aquí, que nosaltres no, que l'empresa sigui d'aquí, local?
0: Bueno, jo crec que la proximitat que dèiem, i la proximitat no només s'ha de fer un cartell, eh? No? Perquè jo a vegades ho deia, va haver una època que Endesa feia una propaganda que deia "Proximo a ti", no? I me'n recordo que vam anar a Ribera de l'Oir, on tenen les oficines, i un cartell de "Proximo a ti", i li vaig dir al Endesa: "Proximo a ti, qui és este ti?"
1: Sí.
0: Perquè el client més proper que teniu està a Saragossa, a 200 o 300 quilòmetres, però vosaltres esteu a Madrid. Per què? Perquè el pròxim OTI és el ministeri o és el client?
1: O és el client, clar.
0: I nosaltres el pròxim OTI és el
1: aquí.
0: Client. I una de les diferències, per exemple, que pot ser, pues, és l'oficina d'atenció al públic que tenim. Aquestes, el que són grans empreses, o sigui, però és que ni un dia vaig anar a Sabadell a una oficina d'atenció al públic de Sabadell, i és que no hi havia ningú. No? Llavors, si no hi ha ningú, com pots atendre a la gent? I aquest jo crec que és el gran diferencial que ens permet estar pròxims de debò, pròxim a ti, pròxim, proper a tu, però de debò proper del client.
1: Exacte, perquè tot i que sigui, no només parlem de Caldes, però que si són altres poblacions, són poblacions veïnes, vull dir que hi ha una, és fàcil d'estar connectat, no?
0: Sí, a Sant Feliu també tenim.
1: Teniu també oficina allà.
0: Una oficina que no obrim tots els dies, però obrim algun dia. És veritat que segurament no tenim la utilització i hem de veure com fa a vegades, però sí que la idea, diguéssim, és tenir. És veritat que a Sant Feliu també hi ha molta gent que baixa a Caldes quan ha de fer algun tràmit. Hi ha aquesta part de l'oficina, però també hi ha la part d'atenció telefònica. La gent no t'atén una màquina, sinó que t'atén una persona, que si tens una consulta és capaç de resoldre.
1: És important, eh?
0: No, perquè a vegades, quants quilovatios de potència, quants quilovats de potència necessito? Pues el client no ho sap. O quins estic utilitzant? Això, i això, clar, una màquina ho podria resoldre. Segurament sí, però és molt més complicat.
1: Qui són les consultes o preocupacions més habituals dels usuaris de l'Electra, dels clients?
0: Bueno, aquí les preocupacions, jo et diria sempre, o sigui, la potència contractada a nivell de distribució és una de les principals de preocupacions. És veritat que, per exemple, amb la digitalització del comptador se'ns permet ajustar molt més aquestes potències, no? El concepte, el que és potència, el que és energia, aquesta és una cosa que és, perquè clar, tu dius, per què tinc que pagar per una cosa en fix, no? Quan no l'estic utilitzant. Aquesta vegada és una de les preguntes que
1: us arriben.
0: No? Perquè nosaltres al final, no, jo et fico 3 quilowatts a disposició teva perquè els puguis fer servir quan vulguis, no? Llavors, els utilitzaràs més o menys. Jo et puc donar idees perquè els utilitzis més. I, per exemple, amb l'autoconsum encara donem moltes més idees, no? Hem fet una app on la gent pot veure quan està consumint, si s'està autoconsumint, que l'important de l'autoconsum és que t'autoconsumis autoconsumeixis, no que generis molt i que venguis al sistema, no? A vegades et deien, no, autoconsum, fica moltes plaques que tenen que acabar molt perquè vendràs al sistema. No, no, lo important és autoconsumir-se, perquè l'estalvi que tu obtindràs autoconsumint-te és molt més important que si la vens al sistema.
1: I de fet, què recomanaries per fer un consum més eficient? Això a tota la ciutadania.
0: O sigui, sobretot la part, diguéssim, de la part d'ús tèrmic de l'electricitat és on el consum és més elevat. O sigui, la gent diu els llums, però els llums és molt poquet. És un consum mínim de lo que és important, i no dic que aquí la gent deixi les llums obertes perquè no és el que s'ha de fer, però les parts tèrmiques d'això, i començant per la part tèrmica, doncs la que gasta més és la part de calefacció. En una vivenda te'n val 50 o 60%.
1: Aquesta seria la part més gasta, eh?
0: Aquesta és, en diferència, és la que més... Tant de climatització ara ens trobem d'estiu com d'hivern.
1: Com d'hivern, perquè clar, ara arriba l'aire condicionat. L'aire condicionat tant des de... No sé qui gasta més, si el d'estiu o el d'hivern, no sé. Perquè d'alguna manera també afecta al medi ambient.
0: Sí, això, diguéssim, l'aire condicionat té una punta de potència més elevada, però consumeixes més a l'hivern.
1: Sí.
0: Com pot ser això? Si jo, no? Per què? Perquè la calor és més puntual. En canvi, quan fa fred, és tota la nit, que són moltes més hores, de dia també fa fred, no? I llavors són moltes hores d'utilització, encara que sigui d'una potència més baixa. Per tant, a nivell d'energia és l'hivern, a nivell de punta és l'estiu.
1: Després també és el fet de que això també feu campanya, no?, d'informació, o tenint en compte els horaris, no?, de que hi ha la tarifa més reduïda, no?, sobretot pues, a l'hora de posar rentadores, rentavaixelles, etcètera, no? Vull dir que millor podeu fer a partir d'aquest horari que teniu, no? I és una manera també d'estalviar. No sé si estalviar energia, diguem que pagar menys. Perquè l'estalvi seria el mateix.
0: No, a nivell de consum d'energia al final és el mateix.
1: És la mateixa.
0: És la mateixa, no? Tant si la consumeixes una hora o una altra.
1: L'única cosa que...
0: Igual que les parts més visibles, l'electricitat és com que no la veu ningú, és com un misteri, no? Però vull dir, pues hi ha hores on hi ha més producció, i sobretot això ens està passant ara, i sempre llavors t'explicaré com estem evolucionant el tema de les tarifes, i hores en què s'utilitza més la xarxa. Llavors, el que busca el sistema és promocionar que aquestes congestions les moguis en una altra hora. Com ho fa? Pues donant preus més econòmics, no? I actualment el que s'està fent, o el que es ve d'històric, és que pues, el consum de dia i a les hores punta, que sobretot pues, és a la nit i també al dematí, no? Pues són les hores punta, que són les primeres hores del dematí i últimes hores del dia. Aquestes són les més cares perquè és quan la gent utilitza més electricitat, i tu el que t'interessa és que trasladis consums altres hores. T'interessa que la rentadora, que la pots programar, no la fiquis a aquesta hora. Perquè si no m'obligues a ficar en marxa instal·lacions de producció, i també obligues a dimensionar més la xarxa. Llavors es busca aquest equilibri, i és un dels assessoraments que donem. I ara, en breu, perquè ja estem acabant la definició de la campanya, traurem unes noves tarifes amb uns nous períodes tarifaris. Ara què ens trobem a nivell estatal? A nivell estatal ens trobem que hi ha molta producció fotovoltaica, i que a les hores de migdia el preu és molt més baix. Per què? Perquè hi ha un excés de producció, i com que han d'entrar molta generació, el preu, diguéssim, hi ha moltes hores que el que és la part d'energia, no, peatges i xarxa i tot això, se'n va a zero. No? Pues ara estem preparant unes noves tarifes que aniran destinats sobretot a comerç i a indústria petita, que tenen una utilització molt important d'aquesta energia durant aquestes hores, perquè els hi farem un preu que aquestes hores de migdia doncs serà més econòmic i es podran beneficiar. Intentarem traslladar energia a aquestes hores, que beneficiarà el sistema i també beneficiarà l'usuari.
1: Exacte, i en aquest cas seria usuari, a més, empreses petites, com seria el comerç, no?
0: El comerç, sobretot dinar destinat al comerç, que veiem que és el que té, sobretot, un consum més important, diguem, aquestes hores. I també amb autoconsum col·lectiu, també estem fent una campanya amb els comerç de Caldes, volem ficar en contacte amb el tema de l'Eix Riera de Caldes, amb aquest àmbit no només de Caldes, sinó d'un local però més ampli, i també doncs amb altres àrees, no? Altres patronals, com CECOP, com PIMEC, per poder doncs fer arribar aquesta millora, jo crec, que és millora per l'usuari, però també és millora pel sistema d'aquestes noves tarifes que en breu traurem.
1: Quins projectes, perquè ara parlem del futur, quin projecte de futur té ara Electra Caldense?
0: Ui, en tenim uns quants, eh? No. En tenim... Jo crec que el projecte de futur més important i a nivell empresarial és el que et comentava també de l'Exum i l'autoconsum compartit. També hi va haver-hi una modificació regulatòria molt important a la setmana amb el decret d'aquest d'Iran, doncs el Ministeri d'Indústria d'Energia, ara es diu Ecologia i Transició Ecològica i Reto Demogràfic, els canvien el nom, sí. Doncs va permetre que l'autoconsum col·lectiu, que abans arribàvem a 2.000 metres si era sobre teulada i a 500 si era sobre terra, ara arribarem a 5.000 metres des de on està el punt de connexió. Per tant, ens obre una porta a molts projectes que ja havien fet des de l'Exum, que s'havia fet com la cel, a no arribar només a Caldes, sinó arribar a molts més llocs. Per exemple, tenim projectes a Terrassa, a Sabadell, de la Terra Alta, cap a Tarragona, vull dir, en aquest àmbit, això, perquè amb això hem sigut bastant pioners, ens ho han cregut, hi havia gent que no s'ho creia, i jo crec que ara estem en una molt bona posició, perquè tant aquest és un projecte de futur molt, molt important. Altres projectes, també està el tema de la mobilitat elèctrica, com comentava, a nivell de comercialització, doncs tot el que és aquesta flexibilitat que requereix la demanda, doncs són els projectes que estem afrontant, com aquestes noves tarifes i un pas més enllà d'una gestió activa de l'energia darrere del comptador de l'usuari, ajudar-lo a comprar. I a nivell, diguéssim, de l'electrodistribució, doncs estem amb un sandbox a nivell estatal, que estem totes les empreses elèctriques per fer un sandbox de millora regulatòria, de gestió de mercats locals i de gestió també de bateries amb connectades a la xarxa de distribució. Vull dir, estem amb uns quants projectes.
1: I tant. Com imagines el sector energètic d'aquí a 10? T'he posat 10, però també podríem dir 20 anys.
0: Me l'imagino molt, molt diferent, i a vegades la gent diu que les coses han de ser simples, però també me l'imagino més complexa. Sí, això és com, al final és com la societat, no? La gent diu, hòstia, ara aquí estem molt millor, però tenim molta més llibertat i molta més manera d'escollir. Per tant, a nivell d'usuari hi haurà moltes més possibilitats de que l'usuari, el consumidor, el client pugui actuar sobre el seu consum energètic. I a vegades ho dic, abans només ens parlàvem d'una tarifa i la pagàvem, i ara doncs podrem triar. Al final, una mica un altre símil que a vegades veig és amb el tema de la informació, dels mitjans de comunicació i com es comunica la gent, no? Pues abans hi havia TV1, TV2, la SER i la COPE, i sort que amb la democràcia va arribar doncs Ràdio Caldes, però eren un tipus d'elements, i ara doncs amb el tema de les xarxes socials la comunicació amb la gent ha canviat un munt. Doncs una mica anem cap aquí.
1: Molt bé. I abans d'entrar al tram final, no, de preguntes, i abans ja l'has comentat dues vegades, hi ha un episodi que crec que val la pena, tot i així, tornar-lo a parlar. Fa un any, com ben has dit, cap a final d'abril, no? Vam viure aquella apagada que ens va afectar a Catalunya, Espanya, Portugal i part de França. Sí, de fet ja l'has recordat, no? Però sobretot sabent realment el que va provocar aquesta apagada, és a dir, des del teu coneixement del sector, en tens més pistes o hipòtesis del que va passar?
0: Jo crec que els informes ho expliquen. És veritat que no hi ha ningú que digui que aquí hi ha el culpable, no? Perquè com que aquí es preveuen unes reclamacions milionàries que jo sempre dic que ara no sé si ja veurem a veure qui cobrarà i qui no cobrarà, però bueno, suposo que les companyies asseguradores apretaran molt perquè hi hagi un culpable i intenti pagar, però al final jo vaig dir-ho el primer dia que va ser el mateix dia 28 que pues, em van entrevistar a TV3 i és una cosa que pot passar, no? I a vegades això, aquestes coses, és com el que et diuen del col·lapse de la banca, no? Que si tots anem a treure els diners, ensorrem la banca. I dius, això pot passar. Sí, tècnicament pot passar.
1: Pot tornar a passar.
0: Podria tornar a passar, però no tornarà a passar.
1: Vale.
0: No us preocupeu que no tornarà a passar.
1: Per què?
0: No, perquè l'operador del... I ho vaig dir aquell mateix dia també, recordo, l'operador del sistema, que és Red Elèctrica, ell només té un objectiu, que és la seguretat de l'estabilitat de la xarxa. Val? I ell només treballa per això, no només treballa... O sigui, pels accionistes també, però està molt clar que l'objectiu és l'estabilitat de la xarxa de l'operador del sistema, i farà el que faci falta perquè això no torni a passar. Aquest és un punt. Llavors dius, bueno, si és això, per què va passar? No?
1: Clar.
0: Pues ha passat perquè hem fet una transició energètica i jo crec que hem fet com els que tenim castellers, no?
1: Sí, el castellers.
0: I quan un castell no pots ficar l'enxaneta sense tenir els de sota. I aquí, una mica en l'Estat, el que hem fet és de dir, hem tendit a anar a les renovables sense tenir un control de la xarxa de tensió, que és el que arriba al client, adequat. I ens vam quedar amb unes normatives i amb uns processos, amb un sistema antic, amb una generació d'un sistema nou. I aquí doncs, hi havia uns problemes de voltatge, no? Que trasladaves energia del sur, que no hi ha consum, a la zona més del nord, on hi ha més consum. I això, per transportar l'energia, necessites diferencials de voltatge. Això va fer que les voltatges pugessin molt a la xarxa. I això va fer que comencessin a saltar centrals. I el que era un problema local es va convertir, perquè no hi havia inèrcia, i aquí n'hi ficaria molt tècnics, no?, en un sistema global. Va perdre el que se'n diu la freqüència. I el que se'n diu la freqüència el que va fer és pues, que... 20 gigawatts, que és el 70% de la producció que hi és de cop, i a darrere pues, la resta de producció, no? I va ser aquest blocau. Qui és culpa? Dels generadors, de l'operador? Jo crec que l'operador, i això li havia dit jo a algun operador, al Tomàs, li havia dit, sou molt valents perquè estàvem abocant més del 100% d'energia renovable a la xarxa, i no vull dir que l'energia renovable sigui la culpable. Eh? Jo crec que el culpable és no haver fet la transició conjunta de la incorporació de la renovable en com s'ha de gestionar la xarxa.
1: Oriol, hem d'acabar. Tot i així, si me la contestes molt ràpidament, doncs m'agradaria fer-te una última pregunta. És, quin repte et fa més il·lusió afrontar?
0: Pues continuar el projecte de l'Electra.
1: Molt bé. Doncs amb aquesta última resposta o reflexió tanquem la conversa amb Oriol Xalabarder. Estaríem hores parlant, vull dir que la conversa és superinteressant. Doncs això, tanquem aquesta conversa amb l'Oriol. Ànima avui dia de l'Electra Caldense, tot i que diries que seria tot el conjunt, tot l'equip, no?
0: Tot l'equip, sí.
1: Hem pogut entendre millor el present i el futur de l'energia al nostre municipi, el paper de les empreses de proximitat i els reptes que tenim al davant en plena transició energètica. Doncs moltes gràcies per la claretat, per la disponibilitat i per compartir amb nosaltres aquesta mirada tan necessària i també lluminosa sobre el territori i el seu desenvolupament.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I així també arribem al final del fòrum d'avui. Marxem amb aquesta música de Ludovico Einaudi, Núvol Bianxa, perquè és una música que també molt lluminosa, reflexiva i potent i perfecta per tancar aquest programa. Ha estat un matí intens, molt ric, que ha començat amb una nova edició de Navegant per la Ment amb el doctor Conrad Sorribas, i a la segona hora hem posat aquest focus en el territori, en el futur de l'energia, amb la conversa amb Oriol Xalabarder. I de fet, doncs, és aquesta mirada que ens ajuda a entendre com es transforma el nostre entorn i quins camins s'obren els propers anys. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai de conversa i de coneixement compartit. Tornarem dilluns amb més veus, més històries i més motius per seguir pensant i mirant el món amb curiositat. Que tingueu molt bon dia i molt bon cap de setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Margarita Bartolí ha estat nomenada oficialment directora de l'Institut Manolo Hugué. El nomenament es va fer el passat 27 d'abril, després d'haver exercit el càrrec de manera interina des del juliol passat. El mandat s'allargarà fins al 2030 amb una etapa de continuïtat del projecte educatiu i nous reptes formatius. Bartolí porta 14 anys vinculada al centre com a docent, tutora i coordinadora pedagògica. Assumeix el càrrec amb coneixement profund de la realitat de l'Institut, amb la voluntat d'impulsar tres grans línies de treball de la mà de l'equip de direcció. Avui s'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de cara al curs vinent, amb un total de 183 places disponibles entre els centres La Lluna i el Gegant del Pi. D'aquestes, 116 són noves places per a infants de 0 a 2 anys, mentre que 67 corresponen a alumnes que ja continuen escolaritzats. El termini de sol·licituds estarà obert fins al 22 de maig, amb tramitació preferentment telemàtica o presencial amb cita prèvia. El 10 de juny es farà el sorteig públic d'assignació de places i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. En el dia d'avui, l'associació Acció Cívica Calderina participarà en l'acció de la catifa floral Tocant el Cel, en la proposta del Temps de Flors de Girona. L'obra impulsada per la Federació Catalana de Catifaires es farà a la capella de Sant Narcís dins la Basílica de Sant Fèlix. La catifa tindrà 3,5 per 6,5 metres amb una combinació de 3.000 clavells i diferents materials naturals per crear una composició floral de gran impacte visual. Ja està obert el termini per presentar candidatures als Premis Nacionals de Comerç i als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, uns guardons que reconeixen establiments que contribueixen al prestigi del comerç de Catalunya, especialment el comerç urbà de proximitat, per la seva trajectòria, innovació i capacitat d'adaptació. També s'hi distingeixen els establiments i mercats municipals amb 100, 150 o més de 200 anys d'història que continuen oferint un servei de qualitat i adaptant-se als hàbits de compra habituals. Actuals. El termini per presentar candidatures finalitza el dimarts 30 de juny. Pel que fa al temps, la jornada d'avui els núvols es combinaran amb estones de sol, especialment durant les hores centrals del dia. Tot i que no s'esperen precipitacions destacables, no es descarta que la nuvolositat pugui ser més compacta a primera hora. Pel que fa als termòmetres, les temperatures es mantindran estables o en lleuger ascens. Les mínimes voltaran als 10 o 11 graus, mentre que les màximes recuperaran terreny i podrien arribar fins als 20 graus en els moments de més insolació. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme amb l'arribada d'alguns ruixats dissabte a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

Bon dia, divendres 8 de maig del 2026, 11:03:42, des dels estudis de Ràdio Caldes del carrer Vallit, en el mig del casc antic, us parla Pepe Santos. Programa Som Esports de Ràdio Caldes, el programa setmanal. Reanudem el nostre contacte i avui tenim una pluja de notícies, petites notícies acumulades al llarg d'aquell parón que vam fer per a la Setmana Santa, més les dues entrevistes in situ que hem fet a personalitats de l'esport calderí. En definitiva, que se'ns han acumulat algunes notícies que creiem que és de justícia llançar-les per les zones i que la gent s'assabenti. I com sempre, comencem amb la realitat, amb els resultats dels nostres equips calderins de la setmana passada, del 9 i 10 de maig, del 2 i 3 de maig, i l'agenda d'aquest proper cap de setmana. La setmana passada va tenir lloc una nova jornada esportiva en la que els resultats van ser els que van ser. Però per primera vegada i d'una manera constant podem dir que cap dels equips de Caldes Caps va perdre. Per primera vegada tots els equips que fem el nostre seguiment, tant a futbol, a hockey com a futsal, tots van guanyar o varen empatar. 4 victòries i 5 empats varen tancar la jornada. Això va provocar que alguns equips milloressin la seva posició en la classificació dels respectius grups de les lligues, de cada una de les lligues, dels diferents esports. Dos equips ja han acabat la temporada, volem parlar d'ells. Un és el amateur femení F7 de futbol, integrat en el grup 2 de la Federació Catalana, i després el primer equip de hockey del Club Hockey Caldes Recamp Blaser de la Hockey Lliga. En el primer cas, en el cas que no hi ha ascensos ni descensos, l'equip femení ha acabat en tercera posició final. De 24 partits jugats, n'ha guanyat 18, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4. 110 gols a favor, 51 en contra, 56 punts, déu-n'hi-do, i tercera posició. Repetim, amb aquesta categoria, amb aquest grup, no hi ha ascensos ni descensos. Per tant, felicitar a les noies de l'equip amateur femení F7. En el cas del Recamp Blaser de l'Hockey Lliga, finalment es va produir el que ja matemàticament ja se sabia, que és el descens de categoria. És curiós perquè el Caldes, és a dir, si veiem els resultats, en les darreres jornades, jornades 20, 22, 20, 23 i 26, s'ha provocat entre 3 empats i una victòria. I 2 victòries, és a dir, des del 20, 22, 23, 25 i 26, 2 victòries i 3 empats. Victòria fins al Reus Esportiu i empats fins a davant del Calafell i del Noia. La qual cosa, si fem un estudi, analitzem tota la temporada, és una llàstima haver arribat a aquest final. És ben cert que la classificació encara reflecteix aquella sanció, però encara que comptéssim els 3 punts de sanció més els 3 punts que, si s'anul·la aquesta sanció, el Comitè de Disciplina de la Real Federació Espanyola de Patinaje, serien 6 punts i per tant estaríem a 21. La Lliga Hockey, l'Hockey Lliga de primera categoria del hockey patins estatal, està constituïda per 14 equips i amb aquesta primera fase regular els 8 primers es classifiquen
per disputar entre si els quarts de finals. El primer amb el vuitè, el segon amb el setè, etc. Després hi han tres equips, 9, 10 i 11, el Coi Ribes i el Schumfried Ravitch de Massanet, en el que no es juguen res i finalment tres baixen de categoria. En aquest cas, el número 12 seria el Recan Blaser amb 15 punts, el Sant Just amb 13 posició amb 13 punts i el 14è, el Cerdanyola amb 13 punts. Torno a repetir que el Rus aquest final que ha fet el primer equip del Caldes, del Hockey Caldes, no ha servit per res. Si continuem analitzant aquests resultats fredament, és sorprenent aquesta darrera part de la temporada a partir de la jornada 18 ja, 18-19, en la que s'ha produït aquest increment de resultats. Bé, això és el que ha estat la Lliga, amb una sèrie de circumstàncies que són les que han provocat aquesta situació. Què sabem fins ara? Què ens ha arribat? Ens ha arribat que la junta directiva del Club Hockey Caldes Recan Blaser està optant a adquirir, comprar els drets de la plaça de l'Igualada, que és el primer classificat de moment de la Hockey Lliga de Plata. Per què això? Perquè estatutàriament, reglamentàriament, un equip filial, en aquest cas a l'Igualada, no pot pujar de categoria si coincideix amb un equip de la mateixa entitat. I a l'Igualada ha quedat tercer de la Lliga regular i, per tant, hi ha aquesta incompatibilitat. Sabem que hi ha gestions, sabem que hi ha gestions per adquirir aquesta plaça. Això és bastant freqüent en molts esports, possiblement no tant, d'aquí la sorpresa en el món del hockey patins, però això és així i per tant sabem que hi ha aquestes converses. Això què significaria? Significaria que a l'Igualada, que repetim, no pot pujar a la Hockey Lliga, deixaria la seva plaça al Club Hockey Caldes Recan Blaser. Dit això, i amb calent, el que us parla s'atreveix a dir que aquí hi ha dos aspectes, des de la més absoluta neutralitat i sobretot perquè no tenim res a dir, aquí hi ha dos aspectes a considerar, no solament el cost d'aquesta plaça, el cost dinerari de poder mantenir aquesta posició a l'Hockey Lliga, sinó també els recursos necessaris per configurar una plantilla que doni una certa garantia per afrontar la temporada 26-27, atès que els resultats són els que s'han donat i, per altra banda, el propi club ha oficialitzat la baixa d'alguns jugadors. I, per tant, de ben segur que estan analitzant els pros i els contres d'aquesta situació. Pel que fa a la resta d'equips, ja queden molt poques jornades, en alguns casos queden només dues jornades, continuem tenint el bàsquet femení, el primer equip del bàsquet femení a la segona categoria, el grup 1, liderant la classificació. Liderant aquesta classificació, aquest diumenge juga a la pista del Vilassar de Mar i creiem que seguirà mantenint aquesta primera posició. I en el cas del futbol sala, a la tercera categoria, el grup 4 de Barcelona, la Penya Verdaguer continua al capdavant de la classificació. Aquest cap de setmana juga demà dissabte a les 7 de la tarda
al pavelló del Bugarall contra el Ciutat de Granollers, primer contra tercer classificat. Malgrat això, la diferència de punts a la classificació i la reglamentació actual, sabem que pujarà dues categories. La resta dels equips estan aquí, sí que poden millorar sensiblement els dos equips de hoquei, el masculí de Nacional Catalana i el femení de Nacional Catalana. La resta estan aquí enfrontant aquestes dues darreres jornades i amb situacions delicades per el que fa respecte als reglaments de descensos o descens de categoria.

abans de deixar ja de cantó aquesta agenda, recordeu-vos que la teniu publicada a la pàgina web de Ràdio Caldes i teniu tota l'oferta, dies, hores, partits i en els diferents pavellons que hi ha. De fet, aquí se'n fan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partits amb les diferents modalitats esportives a la vostra disposició. Dit això, com dèiem abans, pluja de notícies que s'han succeït durant aquests dies. La primera d'elles fa referència a un tema que ja havíem parlat la temporada anterior i que creiem amb tota la sinceritat del món que és una reflexió que s'haurien de fer les nostres autoritats locals, polítiques i sobretot esportives. Recordeu que havíem dit que Catalunya té una sèrie de localitats que tenen acreditat o tenen reconegut el concepte de destí esportiu turístic. Destí esportiu turístic que possibilita que hi vagi gent de fora a practicar esport. En aquest cas ens ha arribat dues notícies, una a Salou i una altra de Lloret. Tant Salou com Lloret, si recordeu una miqueta l'evolució demogràfica, han tingut varen tenir un gran creixement turístic amb turisme de platja i que això pues, comportava situacions de moltes vegades conflictives de cara a la població i de cara als residents i de cara als mateixos turistes. Bé, aquestes dues poblacions es varen poder acollir amb aquest concepte de destí esportiu turístic i estan transformant la imatge que tenen tant la població com els mitjans de comunicació com els operadors turístics. En el cas de Lloret de Mar, per exemple, ja s'han publicat les dades del 2025. En el cas de Lloret de Mar, 101.000 visitants dels equipaments esportius varen utilitzar aquestes instal·lacions l'any 2025, amb un total de 300 esdeveniments esportius en molts esports, des de la Copa Espanya de handball fins a competicions de ciclisme, atletisme, etc. Sense oblidar que Lloret de Mar és una de les poblacions seu del torneig MIC de futbol de formatiu que es fa a Setmana Santa. Sense anar més lluny, el MIC va reunir a més de 4.000 visitants de 40 nacionalitats. És un torneig molt considerat. Aquesta és una idea que fixeu-vos bé en pocs anys ha canviat o està ajudant a canviar la imatge de la població i la gent va a practicar esports. Per què? Perquè la població té equipaments i espais naturals que possibiliten això. Reflexió en veu alta. Caldes no pot presentar-se i adquirir aquesta categoria atès que a 28 quilòmetres de la gran ciutat, 28 quilòmetres de la gran ciutat, que és com dir a uns 35 quilòmetres de l'aeroport de Barcelona i a més molt a prop de l'aeroport de Girona, pot possibilitar que molts esportistes puguin accedir a la població que té una certa capacitat hotelera i que és molt rica en indrets naturals, en espais, en camins de tota pena, a peu pla, amb desnivell positiu, amb desnivell negatiu, amb un entorn natural, el primer que hi ha sortint de la gran ciutat. Això és una reflexió que deixem en l'aire i que de ben segur més endavant el traurem
quan parlem amb totes les entitats i també amb els responsables municipals. Per què no ho som? Per què no ho podem fer-ho? Fixeu-vos bé, havíem tingut bastant, crec que 11 edicions de la Dualó de muntanya, que era un èxit. Tenim aquí la pujada, la cursa de la pujada del Farell, és a dir, tenim moltes possibilitats i uns antecedents amb un historial consolidat. Repetim, ho deixem aquí i en tornarem a parlar en el seu moment.

Una altra pluja, una altra goteta de que la devíem en els atletes de la secció d'atletisme i triatló del Club Natació Caldes. A finals de març, 21-22 de març, va tenir lloc Palamós, al voltants de Palamós, el trial Costa Brava 2026. Una prova bastant consolidada entre els triatletes, que consisteix en recórrer per camins i per pistes de també de muntanya als voltants, el camí de ronda de la Costa Brava, al voltant de la població de Palamós, és el centre neuràlgic. Aquesta és una organització, molt bona organització, amb una extraordinària participació, que ofereix quatre proves diferents de córrer. De menys a més distància hi ha la prova express, a la que els esportistes fan quasi bé 13 quilòmetres de recorregut amb un desnivell només de positiu de 300 metres. Hi varen participar gairebé 300 atletes amb aquesta. A continuació, la segona prova és la de trail amb 22 quilòmetres i hi ha el doble gairebé, i amb 600 metres de desnivell positiu. Aquí van córrer quasi 700 esportistes. La prova de marató, una miqueta més de 40, quasi 44 quilòmetres pels camins, amb un desnivell positiu de 1.150 metres. Quasi 370 inscrits. 370 inscrits. I finalment, la prova ultra, ja pels esportistes més extrems, en gairebé 80 quilòmetres, amb 2.190 metres de desnivell positiu i 77 atletes participants. La notícia és el reconeixement no solament als organitzadors, no solament a aquestes milers de persones i acompanyats de família que van anar fins a la Costa Brava, sinó la presència de 8 atletes calderins. 3 d'ells van participar a la prova express, 4 a la prova trail i un d'ells a la prova marató. Tant els temps com la seva presència i la seva posició final cal reconèixer. I volem dir els noms perquè s'ho mereixen, perquè són d'aquests esportistes anònims que setmana rere setmana no solament entrenen, es preparen, sinó que a més són els que fan que l'escola d'atletisme del Club Natació Caldes sigui una realitat i la canalla pugui practicar. Georgina Díaz Express va quedar 46 de 294 participants, 1 hora 20 minuts. Laura López, 99, 1 hora 27 minuts. Jordi Torrejón, 1 hora 31 minuts. Tots ells dins del primer terç de la classificació. En trail, el que dèiem, quasi 22 quilòmetres, 4 corredors. Edu Gutiérrez, 2 hores 10 minuts. Xavi Vall Rivera, 2 hores 15 minuts. Jordi Martín, 2 hores 18 minuts. I Manel Martínez, 2 hores 30 minuts. També, dins dels 40 primers classificats, eren 700 corredors els que van, els classificats finals, 695. I en el cas de marató, Noel Fornés de Caldes va conquerir la 155a posició de 369 classificats en 4 hores i 58 minuts. A tots ells, felicitats, 8 minuts.

continuem amb l'esport aquí a casa nostra i estem molt contents de fer propaganda, així és cert, de la Diada de la Bicicleta. A l'esport ciclista calderí, que el seu representant, el bon amic Jaume Conejos, ens va acompanyar fa pocs dies, ens va fer arribar molt amablement tota la informació de la 36a edició, 36 edicions. Acabem de dir que Caldes té una consolidació, una solera i una tradició amb organitzacions esportives. Parlàvem de la pujada del Farell, parlàvem de la Dueló, escolteu, 36 edicions de la Diada de la Bicicleta. Fantàstic. Cal felicitar-los, perquè a més no és competitiva, és una festa. És una festa esportiva en la que grans, mitjans i petits circulen per la nostra, per les nostres, els nostres carrers, les nostres places, les nostres pistes. Tindrà lloc el diumenge 17 de maig i sortirà a les 11:30 de la plaça del Lló per retornar després d'un gran recorregut que va en direcció al Bugarall, travessa el poble, puja per l'avinguda Josep Fontcoberta, torna al pont, el torrent Salseer, el carrer Major, el carrer del Pont, i torna a la plaça del Lló. Les inscripcions gratuïtes, les gratuïtes, però que es demanen més que res, no solament per la base de dades, sinó perquè també l'organització sempre disposa d'una una assegurança per tots els participants, es poden fer in situ a la mateixa plaça del Lleó a les 10:30, una hora abans. Repetim, inscripcions gratuïtes, només cal venir en bicicleta, amb un casc, recomana amb un casc, i amb moltes ganes de participar d'aquesta festa. L'any passat recordem que van haver-hi 330 participants, un munt de gent. Aquest any esperen estar per damunt dels 300. Els organitzadors ens han dit que esperen estar per damunt dels 300 perquè és la xifra que normalment participa amb aquest esdeveniment i amb aquestes dades. Recordeu que té un caire molt, molt familiar. Agrair també aquí, en nom de l'organitzador de l'Esport Ciclista Calderí, tant a la Policia Municipal com a Protecció Civil i els responsables d'esports de l'Ajuntament i a la pròpia Corporació Municipal, perquè és una gran festa que cal mantenir la seva tradició un any més. Proper divendres us ho recordarem, però val la pena que tingueu present això. Hi ha un munt ja de propaganda per totes les botigues de Caldes, pels bars, hi ha un munt de propaganda del cartell que ha penjat l'organització, a l'Esport Ciclista Calderí. Felicitats i esperem que sigui un èxit de jornada.

i també com van fer ara possiblement aproximadament fa un any, volem parlar dels nostres amics i veïns de Sant Feliu de Codines. Sis edicions de la Oncodines, de Sant Feliu de Codines, del Vallès. Sis edicions de la prova gran i quatre edicions de la prova petita. Què és això? Això és, també és un esdeveniment esportiu, no és competitiu, són festes, és una festa, és una trobada solidària per recaptar fons pel tractament, per la investigació i el seguiment i la cura de malalties oncològiques i amb una tendència per els problemes oncològics que afecten els infants, els nens. Les persones que s'inscriuen amb equips de 5-7 persones, es comprometen a dues coses. La primera, a portar un ajut, és a dir, no solament els drets d'inscripció, això és d'organització, sinó que es comprometen a portar uns calerons per aquesta tasca i es comprometen a fer un recorregut per tot el Vallès. Un recorregut que, fixeu-se bé, afecta a 15 poblacions de 15 municipis del Vallès Oriental. 15, és a dir, pràcticament tota aquesta zona està afectada positivament, és a dir, col·labora. En el cas de Caldes col·laborem fent un punt d'avituallament. Els equips, dic, formats entre 5 i 7 persones, tenen tres opcions de recorregut. El primer recorregut té 83 quilòmetres de distància i els corredors es comprometen a fer el corrent. El segon recorregut, el recorregut B, té 70 quilòmetres i és mixta. Hi ha trossos que corren i hi ha trossos que caminen. I finalment, el tercer recorregut, el C, té 50 quilòmetres només, entre cometes, que es fan caminant. 50 quilòmetres que amb sortida un d'ells és de Castellterçol i que, ja us podeu imaginar, el desnivell positiu que hi ha i negatiu entre Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze, Sant Feliu, Caldes, Canovelles, etc, etc. És una prova molt ben organitzada pels organitzadors, el Club Excursionista, el Centre Excursionista de Sant Feliu, el Club Atlètic Sant Feliu i l'Associació de Voluntaris Oncodines, que es va constituir fonamentalment per donar recolzament i organitzar i atendre a tots els participants. Sis edicions, la primera va tenir lloc en l'any 2021, ja estem al 2026, aquest any 310 equips. 310 equips i gairebé 300 voluntaris formen l'organització. Poquíssima gent és professional i són els que d'alguna manera fan la planificació estratègica i operativa d'aquest esdeveniment. El primer any es van recaudar, volem dir, la xifra exacta. Els fons aquests van per tres institucions. La Fundació Oncovallès, amb seu a Granollers, la Fundació Enriqueta Vilavecchia, que està radicada a l'antic Hospital de Santa Creu i Sant Pau, a Barcelona, té la seu allà, i també que tracta els nens amb problemes oncològics, i finalment l'Institut Goodman, té tres entitats d'un gran prestigi. Un gran prestigi, que tal. Un dia d'aquests sabem que els organitzadors visitaran a les tres institucions i els hi faran donació de la recaptació. Fixeu-vos bé, en sis anys pràcticament s'ha triplicat. De 105.000
373 euros de recaptats per 92 equips. Ara s'han recaptat 270.213 euros. És a dir, 270.000 euros recaptats per aquestes tres institucions. Un cop més, felicitats, amics santfeliuenc, continueu. A l'any que ve, la setena edició. Però com que no en tenen prou, no en tenen prou, aquest any han organitzat la quarta edició, que diuen Oncopetita, l'Oncopetita, per nens petits, per nens petits de molt, molt corta edat, que sempre han d'anar acompanyat per les famílies, però que també tenen aquest mateix objectiu, recaptar fons, conscienciar, més a la canalla, d'aquesta problemàtica i conscienciar que es necessiten fons per seguir la investigació. Aquest any hi han corregut 80 equips en 370 participants, la gran majoria canalla, però que han recaptat més de 7.000 euros. L'any passat encara no arribaven a 5.000, escolteu, quasi un 50% més, 60% d'increment. També fan 3 recorreguts, un de 20, un de 25 quilòmetres i un de 12 quilòmetres, molt familiar, per canalla petita, entre 5 i 7 anys. Això és la Oncodines, la gran i la petita. De ben segur que seguiran triomfant l'any que ve. I des d'aquí, un cop més, felicitats, i des de Caldes, a la vostra disposició.

Vale. Una de les notícies que s'ha produït aquests darrers dies, exactament el diumenge 26 d'abril, la capital anglesa, a Londres, van ser el resultat, el temps que varen conquerir els guanyadors de la marató de Londres. Per primera vegada s'ha baixat dels 2 minuts en els 42 quilòmetres 195 metres. Exactament, el primer 1 hora 59 minuts 30 segons, i el segon, que també baixa, és segon, 1 hora 59 minuts 41 segons. Per 11 segons, el kenyan Sebastian Saif va guanyar l'etíope Yonif Hekelka. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però fixeu-vos bé que el tercer classificat va fer, quasi no té importància, 2 hores 28 segons, és a dir, per 28 segons no va batre. Escolteu, aquest és un temps extraordinari en el que ja es venia perseguint de feia temps. Com sempre, ara aquests darrers dies hi han començat a sortir, doncs, crítiques en quant a aquest temps. I a la nostra societat hi ha de tot, hi ha gent que els èxits els han de criticar, no els accepten els èxits dels altres i sempre busquen alguns subterfugis per infravalorar el resultat. El resultat és que hi ha hagut una sèrie d'atletes que s'han preparat durant molts anys i que han corregut, i que han corregut amb un ritme realment extraordinari. Clar, córrer amb uns ritmes de 2 minuts 51 segons per quilòmetre és extraordinari. 2 minuts 51 segons de mitja amb 42 quilòmetres, perquè si veiem el temps, doncs hi ha hagut oscil·lacions. És a dir, si veiem els resultats, en els primers 5 quilòmetres s'estava 12 segons per sota del rècord del món, en canvi en els quilòmetres 10 i 15 va capgirar, però a partir del quilòmetre 20 es van millorar els temps, és a dir, hi ha una oscil·lació tremenda. Agafem una miqueta d'història, i és curiós perquè en l'any 2025 un kenyà, Kipchoge, un grandíssim atleta, va batre aquesta marca amb un projecte que patrocinava l'empresa Ineos anglesa amb 41 lliures, etcètera, etcètera, i en el Prat, en els terrenys del Prater Vienès. La Federació Internacional va anul·lar la marca perquè deien que l'atleta havia tingut molta ajuda externa en el desenvolupament de la seva prova. I en aquell moment el Kipchoge ja va dir que, bueno, que era qüestió de temps i que va assenyalar a quatre companys seus que creia que podien baixar dels 2 minuts, que era l'objectiu. Clar, aquests quatre atletes, tres d'ells són els que han ocupat les tres primeres posicions, és a dir, el Kipchoge, que ha estat un dels maratonians més famosos del món, ja va patrocinar això. A partir d'ara, com dèiem fa un moment, hi haurà molta literatura a favor i en contra. El que sí és cert, algunes realitats objectives, és, primer, la preparació dels atletes és la que és, una preparació extraordinària,
pensem que els atletes, no solament els kenians, els etíopes, els d'Uganda, s'entrenen per damunt de 2.400 metres d'alçada. Això vol dir que els seus glòbuls vermells de la sang, els hematies, tenen una capacitat de retenció de l'oxigen molt més neta. Això és una realitat. Però cada setmana fan molts quilòmetres. Segona realitat, l'alimentació ha canviat. Ha canviat de tal manera que ja no és el que prenen els atletes durant la prova, sinó que el cas concret del Sebastian Saif, de Kènia, 31 anys. Val a dir que aquest, el Salvador Saif, que té 31 anys, ha corregut només 4 maratons a la seva vida. Les ha guanyat les 4, Les ha guanyat les 4. I el Yomif Kechelcha, d'Etiopia, aquest només ha corregut, només havia corregut mitges maratons. N'havia guanyat pràcticament la totalitat. Ha recorregut la marató i ha quedat segon, i la història possiblement no se'n recordi d'ell perquè li ha guanyat un altre per 11 segons. Bueno, doncs aquesta persona també té això. Què tenen també de característica aquesta gent, a més els entrenos? Bueno, doncs tenen un regiment alimentari molt estricte, molt consensuat. En el cas concret d'aquesta marató, empreses de nutricionistes han dissenyat productes alimentaris que no es desfan en el moment de la seva ingesta, sinó que es desfan després de, normalment, quan l'atleta ja ha recorregut 25-30 quilòmetres. De tal manera que els primers quilòmetres no tenen consum de les calories que aporta aquests nutrients, i en canvi a partir del 25-30 quilòmetres hi ha aquest trencament dels trencament de l'aliment, de la barreta alimentària i de la seva ingesta. Penseu que, com deia, entre el quilòmetre 30 i el quilòmetre 35, el guanyador va passar d'estar 5 segons per damunt del rècord del món a 3 segons per sota, és a dir, va guanyar 8 segons en diferència. I sí, és ben cert que després, entre el 35 i el 72, va disminuir el ritme. Però, escolteu, és que l'organisme humà és el que és. És el que és, i per tant té un consum, i per tant aquest nutrient que s'ha anat cremant i ha anat deixant calories energètiques, també què provoca? Provoca l'acumulació de l'atac d'àcid làctic que es va acumulant en la musculatura, i per tant fa que els músculs tinguin una baixada en el seu rendiment. Penseu que el rècord del món, que era des de l'any 2023, dir 3 anys ha durat, era de l'atleta Kelvin Kiptum, un dels millors atletes, que recordeu va morir fa un parell d'anys amb un desgraciat accident a Kènia, al seu país. A Chicago havia fet 2 hores i 35 segons. Per tant, vol dir que s'ha batut pràcticament per 1 minut i 5 segons. Ja estem amb unes xifres a les que difícilment això es podrà millorar. Bé, seguim. Això, l'única cosa que vol dir és que tot és possible amb esforç i de més. La darrera pinzellada, però no volem dir la marca perquè després ja queia bogeria: les sabatilles passaven 95 grams. També és un dels elements que ajuda, sabatilles 95 grans, però no sé, són entre 4 i 6 capes de carbó, que possibilita
a l'impuls de l'atleta en aquest sentit.

I ja en la recta final d'aquesta puja de notícies, dius de dues que una ha sortit aquesta darrera setmana, i és que la Generalitat de Catalunya, en els organitzadors de la Grand Départ del Tour de França del mes de juliol, es varen reunir i varen posar damunt de la taula una preocupació, que era que en la segona etapa, aquella que va de Tarragona i que acaba en l'estadi olímpic, després de passar tres cops per la Estell de Montjuïc, van veure que hi ha un trosset de Collserola que està afectat per les restriccions al parc de Collserola de la peste porcina que ja fa mesos. Ara ja no hi ha preocupació, però sí que encara hi ha les restriccions, no pels ciclistes en si, no per la caravana, però sí per la gent que presumiblement anirà, fa el seguiment del Tour i que va veure el desenvolupament de l'etapa. I preocupa perquè en general aquesta gent són ciclistes que han d'entrar per camins per poder apropar-se a la carretera. Total, que hi havia un petit tros al voltant de la punta alta abans d'arribar a Barcelona, de 406 metres d'alçada. De fet, era la cimera més alta, 406 metres per damunt del mar, a Santa Creu de l'Orde. En definitiva, què plantejava les autoritats sanitàries i autoritats polítiques de la Generalitat? Doncs suprimir aquesta etapa, una etapa que té 182 metres, per tant, reduir uns quants quilòmetres, uns 8 quilòmetres, no passa absolutament res. Aquests darrers dies, crec que va ser ahir, quan ja s'ha confirmat que el Tour de França accepta aquesta modificació, accepta no passar per aquesta zona, per la zona del parc de Collserola, i per tant no els hi passa res. Això és normal, és a dir, això no ens ha d'estranyar, això és molt normal en competicions d'aquestes característiques que succeeix això. Preocupa més la protecció de la protecció de la població civil que s'apropa a animar, que no pas, i que comporta un cert risc de propagació, que no pas els esportistes en si. I torno a repetir que això és molt, molt passat. Sense anar més lluny, l'any passat, si no recordem malament, en els Alps, el cop de Salses, en els Alps francesos, i precisament per un brot de dermatitis les vaques, els organitzadors van haver de, i per evitar aquesta potencial propagació de l'enfermetat, van reduir el pas per aquesta zona. No va passar res, la prova es va fer, no va afectar en els ciclistes i ja està. Per tant, que sapigueu això, que si algú veu més endavant el perfil de l'etapa i que pensa que la cimera, que és cert, a part de Begues, que té 399 metres d'alçada, Santa Creu d'Olorda té una miqueta més, 406, no passarà res. Que vagi la gent a la muntanya de Montjuïc, a la pujada del castell, que veurà tres vegades la població. Fins aquí la notícia que tenim, i que, com hem dit moltes vegades, anirem a assabentant poc a poc de novetats que puguin haver-hi a mesura que ens apropem a la Grand Départ.
I per finalitzar, una notícia és curiosa que vàrem veure ja fa dies, que té també conseqüència, però que a vegades no ens donem compte que passen. Malauradament, tota aquesta disbauxa que està passant Iraq, Iran, Israel, Emirats Àrabs, tot això, és a dir, l'estret d'Hormuz, etc, etc, que és la guerra, per dir-ho d'alguna manera, de Yanquilàndia i dels israelans sobre Iran, està afectant a l'economia. Quan afectem a l'economia i veiem notícies, sempre es focalitza o bé amb el petroli, la benzina, és el que ens afecta més directament, o bé a les borses, no? Ahir el que us parla, doncs, llegia que com que el senyor president l'Inclit, inefable president americà, va dir que la guerra ja s'estava acabant, automàticament les borses pugen i el petroli baixa. La pregunta seria quanta gent ha fet negoci sabent que hi havia, que es anava a fer això, perquè segur que els trets van parar. Bueno, doncs, en el camp de l'esport també ha afectat, també ha afectat. Fixeu-vos bé, en el primer trimestre del 2026, el primer trimestre, gener, febrer i març, el IPC, en el cas de les activitats recreatives, esportives i també culturals, s'ha incrementat un 2,4%. Ha afectat directament un 2,4%, i sobretot fugint de les situacions que s'havien donat els darrers anys. És a dir, no solament ha afectat això, ha afectat, doncs, fixeu-vos bé, a coses tan elementals, és a dir, no solament afecta el transport a vivenda i a combustible, sinó també ha afectat aspectes tan fonamentals com és el vestit i el calçat esportiu. S'ha notat, el sector ha notat que hi ha hagut aquest retrocés, és entre el 2,4%. El mínim històric havia estat el 2014, és a dir, durant 12 anys havia anat repuntant, pues ara, i el retrocés era de 2,2, pues ara s'ha apuntat 2,4%. Bueno, veurem a veure com afecta això. En tot cas, clar, recordeu, l'IPC és aquell indicador, índex de preus al consum, que mesura l'evolució dels preus de béns i serveis de consum. Però clar, un servei com són els gimnasos o com són la pràctica esportiva amb la utilització de vestuari específic, de calçat específic, de nutrients, de reforçants, afecta també directament. No ha afectat igual a totes les comunitats autònomes, la comunitat que ha afectat més, curiosament, és la Comunitat de Madrid, un 4,1, seguit d'Astúries, de Canàries i la Rioja, que és la més baixa d'aquests, un 3%. És curiós, aquí en canvi a casa nostra, Catalunya, està per l'ordre del 2,4, amb la qual cosa vol dir que continuem, que es continua practicant molt esport. Bé, ens hem quedat sense notícies, com dèiem abans, una pluja de notícies. Esperem que aquest cap de setmana no plogui, encara que les previsions són lletges, previsions lletges. El que us parla, teníem previst una prova d'aigües obertes, deixeu-me fer propaganda, a les Medes, i ahir la vàrem ajornar fins al 14 de 13 o 14 de juny, perquè la previsió de pluges és forta, però sobretot el dissabte, però sobretot la ressaca que ja sabem que comporta un cop acabada la pluja genera un oleatge que no és bo pels nedadors i que
tampoc és bo per l'equip de pàdel i de caiaquistes que fan el seguiment i la seguretat que cobreix la seguretat dels nedadors. Ahir l'organització va emprendre la decisió d'ajornar-la. Això és l'esport, l'activitat física practicada en a la naturalesa. Res més. Com dèiem abans, i com sempre diem, practiqueu esport, aneu a veure esports, val la pena. Recordem aquí que el hoquei Caldes, les noies s'enfronten amb el Reus Esportiu, el 5è contra el 15è. Déu-n'hi-do. En el cas també de la penya Verdaguer de futbol sala, primer contra tercer. Partits que es faran aquí. En el cas dels nois, el Driver Cars, a veure si pot millorar a les seves posicions. Ja sabeu, podem practicar esports també com a espectadors, gaudint de l'esport i animant en els practicants i sobretot els esportistes de Caldes. Ens trobem d'aquí una setmana. Bon cap de setmana. Una abraçada.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Margarita Bartolí està nomenada oficialment directora de l'Institut Manolo Huguer. El nomenament es va fer el passat 27 d'abril, després d'haver exercit el càrrec de manera interina des del juliol passat. El mandat s'allargarà fins al 2030 amb una etapa de continuïtat del projecte educatiu i nous reptes formatius. Bartolí porta 14 anys vinculada al centre com a docent, tutora i coordinadora pedagògica. Assumeix el càrrec amb coneixement profund de la realitat de l'Institut, amb la voluntat d'impulsar tres grans línies de treball de la mà de l'equip de direcció. Avui s'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de cara al curs vinent, amb un total de 183 places disponibles entre els centres La Lluna i el Gegant del Pi. D'aquestes, 116 són noves places per a infants de 0 a 2 anys, mentre que 67 corresponen a alumnes que ja continuen escolaritzats. El termini de sol·licituds estarà obert fins al 22 de maig, amb tramitació preferentment telemàtica o presencial amb cita prèvia. El 10 de juny es farà el sorteig públic d'assignació de places i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. En el dia d'avui, l'associació Acció Cívica Calderina participarà en l'acció de la catifa floral Tocant el Cel, en la proposta del Temps de Flors de Girona. L'obra impulsada per la Federació Catalana de Catifaires es farà a la capella de Sant Narcís dins la Basílica de Sant Fèlix. La catifa tindrà 3,5 per 6,5 metres amb una combinació de 3.000 clavells i diferents materials naturals per crear una composició floral de gran impacte visual. Ja està obert el termini per presentar candidatures als Premis Nacionals de Comerç i als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, uns guardons que reconeixen establiments que contribueixen al prestigi del comerç de Catalunya, especialment el comerç urbà de proximitat, per la seva trajectòria, innovació i capacitat d'adaptació. També s'hi distingeixen els establiments i mercats municipals amb 100, 150 o més de 200 anys d'història que continuen oferint un servei de qualitat i adaptant-se als hàbits de compra habituals. Actuals. El termini per presentar candidatures finalitza el dimarts 30 de juny. Pel que fa al temps, la jornada d'avui els núvols es combinaran amb estones de sol, especialment durant les hores centrals del dia, tot i que no s'esperen precipitacions destacables, no es descarta que la nuvolositat pugui ser més compacta a primera hora. Pel que fa als termòmetres, les temperatures es mantindran estables o en lleuger ascens. Les mínimes voltaran als 10 o 11 graus, mentre que les màximes recuperaran terreny i podrien arribar fins als 20 graus en els moments de més insolació. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme amb l'arribada d'alguns ruixats dissabte a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: Has vist que m'ha verificat, tio?
2: Sí, tio.

les tant i és tan absurd. No goso girar el cap, no vull que siguis tu. No saps quantes

Nosaltres pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Es la una. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Margarita Bartolí ha estat nomenada oficialment directora de l'Institut Manolo Huguer. El nomenament es va fer el passat 27 d'abril, després d'haver exercit el càrrec de manera interina des del juliol passat. El mandat s'allargarà fins al 2030 amb una etapa de continuïtat del projecte educatiu i nous reptes formatius. Bartolí porta 14 anys vinculada al centre com a docent, tutora i coordinadora pedagògica. Assumeix el càrrec amb coneixement profund de la realitat de l'Institut, amb la voluntat d'impulsar tres grans línies de treball de la mà de l'equip de direcció. Avui s'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de cara al curs vinent, amb un total de 183 places disponibles entre els centres La Lluna i el Gegant del Pi. D'aquestes, 116 són noves places per a infants de 0 a 2 anys, mentre que 67 corresponen a alumnes que ja continuen escolaritzats. El termini de sol·licituds estarà obert fins al 22 de maig, amb tramitació preferentment telemàtica o presencial amb cita prèvia. El 10 de juny es farà el sorteig públic d'assignació de places i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. En el dia d'avui, l'Associació Acció Cívica Calderina participarà en l'acció de la catifa floral Tocant el Cel, en la proposta del Temps de Flors de Girona. L'obra impulsada per la Federació Catalana de Catifaires es farà a la capella de Sant Narcís dins la Basílica de Sant Fèlix. La catifa tindrà 3,5 per 6,5 metres amb una combinació de 3.000 clavells i diferents materials naturals per crear una composició floral de gran impacte visual. Ja està obert el termini per presentar candidatures als Premis Nacionals de Comerç i als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, uns guardons que reconeixen establiments que contribueixen al prestigi del comerç de Catalunya, especialment el comerç urbà de proximitat, per la seva trajectòria, innovació i capacitat d'adaptació. També s'hi distingeixen els establiments i mercats municipals amb 100, 150 o més de 200 anys d'història que continuen oferint un servei de qualitat i adaptant-se als hàbits de compra habituals. Actuals. El termini per presentar candidatures finalitza el dimarts 30 de juny. Pel que fa al temps, la jornada d'avui els núvols es combinaran amb estones de sol, especialment durant les hores centrals del dia, tot i que no s'esperen precipitacions destacables, no es descarta que la nuvolositat pugui ser més compacta a primera hora. Pel que fa als termòmetres, les temperatures es mantindran estables o en lleuger ascens. Les mínimes voltaran als 10 o 11 graus, mentre que les màximes recuperaran terreny i podrien arribar fins als 20 graus en els moments de més insolació. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme amb l'arribada d'alguns ruixats dissabte a la tarda.
2: Bon dia i bon divendres 8 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Martí González.

Divendres 8 de maig, avui programa molt carregadet en tot el que tenim aquest cap de setmana, començant per un clàssic que pot decidir definitivament el títol de Lliga, la primera masculina per al Barça, i que arriba calent, però per part només d'un equip, el Madrid, amb les baralles al vestidor. En parlarem. Molt futbol també amb la final que té l'Espanyol demà per la permanència a Sevilla, a més de les prèvies de la final de la Copa Catalunya Femenina, que juga avui a Vilanova entre Europa i AEM Lleida, i l'Atlético Madrileño Sabadell, partidàs de la primera federació masculina. Però també tindrem bàsquet, amb vol en directe, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, avui arrenca amb un Osasuna Llevant la jornada que pot decidir la Lliga a la primera divisió masculina.
1: El Barça rebrà diumenge un Real Madrid immers en un seguit de baralles i trifulques dins del vestidor. La més greu, la que ha enfrontat un dels capitans, Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap i amb tots dos expedientats pel club. Fet que, molt probablement, els farà ser baixar el partit de diumenge. En la part esportiva, els blaugranes en tenen prou amb un empat per ser campions. Matemàticament, el partit serà diumenge a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Pel que fa als altres dos catalans de primera, tots dos immersos en la lluita per la permanència, també afronten partits claus.
1: Sí, l'Espanyol, que fa 17 jornades consecutives que no guanya i té només 3 punts de marge sobre el descens, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència a 4:45 de la tarda. I d'altra banda, el Girona, que només té 2 punts de marge, tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo Vallecano, sabent ja els resultats de tots els seus rivals.
0: El Rayo, que té ja la feina feta a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir per una històrica final europea, la de la Conference League.
1: El conjunt madrileny va superar ahir a l'Estrasburg a semifinals i jugarà la final del 27 de maig a Leipzig, a Alemanya, contra el Crystal Palace anglès, que va superar el Shakhtar ucraïnès. Aquesta classificació li dona una plaça més a la Lliga Espanyola per jugar a la Champions, posició que ara mateix ocupa el Betis.
0: En categoria femenina, demà tenim duel català de Lliga F, ja sense res en joc.
1: S'enfronten Espanyol i Badalona Women a la ciutat esportiva de Nijarque, amb els dos equips ja salvats matemàticament a mitja taula. El partit començarà a les 12 del migdia i el Barça, ja campió, jugarà diumenge a Tenerife fent l'últim partit abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina, que serà el dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions el dissabte 23 de maig a Oslo, en aquest cas contra el Lió.
0: I avui també juga una final desangelada, això sí, de la Copa de la Catalunya femenina.
1: L'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, que ulla aquesta final de la Copa Catalunya, que enfronta l'Europa i la Lleida, dos equips que acaben de consumar el descens a la segona federació. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I tornant a categoria masculina, també avui tenim un dels grans partits de la jornada grup 2 de la primera federació amb protagonisme d'un dels catalans.
1: El Sabadell, segon classificat però empatat amb el líder, l'Eldense, rep el tercer, l'Atlético Madrileño, amb 4 punts menys que el conjunt arlequinat. El partit a 9:45 de la nit. I diumenge jugaran els altres dos catalans, que també tenen partits claus. L'Europa, cinquè, tancant les places de play-off, rep a Can Dragó el filial del Villarreal, que és quart, mentre que el Nàstic, que marca la permanència, visita el camp de l'equip que té just per sota i que ja baixaria al Tarazona.
0: Això pel que fa en futbol. En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontajau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de la Lliga Femenina.
1: Les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir al Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València en l'anada de la semifinal. La tornada jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Fontajau. L'altra semifinal, victòria també molt justa del conjunt local, el Perfumeries Avenida, 69-67 contra el Casademont Saragossa. La tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: I en categoria masculina ja tenim definida la final de la Basketball Champions League masculina, amb una fase final que s'està disputant, recordem, a l'Olímpic de Badalona.
1: Serà una final sense equips espanyols, en els quals s'enfronten el Ritas Vilnius lituà, que hi va superar 87-69 al Tenerife, i l'AEK d'Atenes, Butxí de la Penya, quarts, i que hi va eliminar el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, 78-65. La final, també a Badalona, jugarà demà a les 8 del vespre. Abans, però, a les 5, es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre el Tenerife i l'Unicaja.
0: En handbol, tenim en joc ara mateix el partit del CAC Granollers als quarts de final de la Copa de la Reina, en aquesta final a 8 que es disputa aquest cap de setmana a Donosti, al País Basc. Les ballesanes han obert la competició a la 1 contra el Rocasa Gran Canària i ara mateix perden, a falta dels 6 minuts de partit ja, amb 5-2 en aquest inici de partit.
1: Tot i així, en cas de victòria, l'equip de Robert Cuesta s'enfrontarà demà a semifinals al vencedor del duel entre el Betionac Basc i el Atlético Guardés Gallec, que juga aquesta tarda també a la capital de Guipúscoa.
0: Avui també juga el masculí del Granollers, en aquest cas partit de Lliga Sobal.
1: L'equip d'Antonio Rama rep el Palau d'Esports al Conca a partir de les 7 de la tarda. El Granollers és quart, a 2 punts de la segona plaça que ocupa el Logroño La Rioja. El Barça, ja campió i que aquesta setmana es va classificar per a la seva 8a Final Four de la Champions consecutiva, jugarà demà a Guadalajara.
0: I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina a Coimbra, Portugal.
1: El Vilassana, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 11:45 hora catalana al Fraga. Abans hauran jugat la primera semifinal al Telecable Gijón i al Benfica a les 8.
0: I a la fase final de la Champions masculina, que també s'està disputant aquests dies a Coimbra, en el mateix escenari ja tenim definides les semifinals.
1: El Barça va aconseguir el bitllet per les semifinals després de superar l'Sporting de Portugal a la pròrroga, amb dos gols de Marc Grau en l'últim minut. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica d'Edu Castro, un dels principals candidats que dimecres va eliminar el Reus als penals. A l'altra semifinal s'enfrontaran dos equips també portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat respectivament el Liceo Gallec i el Tricino Italià per idèntic resultat, 6-2.
0: En futbol sala, avui mateix el Barça juga la primera posició a la Lliga regular de la Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes reben aquest vespre al Palau al Pozo de Múrcia, segon classificat empatat amb el Barça, en la 29a i penúltima jornada. L'enfrontament començarà a 8:45.
0: I últim apunt, en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de França de MotoGP alemans.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, l'italià d'Onda Luca Marini ha marcat el millor temps per davant del seu compatriota Fabio Di Gianantonio. Alex Rins ha fet el 6è millor registre, Àlex Márquez el 7è i el seu germà Marc el 9è. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat 14è.

0: I com cada divendres, toca repassar tot el que podem veure aquest cap de setmana en les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
1: Serà a partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada, en horari unificat de la Lliga Lib de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels enfrontaments catalans de quarts de final del play-off d'ascens de la segona FEB de bàsquet. Diverso el Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet. Des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo.
0: A Tarragona, i això serà demà, i diumenge tindrem més futbol i també hoquei patins.
1: Sí, al migdia, carrusel amb el desplaçament de l'última jornada del grup 5 de la tercera Federació Masculina de Futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens. El canvi de l'Ed Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova. Tot plegat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I passem cap a la tarda, partides de la penúltima jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'autobigatana Pati Vic i el club hoquei Lloret Vilaesportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, a les 6 de la tarda, més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens de la segona federació femenina, el Barça C buscarà pujar de categoria rebent el Gijón a la Ciutat Esportiva Joan Gampar després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Divendres 8 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Avui arrenca la jornada clau de Lliga a la primera divisió masculina amb dos dels catalans, Espanyol i Girona, jugant-se la permanència. Encara falten quatre, això sí. I l'altre, el Barça, podent guanyar ja el títol matemàticament. Els blancs reben diumenge a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid i en tenen prou amb un empat i, evidentment, una victòria per endur-se la segona Lliga consecutiva a falta de tres jornades per al final. Això pel que fa a la part esportiva, però és que en les últimes hores hem sabut de diverses baralles i enganxades entre futbolistes blancs als entrenaments. L'última és segurament la més greu entre Tchouaméni i un dels capitans, Fede Valverde, que va passar ahir i que va portar l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap. El Madrid ja ha comunicat que obre expedient als dos jugadors i veurem si això els impedeix, en principi sí, jugar al Camp Nou diumenge. Per part blaugrana, Dani Olmo parlava en una entrevista a TV3 de la possibilitat de guanyar-li un títol de Lliga al Real Madrid i a casa.
1: Un repte. Al final, cada clàssic és un partit únic i tenir aquesta possibilitat de guanyar, de jugar el primer clàssic al nou camp, al nou Spotify Camp Nou i de poder guanyar la Lliga, doncs és únic. És una oportunitat perquè crec que no ha passat mai a la història de poder guanyar una Lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
0: Un Dani Olmo que, sense referir-se, evidentment, encara a aquest últim incident entre Valverde i Tchouaméni, deia que esperaven un Madrid agressiu, esportivament parlant, que encara no ha llançat la tovallola.
1: Un Madrid agressiu que no té res a perdre, que sortirà a guanyar i a donar-ho tot, però nosaltres estem preparats per això. O sigui, no és la primera vegada que juguem contra ells, no és la primera vegada que juguem contra ells jugant-nos un títol, com hem parlat abans. O sigui que estem preparats per tot. O sigui, al final jo crec que ells tampoc volen que nosaltres guanyem i els celebrem la Lliga ja en aquell partit. O sigui que esperem un partit agressiu.
0: Diumenge a les 9 de la nit aquest Barça a Madrid a l'Spotify Camp Nou amb la Lliga en joc. Els altres catalans, com dèiem, estan immersos en la lluita per la permanència. El Girona amb només 2 punts de marge jugarà dilluns, ja sabent els resultats de tots els seus rivals. Els gironins visiten el camp del Rayo Vallecano, que ja no s'hi juga res a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir, per una final històrica europea, la de la Conference League, que jugarà contra el Crystal Palace anglès el 27 de maig a Leipzig a Alemanya. I l'Espanyol amb 3 punts de marge sobre el descens, però que ve en molt mala dinàmica de resultats, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència. I en parlava en roda de premsa el capità Javi Puado, que recordem que està lesionat amb el trencament dels lligaments del genoll i per tant no podrà ajudar l'equip des de la gespa.
2: Nosaltres afrontem el partit amb la màxima il·lusió, perquè és molt important per nosaltres, doncs, una victòria contra el Sevilla, que a més està en una situació similar a la nostra ara mateix, 2 punts menys. Partit vital per nosaltres, anar a Sevilla, un camp que serà hostil, la veritat, perquè ho sabem, amb una afició que animarà molt, però som conscients d'això, així que anar a guanyar, anar a treure els 3 punts i feliços.
0: I aquest mateix migdia n'ha parlat fa uns minuts el tècnic Manolo González en la prèvia d'aquest Sevilla-Espanyol.
3: Bueno, el partit és molt important. Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts, arribem encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tot a Sevilla.
0: Demà un 4:15 de la tarda al Sánchez Pizjuán aquest Sevilla-Espanyol. En categoria femenina, demà tenim duel català entre Espanyol i Badalona Women, amb els dos equips ja en zona tranquil·la, tots dos salvats matemàticament, però amb intenció de guanyar, un duel que puja de rivalitat any a any. De fet, moltes jugadores han passat pels dos equips. Demà a les 12 del migdia a la ciutat esportiva d'Anihar, que aquest Espanyol-Badalona a la Lliga F, el Barça ja campió, recordem, i amb les dues finals de Copa de la Reina i Champions a l'horitzó, jugarà diumenge a Tenerife. Més futbol, avui es juga una final, un pèl descafeinada, això sí, després que els dos equips protagonistes ja hagin perdut la categoria a la Lliga. Avui a Vilanova i la Geltrú, a l'estadi dels alumnes obrers, es decideix el títol de la Copa Catalunya Femenina amb el duel entre l'Europa i la M Lleida, que, com dèiem, han baixat aquest any tots dos a la segona federació. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
4: Molt probablement la final de la Copa Catalunya d'aquest divendres en serà una de força desangelada. L'horari no és el millor del món, es disputa en camp neutral i la protagonitzen dos equips que han baixat de primera federació a segona federació. Un d'ells és la M, i aquest passat dissabte va rebre un jarro d'aigua freda descendint de categoria en un escenari que li van absolutament en contra. Ara bé, avui hi ha en joc un títol. És el darrer partit de la temporada i tal com ens deia l'entrenador de les Lleidatanes, Rubén López, a 1-1 l'equip ha de trobar la fórmula per il·lusionar-se.
5: Escolta, noies, és que divendres hem de competir. I és una final de Copa Catalunya, és il·lusionant. Hem d'intentar guanyar la Copa Catalunya. I amb aquesta energia és impossible no guanyar, és impossible competir. Llavors, ja el que està ja està passat, no podem fer res, i intentarem canviar l'energia per poder competir i guanyar la competició, que és, seria maco celebrar un títol que hagués canviat la Copa Catalunya per salvar-nos, eh? Però i avui han arribat a l'entreno amb una altra energia. Ja és l'energia de la setmana passada, de l'altra, o sigui, crec que podem competir, podem guanyar amb aquesta energia.
4: El partit es disputarà avui a 6:45 de la tarda a l'estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la categoria masculina i tornant a la Lliga, avui el Sabadell afronta un dels partits de la jornada de la Primera Federació. Els vallesans, que són co-líders, empatats amb l'Eldense, visiten el camp del tercer classificat, l'Atlètic de Madrid B, a partir d'un 9:45 de la nit. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder Eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
7: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
6: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a 9:45 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Pel que fa als altres dos catalans de la categoria, tots juguen diumenge a l'Europa contra el filial del Villarreal, un duel per la quarta plaça. L'Europa, recordem, és cinquè, tanca les places de play-off, i el Nàstic al camp del Tarazona, en la lluita per la permanència. També demà, per cert, arrenca el play-off per pujar aquesta Primera Federació per al Reus Redis, que rep a l'Ourense a l'anada de la semifinal a les 7 de la tarda. La tornada d'aquesta primera eliminatòria serà el cap de setmana vinent a l'estadi de Couto, a Galícia. I a la tercera federació masculina, diumenge al migdia, es decideixen tant els equips que jugaran al play-off d'ascens com els que baixaran de categoria a la Lliga Elite, al grup 5, al grup català. I es podrà seguir tot amb un carrusel a l'Enjoc TV, on parlàvem abans, a les televisions locals i a la xarxa Més. A la lluita pel play-off, Badalona i Cornellà juguen entre ells a segona plaça i ho faran contra equips que també tenen coses en joc. Els badalonins visiten el camp d'un Vic que necessita puntuar per no baixar. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Vic té diumenge una cita per la història. Els biguetans tanquen la temporada amb l'oportunitat de salvar-se en una darrera jornada d'infart. Per fer-ho, han de guanyar un Badalona que ha de sumar els 3 punts per assegurar el segon lloc i han d'esperar que el canvi de led no guanyi en l'altre partit o vida o mort entre els d'Esplugues i el Cerdanyola. Dos rivals directes en la lluita per una única plaça de permanència. Gil Bertrana, capità del conjunt biguetà.
9: Equip s'ha omplert d'energia, té el dipòsit de gasolina a tope, a nivell de motivació i a nivell d'energia. Vam aconseguir una victòria importantíssima al passat.

0: passat diumenge nou barris al Camp de la Muntanyesa i ha estat un any on ens hem endut diverses patacades, ja començant per tres lesions molt importants a nivell físic com poden ser els creuats, un any de moltes patacades a nivell anímic i l'equip s'ha aixecat més fort després de cada patacada. Sabíem de la dificultat de l'any, ha estat un any que a nivell individual i a nivell col·lectiu ha estat un repte majúscul i ens ho hem passat molt i molt bé i hem competit, cada cop estem competint més bé i aquest diumenge tenim un gran repte del Badalona, però bueno, tenim les nostres possibilitats i nosaltres també som un gran equip.
1: L'horari unificat, 12:45 del migdia, dictarà sentència.
2: Gràcies, Pep. També a la mateixa hora el Cornellà jugarà al camp d'un Hospi que també hauria de puntuar per assegurar-se el play-off. També en aquesta lluita per pujar, per la promoció d'ascens, hi ha la Fundació Esportiva Grama, que rep el Vilassar, que ja no té res en joc, i el Vilanova, que visita el camp d'un Lleida ja descendit. D'altra banda, més del Vic, que haurà de puntuar com a mínim per no baixar, com dèiem, Camp Vidret i Cerdanyola s'enfronten entre ells per jugar-se l'altra plaça de descens en una final per la permanència. Ahir a la Lliga Elit, demà a les 4 i 5, es juguen horari unificat també la penúltima jornada, encara amb tot per decidir. Per exemple, el Rubí, a només un punt del play-off i a 3 del descens, visita el camp d'un Júpiter que necessita sumar per sortir d'aquesta zona perillosa. Ràdio Rubí, si escolar a Garcia.
3: Unió Esportiva Rubí i Júpiter disputaran un altre dels duels directes en la lluita per la permanència a la Lliga Elite, tot i que a les files del conjunt de Can Rosés la situació és força diferent, perquè en el seu cas fins i tot es poden permetre mirar cap a la part de dalt en funció del que passi a la Verneda aquest dissabte tarda. El Júpiter, de la seva banda, doncs està obligat a guanyar si vol mantenir les seves opcions per a la permanència. A les files de la Unió Esportiva Rubí, el que tenen molt clar és que, puntuant, la salvació principal objectiu serà assolit. Així ho explica l'entrenador, el Blai Martí.
4: Si sumem la setmana que ve, perquè som permanència. Pensa que he fet molts càlculs i pràcticament segur que som permanència. Anirem allà, a la Verneda, en un camp que s'omplirà perquè és la seva última bala. Intentarem imposar-nos en el futbol, intentarem tornar a fer superioritats numèriques, tornar-nos a baixar el bloc, intentar marcar més gols que ells i salvar-nos.
3: Poden passar moltíssimes coses. En el cas del Júpiter, si guanyen, podrien sortir del descens. En cas d'empat, en l'última jornada s'ho jugarien tot i en cas de derrota la situació seria molt complicada. Per part de la Unió Esportiva Rubí, la victòria els permetria en l'última jornada mirar cap a les places de promoció descens. L'empat encara els tindria amb tensió de cara a l'última jornada en permanència, mentre que la derrota, tot i que no entrarien en descens en aquesta jornada, també els complicaria una mica la vida de cara a l'última jornada de competició, tot plegat aquest dissabte tarda emocionant en aquesta Lliga Elite.
2: Gràcies, Cisco. I en bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontejau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de Lliga Femenina i, per tant, classificar-se per l'Eurolliga de l'any vinent. Les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir d'un punt al Roig Arena contra el València, 67-66. Escoltem Roberto Iñiguez.
5: Batalla un poco que se preveía, ¿no? Son eliminatorias 80 minutos. Y lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de mi equipo porque veníamos aquí con Clara Hall con una microrotura del partido de Leganés, ha decidido arriesgar. Entonces estoy orgulloso de ellas, estoy muy orgulloso, pase lo que pase, creo que termine como termine, va a ser una gran temporada.
2: La tornada, com dèiem, diumenge a les 7 de la tarda a Fontejau. A l'altra semifinal, victòria també molt justa del conjunt local ahir, el Perfumeria Gemenida 69-67 contra el Casademont Saragossa. I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four a la Champions femenina, que es disputa a Coimbra, Portugal, on també s'està disputant la fase final de la Champions masculina. Ara en parlem. El Vilassana és l'únic representant català, s'enfronta a partir de 11:15, hora catalana, al seu veí de la Franja, el Fraga. Abans hauran jugat a la primera semifinal, Telegal, Gijón i Benfica a les 8. I a la masculina, el Barça va aconseguir el bitllet per a les semis, després de superar ahir a la pròrroga a l'Sporting de Portugal, amb 2 gols en un minut de Marc Grau.
6: Molt contents per aquest passe a la semifinal. Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra, que era important en aquests partits. Bueno, un partit com el d'avui, molt dur, serà un partit de tu a tu, haurem de treballar molt bé tant en atac com a defensa i res, ara toca descansar i arribar el dissabte amb les màximes condicions. Vaig tenir la sort de jugar amb ells 2 anys i la veritat és que molt content per ells també. Al final a la pista serem rivals i tots podrem guanyar.
2: Demà a les 5 de la tarda, hora d'aquí, aquest espectacular Benfica-Barça. L'altre semi s'enfrontaran demà a la 1, 2 equips portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat a quarts el Liceu i el Tricino respectivament. El futbol sala, avui mateix el Barça juga la primera posició de la Lliga regular a la Lliga masculina. A la primera masculina, els blaugranes reben aquest vespre el Palau al Pozo de Múrcia, segon empatat amb el Barça a la 29a i penúltima jornada. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
7: Creo que lo importante es ganar, porque sí que creo que va a ser un golpe anímico importante, pero sobre ganar, porque sí que creo

0: La xarxa de comunicació local. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Just what is it that you want to do?
4: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
0: La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
5: Bon dia i bon divendres, 8 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
6: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 8 de maig, avui amb molta teca, molt futbol, amb una jornada que pot ser decisiva a la primera divisió masculina, però també amb la prèvia de la final de la Copa Catalunya femenina, que juga avui a Vilanova, entre AEM Lleida i Europa, i el partidàs de la primera federació masculina del Sabadell, al camp de l'Atlético Madrileño. També avui tindrem bàsquet, handbol, hoquei, patins i més. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, avui arrenca amb un Osasuna llevant la jornada que pots decidir el títol de Lliga a la primera divisió masculina.
1: El Barça rebrà diumenge un Real Madrid immers en un seguit de baralles, trifulques dins del vestidor. La més greu, la que han enfrontat un dels capitans, Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap i amb tots dos expedientats pel club, fet que molt probablement els fa ser baixa el pal partit de diumenge. En la part esportiva, els blaugranes en tenen prou amb un empat per ser campions matemàticament. Ho veureu en el partit d'aquest diumenge a les 9 a l'Spotify Camp Nou.
0: Pel que fa als altres dos catalans de primera, tots dos immersos en la lluita per la permanència, també afronten aquest cap de setmana partits claus.
1: L'Espanyol, que fa 17 jornades consecutives que no guanya i té només 3 punts de marge sobre el descens, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència a 4:45 de la tarda. I d'altra banda, el Girona, que només té 2 punts de marge, tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo Vallecano, sabent que ja els resultats de tots els seus rivals.
0: El Rayo, que ja té la feina feta a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir per una històrica final europea, la de la Conference League.
1: El conjunt madrileny va superar ahir a l'Estrasburg a semifinals i jugarà la final del 27 de maig a Leipzig, Alemanya, contra el Crystal Palace anglès, que va superar el Shakhtar ucraïnès. Aquesta classificació li dona una plaça més a la Lliga espanyola per jugar a la Champions, posició que ara mateix ocupa el Betis.
0: En categoria femenina, demà tenim duel català de Lliga F ja sense res en joc.
1: S'enfronten l'Espanyol i Badalona Women a la Ciutat Esportiva de Niharque, amb els dos equips ja salvats matemàticament a mitja taula. El partit començarà a les 12 del migdia i el Barça, que ja és campió, jugarà diumenge a Tenerife en l'últim partit abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina el dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid i la de la Champions el dissabte 23 de maig a Oslo contra el Lió.
0: I avui també es juga una final, les engelades, això sí, de la Copa Catalunya Femenina.
1: L'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, que ella acull aquesta final de Copa Catalana que enfronta l'Europa i la M Lleida, dos equips que acaben de consumar el descens a la segona federació. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: Tornant a la categoria masculina, avui també tenim un dels grans partits de la jornada, el grup 2 de la primera federació, amb protagonisme d'un dels catalans.
1: El Sabadell, segon classificat però empatat amb el líder, l'Eldense, rep el tercer, l'Atlético Madrileño, amb 4 punts menys que el conjunt arlequí. El partit a 21:45 de la nit. I diumenge jugaran els altres dos catalans, que també tenen partits claus. L'Europa, cinquè tancant les places de play-off, rep a Candragol, filial del Villarreal, que és quart, mentre que el Nàstic, que marca la permanència, visita el camp de l'equip que té just per sota i que ja baixaria al Tarazona.
0: En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontajau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de Lliga Femenina.
1: Sí, les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir el Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València en l'anada de la semifinal. La tornada jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Fontejau. I l'altra semifinal, victòria també molt ajustada pel conjunt local al Perfumeries Avenides, 69-67 contra el Casademont Saragossa. La tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: En aquest cas al migdia. I en categoria masculina ja tenim definida la final de la Basketball Champions League amb una fase final que s'està disputant, recordem, a l'Olímpic de Badalona.
1: Serà una final sense equips espanyols en la qual s'enfronten el Ritas Vilnius lituà, que hi va superar per 87-69 el Tenerife, i la ECA d'Atenes, Butxí de la Penya, quarts, i que ahir va eliminar el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, 78-65. La final, també a Badalona, jugarà demà a les 8 del vespre. Abans, a les 5, es jugarà el partit pel tercer i el quart lloc entre el Tenerife i l'Unicaja.
0: En handbol, tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final del CAC Granollers de la Copa de la Reina, en aquesta final a 8 que es disputa aquest cap de setmana a Donosti. Ha tornat a obrir espai, a obrir distància el Rocasa Gran Canària, el rival de Granollers, que guanya 14-10 de moment.
1: Ja en cas de victòria, l'equip de Robert Cuesta s'enfrontaria demà a les semifinals al vencedor del duel entre el Beti Onac Basc i l'Atlético Guardés Gallec, que juga aquesta tarda també a la capital de Guipúscoa.
0: Avui també juga, per cert, el masculí del Granollers, en aquest cas partit de Lliga Sobal.
1: L'equip d'Antonio Rama rep el Palau d'Esports al Conca a partir de les 7 de la tarda. El Granollers és quart a 2 punts de la segona plaça que ocupa Logroño, La Rioja. El Barça, recordem que ja és campió i que aquesta setmana es va classificar per la seva 8a Final Four de la Champions consecutiva, jugarà demà, ho farà a Guadalajara.
0: I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina a Coimbra, Portugal.
1: El Vilassana, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 2:15 hora catalana al Fraga. Abans hauran jugat la primera semifinal al Telecable Gijón i el Benfica haurà sigut a les 8.
0: Això pel que fa a la femenina, a la fase final de la Champions masculina, que també s'està disputant a Coimbra en el mateix escenari, ja tenim definides les semifinals.
1: El Barça va aconseguir el bitllet per a les semifinals després de superar l'Sporting de Portugal a la pròrroga amb 2 gols de Marc Grau en l'últim minut. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica d'Edu Castro, un dels principals candidats que dimecres va eliminar el Reus als penals, i ara a l'altra semifinal s'enfrontaran dos equips, també portuguesos, el Porto i el Barcelos, que ha superat respectivament el Liceo Gallec i el Tricino Italià per un resultat idèntic, 6-2.
0: Demà aquestes semifinals també a Coimbra. I en futbol sala, avui mateix el Barça juga la primera posició a la Lliga regular, a la primera masculina.
1: Els blaugrana reben aquest vespre al Palau al Pozo Murcia, el segon classificat empatat amb el Barça en la 29a i penúltima jornada. L'enfrontament començarà a 8:45.
0: I un últim apunt en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de França de MotoGP alemans.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, l'italià d'Honda, Luca Marini, ha marcat el millor temps per davant del seu compatriota, Fabio Di Gianantonio. Pel que fa als catalans, Àlex Rins ha fet el sisè millor registre, Àlex Márquez el setè, i el seu germà Marc Márquez ha estat el novè. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat 14.

0: I com cada divendres toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
1: A partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada, en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels enfrontaments catalans de quarts de final del play-off d'ascens de la segona FEB de bàsquet. L'Iversol Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet, des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo a Tarragona.
0: I tot això dissabte. Diumenge tindrem molt més futbol i també hoquei patins.
1: Diumenge ben carregat al migdia, carrusel amb el desenllaç de l'última jornada del grup 5 de la tercera federació masculina de futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens, el canvi de l'Et Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassa de Mar i el Lleida Vilanova, tot plegat quan faltin 5 minuts per dos quarts d'una del migdia. I passem ja a la tarda amb el partidàs de la penúltima jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'autobigatana Patí Vic i el club d'hoquei Lloret Vila Esportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a l'hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, ja a les 6 de la tarda tindrem més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens de la segona federació femenina. El Barça C buscarà pujar de categoria, rebent el Gijón a la ciutat esportiva Joan Gampar, després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries. Yes.

0: Divendres 8 de maig, gairebé 9 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. Avui arrenca una jornada clau de Lliga a la primera divisió masculina, amb els dos dels catalans, Espanyol i Girona, jugant-se la permanència, i l'altre, el Barça, podem guanyar ja matemàticament el títol. Els blaugranes reben diumenge a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid, en el clàssic, i en tenen prou amb un empat i, evidentment, amb una victòria per endur-se la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta, a falta de 3 jornades per al final. Això pel que fa a la part esportiva, però és que en les últimes hores hem sabut de diverses baralles i enganxades entre futbolistes blancs als entrenaments, l'última i segurament la més greu entre Tchouaméni i un dels capitans, Fede Valverde, que va portar ahir a l'Uruguaià a l'hospital per un cop al cap. I els dos jugadors, per cert, expedientats pel club. Veurem si això els impedeix, en principi, si jugar diumenge al Camp Nou. Per part blaugrana, Dani Olmo parlava en una entrevista a TV3 de la possibilitat de guanyar-li un títol de Lliga al Real Madrid i a casa.
1: És que és un clàssic, és un altre tipus de partit. Aleshores, tenim l'oportunitat de guanyar un títol i de treure-li un títol també al Madrid, doncs és algo que no sol passar moltes vegades. Aleshores, aquests dos anys hem tingut l'oportunitat de la Supercopa, la Copa del Rei i ara la Lliga, o sigui, en el mateix partit. És una oportunitat de seguir fent història amb aquest equip, amb aquests jugadors, i la volem aprofitar.
0: Diumenge a les 9, aquest clàssic Barça-Madrid a l'Spotify Camp Nou. Els dos catalans, com dèiem, immersos en la lluita per la permanència. El Girona, amb només 2 punts de marge, jugarà dilluns, sabent ja els resultats de tots els seus rivals, al camp d'un Rayo Vallecano que ahir es va classificar per la final europea històrica de la Conference League, que jugarà el 27 de maig contra el Crystal Palace anglès a Leipzig, Alemanya. I a l'Espanyol, amb 3 punts de marge sobre el descens, però que ve donant molt mala dinàmica de resultats, visita demà al camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència. Ahir en parlava en roda de premsa el capità Javi Puado, que recordem que no pot ajudar l'equip des de la gespa perquè està lesionat, el trencament dels lligaments al genoll.
2: Sí, des de dins del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. El camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol segui la primera divisió. Es que des de fora es passa molt pitjor que jugant. I a més, partits que jo crec que hem merescut una mica més punts, però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia. Crec que tot l'equip, l'staff i inclús la gent som conscients de la situació en la que estem ara mateix i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant.
0: I també convençut que aquesta salvació s'ha mostrat fa uns minuts, aquest mateix migdia, a la prèvia al tècnic Manolo González, en la prèvia d'aquest Sevilla Espanyol.
3: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
0: Demà, un 4:45 de la tarda, al Sánchez-Pizjuán, aquest Sevilla-Espanyol. En categoria femenina, demà tenim duel català entre Espanyol i Badalona Women, amb els dos equips ja en zona tranquil·la, tots dos salvats, però amb la intenció de guanyar en un duel que puja en rivalitat any a any. Així ho explicava l'entrenadora de Perica, Sara Monforte.
4: Nota aquesta rivalitat, es nota les ganes, que també, bueno, entre elles també es coneixen, i crec que aquí, jo quan jugava contra jugadores que eren conegudes meves, o que jo tenia moltes més ganes encara de jugar i de guanyar, no? I jo crec que és en aquest cas, no? És aquesta rivalitat també de ser propers, bueno, jo crec que tenen moltes ganes, les jugadores crec que també després del partit de l'altre dia tenen ganes de refer-se, tenen ganes de donar una bona imatge de cara a l'afició perica, i crec que animo des d'aquí a que vinguin, perquè crec que serà un gran partit.
0: Demà a les 12 del migdia a la ciutat esportiva de Nijar, aquest Espanyol-Badalona, el Barça ja campió, recordem-hi, amb les dues finals de Copa de Reina i Champions a l'horitzó, jugarà diumenge a Tenerife. Més futbol. Avui juga una final, un pèl descafeinada, això sí, després que els dos equips protagonistes hagin perdut la categoria a la Lliga, a la de la Copa Catalunya Femenina, a Vilanova i la Geltrú, a 1:15 de la tarda, entre Europa i AEM Lleida, que, com dèiem, han baixat tots dos aquest any a la segona federació. Escoltem l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces.
5: Crec que l'AEM ha tingut un final molt cruel, o sigui, crec que era el pitjor dels escenaris que podien posar damunt la taula. Crec que es van adonar també molts resultats, o sigui, la carambola va ser de tothom, però al final que no se'ns oblidi que l'AEM és un històric, l'AEM portava 13 temporades jugant en aquesta categoria, l'AEM té jugadores molt professionals i estic seguríssima que s'hauran refet i que estaran més que preparades per venir a jugar al partit de divendres. Així que no crec que el factor del descens ens afecti a cap dels dos equips. Crec que tant AEM com nosaltres afrontem aquest partit com una final, que és el que és, i que a més és una final completament al marge de la competició de Lliga.
0: Avui, 6:45 de la tarda, a l'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, aquest Europa AEM, final de la Copa Catalunya Femenina. Tornant a la categoria masculina i a la Lliga, avui el Sevilla afronta un dels partits de la jornada, la primera federació. Els vallesans, que són co-líders, empatats amb l'Eldense, que és primer, visiten el camp del tercer classificat, l'Atlètic de Madrid B. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
6: Si ens haguessin dit a l'estiu que falta de tres partits aniríem al camp del madrileño en aquesta situació i jugant aquest tipus de partits, que maco, no? Pues és realitat. Ara, la següent realitat que volem aconseguir, anar allà, fer un partit collonut, saber patir quan toqui patir, que segur que ho haurem de fer i ho farem junts, trobar el nostre moment al partit, imposar el nostre joc, donar-li confiança als nostres jugadors i guanyar.
0: Avui, un quart de deu, aquest Atlético Madrileño Centre Esport Sabadell. Els altres dos catalans jugaran tots dos diumenge. També demà, per cert, juga el Reus Redis l'anada del play-off per pujar a la primera eliminatòria, per pujar a primera federació. En aquest cas, rep a l'Ourense a casa al municipi de Reus a les 7 de la tarda. La tornada la setmana següent a Galícia. I la tercera federació masculina, diumenge al migdia, la segueixen entre els equips que jugaran al play-off d'ascens com els que baixaran de categoria. A l'Enjoc TV i a les televisions locals, a la xarxa Més. Ara en parlem. Abans també tindrà lloc demà la celebració del títol i l'ascens per part del Manresa, que rep demà en un partit ja sense res en joc al Sant Cristòfol, que també té la feina feta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: No hi haurà res en joc a nivell classificatori demà a 6:45 de la tarda quan comenci aquest partit, però el nou Congost obrirà portes per celebrar el títol de Lliga. El partit servirà per donar minuts a jugadors que no han tingut presència a l'11 titular, com ara Batanero i Joel, que tornen de lesió. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa i ja va fer aquest gest cap als jugadors menys habituals la setmana passada a Cornellà.
8: S'ha de donar molts minuts a la gent que venia tenint menys, i la idea era aquesta, no? Sortir a competir, alliberats de la pressió d'aquestes últimes setmanes.
7: El club vol que el partit sigui una gran festa i ha ofert entrada gratuïta als veïns de la comarca del Bages. A la vegada celebraran la rifa del 120è aniversari de l'entitat amb premis de jugadors de primera divisió. Per exemple, han donat les seves samarretes a jugadors com Marc Pubill i Paula Fernández. El punt culminant de la tarda arribarà en acabar el partit quan el Manresa rebi el nou trofeu de tercera federació que l'acreditarà com a campió de Lliga.
0: Gràcies, Jordi. Ara sí, diumenge, la lluita pel play-off, Badalona i Cornellà juguen entre ells dos la segona plaça i ho faran contra equips que també tenen coses en joc. Els badalonins visiten el camp d'un Vic que necessita puntuar per no baixar. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: El Badalona tancarà aquest diumenge el campionat de Lliga jugant al camp del Vic. Els escapolats hauran d'intentar assegurar el segon lloc i el Vic només li val guanyar i esperar una altra combinació per salvar-se. L'estadi Hipòlit Planàs de Vic viurà una jornada especial amb el seguiment del seu equip contra el Badalona i també pendents en tot moment del que passi a Esplugues entre el Can Vidalet i el Cerdanyola. Els osonencs necessiten la victòria contra el Badalona i que el Can Vidalet no guanyi els del Vallès. Per la seva banda, els escapolats tenen bastant garantida la segona posició, sempre que no perdin a Vic i el Cornellà guanyi el camp de l'Hospitalet, que almenys necessita un punt per assegurar-se el play-off. El migcampista del Badalona, Sergio Bermúdez, considera que andan a la seva.
10: Hay que pensar en nosotros, olvidarnos de los otros resultados, que tenemos que asegurar la segunda plaza para poder jugar, para tener esa ventaja del empate si lo necesitáramos en caso de empatar en el playoff. Y bueno, como te digo, pensar en nosotros en el campo y olvidarnos de lo de fuera.
9: El duel entre el Vic i el Badalona es disputarà diumenge a 1:15. I un cop acabi el partit, el Badalona coneixerà el seu primer rival en el play-off de sets.
0: Gràcies, Ferran. I el Cornellà jugarà, com dèiem, al camp d'un Hospi, que també hauria de puntuar per assegurar-se el play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
11: L'Hospi depèn d'ell mateix per aconseguir l'objectiu. Una victòria o un empat contra el Cornellà garantirà la classificació per a la fase d'ascens. En canvi, una derrota podria deixar l'Hospi fora dels play-off. Aquesta situació es produiria si, a més, el Vilanova puntua al camp del Lleida Esportiu i la Fundació Grama supera a casa el Vilassar de Mar. Per a l'entrenador Sergio Juste i el defensa Ramon Marimón, el fet de jugar a casa genera optimisme.
12: Pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues estem forts, i hem d'anar amb això i creure una mica pues, amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit.
13: I tant en els bons com en el mal moment sempre han estat amb nosaltres i esperem que, bueno, que aquest diumenge, que és l'últim partit aquí a casa de la Lliga, doncs que es noti que estan, sabem que ho faran.
11: Des del cos tècnic riberenc asseguren que tota la concentració estarà posada únicament en el partit contra el Cornellà. L'objectiu és evitar distraccions i no estar pendents del que passi a altres camps.
12: No, 100% amb el nostre. Al final depenem de nosaltres. Penso que si fem un bon partit, pues ho traurem. Al final, centrar-nos en lo nostre i a partir d'aquí, pues minut a minut. Ja no hi ha partit a partit, sinó minut a minut i anirem fent.
11: L'Hospi regala a cada soci dues entrades per intentar omplir les grades i fer de l'estadi municipal una olla a pressió.
0: Gràcies, Sergi. També en aquesta lluita per la promoció d'ascens hi ha la Fundació Esportiva Grama, com sentien, que rep un Vilassar que ja no té res en joc, i el Vilanova, que visita el camp del Lleida, recordem, ja descendit. Ua, Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
14: L'enfrontament d'aquest diumenge al camp d'esports porta setmanes guanyant una importància destacada, no per l'aspecte futbolístic, recordem que el Lleida porta diverses setmanes amb el descens matemàtic, sinó per un aspecte més emocional i sentimental. La incertesa amb el futur del club i les complicacions extraesportives dels últims mesos han dut l'entorn del Lleida Club de Futbol a visualitzar la cita de diumenge com una demotiva, ja sigui en forma de comiat o no. Jordi Cortés, tècnic dels Lleidatans i que porta dies assenyalant aquest proper diumenge com un dia especial, deixava clar que ell, els seus jugadors, els donarà tots els ítems necessaris perquè se centrin en qüestions purament futbolístiques per respecte a la competició i equips. El Vilanova i la Geltrú és un d'ells que s'estan jugant els play-offs d'ascens a Segona Federació. Ara ben roda de premsa, preguntat diverses vegades per les qüestions emocionals que envolten el partit, Cortés, entre d'altres, destacava la feina feta a escala social aquesta temporada.
15: Tot el que hem perdut al terreny de joc ho hem guanyat a la grada. Aquest era un club tancat, un club hermètic, un club que s'havia allunyat molt del soci, de l'afició, de les sòcies. I en aquest sentit jo crec que hem fet molta feina aquest any. Té mèrit que nosaltres, una mica el club amb el creant el Consell Social, nosaltres atensant-nos a la gent, crec que hem aconseguit una cosa que és molt més gran que el descens esportiu.
14: En un àmbit purament esportiu, el Lleida, com dèiem, ja és equip de Lliga Elite, però el Vilanova i la Geltrú juga a formar part dels play-offs d'ascens. És 5è amb 53 punts. Per sota d'ell, la Grama amb 51. I per damunt, l'Hospitalet amb 54. El partit al Camp d'Esports, diumenge, a 12:45 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara pel que fa el Lleida, per cert, el club ha anunciat que ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement del futur de l'entitat. En els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquest inversor. I pel que fa a la Lliga Elite, en aquest cas, demà juga la penúltima jornada en horari unificat, també a l'Enjoc TV i a les televisions locals, amb un dels partits més destacats. El líder, el Martinenc, contra el tercer, la Pobla de Mafumet, que encara té alguna opció remota d'ascens directe que passa, evidentment, per guanyar demà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
16: La Pobla de Mafumet afronta la penúltima jornada de Lliga Elite al camp del Martinenc amb l'únic objectiu de sumar un triomf que mantingui vives les possibilitats d'ascens directe a Tercera Federació. Són extremadament complicades, però si el filial del Nàstic no guanya aquest dissabte al camp del líder, s'esfumaran definitivament. La Pobla és tercer classificat a 6 punts dels dos primers quan resten precisament 6 per jugar-se. Les possibilitats per l'ascens directe passen perquè els pobletans vencin els dos partits que queden i esperar que el propi Martinenc o el Sant Juan Atlético Moncada no sumin en cap. El duel és una final per l'objectiu de màxims, ho deixa clar Eric Mora, jugador de la Pobla.
17: Bueno, sí, es un partido complicado, una final para los dos, por el ascenso directo, con un gran ambiente que va a haber, campo pequeño, pero bueno, confío en este equipo, en el planning de esta semana, y iremos a por los tres puntos, bueno, por un milagro.
16: Els pobletans esgotaran les opcions d'ascens directe i si no es donen, tenen clar que l'objectiu és assegurar la tercera plaça per afrontar el play-off. El partit es jugarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda, en horari unificat amb tots els altres partits de la jornada. A més, el Martinenc Pobla es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontejau diumenge si vol ser a la final del play-off al títol de Lliga Femenina. Gironines, amb només 8 jugadores, algunes d'elles tocades a més, van perdre ahir el Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Les gironines van demostrar que poden competir de tu a tu amb el triple campió de Lliga fins al punt de tenir el tir per guanyar el partit. Dos triples consecutius de Cornelius i Guerrero en l'últim quart van capgirar un marcador que havia arribat a ser de 10 punts a favor del conjunt taronja i les gironines fins i tot es van posar per davant a pocs minuts del final. Una cistella de Letícia Romero va ser l'única resposta que va poder trobar el València per evitar la derrota en un final on Koulibaly va tenir el llançament per guanyar. Tot i la derrota, Roberto Íñiguez va voler destacar sobretot l'actitud i el compromís de las seves jugadoras.
19: Batalla un poco que se preveía, ¿no? Son eliminatorias 80 minutos y lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de mi equipo porque veníamos aquí con Clara Hall con una micro rotura del partido de Leganés, ha decidido arriesgar y entonces estoy orgulloso de ellas, estoy muy orgulloso, pase lo que pase, creo que termine como termine va a hacer una gran temporada.
18: La semifinal viatjarà a Fontejau on aquest diumenge a les 7 de la tarda l'Uni Girona rebrà el València Bàsquet amb tot per decidir i amb l'empenta del seu públic per intentar plantar-se a la gran final de la Lliga Femenina Endesa.
0: Gràcies, Pau. En handbol tenim en joc ara mateix a la segona meitat, acaba de començar el primer partit de quarts de final de la Copa de la Reina, el Granollers jugant contra el Rocasa Gran Canària i perdent, de moment 14-11, com dèiem, dos minuts d'aquesta segona meitat, de tres perd el Granollers, que en cas de passar s'enfrontaria a semifinals contra el vencedor del Betionac, Atlético Guardés, que juga aquesta tarda. També avui juga, per cert, el Granollers masculí, en aquest cas partit de Lliga Sobal, a les 7 de la tarda al Palau d'Esports contra el Conca. I en hoquei patins, avui arrenca la final fora de la Champions femenina, que es disputa a Coimbra, Portugal, on també s'hi està disputant la fase final de la Champions masculina, també en parlarem. El Vilassant, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 2:15, hora catalana, al seu veí de la Franja, el Fraga. 1-1, Lleida de Ràdio, Sergi Guiu.
14: Per segona vegada aquesta temporada 25-26, i probablement no serà l'última, Vilassana i Fraga es veuen les cares amb un títol en joc. A finals de setembre ja es van trobar les semifinals de la Supercopa d'Espanya, on les fragatines van guanyar els penals després d'un empat a 2, i ara, a Coimbra, s'han tornat a emparellar les semifinals de la Champions. La millor competició d'hoquei patins a escala clubs entra en escena i ho fa amb un Vilassana amb fam de títols. El tècnic Lluís Rodero ens explicava a UAU Lleida Ràdio com arriba el seu equip a la cita.
20: Bueno, jo crec que el Vilassana arriba bé, hem estat esperant tota la temporada aquest moment. Sí, és veritat de que portem dies que no hem competit tant en partits com ens agradarien per arribar encara millor, però hem fet molts entrenaments, les jugadores estan molt ficades amb el que toque, i crec que sabem molt bé el que tenim que fer.
14: Per la seva part, el Fraga, que va aixecar la Champions el 2024, en el seu debut a la competició, arriba, ens ho deia el tècnic Jordi Capdevila, en condicions òptimes per competir-la i gaudir-la.
21: Arribem bé, les sensacions són molt bones. Arribem preparades, arribem estables, tant emocionalment com físicament, així que, bueno, penso que hem fet un bon recorregut aquest any. Penso que l'any passat ens va ensenyar també a gestionar millor el calendari, gestionar millor els esforços, i bueno, penso que arribem a un bon moment. A les noies les veig molt bé, les veig molt posades amb la feina, així que segurament l'anirem a disfrutar.
14: La semifinal entre el Vilassana i el Fraga se celebrarà avui a 10:45 de la nit, hora espanyola, a Coimbra.
0: Gràcies, Sergi. I a la masculina, el Barça va aconseguir el bitllet per a les semifinals, després de superar ahir també a Coimbra, a la pròrroga, en aquest cas als quarts, a l'Sporting de Portugal, amb dos gols de Marc Grau per 2-0 en l'últim minut. Demà, dissabte, a les 5 de la tarda, hora d'aquí, també aquest espectacular Benfica-Barça, amb el Benfica d'Edu Castro contra els blaugranes de Ricard Ares. A l'altre semi s'enfrontaran demà a la 1 dos equips portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat a quarts, respectivament, el Liceo i el Tricino.
22: It's Friday then, it's Saturday, Sunday,
0: I acabem aquest en joc repassant el resultat en directe. 14-12 perd el Granollers ara mateix a les quarts de final de la Copa de la Reina d'handbol, que està disputant a Donosti contra el Rocasa Gran Canària. Fins aquí l'en joc, mitja hora d'esport català, com dèiem, a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
23: La xarxa de comunicació local. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
24: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu...
25: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
26: Àrea hermètica. Misteris de Ràdio Caldes.
25: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
23: Presentat per Josep Cozar.
27: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
28: Caldes, Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.
29: O

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu.
2: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Margarita Bartolí ha estat nomenada oficialment directora de l'Institut Manolo Huguer. El nomenament es va fer el passat 27 d'abril, després d'haver exercit el càrrec de manera interina des del juliol passat. El mandat s'allargarà fins al 2030 amb una etapa de continuïtat del projecte educatiu i nous reptes formatius. Bartolí porta 14 anys vinculada al centre com a docent, tutora i coordinadora pedagògica. Assumeix el càrrec amb coneixement profund de la realitat de l'Institut, amb la voluntat d'impulsar tres grans línies de treball de la mà de l'equip de direcció. Avui s'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de cara al curs vinent, amb un total de 183 places disponibles entre els centres La Lluna i el Gegant del Pi. D'aquestes, 116 són noves places per a infants de 0 a 2 anys, mentre que 67 corresponen a alumnes que ja continuen escolaritzats. El termini de sol·licituds estarà obert fins al 22 de maig, amb tramitació preferentment telemàtica o presencial amb cita prèvia. El 10 de juny es farà el sorteig públic d'assignació de places i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. En el dia d'avui, l'associació Acció Cívica Calderina participarà en l'acció de la catifa floral Tocant el Cel, en la proposta del temps de flors de Girona. L'obra impulsada per la Federació Catalana de Catifaires es farà a la capella de Sant Narcís dins la Basílica de Sant Fèlix. La catifa tindrà 3,5 per 6,5 metres amb una combinació de 3.000 clavells i diferents materials naturals per crear una composició floral de gran impacte visual. Ja està obert el termini per presentar candidatures als Premis Nacionals de Comerç i als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, uns guardons que reconeixen establiments que contribueixen al prestigi del comerç de Catalunya, especialment el comerç urbà de proximitat, per la seva trajectòria, innovació i capacitat d'adaptació. També s'hi distingeixen els establiments i mercats municipals amb 100, 150 o més de 200 anys d'història que continuen oferint un servei de qualitat i adaptant-se als hàbits de compra habituals. Actuals. El termini per presentar candidatures finalitza el dimarts 30 de juny. Pel que fa al temps, la jornada d'avui els núvols es combinaran amb estones de sol, especialment durant les hores centrals del dia, tot i que no s'esperen precipitacions destacables, no es descarta que la nuvolositat pugui ser més compacta a primera hora. Pel que fa als termòmetres, les temperatures es mantindran estables o en lleuger ascens. Les mínimes voltaran als 10 o 11 graus, mentre que les màximes recuperaran terreny i podrien arribar fins als 20 graus en els moments de més insolació. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme amb l'arribada d'alguns ruixats dissabte a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Just what is it that you want to do?
1: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Soc a la biblioteca de Caldes, el mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
1: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
2: La ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Margarita Bartolí ha estat nomenada oficialment directora de l'Institut Manolo Huguer. El nomenament es va fer el passat 27 d'abril, després d'haver exercit el càrrec de manera interina des del juliol passat. El mandat s'allargarà fins al 2030 amb una etapa de continuïtat del projecte educatiu i nous reptes formatius. Bartolí porta 14 anys vinculada al centre com a docent, tutora i coordinadora pedagògica. Assumeix el càrrec amb coneixement profund de la realitat de l'Institut, amb la voluntat d'impulsar tres grans línies de treball de la mà de l'equip de direcció. Avui s'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de cara al curs vinent, amb un total de 183 places disponibles entre els centres La Lluna i el Gegant del Pi. D'aquestes, 116 són noves places per a infants de 0 a 2 anys, mentre que 67 corresponen a alumnes que ja continuen escolaritzats. El termini de sol·licituds estarà obert fins al 22 de maig, amb tramitació preferentment telemàtica o presencial amb cita prèvia. El 10 de juny es farà el sorteig públic d'assignació de places i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. En el dia d'avui, l'associació Acció Cívica Calderina participarà en l'acció de la catifa floral Tocant el Cel, en la proposta del temps de flors de Girona. L'obra impulsada per la Federació Catalana de Catifaires es farà a la capella de Sant Narcís dins la Basílica de Sant Fèlix. La catifa tindrà 3,5 per 6,5 metres amb una combinació de 3.000 clavells i diferents materials naturals per crear una composició floral de gran impacte visual. Ja està obert el termini per presentar candidatures als Premis Nacionals de Comerç i als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, uns guardons que reconeixen establiments que contribueixen al prestigi del comerç de Catalunya, especialment el comerç urbà de proximitat, per la seva trajectòria, innovació i capacitat d'adaptació. També s'hi distingeixen els establiments i mercats municipals amb 100, 150 o més de 200 anys d'història que continuen oferint un servei de qualitat i adaptant-se als hàbits de compra habituals. Actuals. El termini per presentar candidatures finalitza el dimarts 30 de juny. Pel que fa al temps, la jornada d'avui els núvols es combinaran amb estones de sol, especialment durant les hores centrals del dia, tot i que no s'esperen precipitacions destacables, no es descarta que la nuvolositat pugui ser més compacta a primera hora. Pel que fa als termòmetres, les temperatures es mantindran estables o en lleuger ascens. Les mínimes voltaran als 10 o 11 graus, mentre que les màximes recuperaran terreny i podrien arribar fins als 20 graus en els moments de més insolació. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme amb l'arribada d'alguns ruixats dissabte a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: naveguem per les ones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica. Misteris
3: de Ràdio Valdés. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: No en sabíem més, teníem 15 anys, no en sabíem més, teníem 15 anys.

0: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Margarita Bartolí està nomenada oficialment directora de l'Institut Manolo Huguer. El nomenament es va fer el passat 27 d'abril, després d'haver exercit el càrrec de manera interina des del juliol passat. El mandat s'allargarà fins al 2030 amb una etapa de continuïtat del projecte educatiu i nous reptes formatius. Bartolí porta 14 anys vinculada al centre com a docent, tutora i coordinadora pedagògica. Assumeix el càrrec amb coneixement profund de la realitat de l'Institut, amb la voluntat d'impulsar tres grans línies de treball de la mà de l'equip de direcció. Avui s'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de cara al curs vinent, amb un total de 183 places disponibles entre els centres La Lluna i el Gegant del Pi. D'aquestes, 116 són noves places per a infants de 0 a 2 anys, mentre que 67 corresponen a alumnes que ja continuen escolaritzats. El termini de sol·licituds estarà obert fins al 22 de maig, amb tramitació preferentment telemàtica o presencial amb cita prèvia. El 10 de juny es farà el sorteig públic d'assignació de places i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. En el dia d'avui, l'Associació Acció Cívica Calderina participarà en l'acció de la catifa floral Tocant el Cel, en la proposta del Temps de Flors de Girona. L'obra impulsada per la Federació Catalana de Catifaires es farà a la capella de Sant Narcís dins la Basílica de Sant Fèlix. La catifa tindrà 3,5 per 6,5 metres amb una combinació de 3.000 clavells i diferents materials naturals per crear una composició floral de gran impacte visual. Ja està obert el termini per presentar candidatures als Premis Nacionals de Comerç i als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, uns guardons que reconeixen establiments que contribueixen al prestigi del comerç de Catalunya, especialment el comerç urbà de proximitat, per la seva trajectòria, innovació i capacitat d'adaptació. També s'hi distingeixen els establiments i mercats municipals amb 100, 150 o més de 200 anys d'història que continuen oferint un servei de qualitat i adaptant-se als hàbits de compra habituals. Actuals. El termini per presentar candidatures finalitza el dimarts 30 de juny. Pel que fa al temps, la jornada d'avui els núvols es combinaran amb estones de sol, especialment durant les hores centrals del dia, tot i que no s'esperen precipitacions destacables, no es descarta que la nuvolositat pugui ser més compacta a primera hora. Pel que fa als termòmetres, les temperatures es mantindran estables o en lleuger ascens. Les mínimes voltaran als 10 o 11 graus, mentre que les màximes recuperaran terreny i podrien arribar fins als 20 graus en els moments de més insolació. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme amb l'arribada d'alguns ruixats dissabte a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Y'all ready for this? Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 2:15 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Margarita Bartolí ha estat nomenada oficialment directora de l'Institut Manolo Huguer. El nomenament es va fer el passat 27 d'abril, després d'haver exercit el càrrec de manera interina des del juliol passat. El mandat s'allargarà fins al 2030 amb una etapa de continuïtat del projecte educatiu i nous reptes formatius. Bartolí porta 14 anys vinculada al centre com a docent, tutora i coordinadora pedagògica. Assumeix el càrrec amb coneixement profund de la realitat de l'Institut, amb la voluntat d'impulsar tres grans línies de treball de la mà de l'equip de direcció. Avui s'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de cara al curs vinent, amb un total de 183 places disponibles entre els centres La Lluna i el Gegant del Pi. D'aquestes, 116 són noves places per a infants de 0 a 2 anys, mentre que 67 corresponen a alumnes que ja continuen escolaritzats. El termini de sol·licituds estarà obert fins al 22 de maig, amb tramitació preferentment telemàtica o presencial amb cita prèvia. El 10 de juny es farà el sorteig públic d'assignació de places i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. En el dia d'avui, l'associació Acció Cívica Calderina participarà en l'acció de la catifa floral Tocant el Cel, en la proposta del temps de flors de Girona. L'obra impulsada per la Federació Catalana de Catifaires es farà a la capella de Sant Narcís dins la Basílica de Sant Fèlix. La catifa tindrà 3,5 per 6,5 metres amb una combinació de 3.000 clavells i diferents materials naturals per crear una composició floral de gran impacte visual. Ja està obert el termini per presentar candidatures als Premis Nacionals de Comerç i als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, uns guardons que reconeixen establiments que contribueixen al prestigi del comerç de Catalunya, especialment el comerç urbà de proximitat, per la seva trajectòria, innovació i capacitat d'adaptació. També s'hi distingeixen els establiments i mercats municipals amb 100, 150 o més de 200 anys d'història que continuen oferint un servei de qualitat i adaptant-se als hàbits de compra habituals. Actuals. El termini per presentar candidatures finalitza el dimarts 30 de juny. Pel que fa al temps, la jornada d'avui els núvols es combinaran amb estones de sol, especialment durant les hores centrals del dia, tot i que no s'esperen precipitacions destacables, no es descarta que la nuvolositat pugui ser més compacta a primera hora. Pel que fa als termòmetres, les temperatures es mantindran estables o en lleuger ascens. Les mínimes voltaran als 10 o 11 graus, mentre que les màximes recuperaran terreny i podrien arribar fins als 20 graus en els moments de més insolació. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme amb l'arribada d'alguns ruixats dissabte a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El Triplet, la família que us porta el futbol a Caldes.
2: Copa, Lliga i Champions. Copa,
3: molt bones, benvinguts i benvingudes. Som l'Aina, l'Aleix i el Roc i tornem a ser aquí amb una nova edició del Triplet.
4: Això és així, tornem a ser aquí.
5: Això.
3: Tornem a estar reunits després de quantes setmanes de...
4: Unes quantes setmanes de no poder estar al Triplet tripletant, podríem dir.
5: El complet, exacte. Això ha sigut molt trist, l'he trobat a faltar.
4: El Triplet al complet. Que bé que sona, molt bé. Tornem a ser el Triplet al complet, finalment. A més, crec que és una setmana molt bona per ser el Triplet al complet, perquè definitivament tenim moltes coses a comentar, no?
5: Uah, que fort, quin dia més fort.
3: Comenteu, jo no sé què teniu a comentar.
4: Per què vol dir quin dia més fort?
5: O sigui, vosaltres viviu l'actualitat esportiva del Barça i voltants o no?
4: Home, jo sí, i suposo que també vols dir l'actualitat esportiva del Madrid, Champions,
5: exacte,
4: va ser xulo... O sigui, tenim moltes coses a parlar aquí.
3: Sí, masses.
4: Tu, masses...
3: Me n'acabo de donar compte.
4: Masses que el Roc no s'entera, vaja.
3: Literalment.
5: He estat a punt de dir-ho pel grup, no? Jo ho dic per així, per for the record, saps?
3: Sí, estaria bé, perquè no m'entero, si no.
4: Sí,
5: perquè... pel grup. I avui, evidentment, parlarem d'això i això, però he pensat, no cal ni dir-ho.
4: No, perquè això s'ha degradat i aquí nosaltres vam crear un programa pel Roc, i el Roc és la persona menys enterada del món.
3: Pel Roc?
4: O sigui, vam crear un programa pel Roc.
3: Pel Roc?
4: Home, l'origen va ser aquest, eh?
5: L'origen va ser de tots tres, però realment el Roc era el més enterat a l'inici.
3: Clar, l'altra cosa és que jo m'enterés al principi i ara ja no, això és diferent.
4: No és així.
3: Jo no sé, jo lo del Madrid només sé que el Madrid ara està al Valverde ingressat.
4: Doncs no et preocupis que en parlarem. En parlarem.
3: Fet spoiler.
4: No us preocupeu. En qualsevol cas, què tal està, germana? Tu, que fa un temps que no has pogut venir.
5: Doncs bé, molt bé, tot molt bé. Estic contenta de poder ser aquí amb vosaltres i amb moltes coletes a comentar, realment, que miraré d'anar per feina, perquè clar...
4: Sí, sí, perquè si no, no tindrem temps, ja t'ho dic jo.
5: Ja, vosaltres com esteu?
3: També, jo estic bé, estic...
4: Explica la teva notícia, Roc, i explica com estàs en general, sisplau.
3: Quina és la meva notícia?
4: Bueno, la que m'acabes de dir. I després explica que portes unes crosses, tio.
3: Ah, sí, vaig operat i tinc entrades pel Bad Bunny.
4: Toma.
5: Ah, uau. Molt bé, increïble, no?
3: Sí, no sé.
4: Estàs aplaudint, sí. Aina? Has aplaudit?
5: Sí.
3: Bé, sí.
4: S'ha sentit els aplaudiments de l'Aina, eh? Molt bé, això.
3: Pues sí, no sé, aquí estem.
4: No, déu-n'hi-do.
3: I tu, germà?
5: Molt bé, congrats.
4: Jo també molt bé, no tinc cap novetat de la meva vida, la veritat. Cap novetat especial.
3: Doncs ja, pues seguim, no? Que no tenim
4: temps.
5: Sí,
4: anem al dia, sisplau, Aina, explica'ns per fi tu la lligueta.
5: Proseguim, va, la lligueta. Doncs això, comencem la lligueta de la setmana per donar el tret de sortida amb la millor part del programa. Aquesta setmana tenim bastants partits a comentar perquè, clar, la setmana passada va ser festa i llavors s'han acumulat.
3: Però bé, hauríem de posar el tour.
5: Sí, he fet una unió, primer de tot, de la semifinal de Champions femenina entre el Bayern i el Barça, perquè vam fer porra tant com per l'anada com per la tornada.
3: Anda.
5: A l'anada, les alemanyes van plantejar un pla de partit molt diferent al que les blaugranes esperaven i es van plantar l'Allianz Arena amb un bloc mig que va costar una mica al Barça de fer el plantejament. Està clar que no volien evitar una golejada com la de la ronda del principi de la Champions, que es van enfrontar i van quedar com 7-1, si no tinc malament. I el Barça es va poder avançar al minut 8, però tot i que s'esperaven més gols per com va començar el partit, no em va bé més del Barça, no va aconseguir marcar. Jo vaig viure el partit des d'allà, per cert.
4: Sí, exacte, ho has de dir. O sigui, comença per aquí.
5: Sí, va estar bé. I jo he de dir que des del camp es va veure com el Barça era molt superior, perquè realment el Bayern no tocava pilota, i quan tocava pilota la gent era com... Uau! Però clar, és que no passaven... Els hi costava passar a mig camp perquè realment estaven molt tancades. Però bueno, el Barça tampoc sabia com clarividència per crear. Llavors, al final, el partit va acabar amb 1-1 perquè el Bayern va fer un gol a la compra, allà a la contra, i tot es va haver de resoldre el cap de setmana passat al Camp Nou, en què el Barça va sortir endollat, es va avançar abans del quart d'hora de partit, I què passa? Que al cap de 5 menys de 5 minuts el Bayern m'empata igualment. O sigui que va posar emoció a l'enfrontament, però doncs, les blaugranes no es van venir avall. L'Elixir va fer el segon i al cap de 5 minuts també van fer... O sigui, va fer el segon al cap de 5 minuts també i el tercer i el quart van arribar a la segona part per una mica sentenciar, tot i que el Bayern va poder fer el 2-4. Així va acabar el partit. I el Barça doncs, a una nova final de Champions fent història. I a veure si la podem guanyar a Oslo, aquest any no hi podrem anar perquè està una mica més lluny.
4: Aquí ja no ens queda tan a prop, eh? No?
5: Però va estar molt bé, va estar molt bé.
4: I què anava a dir? Per què? Com és que estem repassant els dos resultats i no hem...
3: Perquè entremig no hem fet programa, Aleix. No sé si...
5: Ah, clar, perquè ahir les va ser festa.
3: Ben vist.
4: Ah, el pont de maig, molt bé.
5: Clar, fixa't que ho he dit, eh? Fixa't que ho he dit, però bueno.
4: És veritat, ho has dit, no? Fixa't.
5: Total, això ens dona 0 punts a tots a l'anada, perquè no vam dir empat, i un punt a la tornada. Igual que, per cert, a la nostra mare, al Macià, al Julio i a la Paula Jiménez, que van fer porra per l'aplicació, per Instagram.
4: Ostres, que gran, és qui torna i torna aquí.
3: El Macià, el Julio...
4: Eh? El Macià, el Julio, la nostra mare i la Paula.
5: El Julio, la Paula Jiménez i la mama.
4: Molt bé, vinga, repassem tots els resultats, va.
5: Molt bé. Llavors, després teníem un Milan Juve de la sèrie A.
4: Clar, tots els resultats vull dir...
3: No tenim tant temps, Aleix, no.
4: Vale.
5: No. Ah, el que havien dit, tothom... tots van dir victòria del Barça, el que més es va provar va ser el Macià, que va ser 5-2.
4: Bé, Macià, una primera per Macià.
3: Grande.
5: Sí. Llavors, un partit que passem per sobre de la sèrie A, Milan Juve, de fa dues setmanes. Era segon contra quart, era prou emocionant, però cap dels dos equips va tenir sort, van quedar 0-0. Va ser més entretingut del que sembla pel resultat, però pel resultat un trist 0-0 que ens dona 0 punts a tots, o sigui que, següent. Oviedo Elx, però el partit que vaig posar així, per donar una mica del que sempre diem, posar partits dels equips de sota, últim contra antepenúltim, uns d'aquests que estaven així decidint a veure si definitivament ja es quedaven per baixar o no. I l'Elx va començar molt bé la temporada, però ara necessitava guanyar aquest partit per sortir del descens i va sortir a marcar, van aconseguir fer el primer gol al minut 6 amb un xut espectacular, que per cert és que és espectacular, del capità des de fora l'àrea.
4: Un xut espectacular que per cert, mira, és espectacular.
5: És que anava a dir que per cert recupereu-lo, però no sé si em feu cas llavors.
4: Sí, clar, sempre et fem cas. De qui hem de buscar, Aina?
5: Ja el buscareu, el primer gol de l'Elx, a l'Oviedo Elx, de Pedro Vigas.
4: Això, Pedro Vigas, vinga. El busco.
5: I llavors al cap de 10 minuts van fer el segon gol i bueno, al final van guanyar 1-2 perquè el 76 l'Oviedo va fer com el gol de la vergonya, però no van tenir temps de més. I l'Oviedo ja, que baixarà pràcticament segur, l'Elx doncs, van poder remuntar una mica. Això ens dona un punt a millor a l'Eix i 0 al Roc.
4: Com no?
5: Com no?
3: Segueix el primer, no? Al final, estem tranquils.
5: Sí, això és així. Bueno, no, quan repassi els resultats finals, veuràs. Potser ens hem apropat.
3: Hòstia, sí.
4: Acabem de recuperar el gol de Pedro Vigas. Brutal, la veritat és que...
3: Et diria que
5: no,
3: normalet.
4: Et podria arribar a dir espectacular, jo.
3: Bueno.
5: Espectacular, sí.
3: Un 6.
5: Ai, ja me'l faràs tu algun dia amb la teva cama palo. A veure.
4: Toma, nen, a tindre pel sac. Home, a més és que està mig girat, no és un gol, és un gol.
3: M'ha faltat.
5: Sí.
4: Molt bé.
3: Proseguim perquè és que...
5: Proseguim. Els tres partits d'aquesta setmana que teníem, a part de la tornada de la Champions femenina, eren Espanyol-Madrid, que va ser un partit prou interessant, no sé si el va veure, jo sí. Encara l'Espanyol va saber plantejar força bé.
4: Jo no.
5: Sobretot van fer una prou bona feina a la primera part, s'ha de dir, i l'Espanyol s'estava defensant bé fins a tot creant alguna ocasió, fins a la mitja part. Però als 10 minuts de la segona meitat, Vinícius va fer un gran gol i això va deixar una mica els blanquiblaus així com grogues, cosa que va propiciar doncs, més domini del Madrid, que va acabar doncs, amb un altre gol del mateix Vinícius.
4: Un gran gol,
5: la veritat. I doncs això ha allargat la vida al Barça, ha donat emoció al clàssic del cap de setmana, que és fantàstic, i l'Espanyol segueix així com amb el patiment, cosa que tampoc està malament del tot.
4: Estem d'acord tots, que és fantàstic. Que...
3: No, jo sí, volia que guanyés l'Espanyol. Sí, que guanyés l'Espanyol perquè així no hi havia emoció al clàssic. Ja, el Tebas, perquè sempre fica... Sempre fica el clàssic al final per l'emoció.
4: Però el Tebas justament va dir l'altre dia que no li agradava que el Barça guanyés 100 punts i no sé què.
5: En sèrio?
3: Però sí. Fica el clàssic sempre aquí a les últimes jornades perquè es jugui la Lliga aquí, doncs pues no, pensava, tio, fes un...
5: A mi em mola que el clàssic a la Lliga es pugui decidir el clàssic, mai ha passat.
3: Que estigui tot amanyat, no? Tot jo aquí, jo les últimes jornades...
4: Això no té res a veure amb amanyar-se, això té a veure amb donar show.
3: Clar, i... per això amanyar-ho per donar show.
4: La menjar el què?
3: Perquè pues... de tota la vida les jornades de Lliga es fan per sorteig, no per com convé per la competició.
4: Ah, ja, bueno, però a mi m'és igual, perquè jo també prefereixo un Barça-Madrid a les últimes jornades, la veritat.
5: I que es pugui decidir així, mai ha passat abans. I al final, Roc, el futbol forma part de... O sigui, això forma part del futbol, perquè si no hauríem d'estar en contra de que la Champions també tingui el nou format, de tot...
3: És que a mi cau malament el Tebas, llavors el que faci el Tebas no
4: m'agrada. Ja, estem d'acord, eh? Però ho diem al Tebas, però no passa res. Ens agrada aquest partit. Jo a mi m'agrada que puguem guanyar la Lliga contra el Madrid.
5: Sí. Bueno, que quedi constància, sou vosaltres, els que us heu enrotllat.
4: Sí, és veritat, tu.
5: Llavors, això dona un punt a vosaltres i zero a mi, que era massa optimista, o sigui, bueno, crec que vaig dir empat. I llavors, passant a Champions, teníem les tornades, les anades no vam fer porres del gran partit que d'anada entre el Bayern i el PSG, no vam fer porres, vam fer porres de les tornades. Començo pel primer que va ser la tornada, Arsenal Atlètic de Madrid, en què després de l'1-1 de l'anada, el partit a Londres, doncs es plantejava prou interessant, tot i que els equips no eren els més atractius, però era prou interessant. I no va estar malament, per mi va ser un intercanvi de cops bastant constant, potser la primera part més decantada per l'Arsenal i la segona de l'Atlético, jo diria, però això sí, cap dels dos equips va tenir com molt encert en les finalitzacions i la balança es va decantar per l'Arsenal només per un golet de rebot a finals de la primera part, que l'Atlético doncs, no va poder revertir i s'acaba el somni europeu. Així que l'Arsenal a una final de Champions 19 anys després i, bueno, contents per Arteta, suposo.
4: Home, jo sí.
3: Home, sí, més que sí.
5: Ara... Sí, jo també, jo vaig amb l'Arsenal.
4: I jo després de que la meitat del fanbase del futbol hagi decidit girar-se en contra de l'Arsenal, perquè ara diuen que l'Arsenal juga harambol i aquestes coses que no...
3: És el que juga al final.
4: Veus? O sigui,
5: que tampoc
4: pringats.
5: Es pot dir que sí, mentida del tot, no?
3: Però...
5: no
3: el que és la Champions era una locura perquè sí o sí la final anava a ser un equipàs contra un equip que juga a no tenir la pilota i que els dona al·lèrgia a tocar i fer més de dos passes.
4: Honestament, seguits. Diré, i jo entre els meus amics ho he dit moltes vegades, però és mentida això. S'ha fet una mica de bola de neu amb aquest discurs i s'ha acabat generalitzant, però l'Arsenal no juga igual que l'Atlético. Són dos equips...
3: No, igual no, però...
4: No, ni molt menys. Són dos equips que, jo l'altre dia ho explicava, que són dos equips que tenen dos defenses meravelloses i que juguen molt en base a tenir una defensa molt bona, però l'altra força que té l'Atlético és un atac brutal i l'altra força que té l'Arsenal és un mig del camp brutal. Per tant, són dos equips que de plantejament surten diferent. En els partits durant la temporada, l'Arsenal d'Arteta, i no només aquesta, sinó les anteriors, ha sortit a jugar a la pilota. I en canvi l'Atlético renuncia a la pilota. El que passa és que és veritat que aquesta temporada l'Arsenal ha acabat guanyant molts partits per un gol a l'últim minut, un córner, coses així.
5: Al final, és que...
3: Això no té res a veure, és que és veritat.
5: No, els ha penalitzat...
4: Tu veus el partit, tu veus el partit i no juguen a lo mateix. Tu veus
5: sí,
4: el partit...
5: en el sentit del discurs, per mi els ha penalitzat aquest final de temporada, perquè l'any passat i a principi d'aquesta tothom deia oh, l'Arsenal... és xulo de veure, no sé què, jo recordo, saps, sentir això.
4: És veritat,
5: i després, a partir de mitjans finals d'aquesta temporada, que han tingut potser aquesta època doncs, de marcar molt més gols de pilota parada i guanyar gràcies a aquestes accions, llavors s'ha com alimentat aquest discurs, però jo tampoc crec que sigui, jo estic d'acord amb tu, Aleix.
4: Jo també ho penso, sí. Tu no te'n recordes, Roc, al principi dèiem nosaltres que...
3: Sí, però perquè han canviat la forma de jugar, ara.
4: No han canviat, vale, doncs. No han canviat, l'únic que passa és que han... Bueno, han tingut aquest final de temporada més... Bueno, potser una miqueta...
5: Potser una mica, però...
4: Potser una mica més resultadista. Potser una mica més resultadista que tindria sentit, però... Però, bueno, i també les baixes que han recordat el Monter que li han fet pues, jugar a un altre tipus de futbol.
3: Clar, però ho acabes de dir.
5: Sí, poden haver canviat una mica.
4: Una mica més resultadista.
3: Això, han canviat, però no passaré per dir-ho.
5: Però poden haver canviat una mica, però tampoc vol dir que...
4: No es pot equiparar.
3: Perds jugadors importants en atac i passes a jugar més defensiu. És algo normal? No és ansia de
5: volent? Sí, però tampoc vol dir que no vulguin gens tenir la pilota.
3: No, evidentment no és com l'Atlético, però comparat amb Bayern o PSG és un equip molt més defensiu.
4: Clar que sí, però és que això no ho ha dit ningú. El que es diu és que...
3: És el que he dit, que és un equip molt bo i molt complet a un costat i a l'altre un equip més defensiu.
4: El que es fa és equiparar-se'l al... Ui, què he fet, Aina? He trucat a l'Aina perquè poguéssim parlar i crec que l'hem perdut. Sí, hem perdut a l'Aina perquè l'he trucat perquè ens poguéssim veure.
3: Però què fa? Fem boicot al
5: sí,
3: programa.
5: I no sé com ho he fet l'altre dia. Bueno,
4: no passa res. En qualsevol cas, jo crec que, Roc, és que és molt diferent, i passem ja a la meva secció, perquè... Però és molt diferent dir que, evidentment, no juguen com el Bayern ni com el PSG, que equiparar-lo al futbol de l'Atlético, per mi, és que no té res a veure. Per mi no té res a veure.
5: Sí, és un punt mig, no és ni blanc ni negre.
4: Bueno, molt
5: sí,
4: bé.
5: Dit, és un punt mig.
4: Dit això, bueno. Si us plau, dona'm la batuta. Aina, que...
5: Espera, acabo. Sí.
4: Encara no.
5: Total, Total, clar. Sí, que sàpigues que vas encertar el resultat d'1-0 per l'Arsenal, Aleix.
4: Vamos, jo ho sabia, per això estava esperant que acabessis.
5: Espectacular, sí, sí. Llavors, nosaltres, el Roc i jo, hem obtingut un punt. Les nostres persones que han fet porres a l'Instagram han obtingut la Mara, el Macià i la Paula també un punt, el Julio malauradament fa.
4: Que mal, Julio.
5: A l'Espanyol Madrid, per cert, que no ho he comentat, el Macià i la Paula malauradament cap i el Julio i la mama, o sigui, mentida, el Julio un i la mama 3 punts.
4: Que bé, mama.
3: Si no pot ser més casualitat.
5: Espectacular, la mama va encertar que el Madrid guanyaria 0-2, no sé què vol dir això. I llavors passem a l'últim partit, que és la tornada Bayern-PSG. Em torno a escoltar com a Meco com abans, no sé si es pot fer algun...
4: No, bueno, no es pot fer res.
5: No es pot fer res, vale. Que abans s'ha solucionat. Doncs la tornada de Bayern-PSG va ser un boig partit d'anada on van quedar 0-4 i els dos equips jo crec que van afrontar la tornada una mica amb més de calma, tot i que tampoc massa, i a Múnich he de dir que hi havia bastanta confiança en que es podia remuntar al ser només un gol i tal. Però el partit va començar fatal pels bavaresos perquè Dembélé va fer el primer gol al minut 2 i a partir de llavors el Bayern, tot i que va tenir més pilota, jo crec que van tenir massa pressa, no van finalitzar amb èxit. Fins al minut 94, que Kane va fer un bon gol, però clar, ja no va haver temps de més, i el partit es va acabar 1-1, per tant, doncs el PSG la s'ha donat a finals de Champions consecutiva, i jo he obtingut un punt amb aquest resultat, i vosaltres cap, i la nostra gent també cap, excepte la Paula, que n'ha obtingut un.
4: Tots creiem una mica més.
5: I fins aquí les porres de la setmana.
4: Et sents un moment, et sents bé?
3: Ole, ole. Ben vist.
5: Em sento bé ara.
4: Perfecte.
5: Ara no em sento rebot.
4: Vale, una cosa, tu l'has vist el partit?
5: Però ara no ho sento a vosaltres tampoc.
4: Ah, que no em sent ara. Perfecte. Diu, tu has vist aquest partit, Roc?
3: Quin partit? Estem parlant?
4: El del Bayern, tio.
3: La tornada?
4: Sí.
3: Sí, també, també.
4: Jo dic que aquest partit sí que volia comentar coses, que és que jo crec que el PSG li va menjar el plantejament al Bayern a la tornada.
3: Sí. Però també els hi van robar bastantes accions arbitrals.
5: Sí, oi?
4: A nivell d'arbitratge, cap de les dues semifinals és per tirar coets, la veritat.
3: O sigui... No, però especialment aquesta, que els hi roben un penalti i una vermella al PSG. O sigui...
5: El penalti no sé si s'hauria de pitar.
4: El penalti jo tampoc ho sé, però la vermella, la segona groga, per mi és molt evident.
3: És un escàndol. És una diu, ai no, que m'he oblidat del d'abans.
4: Això no té... O sigui, això és molt bèstia. Però bueno, a l'Atlético també li treuen un penal que era bastant clar, el Griezmann que la trepitgen, que pita
3: sí, el fa l'interior. Sí. Però bueno, que...
4: I per mi, les mans, a mi les mans de... Sempre em confong amb... Nuno Mendes i el...
3: Nuno Mendes.
4: Les mans de Nuno Mendes a l'àrea, o sigui, no entenc. O sigui, jo entenc que és reglament perquè ve del mateix jugador, però són claríssimes. O sigui, és que jo flipo.
5: Sí, però clar, com que és un rebuig del teu equip, bueno...
4: Sí, bueno, però no sé, em vas quedar flipant. Però sí, a nivell d'arbitratge deixa una mica desitjar. Però igualment crec que el Bayern no va trobar el seu joc en cap moment. O sigui, van anul·lar Olise completament. Kane va fer el que va poder. O sigui, però honestament, el Bayern no estava gens fi, gens fi.
3: Sí, jo crec que és mèrit del PSG.
4: Sí.
5: No van trobar la manera d'atacar. El PSG realment també es va saber defensar bé. No vol dir que estiguessin com completament tancats, però també van tenir l'encert, van defensar bé. Perquè només que et fotin un gol, saps? Durant el partit ja hauria estat tot diferent. Però...
3: També el partit va canviar molt per gol de Dembélé, perquè si no hagués marcat Dembélé, el PSG no hagués pogut tancar-se tant i hauria sigut molt diferent.
5: Total. Bueno, recompte final i ja passem, perquè si no, malament. Ràdio.
4: Són 3 punts per mi, per tant té pinta que he fet bon aquí.
5: Què?
4: Jo crec que vaig bé ara mateix, digues, va.
5: Vale. Doncs...
3: Vale.
5: Em sentiu? Sí.
4: Sí, sí.
5: Perdoneu, he patit un petit problema amb el recompte final, però ja el tinc aquí.
4: I per arreglar-ho, has dit... Et sento, no? Has dit que ho ha dit ell per...
5: No, és que... Bueno, és igual.
4: Vinga, va, això s'està allargant més que l'hòstia.
5: L'Aleix ha tingut 6 punts, jo 4, el Roc 3. Fuà. Això queda de manera que el Roc segueix primer igualment amb 73 punts,
3: és que...
5: l'Aleix segon, 66, jo 63.
4: Encara estic que tan lluny, eh?
3: Sí, amb 3 dels punts i segueixo.
4: 7 punts?
5: La setmana passada, l'altra, fa unes setmanes també el Roc va despuntar molt.
4: Sí. Jo pensava que estava ben a prop, tio.
3: 7 punts, que són literalment quasi cada jornada em treus algun punt, igualment seguiré primer durant molt temps.
4: Així, tio.
3: Són molt bo.
5: I de la nostra gent, la nostra mare ha sigut la que més punts ha obtingut. 5, la Paula 3, el Macià 2 i el Julio 1.
4: Hòstia, hola, Julio, que malo, tio.
5: Però moltes gràcies per fer les porres. Gràcies. Visca la mama.
4: No, visca a tots els nostres oients fidels i participants a l'Instagram. Molt bé.
5: Exacte. Ah, i ara sí, Aleix, et deixo fer la teva...
4: Sisplau, som-hi cap al futbol de carrer. Vinga, doncs, molt bona tarda, senyores i senyors. Jo sóc l'Aleix, el germà mitjà, com tothom sap, l'oblidat, el boig i el problemàtic, i us porto una vegada més futbol de carrer, l'espai on parlarem del futbol de verdader i tothom a ballar, vámonos, sí que sí. Ole, ja es veig a tots ballant a les vostres cases. Jo avui vaig a dir una cosa que una mica sí que s'enveira, no? Una miqueta, que fa una mica de gràcia, no? A mi em sembla un tema que no podia passar desapercebut. Crec que no ha passat desapercebut a ningú, només al Roc. I tot i això ja s'ha enterat que el Valverde està una mica a l'hospital, no? Anem a fer un repàs dels aconteixements. Podríem dir el següent, no? El Reial Club Futbol de Madrid i Parera està en absoluta decadència, no? I veiem com s'han eliminat a la Champions, la Lliga la perdran aquest cap de setmana contra el Futbol Club Barcelona i, bueno, un any més en blanc, no? Mai millor dit per el...
3: Que bona!
4: Boníssima aquesta, no s'havia dit mai. I què passa? A més tenen dos problemes, no? Aquesta gent. Una, que tenen un entrenador que fa pena.
3: Que tenen més dos problemes, eh?
5: Sí,
4: molts més. I dos, que tenen una sobrepoblació de jugadors curts de gambals al vestidor, per no dir una paraula, un terme més ofensiu pel qual els nostres avis s'enfadin, no?
3: I pots dir un que no s'enfadin però s'entengui? Un punt mig?
4: Curts de gambals? Que són subnormals, Roc.
3: Vale.
4: Una sobrepoblació de...
5: Ja s'han enfadat els avis! Ja,
3: no m'ha faltat respecte, jo volia un punt mig.
4: Bueno, això, que tenen un problema, que hi ha molta gent allà que són burros, no? Aleshores, què passa? Tota aquesta combinació...
5: Que l'únic burro... Acaba. L'únic no burro, però... anava a dir, però... Acaba.
4: Ui, aviam, ara comentarem. Jo explico, pels oients que no sàpiguen de què parlem. Aquí tenim un tema que és que un entrenador que no sap controlar el seu vestidor i un vestuari incendiari, doncs acaba amb molts problemes de vestidor, com a tots els vestidors de futbol d'elit deu haver-hi, però es veu que aquest, doncs, s'està anant de les mans. Aleshores, en aquesta última setmana hi ha hagut algunes notícies que s'han filtrat, que també podem parlar de com s'han filtrat, no? En què el vestidor del Madrid, doncs, s'han discutit tots entre tots i hi ha molts merders. Primer de tot, hi ha hagut una història de que el Rüdiger li ha fotut una hòstia a l'Álvaro Carreras, de tornada al vestidor després del partit, li va fotre una cleca, es veu, històrica. I després, pues, dos encontronazos entre el Bellingham el Tchouaméni i Valverde, que han acabat, es veu, amb circumstàncies que no acaben de quedar clares, amb el Valverde caient i fotent-se una hòstia contra la taula del mig del vestidor i obrint-se el cap i havent d'anar a l'hospital. Aleshores, aquí el Valverde ha més un comunicat, aleshores, dient que, bueno, que no s'havien pagat, que això passava sempre en tots els vestidors, però que estava molt frustrat i que no havia sabut controlar la seva ídia i no sé què. Però
3: que està nerviós i va tirar contra la taula. Així,
4: I que diu, en un encontronazo acabé cayendo contra una mesa, però no nos com diu això en uruguaio,
5: diu, com no, ho diu? No nos hemos
4: cagado a palos o com
5: cagado a piñas.
4: Cagado a piñas, sí. Bueno, i llavors això ha acabat amb el Madrid sancionant els jugadors. Primer, que el Valverde ja no hagués pogut jugar per qüestió mèdica, però és que ha acabat sancionant Tchouaméni, per tant tindrem un clàssic sense Valverde, sense Tchouaméni. Això de primer.
3: No, Tchouaméni no va jugar tampoc. I Rüdiger no l'han sancionat?
4: I Rüdiger no l'han sancionat perquè es veu que va ser un clatellot sense importància. I que no s'ha fet tan gran, vaja.
3: No, qualsevol clatellot
5: de Rüdiger... Que també estava caigut. Sí, que allò del Rüdiger jo també pensava, bueno, a veure si és veritat, però també l'altre va fer un comunicat, vull dir...
4: El Carreras
5: va penjar un post també, és que és molt fort.
4: Pues no, això, aquest no l'he vist. Tu tens informació?
3: Un post d'aquest tipus.
5: Bueno, no, vaig veure una captura i vaig dir, ha passat alguna cosa, de veritat? És broma aquesta, aquest comunicat? I no, no, era real. Però era en plan... Era un lance del entrenamiento, estoy bien con mis compañeros, no sé qué.
3: Però què vol dir que va pujar un post? Que va pujar com una foto, saps, així com...
4: Sí, en plan...
5: Va penjar un comunic, una foto a l'Instagram, a les històries, amb un text, saps? Amb com,
3: ah,
5: aquí,
3: pensava que era una foto com pagant-se, o algo així, jo què sé.
5: No, dient que les feliç, informacions no sé. Que havien sortit, que havia, hi hagut, que havia tingut una circumstància, però no sé què.
3: Però és que èpic, la veritat que és, està guai. No m'havia enterat ni de la meitat.
4: Clar, doncs això,
5: meva,
4: això està bastant guai per diverses raons. Una perquè és el Madrid i l'altra perquè fa molta gràcia. A mi em fa molta gràcia, per exemple. O sigui, a mi pensar que els jugadors del Madrid després dels entrenaments s'estan pagant entre ells com jo em pagava amb els jugadors d'Alcaldes, és que després dels entrenaments

0: que són tot jovenets. I dos, hosti, que són professionals, tio, que no pots estar-te... No? Llavors, a mi em fa molta gràcia. Llavors, jo vull fer dues coses avui, si tenim temps. La primera és comentar què us sembla aquesta notícia i si creieu que això realment s'ha filtrat sol o, atenció, plantejo, com... ho ha filtrat Florentino Pérez.
1: Bé, però jo voldria saber què vol dir s'ha filtrat sol, tipus la notícia ha volat tot com...
0: S'ha filtrat sol, vull dir no. S'ha filtrat de manera real, que algú ho ha filtrat.
1: Ah, vale. Però jo crec que algun jugador ho ha filtrat.
0: Tu veus que algun jugador ho ha filtrat?
2: Clar, jo crec que també.
1: Filtrar-ho no vol dir que vagi a l'Mbappé i vagi a la seu del Marca i digui, oi, ha passat això.
0: No,
1: vol dir que, clar, un jugador ho explica a la seva parella i la seva parella li diu al seu amic, ai, mira, tinc un amic periodista.
2: No, no, sí, però segons jo... Jo, segons la informació que tinc, no, ui, segons el que...
0: Fuentes.
2: El que estàs escoltant i tal, els periodistes que ho han filtrat, que ho han explicat, ho saben d'informacions del vestuari i de, vull dir, de gent com del club que ho explica. I a part l'Mbappé, el Valverde en el seu comunicat es queixa de que hi ha algú que corre amb les informacions sí. de la premsa, en plan que les coses es filtren, potser coses que en altres moments s'haguessin amagat, perquè pel mal ambient que hi ha, que avui també estàs escoltant com... que al final no és l'únic problema que hi ha dins del Madrid, que dins de la plantilla hi ha gent que està a favor del Veloa, hi ha gent que no es parla amb l'Arbeloa, hi ha gent que era team Alonso i hi ha gent que no ho era, com per exemple el Valverde no ho era, Vinícius no ho era, ni van aconseguir el seu deixar que el fotessin fora. Vull dir que hi ha grupets, hi ha gent que està en contra de l'Mbappé, bueno,
1: sí, cosetes. Sí, jo llavors, que hi ha gent que no li parla.
0: M'he oblidat de dir-ho, que hi ha alguns, ara segueixes aina, però alguns aficionats de Madrid han estat recollint firmes per fer fora Mbappé.
1: 45 milions de firmes ja, jo he
0: això,
1: firmat.
0: Això és molt bé.
2: Mare meva.
1: Que ells entren a una web, li donaràs a firmar, i ara mateix ja deuen haver ja 50 milions, vaig a mirar.
0: Vale, mira, sisplau.
2: Mare meva.
0: Segueix aina.
2: No. Això. No, jo, sí, jo no sé, de la gent de fora no ho sé, perquè també s'havia fet molt gran això del seu viatge d'ara. Però jo dic que també dins de vestuari i tal, vull dir que hi ha movides, i llavors, entre jugadors, i llavors, segons el Valverde, explica en el seu comunicat, que per cert em fa molta gràcia perquè diu jo al jugador, al companyero, lo defenderé sempre dentro del campo, però a fora, no?
0: és
2: molt fort. Bueno, doncs això, que ell insinua que hi ha gent que... està filtrat, va amb les informacions a la premsa i efectivament està passant, perquè si no, d'un dia per l'altre, que es feien un dia, que es feien el següent, que se sàpiga quasi ben bé com va anar, que s'estaven fent putxant i l'altre va caure i no sé què, i que s'expliqui tant així quan es podria haver dit, ah, bueno, s'ha fet un cop. Vull dir que sí, que hi ha gent que està filtrant coses, i jo no crec que sigui el Florentino, perquè justament el Valverde el deixa molt malament tot això, perquè sembla que va ser ell una mica que el Tchouaméni li va anar com a demanar perdó per tancar-lo del dia anterior i ell no va voler i li va fer faltes brutes a l'entrenament i llavors després del vestuari es van pagar.
0: És que, tio, que
1: és boníssim.
2: I això al Florentino no crec que li interessi perquè el Valverde és dels pocs que, saps?
1: Clar, dels pocs que...
0: Bueno, hi ha una part que això pots després justificar el que sigui, per exemple, per poder fer fora el Arbeloa, també pot ser...
1: Sí, l'anarà a fotre fora igualment.
2: Sí, no, jo crec que l'Arbeloa és bastant
0: evidentment, però més que per fer fora Arbeloa, el que fas és ho justifiques per després portar Mourinho, que és un altre tema que ha sonat de...
2: Ja, això sí
0: i si tu dius que
1: et fotrà pagar-se també el Mourinho.
2: En plan, necessitem algú que posi la mà dura, perquè l'Arbeloa tampoc ha fotut res.
1: Potser posa la mà massa dura a Mourinho,
2: sembla espectacular, perquè jo és el que dèiem, o sigui, que es pegui ni faci això i ni cap jugador ni l'entrenador es posi pel mig.
1: Home, és que pot quedar entrenador, en plan, realment, si es peguen és que has arribat a un punt massa extrem.
2: Ja, cony,
1: però no, pagueu-me a mi, en plan...
0: No, però...
2: O sigui, abans d'arribar allà...
1: Clar, el problema és arribar allà, sí, és molt fort. No. A mi el més fort, realment, que es peguin és acabar seguint una conseqüència, però és que tot comença en això de no parlar-li a l'entrenador, que hi hagi una sèrie de jugadors que no li parli a l'entrenador, que el tingui tan desautoritzat, o sigui...
2: Ja...
1: Tot comença aquí.
0: Tu veus que tot comença aquí?
2: És que és com una broma, saps?
0: És que l'altre dia el Manuel Vidal a la Sotana deia que el Madrid té sobrepoblació de laterals burros. O sigui, tens a Carvajal, que no cal parlar-ne, és...
1: Home, Carvajal podem estar molt en compte seu políticament i tot el que vulguis, però en si com a persona crec que no és tan...
0: Que no? Jo no té una pinta... Té una pinta...
1: No, dic amb els seus amics, en plan, en teoria, en un vestuari Carvajal no el veig problemàtic.
0: Però és que el vestuari no són els seus amics.
1: Home, bueno, conegues...
0: Carvajal és el típic que s'imposa molt.
1: Però jo just deia que Carvajal me l'imagino que es pot conviure amb ell. En un vestuari, em refereixo. Saps? Jo crec que el problema és això, el xau

0: Benís, tota aquesta gent que ven més
1: a la carrera, és que és un pringau.
2: Per el que diu el Tchouaméni, tampoc sé. És que jo crec que el Valverde... sempre que el veig, em cau bé. El veig, em cau bé. I després veig els vídeos d'ell jugant amb el Baén, amb les cares de ràbia que li fa, amb les hòsties que ha pagat a la penya, no sé, i penso...
0: És veritat que també va tenir el problema amb el Baén. És veritat, el fet d'aquí té...
1: Estàs equilibrat.
0: No, clar, i el Tchouaméni tampoc ajuda, però clar, no és casualitat. Jo crec que estigui justament amb el pagant-se amb el Baena i amb el Tchouaméni.
1: Però desequilibrat, Aina, per parlar de desequilibrats, llavors parlem del Rüdiger, que aquest en algun moment ens ha fet gràcia i després ens adonem que aquest tio té problemes d'ira seriosos.
0: El més fort aquí, ja la temporada passada i l'anterior i tal, abans que passés tot això, quan celebraven els gols al Madrid, sempre es veia la gent allà, tipus, abraçant-se i el Rüdiger pagant. Aquest home que literal celebra pagant els seus companys, però
1: sí,
0: fort.
1: Sí,
0: perquè hi ha vídeos increïbles que estan tots abraçant i ell va i va fotent hòstia de tothom i jo, però què fa?
1: Si no fos jugar al futbol, seria caníbal, estic segur.
0: Sí, sí.
1: Però sí. O alguna cosa similar.
0: És un bon xou, el Madrid.
1: Clar, llavors, jo, una pregunta que tinc és, creieu que això a la llarga beneficiarà d'alguna manera el Madrid? Perquè jo sempre penso, el Madrid té raons per tot. Llavors, jo l'únic que pot beneficiar això, en plan que sigui la raó per portar a Mourinho, no sé què, no sé quantos, i llavors refer un equip des de més avall, m'explico?
0: Clar, però això perquè és bo, no pots refer un equip des de més avall.
2: Però és que més avall no és Mourinho, més avall és que hauràs de fer, bueno, que per mi, per refer això, has de començar a gestionar els egos dels jugadors, i això vol dir també els jugadors,
0: gent,
2: perquè tens
0: si no...
2: allà...
0: Que també fer fora gent, perquè gestionar egos no pot gestionar egos tot el dia. O sigui.
2: Exacte, això és el que vull dir. Egos de jugadors, que vol dir també treure gent i fer gent nova, però perquè a part també no té lideratges aquell equip, que és el que també passa, llavors passen aquestes coses, ningú ha sabut frenar això. El Carvajal ha dimitit, és un dels capitans. A la gent com que porta més temps...
0: Què, el Carvajal ha dimitit?
2: Marxa.
1: Ja.
2: No, ha dimitit de gestionar res. Aquell, si aquell del Madrid l'altre dia per dia i ella se'n fotia, si li és igual, és del que no es parla amb el Veloa, és espectacular. Llavors, has de buscar lideratges nous, si bueno, el lideratge que tens és el Valverde, vamos bien.
1: Jo el que deia de reconstruir des de més petit és que, o sigui, des de més avall, perdó, és que tu saps que el Madrid està en un mal moment i el que fas és marmar la imatge pública perquè quan això millori, perquè... siguem honestos, eventualment millorarà.
2: No, clarament.
1: Llavors diràs, buah, hem reviscut de la merda més merda.
0: Clar, però llavors no és que li vagi bé en si, perquè en si tampoc milloraran tant. La cosa és que, bueno, si passi el que passi, milloraran.
1: Exacte, és aquest el punt. Passi el que passi, serà millor perquè direm, bueno, estem construint ara un projecte d'una mena de trencadís que teníem al vestidor, un vestidor completament fragmentat, hem aconseguit que venia Mourinho i reformar-lo, per exemple.
0: Llavors això que està passant li anirà bé al Madrid per fer un discurs així de superació.
1: Exacte.
0: Però no li anirà bé com a club perquè igualment
1: no, això no els
0: sé. Costarà arribar a un...
1: Sí, però per molt que com a club encara no estiguin guanyant trofeus, ja podran dir, bueno, ja...
0: Clar, per això només pel discurs.
1: Exacte. Sí, total.
2: Sí, jo estic d'acord amb la combinació de les dues coses que esteu dient, exacte. O sigui, d'una banda penso que potser sí que és veritat, no sé si s'ha fet deliberadament o no, evidentment jo crec que potser tan heavy no s'hagués volgut igualment, perquè és que això ara mateix està com deixant una imatge terrible del Madrid com a club de gestió i de jugadors importants, com és Valverde, que estem parlant del jugador que està aguantant l'equip els últims partits. Llavors, jo crec que això clarament no és bo. Però potser sí que els hi va bé, com per tenir aquest discurs de buah, hem rescatat això, però estic amb el Roc que no és tan fàcil de rescatar-ho, eh? Vull dir que els hi costarà i que potser has de fer plantejament de nou entrenador, bueno, això segur, però dels jugadors és que també s'ha de fer alguna cosa i vés a saber si no la gent no es gira ja en contra del Florentino algun dia, perquè jo crec que això comença a ser seriós. Vull dir que el Florentino no hagi sortit a dir res després d'això, que és el més greu que ha passat pràcticament al Madrid de sempre, que els jugadors, o sigui, jo què sé, aquell president que està fent exactament, saps? No para de cagar-la, no encerten res, vull dir, com no encertim el nou entrenador, és que jo crec que ja ha de començar, no sé,
1: pot ser
0: que jo crec que tenen un problema amb els jugadors, evidentment, això està clar, has de gestionar allà, fer gent fora, fitxar algú per reposar aquesta gent que se'n va, però també tenen un problema amb l'entrenador, perquè és que a veure quin entrenador és el xulo que vol fotre's allà, saps?
1: Pues això, Mourinho.
0: Un equip com el Madrid i amb aquests jugadors, bueno, Mourinho no sé, tampoc.
1: Jo crec que sí.
0: En teoria Mourinho vol anar Ah, no, no era Ancelotti que volia anar a Brasil. No sé, no sé, però igualment qualsevol entrenador, i fins i tot Mourinho, no sé quanta il·lusió li fa posar-se un Pastoriello i la gent es va pagant. I
2: Mourinho, jo crec que un Pastoriello al Madrid, exacte, sempre...
1: Pastoriello al Madrid, si tens caràcter, et ve de gust, i el Mourinho ara mateix... I més si la prendessi com a Salvador. Ara, una altra cosa que no em comptes sobre els jugadors és el de Mbappé. L'Mbappé marxant a París amb l'Esther Espósito a tomar-se un cafè mentre tot això passa, saps? Abans del clàssic. O sigui...
2: La... Li ha anat de bé perquè no es parlés més de lo seu, ja, madre.
0: Jo, Mourinho... Bé, no sé, jo no el veig massa clar. Molta pressió, jo massa que... pressió.
1: Però és que tothom té molta pressió, tio.
0: Ja, per sí. Això...
1: I si algú, si algú pot aguantar la pressió, és Mourinho.
0: Clar, però igualment, encara que sigui el millor, no vol dir que sigui prou bo.
2: No, és que no és ni el millor, és que és tornar enrere, però és que jo crec que no tenen pas millor, ningú més.
1: El millor per aguantar la pressió.
2: Ah, ja. O sigui... Però és que sí, potser el posen, però perquè tampoc... No, el Florentino no es creu a ningú. O sigui, per un entrenador que anaves de projecte, que en teoria estaves construint alguna cosa amb Xavi Alonso, és que no te l'has cregut. I llavors jo crec que també la gent comença a estar farta del Florentino per això. Llavors no sé.
0: Va. Sí, jo crec que al Florentino no li queda molt. Perquè és que, si no, o sigui, ha de canviar alguna cosa més gran. Perquè els entrenadors van canviant i tot va pitjor.
2: Ja, per això... I de jugadors tampoc sé qui marxarà, o sigui, què faran, és que també, no sé, bueno.
1: Crec que la conclusió que estem arribant és que el Madrid està bastant... o sigui, bueno, el Roc està aquí dient que no hi ha entrenador com Salvi, això, vull dir, bàsicament. Però bueno, jo m'ha semblat digne de comentar, i abans d'anar a la teva secció, Roc, jo he volgut fer un exercici, que vull que m'acompanyeu en aquest exercici, que és plantejar-me, no?, com seria aquesta circumstància al Barça, no? Què passaria si el Barça estigués perdent-ho tot i la gent i entre els jugadors del Barça, pues, discutissin, i quines discussions hi hauria, no? Quins duels hi hauria ara mateix al vestidor del Barça, no? I jo m'he imaginat algunes situacions, vale? Aleshores, jo vull que em digueu del 0 al 10 quant de probables creieu que són aquestes situacions de que, ojo, que passin o que hagin passat realment, vale? Atenció, jo crec, va bé, primer de tot, i jo crec que hi ha una discussió que és bastant evident, que és entre Araujo i Chesney. Jo me'ls imagino els dos discutint per, bàsicament, on es col·loca a dins de l'àrea cadascú, perquè són dues persones que literalment no saben col·locar, cap de les dues persones es col·loquen a l'àrea, i jo m'imagino els entrenaments i en corners i tal de gent que no se sap col·locar a dins de l'àrea. I llavors jo me'ls imagino típics, que si estem en circumstàncies de els entrenaments, els punts del Barça no van bé, no hi ha una bona dinàmica d'equip. Jo crec que Araujo i Chesney serien dos dels jugadors més capaços de discutir-se, perquè Araujo seria el típic que s'ho pren tot molt a pit, i Chesney que va una miqueta a la seva. Creieu que pot haver passat això? Que es poden haver discutit?
0: Jo veig que Chesney no es discutiria mai amb ningú, perquè és com que és tot com molt igual.
1: Clar, però ojo, sí, però si es troba amb Araujo, que és a l'antítesi d'això...
0: Clar, per això jo diria que l'Araujo aniria enfadat i el Chesney aniria... Saps? Això tampoc s'entén, perquè el Chesney jo dic que espanyol és lo justíssim. Jo si m'imagino això, l'Araujo enfadat i el Chesney... Saps? Llavors no es podrien arribar a barallar mai, però ho intentaria l'Araujo, però...
1: Jo crec que s'acabarien discutint, perquè, ojo, jo crec que Chesney és el típic que no li importa res, però si s'enfada, s'enfada, eh?
0: Clar, però jo crec que el futbol li importa tan poc que és tan difícil que l'enfadis en futbol, el Chesney.
2: Jo veig com... Tu pensa que no juga ara, no participa ni als entrenos.
0: Ah, no? Els entrenos, sí. Suposo que sí.
2: És broma, home.
0: Vale. No sé, potser tenies una notícia aquí.
1: Ja, clar, l'Aina que ha estat tan informada.
0: Jo li dono un 2.
1: Un 2 de possibilitat?
0: Sí, si Chesney està en un mal dia, però no li veig un
2: mal dia. Jo els veig com amics, no, aquests dos? Potser és perquè tinc la vibra que a la banqueta es deuen haver fet amics,
1: clar, però... Clar, però, Aina, ens hem de plantejar una situació tòxica. Canviem de pas... en el que ja no només dos de que hagi passat, sinó dos de que passi. És a dir, imaginem-nos en una situació tòxica, qui es discutiria el Barça? Perquè jo em plantejava, qui dels jugadors que hi ha ara es discutiria en el Barça? Vale?
2: Sabeu que dos que tenien mal rotllo, sabeu aquesta notícia o no?
1: Sí, Fermín i Gavi es van liar a les exnòvies o alguna cosa així, no?
0: Ah, sí?
2: Ai, doncs no sabia que era per això, eh? No ho sé.
1: Sí, és que jo la tinc aquí posada, de fet passem aquesta, o sigui... Ah, no, ja. I a més, a part de que jo crec que Fermín i Gavi són dues persones que ja de per si serien susceptibles de discutir-se, o sigui...
2: 100%, bueno,
0: però,
2: sí.
0: Però no en si per com són ells, o sigui, no en si per la relació entre ells, sinó perquè els dos són molt...
1: Exacte, enèrgics. Molt calents, clar. I crec que va ser per una cosa així, de que les seves... O sigui...
0: Estàs difamant aquí, sense cap tipus d'informació.
1: No, no, crec que això sí que té informació. Que ho van arreglar, però...
0: Fon, crec.
1: No, no.
2: Què va ser, què va ser?
1: Que alguna cosa de que les van discutir per les nòvies. Ai, ara no me'n recordo, tio. No sé quin rotllo hi havia, de que les nòvies entre elles es portaven malament o no sé, no sé quin merder. I jo me'ls imagino, evidentment, pagant-se el vestuari per això. Si en un moment en què el Barça no guanya, les coses estan malament, no sé què, tothom es discuteix, ojo, li fots la culpa al Gavi d'alguna cosa en algun moment i el Gavi se't gira. Jo crec que es gira totalment i se n'en va. Opcions d'aquí del que hagi passat?
0: Nada, que hagi passat no, però que passés en un cas aquest hipotètic, sí, sí, bastant.
1: Jo crec que és la que més podria passar. Sí, a tu més a més et sonava, no, aquesta, no?
2: Sí, a mi em sonava que hi havia hagut mal rotllo. Sí, no sé, no tenia clar que era per això. I sí que em sembla probable que potser passés. El que passa és que m'estic adonant que m'està costant molt, d'imaginar ara mateix, amb el bon moment
0: sí,
2: que...
0: Sí, perquè ens veiem molt majos i molt tots de la Masia.
1: A mi no em costa tant. Jo m'imagino ells dos discutint-se, i llavors ve Lewandowski, els intenta calmar, es giren els dos contra ell.
0: Hòstia, no, jo m'imagino més a Pedri venint-los a calmar, però Lewandowski justament. Jo crec que Lewandowski diria, ah, que bonos.
1: Jo crec que Lewandowski fa una mica de pare, no? En realitat,
2: sí, allà. Fa una millor, crec que també, això jo també ho crec.
1: I jo sí, crec que aniria allà com a campar-lo com a pare i els dos aquells dirien...
0: Lewandowski s'asseuria amb el Chesney a un costat, a
1: amb unes crispetes.
2: Amb les crispetes.
0: A veure, no sé què, els crios aquests. Que els hi treuen 20 anys, saps?
1: Fent un piti.
0: Que jo crec que estarien allà xil, mira, jaja.
1: Podria ser, però jo per exemple, Lewandowski el veig molt, una persona que s'implicaria molt més que Chesney en una qüestió de vestuari. Crec que
0: era... Chesney segur, sí.
1: És que... llavors jo he pensat també una altra de les discussions possibles, que aquesta jo crec que podria passar més de la que ens imaginem, que és entre Rafinha i Fermín. Jo crec que Rafinha i Fermín, que tenen a vegades rols similars aquí en el camp, jo crec que tenen tota la pinta de ser jugadors que els entrenos es xupen la pilota, però fortíssim. En plan, que no la passen mai, que xuten des del mig del camp i diuen, era claríssima, saps? En plan, coses així com... No, l'ocasió manifesta, no, tenen la de xutar.
0: D'aquí fins que s'arribin a discutir i a pagar-se i tal, jo crec que...
1: Evidentment, Barroc, fes l'exercici d'estirar
0: una miqueta. No, igual que Fermín i Gavi, sí que podrien arribar a les mans i discutir-se més, però aquests podien tal, però no crec que...
1: Podrien picar-se, saps? Clar, típic que arriben al vestuari i Rafinha li fot un clatallot a Fermín, saps? Ojo.
2: Jo crec que això sí. Podria passar. Jo sou veig,
0: És que jo hi ha molts jugadors que entenc que pogués haver tensió, com en aquest cas, però no ni molt menys com un cas Gavi i Fermín que poguessin arribar... escalar-ho mínimament, saps?
1: Estem d'acord que segurament Gavi i Fermín són els que més, però això déu-n'hi-do, jo crec.
2: Jo ho veig, però llavors veig el Rafinha com amb aquest rol una mica de vegades que té de tio madur ja davant d'aquests, com
0: sí
2: que potser al principi ho encendria, però després aniria de com no, però ja està, saps?
0: Clar, jo el Rafinha justament sí que el veig com el que hem dit abans, que hem dit de Lewandowski, que aniria, no, aniria Rafinha a separar-los, perquè al final és... També...
1: Això és veritat, que Rafinha intenta tenir una mica d'aquest paper de capità,
0: Si no només és dels líders i capitans del club, sinó que li agrada i ho fa com molt activament, sí. Saps?
1: Llavors jo crec que hi ha una altra discussió possible aquí, que és...
2: Ell veu moltes discussions possibles.
0: Sí, està preocupant.
1: Jo crec que una altra discussió possible és entre la Mini Koundé discutint sobre qui vesteix millor, no?
0: Sí,
1: llavors, jo crec que aquesta és una discussió que segurament ha passat...
2: Pues jo pensava que anaves a dir sobre qui defensa el lateral que puja, saps?
1: Aquesta és l'altra.
2: Però aquesta, com que cap dels dos, pues ja està.
1: Exacte, no es discuteixen, és un pacte. No, però una miqueta, jo m'imagino típica discussió que ha passat de broma, però ojo, potser hi hauria insults a Koundé en un vestuari tòxic per com vesteix. No? O sigui, imagina Koundé al vestuari al Madrid, igual se li insulta, no? Una miqueta o què?
0: Amb el Carvajal segur.
2: Clar, ens estem aquí pagant i tu t'estàs posant l'americaneta, tio.
0: Sí, això segur.
1: Exacte, literal.
0: Sí, però això...
1: Ens hem d'imaginar Fermín i Gavi pagant-se, Lewandowski anant a calma i el tio allà mirant-se al mirall amb l'americana oversized.
0: Però jo crec que en un vestuari com el del Madrid l'insultarien segur. En un del Barça és com que ja està la Min, que també porta aquest flow, i els altres són així més joves... Saps? És com tot menys tal. com més, yeah, que, més modern i tal, saps? Com que s'entén més del Madrid, yeah. Cantaria moltíssim, Koundé.
1: I llavors hi ha una última discussió que crec que la tindria Araujo amb la calacera del vestuari. Araujo, jo me l'imagino en plan, vale, enfadant-se, sí. Enfadant-se ell mateix i rebentant tot el mobiliari del vestidor.
0: Ah, no, això segur que ja ha passat.
1: I
2: jo això sí que ho veig, per
1: clar,
2: exemple.
1: I arriba Araujo en un mal partit o en una mala ratxa o s'elimina i comença, sí, a destrossar-ho tot. I tothom en plan... Para. Stop.
0: No li van dir para, saps?
1: Ronald, por favor.
2: I t'has de dir Ronald a part, no?
1: Intentant-lo parar, saps? I ell, que tampoc es diu Ronald?
0: No, no sé, sí, però l'Aina diu, com t'has de dir Ronald, saps?
1: Exacte.
0: El pobre xaval que no pot dir Ronald.
2: No, que para dir Ronald, que és com un còmic.
1: Sí, no. I el tio allà completament agafat de la ira. Aquest jo crec que és dels més probables.
0: Això segur que ja ha passat.
2: Això sí.
1: Què és més probable, això o Fermín Gavi?
2: Això,
0: perquè sí? Això ja ha passat.
1: Pot, podria ser. Esperem que no passi mai. Jo crec que no anem per aquest camí, ni molt menys, no. Però a més a més perquè els jugadors es coneixen molt i tot el rotllo aquest. Però bueno, ja ho volia fer aquest exercici. Gràcies.
2: Està graciós de comentar, no?
1: Gràcies,
2: sí. Sí, bé,
0: sí, sí. Exacte, està graciós de comentar.
1: Gràcies per acompanyar-me, per bear with me una miqueta amb aquesta mena d'invenció que m'he fet. Dit això, Roc, tens...
0: Res, dos minuts.
1: No, però sí, cinc.
0: Procedim. Bueno, jo tenia una...
1: L'Aina parlant de...
2: A veure de què parlarem, Roc, a veure...
0: Vale, sí.
1: Què passa?
0: Jo tenia una secció aquí sobre totes les semifinals de les tres competicions europees, però ens centrarem en la important, vale? Perquè com que no tinc massa temps, ens centrarem en l'eliminatòria important que desemboca en la final important, que es disputa el 27 de maig a les 21:00, que és el Crystal Palace Rayo Vallecano.
1: Buah, ja veus, que bé, Roc.
0: Sí.
2: Que bé, Roc.
0: Rayo Vallecano,
1: jo
0: a la final.
1: Jo hi vaig veure el Rayo.
0: Però... Clar, jo també, jo vaig veure la tornada a les semis i top. Molt bé.
1: I el Rayo ha rebentat a l'Estrasburg, eh?
0: O sigui, tampoc va fer cap animal al Rayo, però és que l'Estrasburg va jugar absolutament a res, regalaven la pilota, o sigui, jo estic flipant que arribessin allà, perquè literalment van fer molta pena.
1: I arribaven com a primers de grup, eh? Vull dir, era una cosa...
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Que curiós. Pues, ah, sí, mira, primers.
2: I ara la Lliga té la cinquena plaça.
0: Sí, gràcies, perquè... Ahir, això, o sigui, els punts aquests UEFA es guanyen per partits individuals i també per passada eliminatòria, però també es guanya per partits individuals, i ahir anava el Rayo guanyant 0-1 al partit i 0-2 l'eliminatòria, i hi va haver un penal al minut 91 a favor de l'Estrasburg.
1: En sèrio?
0: Que si
1: no el parava batalla?
0: Exacte, si no el parava batalla, la plaça cinquena no estava perduda tampoc, però no estava assegurada.
1: Què dius?
0: O sigui, no, guanyar aquell partit ja s'assegurava la plaça, i el va parar el penalti, va parar el rebot del penalti, i llavors ara la cinquena plaça ja està assegurada per la Lliga Espanyola.
2: Increïble batalla, ostres, no l'aguanto.
1: I a més, doble parada. Hòstia, per què no l'aguantes?
0: Ai, pobret.
2: Ai, perquè no va parar de perdre temps com un imbècil al partit contra el Barça.
0: Ara, venga. Tots aquí contents, el Rayo ha passat tant.
1: Ja. No, jo honestament vaig estimar molt el Rayo ahir.
0: Sí, a casa el Rayo va jugar
2: el Rayo,
0: un bastant bon partit, a l'anada, dic. A l'Estrasburg no va fer res, i a la tornada jo tenia por perquè dic, només un gol d'avantatge al camp de l'Estrasburg, que apreten, perquè bueno, el camp era gran, l'afició estava molt a tope, hi havia un mural amb foc, bueno, era tot un show, la grada, jo estava cagat.
2: Pobres.
0: Però de cop veig, i és que els jugadors de l'Estrasburg eren precisament lamentables. I li van regalar el partit del Rayo, que va tenir 20 ocasions i em va fotre una només.
1: Literalment, bueno. O sigui, 20 ocasions, jo vaig veure una del minut, jo que sé, 80, una cosa així, 20 ocasions a dos.
0: Sí, no, sí. Plan, literal, el Rayo els va... mastegar molt, però...
1: Puc dir una anècdota? Tinc temps?
0: Pots dir una anècdota abans de comentar? Sí, pots dir una anècdota.
1: Jo vaig veure aquest partit amb un amic meu a un bar, i estàvem en un pis de dalt del bar que estàvem sols, i de cop van arribar un grup enorme d'argentins cridant, però, o sigui, estaven cridant molt. No estaven ni veient el partit, però cridant molt. I nosaltres, buah, és que no podem ni veure. I llavors va parar el penal de batalla, nosaltres vam cridar per celebrar-lo un munt, i ens van dir que calléssim. Bueno, ens vam enfadar d'una manera.
2: I tu, però què ha parat el penalti batalla?
1: I que era argentí, a més, bueno, és que molt bèstia.
0: Ah, era argentí, ¿verdad? Què passa amb qui sigui argentí, tio?
1: Batalla, és argentí, dic.
0: Ah, vale, però què passa si escrivim?
1: Jope, tio, què?
0: Si uns incívics... Bueno, el Rayo, això, bueno, conya aquesta semifinal, aquesta eliminatòria, els permet jugar a la final, no? Contra el Crystal Palace, aquí és el dolent de tot el tema.
1: Molt fort.
0: Perquè el Crystal Palace ve de guanyar en global 5-2 al Shakhtar Donetsk, que no és un...
2: Shakhtar...
0: Això no és indicatiu en si, però ja sabem el que el Crystal Palace juga.
1: No, però el que sí que és indicatiu és que el Crystal Palace és un equip, perquè hi vaig a dir la dada, perquè ho vam mirar, de 541 milions, i el Rayo és un equip que val 107 milions. Vull dir...
0: Això, sí, sí. No, no, i el Crystal Palace té noms, realment. El Rayo també, de Frutos, no? El Batalla, l'Ici...
2: El Rayo també.
1: Alemão,
0: però no tant, no? I sí que he mirat ara la classificació del Rayo Premier i estan concretament 700, crec. No, 15ens.
1: A Crystal?
0: Crystal Palace, o sigui que no estan bé a Premier. És cert que l'únic que podia jugar a favor del Rayo és que s'estiguessin lluitant al descens, perquè així estarien preocupats i tal, però no, perquè estan... No estan matemàticament salvats, però estan a 9 punts.
2: Com el Rayo, com el Rayo.
1: Bueno, però el Rayo, no, però el Rayo està just a sobre dels que estan patint pel descens. Just
0: mira,
1: a sobre.
0: Estan igual que el Crystal Palace. Just,
2: sí.
0: Estan igual que el Crystal Palace perquè... Matemàtica no estan salvats, sí. Però bueno, que tampoc és que
2: exacte,
0: estiguin allà
2: estan igual, estan igual.
0: Així que la veritat és que pronostico una final molt dura pel Rayo, però bueno,
2: nervis, no, no, està guai.
1: És la teva aportació?
0: Sí, ara no comentaràs altres competicions, però
2: no,
1: pensava que anaves a plantejar algun tipus de debat.
0: Ah, no, bueno, clar, el debat no, és com veieu la final.
2: No dona temps de debatre, i perquè a part una cosa, debatre, aquest cap de setmana quin partit hi ha, nois?
0: El Barça-Madrid.
1: Barça-Madrid, evidentment.
2: Clar. Clar, i d'això ningú parla, saps?
1: No, però bueno, hem parlat de com està, ja, parlat de com està el Madrid i com està el Barça.
2: Però és important, és
0: prou
2: important.
0: Espero que els jugadors del Barça estiguin motivats no només per guanyar, sinó per, ara que el Madrid està malament, anar a fotre'ls un resultat històric.
1: Això seria molt
2: maco. Val,
1: ara
2: la porra em direu, val.
1: Sí, exacte. En qualsevol cas, jo crec que a la final... està escrit a la història que la guanya el Rayo, tio.
0: Sí, però jo crec que acabarà en el llibre, bro. No, és que és veritat, en plan, sí, està escrit, és el bonic, és el que ha de passar, però jo crec que vindrà els meus col·legues del Crystal Palace, que bueno, és que tenen una plantilla increïble, i ja tiren, bueno, el llibre aquest fora i vaig a guanyar.
1: És clarament la final que més il·lusió em fa de les que hi ha.
0: Home,
1: ara
0: clar,
1: mateix a la taula.
0: No, evidentment.
2: Jo he dit que, he de dir que quan he vist que havia passat el Rayo i tal, dic, buah, vaig amb el Rayo i confiava i tal, i ara que hem parlat del Crystal Palace m'he
0: cagat. Vale, no, plantilla el Crystal Palace, no us diré tots els jugadors bons perquè no acabaríem, però us dic noms curiosos.
2: Veus?
0: Xavi Riat. Xavi Riat, sabem qui és Xavi Riat.
1: Xavi Riat.
0: Que estava al Barça, no?
1: Jo no sé qui és.
0: Xavi Riat. Jeremy Pino.
1: Hòstia, aquest és... Hòstia,
2: Jeremy Pino juga al Crystal Palace.
1: Jeremy Pino jugava a les Palmes? No ve el Jeremy Pino?
0: Sí, va jugar a les Palmes.
2: Al Villarreal, no?
0: Però a les Palmes també va començar, a les Palmes, de fet. No, aquest és molt més històric. Cristian Uche. No pot ser, bro. És increïble.
1: Cristian Uche.
0: Bueno, sabeu qui és Cristian Uche? El soldado de Bordalás, tio.
1: Hola,
0: aquest que era com l'emblema del Getafe l'any passat, literal.
1: Ostres,
0: que...
2: A veure...
1: Bèstia.
0: No, aquesta plantilla és increïble. Llavors, Sar...
1: Sí, boníssim també. És que a veure, és que el que està parat té bons jugadors, és
0: no,
1: la mateixa.
0: Sí, sí. El central aquest, la Croix, que està...
1: La Croix, la
2: Croix. La Croix, però qui tenen a davant, a veure?
1: La Croix, es diu la Croix.
0: Davant tenen a Sar, Jeremy Pino, que és així migcampista ofensiu, extrem, que
2: vulguis
0: veure.
2: I ha de marcar
0: gols,
2: sí, és migcampista.
0: Nketiah, que aquest venia
1: d'Arsenal.
2: Nketiah em sona.
0: Sí, de l'Arsenal. I bueno, realment no tenen massa més de davanters, però igualment... moltíssima pólvora, i segur que els que no coneixem són bons, en plan que no són típics de la primera així.
1: Sí,
0: no,
1: bueno, a veure què tal, jo crec que possibilitats tenen, perquè el Rayo, jo crec que amb l'èpica s'ho plantejaran molt seriosament, i jo
0: sí,
1: crec que potser el Crystal Palace no...
0: Sí, tot i així, haver arribat fins aquí ja està èpic, i haver arribat fins aquí hem de passar a la Lliga.
1: Bueno,
0: a la dieta.
2: Sí, passem a la Lliga.
1: Claro, no, aquesta, vinga, va.
2: Això, la Lligueta, les porres de la Lligueta... Perdoneu, ja torno a seguir amb la segona part de la dieta, la part més curta, però no la menys important.
1: No.
2: Primer de tot, tenim tres partidets ràpids. Primer de tot, Barça-Madrid.
1: Vinga, dos minuts.
2: Avui que em digueu què espereu del partit, així ràpid, almenys.
0: 4-1.
2: Vale, a mi he de dir que em fa por com això de que s'ha creat l'escenari perfecte,
1: sí,
2: saps què vull dir?
1: Sí, sí, jo també, Aina, però...
2: I el Vinícius anirà allà amb la ràbia de treure el seu orgull.
1: Però estic seguríssim que guanyarem, ja està, ja ho he dit.
0: Ja. Has de dir els números.
2: Jo dic 3-1.
1: Jo dic 3-0.
0: Oh.
2: 3-0. Molt bé. Després, la final de la Copa d'Itàlia, Lazio-Inter.
0: 1-2.
2: És la setmana que ve, el dia divendres.
0: Cortita i al pie, jo 1-2 per l'Inter.
2: Dimecres. Vale.
1: No, la Lazio ja no està, no ha acabat molt bé. Jo crec que 0-1, va.
2: Sí, jo també 0-1. I per últim he posat el partit del Tottenham a casa contra el Leeds, perquè el Tottenham està 17è i està allà lluitant pel descens.
1: El Tottenham que a més que va guanyar l'altre dia,
0: ha estat dues o tres
1: primera vegada l'any.
0: Jornades al descens, és increïble.
1: Sí, sí.
2: Increïble.
1: El Tottenham és el Sevilla d'allà, vull dir, bueno, és pitjor.
2: Sí, exacte.
0: Qui juga a casa?
2: Juguen contra el Leeds, que va 15è i ells 17è.
0: Qui juga a casa?
2: El Tottenham.
1: Vinga, doncs un 1-0, va, jo crec que sigo guanyant el Tottenham, jo crec que el Tottenham es salva.
2: 2-1.
0: Jo crec que 1-1.
1: Pot ser, pot ser.
2: Molt bé.
0: Bueno, molt bé, doncs pues fins aquí aquesta nova edició del Triplet. Que vagi molt bé tothom la setmana, esperem tornar-nos a veure amb una victòria del Barça i, en conseqüència...
1: Avui que, més que mai...
0: Que perdi el Madrid.
1: Que perdi el Madrid, família.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és divendres 8 de maig i obrirem l'informatiu viatjant fins a Portugal. Allà s'hi celebra aquesta setmana l'assemblea anual de l'associació que agrupa Viles Termals Europees. Una trobada amb la participació de representants calderins que ha servit per posar sobre la taula, entre d'altres coses, la iniciativa per analitzar l'impacte del canvi climàtic en l'aigua termal. Ara ho expliquem en un informatiu en què també ens fixarem en els bons resultats que han obtingut els representants calderins a les anomenades proves cangur, que posen en valor el coneixement matemàtic dels alumnes catalans. Tot això, com tots els divendres, amb la mirada posada a les competicions esportives del cap de setmana i a l'agenda cultural, que ve especialment carregada de música. Ara ho repassem tot plegat, abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Caldes de Montbui ha viatjat fins a Caldes de Reina, Portugal, en el que és la primera assemblea general de la ETA, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques. La participació de Caldes en aquesta trobada serveix, segons el consistori, per intercanviar coneixement, compartir bones pràctiques, impulsar i millorar la preservació del patrimoni arquitectònic, a més de reforçar el treball en xarxa entre les principals ciutats termals d'Europa. Aquesta setmana, l'alumnat de primer i segon d'ESO de l'Escola Pia de Caldes ha aconseguit una brillant primera posició a la fase semifinal i un excel·lent 12è lloc a la final de les proves cangur. Les proves s'han desplaçat a la Garriga i els representants calderins han aconseguit un resultat molt destacat tenint en compte que hi han participat prop de 550 centres educatius de Catalunya, Andorra i Castelló. Aquest cap de setmana, la música serà protagonista a Caldes de Montbui amb diverses propostes per part de l'Escola Municipal de Música. Dissabte, la sala d'actes de l'Escola Municipal de Música Joan Valls acollirà el concert d'inicis i tastets en dues sessions, a les 11 i a les 12 del matí. El mateix dia, a les 7 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius serà l'escenari del concert de l'Orquestra Municipal. I diumenge, a les 12 del migdia, el Casino de Caldes acollirà l'espectacle Els últims ecos de l'Orca, de la mà de Flaustaff. Una proposta que combina flautes, ball i una ràpsoda en un homenatge poètic i musical a Federico García Lorca. L'esport calderí marxa aquest cap de setmana a Alemanya perquè la patinadora Elna Francés disputarà des d'avui fins al diumenge 17 el seu tercer Mundial de Patinatge Artístic. En cas de fer una bona actuació, podria classificar per primera vegada a la final de la major competició en la disciplina. Es tracta de la primera competició internacional de l'Elna Francés aquesta temporada i l'atleta calderina assegura que té moltes ganes de treure's l'espineta de l'any passat. D'altra banda, el Club Futbol Caldes afronta demà el seu últim partit a casa contra el Tossa amb el desig d'acabar amb el malson d'aquests últims partits de Lliga. Els calderins porten 5 partits sense guanyar, dels quals només han tret un punt, la jornada passada contra el Banyoles, i aquesta jornada serà decisiva per definir el descens. Per altra banda, tant el sènior femení del Club Natació Caldes de Bàsquet com la Penya Verdaguer de Futbol Sala tornen de la pausa del pont per jugar 2 partits vitals per assegurar el títol de les respectives lligues. I acabem amb el temps. Demà la inestabilitat guanyarà protagonisme i s'espera un dia tapat, amb el cel cobert, que ens portarà pluges més generalitzades. Les temperatures es mantindran estables amb mínimes d'uns 10 graus i màximes que difícilment superaran els 20 graus. L'escenari canviarà radicalment diumenge. El sol tornarà a ser el protagonista i la temperatura pujarà amb ganes. Les màximes podrien enfilar-se fins als 25 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda i la regidora de Turisme i Termalisme, Carme Gelmà, han viatjat aquesta setmana a Portugal per participar en la primera assemblea general d'aquest any del European Historic Thermal Towns Association, la xarxa europea de ciutats termals. Aquesta trobada té com a objectiu reforçar la cooperació entre ciutats termals d'arreu d'Europa, impulsar la promoció conjunta a escala europea en col·laboració amb les institucions comunitàries i programes europeus, fomentar la recerca i l'anàlisi del sector termal i millorar la preservació del patrimoni arquitectònic i artístic vinculat al món de les aigües termals. També es treballa per desenvolupar un producte turístic europeu en projecció internacional. L'alcalde Isidre Pineda ha explicat a Ràdio Caldes en què consisteix aquesta trobada i quina ha estat l'aportació que s'ha fet des de Caldes.
2: Les viles termals europees celebren l'Assemblea General, celebrem doncs una trobada a Caldes de Rainha, que és un municipi portuguès a prop de Lisboa, que tenen també molt patrimoni vinculat a l'aigua termal. Com a poble, nosaltres, Caldes de Montbui, som un municipi molt actiu, també en aquesta xarxa ens permet això aconseguir recursos i finançament europeu a través de projectes com el que potser heu sentit, que segur heu sentit a parlar, com és el projecte Termecobat, on estudiem quin és l'impacte del canvi climàtic en els jaciments on els manantials d'aigua termal i com generar energia a través de la mateixa aigua termal.
1: Durant la visita, els representants calderins han posat en valor els punts forts de Caldes de Montbui davant la resta dels municipis europeus participants. En el cas del municipi anfitrió, Caldes de Rainha, s'ha destacat especialment el desenvolupament del sector de la ceràmica i tota la infraestructura cultural i econòmica que l'envolta. La participació de Caldes en aquesta trobada serveix, segons el consistori, per intercanviar coneixement, compartir bones pràctiques i reforçar el treball en xarxa entre les principals ciutats termals d'Europa. Una de les tasques principals que ens ha avançat l'alcalde en declaracions a Ràdio Caldes ha estat centrar-se en crear una terminologia clara que pugui definir la termalitat i evitar l'intrusisme.
2: El fet d'aconseguir recursos europeus i finançament europeu és un dels grans objectius de participar en aquesta xarxa, però també compartir coneixement i posar sobre la taula qüestions que puguin ser d'interès comú. La que justament hem presentat en aquesta assemblea a Caldes de Rainha és el fet de crear una terminologia que defineixi molt bé què és termal, què és mineromedicinal i què no és termal per intentar combatre l'intrusisme, que és una qüestió que a vegades justament ens trobem a Catalunya i que això també doncs, passa en alguns casos amb espais que no són termals i que poden, en alguns casos, fer servir aquests termes que porten a la confusió.
1: Un cop finalitzades les presentacions institucionals, l'Assemblea ha abordat qüestions com els resultats econòmics de l'exercici 2025, els projectes i pressupostos previstos per al 2026, així com l'entrada de nous membres i les candidatures de futurs integrants de la xarxa. També s'ha presentat una línia d'investigació sobre el càncer de mama, per a la qual s'han sol·licitat col·laboracions i intercanvi d'informació a nivell internacional. La delegació del municipi ha pogut conèixer el municipi anfitrió, visitar el seu hospital termal i participar en un fòrum de debat sobre el sistema termal portuguès. A més, s'ha tractat la taxa turística a nivell europeu amb l'objectiu de buscar sinergies entre legislacions i models de gestió dels diferents països.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Escola Municipal de Música viurà un cap de setmana intens d'activitats. Demà, dissabte, a la sala d'actes de l'Escola Municipal de Música Joan Valls s'omplirà de sons, ritmes i descobertes amb una nova edició del concert Inici i Tastets, que es farà en dues sessions, a les 11 i a les 12 del matí. Es tracta d'una proposta musical oberta a tothom, especialment pensada perquè els més petits puguin apropar-se al món dels instruments d'una manera divertida, propera i participativa. Durant el concert, els infants i les famílies podran descobrir de ben a prop com sonen diferents instruments, veure'n les possibilitats expressives i deixar-se sorprendre per melodies i interpretacions que converteixen l'escenari en una petita festa musical. L'activitat està concebuda com una experiència viva i interactiva on la curiositat, el joc i la música comparteixen protagonisme. També demà dissabte, però a les 7 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acollirà el concert de l'Orquestra Municipal, una cita musical que reunirà damunt l'escenari músics formats a l'Escola de Música a l'Escola Municipal de Música de Joan Valls, una festa sonora amb un repertori variat i pensat per arribar a tots els públics, combinant moments d'intensitat, emoció i delicadesa sonora. i la cirereta al pastís serà diumenge, amb un gran espectacle al Casino de Caldes. El diumenge a les 12 del migdia, Flaustaff presentarà els últims ecos de Lorca, una proposta que combina flautes, ball i rapsoda. El muntatge s'endinsa en una de les facetes més sorprenents i desconegudes del poeta, dramaturg i membre de la generació del 27. Federico García Lorca, la proposta convida a l'espectador a descobrir el món creatiu de Lorca, ple de sensibilitat, emoció i poesia. La frase «Ante todo soy músico» inspira i vertebra tota l'obra, on la paraula, la dansa i la música s'entrellacen amb l'univers sonors de cants i melodies populars que el granadí va recollir i reinterpretar al llarg de la seva trajectòria. La coreografia i l'expressió corporal porten el segell d'Alfonso Ojeda, mentre que l'escenografia ha estat concebuda per Joan Miró i Marcel Ara. Ferran Devesa dirigeix la posada en escena i intervé també com a actor damunt l'escenari. Mentre que Alexandra Pato lidera la secció de flautes, la direcció musical recau en Joan Boix i Jordi Asagrà és el responsable dels arranjaments i de les composicions, interpretant també el teclat en directe durant l'espectacle. Flaustaff és una orquestra de flautes del Vallès Oriental fundada l'any 2000 i vinculada al projecte pedagògic de l'Escola Municipal de Música Joan Baix. Al llarg dels anys, el grup ha actuat i viatjat a països com Croàcia, Suïssa, Polònia, Portugal o Alemanya, portant la seva proposta artística més enllà del territori català.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Aquesta setmana s'ha celebrat a la Garriga la fase final de les proves Cangur, una final en què els representants calderins van ser alumnes de primer i segon d'ESO de l'Escola Pia. Després d'haver aconseguit una brillant primera posició a la fase semifinal, els estudiants calderins han assolit un excel·lent 12è lloc a la final. Un resultat molt destacat, tenint en compte que hi han participat prop de 550 centres educatius de Catalunya, Andorra i Castelló. La Copa Cangur es tracta d'una competició de la Societat Catalana de Matemàtiques que promou l'habilitat, l'estratègia i el treball en equip a través de reptes matemàtics. La prova forma part de la iniciativa internacional Le Kangourou Sans Frontières, que té com a objectiu principal fomentar l'interès per les matemàtiques entre infants i joves.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Caldes celebra el Dia d'Europa aquest cap de setmana amb diverses activitats. Avui a les 7 a la sala d'actes de Can Rius acollirà la conferència sobre els reptes de la Unió Europea, a càrrec de Max Vives Fierro. Diumenge al matí, la Creu Roja i el Centre Excursionista se sumen a la iniciativa europea Let's Clean, que té com a objectiu netejar els entorns de Caldes de Montbui. Un programa d'activitats per commemorar el projecte europeu que clourà diumenge, que tanca amb el Dia Mundial de la Mar Activa i que tindrà diverses activitats esportives a la plaça Catalunya. Tot això mentre continua actiu fins diumenge el repte Sumem Quilòmetres, que té com a objectiu sumar 514 quilòmetres caminant, és a dir, la distància que separa Caldes del seu poble germà de França.

0: tots els divendres obrim pàgina cultural i fem un repàs a algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal de Caldes de Montbui acollirà la xerrada Cant Gregorià, a càrrec de Juanjo Monferrer. La proposta oferirà un recorregut sonor i divulgatiu dels orígens d'aquest cant mil·lenari, tot descobrint com es construeixen les seves melodies, quin paper han tingut al llarg de la història i per què la seva simplicitat aparent amaga una gran força expressiva i espiritual. A través d'audicions i explicacions, els assistents podran entendre millor la seva evolució i deixar-se endur per la seva capacitat de crear atmosfera i emoció. L'activitat és d'accés lliure i està adreçada a persones adultes interessades en la música, la història i la cultura. Diumenge, al Parc de l'Estació, l'Associació de Ball Aquaflamenca de Caldes organitza la Festa de la Primavera de 12 del migdia a 8:45 del vespre. Tindrà lloc una trobada flamenca organitzada amb un dinar popular, una masterclass de sevillanes i música en directe a càrrec del grup rumbero d'Enrique Santiago, en una jornada festival que unirà ball, ritme i convivència al carrer. A les portes del cap de setmana obrim també pàgina esportiva. Avui mateix comencen les semifinals del Mundial de Patinatge Artístic a Alemanya. La patinadora calderina Elna Francesc ja hi és per disputar el que serà el seu primer torneig internacional de la temporada. Ha pogut parlar amb la protagonista Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Avui han començat les segones semifinals de la Copa del Món de Patinatge Artístic, que es disputaran a Baviera, al sud d'Alemanya, fins al proper diumenge 17 de maig. Entre els centenars de patinadors i patinadores del circuit, la calderina Elna Francesc participa per tercer any al Campionat del Món en la categoria sènior individual. Així ha explicat en declaracions a Ràdio Caldes com afronta aquest enorme repte.
2: La veritat que aquesta temporada l'afronto amb moltes ganes. Tinc moltes ganes de començar a competir internacionalment i poder demostrar una mica el que l'any passat al final no vaig poder com acabar de demostrar, que òbviament me'n va anar molt bé, però m'agradaria donar més de mi i sé que puc fer-ho millor i tinc moltes ganes d'anar allà i òbviament disfrutar, però sobretot intentar fer el millor que pugui i donar el millor de mi.
1: En aquest torneig, l'atleta calderina té preparats dos balls, un de llarg i un de curt, i es tracta, com bé deies, Òscar, de la primera sortida internacional d'aquesta temporada. Elna Francesc va quedar primera al Trofeu Aragón, una competició de la Federació Espanyola en la que competeixen totes les atletes de l'Estat que entrenen amb la Federació. Així ha expressat aquesta casa la patinadora calderina com afecta aquesta motivació extra.
2: També suposo que tinc com ganes, ja que és la primera competició important de la temporada a la que surto internacionalment. Sí que vaig fer aquest campionat ja, però no és com superimportant. Òbviament és important, ja que el fa la federació, i em va anar molt bé, però sortir internacionalment per primer cop fa una mica de cosa, però la veritat que ho afronto amb moltes ganes.
1: Així doncs, Francesc buscarà, amb aquesta participació, classificar les finals de la Copa del Món, que es faran a Itàlia de l'1 al 7 de juny.
0: I seguint amb els esports, l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana torna forta després de l'aturada parcial del Pont de Maig. El Club Futbol Caldes té una cita clau demà en l'últim partit a casa. I tant el CN Caldes de bàsquet com la Penya Verdaguer de Futbol Sala poden fer passos de gegant pel trofeu de Lliga aquesta jornada. Oi, Aleix?
1: Així és, Òscar, torna al gruix dels esports a Caldes després de l'aturada del Pont de Maig i en aquesta ocasió venen molts partits calents que ja tenen el final de les competicions ben a prop. El Club Futbol Caldes és el primer equip que té ganes que s'acabi ja la temporada. Després de 5 partits seguits sense guanyar, els de José Duque afronten demà a 4:45 l'últim partit de Lliga a les Cremades i ho fa rebent el Tossa, quart a la taula, que es juga les poques possibilitats que li queden d'ascens a Lliga Elite. Els calderins, en canvi, van descens i necessiten també treure punts o bé que els de sota no en treguin per tal de tancar per fi la permanència a primera. I també demà, a 7:45 del vespre, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet visita el camp del Vilassar de Mar per disputar una nova final pel trofeu de Lliga. Les de Javi Ruiz estan a només 2 partits de proclamar-se campiones de segona i amb una victòria demà tindrien l'ascens totalment assegurat per molt que perdessin la setmana vinent. En tot cas, les jugadores afronten els dos partits que queden amb la confiança de no trencar la gran ratxa de victòries que porten en aquesta segona volta. Seguint amb bàsquet, el sènior masculí del CN Caldes afronta el seu partit demà a les 7 a casa contra el Vilanova del Vallès Amb el descens a només un punt, tot i anar setens i, per tant, els de Sergi Grisso buscaran la victòria per dormir tranquils de cara a l'últim partit de Lliga la setmana que ve. I qui, com hem dit, també es juga aquest cap de setmana el títol de Lliga és la penya Verdaguer de Futbol Sala, que es veu les cares amb el Granollers demà a les 7 al pavelló del Bugarai. Els de Jordi Velázquez van perdre 4-2 a la primera volta a casa contra Granollers i, per tant, la victòria de demà no només tindria el valor de donar la Lliga als calderins, sinó que, a més, tindria el bon gust de revenja contra un dels millors equips de la categoria. Els últims equips que juguen aquest cap de setmana són, encara en futbol sala, els sèniors femení i masculí del Sena Caldes. El femení, amb el descens ja assumit, rep el Linyola a casa el diumenge a un quart d'una i el River Cars, en canvi, encara perilla pel descens, però treure 3 punts aquest cap de setmana podria, en cas que el Pineda no sumés, garantir la permanència de l'equip. Els de Quique Guardeño rebran el castellà diumenge a un quart de set al pavelló del Bugarai. Per acabar, un cop finalitzada l'Hockey Lliga regular, petita menció a les competicions d'hoquei patins que encara queden pendents abans de l'estiu. En primer lloc, els calderins Xavi Barroso i Sergi Llorca, jugadors actuals del Barça, juguen demà a la semifinal de la World Kids Europe Champions d'hoquei patins. Per altra banda, les jugadores del sènior femení d'Alcaldes s'han classificat per primera vegada a la història pels players descents a l'Hockey Lliga. Tot plegat ho comentem dilluns, quan també s'haurà resolt la Copa d'Europa i sabrem si els calderins s'han alçat contra el Benfica, Porto i Barcelona portuguesos a la Champions d'hoquei patins.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. El pròxim dilluns, l'Escola Pia de Caldes de Montbui acollirà una campanya de donació de sang a la biblioteca de la primera planta, en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. La jornada fa una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. I acabem amb el temps. Tanquem la setmana amb un divendres marcat pels intervals de núvols i temperatures màximes fregant els 20 graus. De cara al cap de setmana, la inestabilitat guanyarà protagonisme demà dissabte. S'espera un dia tapat amb un cel cobert que ens portarà pluges més generalitzades. Les temperatures es mantindran estables amb mínimes d'uns 10 graus i màximes que difícilment superaran els 20 graus. L'escenari canviarà radicalment el diumenge. El sol tornarà a ser el protagonista, tot i que encara podrem veure alguns intervals de núvols residuals. El canvi més destacat serà el termòmetre, que pujarà amb ganes. Les màximes podrien enfilar-se fins als 24 o 25 graus, oferint un ambient molt més càlid i primaveral.

Fins aquí l'InfoCaldes d'avui, divendres 8 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Cofres.
1: Bona tarda, calderins, calderines, sabanatencs, sabanatenques i la gent de Sant Feliu. Benvinguts una vegada... Tinc com una sensació de déjà vu ben estranya ara mateix, com si això ja ho hagués viscut. Perdoneu, estic amb una mica de trance. Després de dues setmanes sense veure'ns, és normal. Avui, divendres, dia 8, perquè la setmana passada va ser 1 de maig, que no 1 de setembre. En fi, que bé que tornem a estar aquí a Ràdio... Puc explicar-ho, Monter? Sí, val. Tinc aquesta sensació de déjà vu, més que res... Exacte, anècdota de primera... anècdota fresca. ...5:45 de la tarda de divendres 8 de maig de 2026. El Sergi arriba als estudis de Ràdio Caldes amb presses, com va sempre, tot preparat i nerviós per gravar el programa del No sé què dir. Mentre hi ha un programa que s'està gravant, que no direm quin és per no fer publicitat d'altres programes, que són tres germans que parlen de futbol, és a dir, patada al ventre. El Monter es gira amb la seva típica cella aixecada mirant-se al Sergi, i el Sergi, esbufegant, se'l mira amb estranyesa degut a aquesta reacció. El Monter, amb cara perplexa, li pregunta: què punyetes fas aquí? El que el Sergi respon: tinc programa, Monter, com cada divendres. I el Monter, agut i àcid, com és ell sol, diu: sí, tens programa, però no a les 6, sinó a 6:45. Batú a l'olla, per no dir una altra expressió, el Sergi queda dient: ai, estic estudiant massa, ja no sé ni què sóc, ni què faig, ni on vaig. Seguidament, el Monter li diu: avui tens sort, perquè el que anava abans que tu ha quedat gravat, per tant, si vols, ho podem gravar. Amb una alegria que desbordava el Sergi, content per un dia que tindria més temps a la tarda, entra a l'estudi amb un... No he entrat a l'estudi? No, és el mateix, oi? És el mateix de sempre, no? Vale, doncs no, no tindria més temps a l'estudi. Entra per fer el programa amb l'alegria i holgorio que el caracteritza. Després d'un intens programa de 30 minuts en el qual s'hi ha deixat la pell suant, patint, rient i escoltant anècdotes d'ara i de sempre, d'amics, de coses que explicarem ara, quan ha acabat el programa, satisfet, surt de l'estudi. S'atura a parlar amb en Jordi Graví, amic seu, humorista també, i enmig de la conversa intel·lectual dels dos, que era una conversa profunda, d'aquelles que entre Nietzsche i Freud, s'escolten uns crits estridents des de la zona de micros. Sergi! El Sergi, corrents, pensant que en Monter estava ferit alguna cosa similar, se'l troba i li diu: ara em mataràs. Doncs el programa que has gravat amb tant d'amor i carinyo, que podríem catalogar com dels millors de la temporada, el millor, diu el Monter, el millor, no s'ha gravat. Per sort, podem tornar a estar aquí, tenim temps, avui tenim temps. Per tant, comencem ja, que si no el temps se'ns tirarà a sobre. I abans de començar, això sí, recordeu que podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemontbui.cat. I ara sí, sense més esperar i anècdotes inesperades però meravelloses, comencem amb una anècdota de l'Albert.
2: Ei, què tal? Com anem? Vale, doncs t'explicaré una anècdota de... no sé per què t'explicaré l'anècdota, perquè...
1: Bona tarda, Albert. M'agrada això de que no sé de què t'explicaré l'anècdota perquè no me'n recordo. Això sona a molt bona anècdota.
2: Bàsicament, no me'n recordo. El que t'explicaré ara, bàsicament, és perquè m'ho han explicat a mi. Perquè ja et dono un spoiler i és que jo no era conscient del que estava fent en aquell moment.
1: Una anècdota teva explicada per altres, però que vas viure tu, això no ha començat i només fa que millorar.
2: Vale, tot va començar el 2018, diria que era. Sí, 2018. Vale.
1: Aviam, com que no ho recorda ben bé, tampoc recordarà l'any, no vulguem ara ser exactitud, no li demaneu si era dimarts, tampoc, vull dir, no... O si era a les 6, 6 i mitja, són errors que es cometen normalment.
2: A la festa major d'aquí Sentmenat. Era un dissabte nit. I amb els amics d'aquí Sentmenat vam dir, per què no anem a les barraques aquesta nit i anem de festa i la patem i el que sigui?
1: Què pot sortir malament a les barraques de Sentmenat on l'alcohol deu ser superlegal i et donen sucs i fantes i... Bueno, què va passar?
2: I tot, sí, sí, vinga, va, a tope. Vinga, què fem? I jo vaig dir, hòstia, podeu venir a sopar a casa i fem unes pizzas d'aquí Cal Camilo, que estan molt bones. Podeu venir, gent de Caldes.
1: Ojo això, eh? Espai publicitari, en les anècdotes i tot. L'Albert està pujant de nivell, però sí, aneu a Cal Camilo, que les pizzas són molt bones.
2: I fem aquí unes birres, aquí a casa meva, al jardí i tal, i després, quan sigui ja cap molt més tard, que és quan sonaven els grups que ens agradaven, doncs anem cap allà. Doncs això, vam fer aquest plan, vam venir a casa, vam fer les pizzas i, òbviament, doncs vam començar a fer birres, vale? Birres i birres, i el tema va canviar de birres a cubates. Aquí, ja.
1: Comencem amb birres, les pizzas pel mig, i les birres van seguint, i birres, birres que es converteixen en cubates. Ja anem contents sense haver trepitjat la zona de barraques. Molt bé, vinga, seguim.
2: I això, que ja són les 12 i pico, ja gairebé una, no? I que diem, doncs va, vinga, som-hi. I jo en aquell moment jo ja no estava. Vull dir...
1: En aquell moment l'Albert ja estava apagado i fuera de cobertura, però tot i així hi anava.
2: Físicament estava allà, però el meu cap... Perdó, que em moro, sempre em moro cada puta anècdota.
1: Cada anècdota de l'Albert, o bé quasi és mort en l'anècdota, o bé quasi és mort explicant-la. Albert, de veritat, MVP, juntament amb la Núria, però MVP en perillositat.
2: Jo no estava, i era com... Bueno, no sé, ja et dic, tot el que t'explico ara és de tercers.
1: Compte aquí, de tercers, no de segons, no, tercers, entenent tercers com gent que ni tan sols anava amb ell, gent que es va anar trobant, o sigui, no eren els propis que l'acompanyaven, no, tercers, gent de random, gent de bulto, del voltant.
2: Llavors, jo es veu que vaig dir d'anar allà amb el cotxe, perquè jo feia escassament que m'havia tret el carnet de conduir i em feia, suposament, il·lusió anar a les barraques, que està a menys d'un quilòmetre de casa meva.
1: Aquí el rectifico. M'he estat mirant el Maps, eh? I està exactament a 1,1 quilòmetres, és a dir, 3 minuts amb cotxe per la ruta curta. O 1,4 quilòmetres, és a dir, a 4 minuts amb cotxe per la via llarga. Fixa't tu que Sentmenat té vies llargues i vies curtes, eh? Qui ens ho podria dir? O bé, tens l'altra opció, que és 950 metres, és a dir, 12 minuts caminant, això pel que fa la via curta, o bé 1 quilòmetre, és a dir, 14 minuts caminant, pel que vindria a ser la ruta llarga. Ni el Camino Santiago té aquestes possibilitats.
2: Amb el cotxe, doncs per...
1: Menys mal que va agafar el cotxe, perquè si arriba a anar caminant, a saber, es podia haver perdut o podia haver ficat algun marret. Sort que vas agafar el cotxe.
2: Doncs pues per això. Per sí, pels jajas, no? I, clar, però vaig pujar jo borratxíssim, no? I ara això és una il·legalitat. Vull dir, sisplau, fa molts anys d'això. No vaig matar ningú ni res, no?
1: Aviam, no vas matar ningú, que sapiguem. Que sapiguem, potser la gent que et va explicar la història han obviat aquesta part de la història, no? Diré més, on són les barraques és on hi ha la biblioteca de Sentmenat. I qui treballava a la biblioteca de Sentmenat? Exacte, l'Helena Jovany. Jo no sé com Carles Porta no t'ha fet ja un crim específic d'aquella nit.
2: Però cuidao, eh? L'altra cosa és que el meu cotxe Vale, en aquell moment no és el que tinc ara, era un cotxe bastant vell, del 89, concretament era un Volkswagen MK2, que era preciós, vale? I és un cotxe bastant petit, en el qual, pues, en teoria, hi caben 5 persones, però la realitat és que hi caben 4. I a més, els seients del darrere no porten cinturó, perquè en aquell moment, als 89, no era obligatori el cinturó als seients del darrere.
1: Exacte, no portaven cinturó darrere, no? Un cotxe del 89, un Volkswagen MK2 petit on hi caben 5 persones en teoria, però la realitat és que n'hi caben 4 i a més sense cinturó de darrere perquè no era ni necessari ni important salvar les persones que anaven darrere, no? Jo, Albert, he de trencar una llança a favor del teu cotxe i és que vaig tenir el gust i l'honor de conèixer, només mereix elogis i a mi el que m'agradaria saber és com punyetes aquell cotxe encara s'aguantava tot d'una peça, perquè tu pujaves allà, seies i el seient ja tremolava. No, vull dir, era un cotxe tremolós però que s'aguantava, era ferm, no? Doncs amb tot això i amb aquell cotxe, què pot sortir malament per setmanat?
2: Vale, amb aquesta informació hi vam carregar 7 persones.
1: Perfecte, 7 persones dintre un cotxe que, bueno, seguim, va, veiem.
2: Vale. Jo segueixo dient-te, jo no me'n recordo de res.
1: A tot això recordem que l'Albert no recorda res que li han hagut d'explicar. Per tant, li van dir que eren 7 persones, però potser en portaven 17. És que en aquesta anècdota tot és possible, tot pot aparèixer, és meravellós que hi hagi això.
2: Agafa el cotxe, vam anar cap allà, que cap allà era a l'església de Sant Manat, que és on hi havia tota la jarana.
1: Exacte, capellà, església. Molt bé, Albert, molt bon joc de paraules. És un lloc ben sant per anar de festa, els assemenats són així, fan llocs de festa en llocs sants, eh? Fan coses així, que en comptes de calimocho donen el agua de Cristo.
2: Vale, i pues, havia de buscar un lloc on aparcar, no? I com que era la zona de la festa, pues, estava petao de gent i de cotxes.
1: Jo, en defensa de l'Albert, aquí sí que estic amb tu, Albert, de Sentmenat és l'única zona on hi ha un pàrquing amb condicions. A l'església, no sé si hi heu anat, a Sentmenat és un poble de pas, segurament hi heu passat, però no hi heu anat. És l'únic lloc on hi ha un pàrquing amb condicions. Sí, la poca gent de Sentmenat que té cotxe aparca allà. Per tant, l'Albert agafant el cotxe de casa seva, que eren 3 minuts amb cotxe, per la via curta, per arribar allà i buscar lloc era difícil. Per tant, Albert, difícil que trobessis lloc.
2: I com que jo anava... com anava... Pues, tot i coneixent-me el poble com me'l conec, doncs d'aquelles que em començo a col·locar en alguns carrers en contradirecció, saps?
1: Recordem que tenim l'Albert amb l'estat d'embriaguesa, que jo també una mica patino ara. Creiem que anem amb 7 persones al cotxe, però que no ho creiem, que potser deuen ser més, en un cotxe on és de 5 places, però que n'hi caben 4. Estem en una zona de festa molt transitada de cotxes i vianants i la millor decisió és la de posar-te en contradirecció. Clar que sí.
2: I la policia per allà, vull dir, i jo també panxo, vull dir, i la penya cridant al cotxe.
1: La policia ja li és igual, home, si veuen que ets tu, si ja es coneixen les matrícules, si en tenien 4 cotxes per allà, diuen, no, aquest és de Sentmenat, no el detindrem, segur que s'ha equivocat, és novell, un amb la E, la pobra, no el martiritzem. Ja quan vingui un de Caldes, ja li fotrem bronca en aquell, que en els de Caldes sempre. En fi, què més va passar amb el cotxe?
2: Estirant-se, bueno... Es veu que era, vull dir, una anava al maletero, no crec que eren dues, vull dir...
1: Ojo, perquè tenim més informació, que dins del cotxe hi havia festa i a més hi havia gent dintre el maletero, En el maletero també hi havia muntant-se la festa, és a dir, dintre del cotxe a l'Albert, aquella coseta petitoneta que ens ha dit abans, hi havia dues festes, la festa de l'habitacle com a tal i una més clandestina, el maletero, que hi havia dues persones que sapiguem o ens han dit, o potser ella ha tingut algun flash i se'n recorda, que ja es muntava la seva festa. Quanta gent va sortir al maleter després? No ho sabrem mai.
2: Ara mateix, vull dir, això em podrien cardar una multassa molt heavy, però com que no va passar res i no es va fer mal ningú i res, ho he acabat explicant i ja et dic, 2018, gairebé.
1: Multes poca, això ho arribes a fer als Estats Units i estàs deportat.
2: Ve 10 anys, vull dir, me'n veig amb el valor de fer-ho. Policia, sisplau, no em vingueu a buscar. Però sí, em vaig cardar en un carrer en contradirecció i, bueno, total, que al final vaig aconseguir aparcar no sé a on, perquè...
1: Vaig aconseguir aparcar no sé on, per què, aviam.
2: Que clar, quan jo vaig acabar la festa, jo vaig tornar a casa, bueno, em van acompanyar a casa, però no amb el cotxe. Em van acompanyar a casa caminant. I clar, jo el dia següent...
1: Va tornar a casa, caminant, acompanyat, però caminant, caminant, eh? Cuidado.
2: Següent, em vaig llevar a les 12 o així.
1: Et vas llevar a l'hora que t'has de llevar després d'un, amb una ressaca monumental. No et llevaràs a les 8 del matí per anar a sembrar el camp, clar que sí, a l'hora que toca.
2: O una, no sé, por ahí, si no me recordo. I em llevo i allò que dius, hi ha el meu cotxe.
1: L'Albert en aquell moment va ser el tio aquell de l'APM que es surt a dir, ¿dónde está el coche? ¿Dónde está el puto coche? Estoy aquí fuera. Pues aquell moment era el de l'Albert. ¿Dónde está el coche?
2: On està? I jo intentant recordar, feia, apretava el cervell per veure on cony havia deixat el cotxe i no hi havia manera. I d'aquelles que començo a enviar grups, ai, grups, missatge pel grup de WhatsApp i, escolta, que on he deixat el cotxe, què va passar ahir a la nit, ho heu agafat vosaltres al meu cotxe, i em van començar a explicar tot això, no? I finalment un va saltar i em diu, sí, el vas deixar per allà dalt a la Serra Barona.
1: Serra Barona és una gran ruta de contraban perquè...
2: Que és el camí aquell que va cap a Palau des de Sentmenat.
1: Tot explicat, tu. Ruta de contraban, on va parar? A Palau. Vinga.
2: I sí, sí, efectivament. Vaig anar caminant fins allà i estava allà aparcat el cotxe.
1: El cotxe...
2: Vull dir...
1: Sí, no? El cotxe estava allà, no, Albert? Vull dir, com si res hagués passat, eh?
2: Èpic. Èpic. Per mi va ser... Bueno, en aquell moment vaig pensar, espero que no m'hagin vist i no m'arribi una multa o em retirin el carnet ja. Vull dir, feia un any potser que el tenia i dic, mare de Déu. Però sí, va ser una experiència curiosa.
1: Jo, Albert, si arribés la multa, jo l'emmarcaria. Vale, vale. Doncs això, Albert, perfecte, el cotxe estava bé, tu vas arribar a casa caminant, no va haver-hi morts ni ferits, que sapiguem, almenys han obviat aquesta part. Així que moltes gràcies, Albert, i fixa't com són les coses, que ja tenim una resposta.
0: Oli. Ok, wow. Vull fer l'apunt, Sergi, sisplau, posa-ho en el podcast, perquè que hi hagi aquí una interacció entre els MVPs del programa, o sigui, això, bueno... És el millor que et pot passar a la vida, pràcticament. Perdó. Dea, l'anècdota... Jo no sabia això, Albert. O sigui, jo pensava que havies tingut altres, o sigui, altres situacions amb aquell cotxe, però no sabia d'això. Què estaves pensant? Primer de tot, o sigui, segur que vols posar-ho... T'ho has pensat bé de posar-ho a la ràdio fa 8 anys, però igualment, eh? La gent et coneix. I l'altra pregunta, perquè tota l'estona estava pensant, vas aparcar bé el cotxe? O sigui, vas ser capaç d'aparcar-lo bé o va ser d'aquests que l'aparquen diagonal i tira que vas? Necessito saber-ho. Sisplau, ja em respondràs. Ai.
1: Bueno, com heu vist, heu escoltat, és la Núria. Aviam, Núria, recordem que l'Albert Sentmenat és una estrella. Qui no conegui l'Albert és que no és de Sentmenat. Però, en fi, sí, suposo que s'ho ha pensat bé i el cas, perquè el cas està arxivat ja fa 8 anys, això ja no es mira. Jo vull destacar una cosa que per mi m'ha semblat el més interessant d'aquesta resposta directa. L'important per la Núria no és si et vas fer mal, com et vas trobar el dia següent, vas seguir bevent a les barraques, no? Coses que ens interessen a nosaltres també, és vas aparcar bé? És a dir, el cotxe estava ben aparcat, era zona blava, vas posar tiquet. Mira, quan vingueu el 24 hores les dues, els dos, m'aviseu i fem aquest debat, vale? Recordeu-me que hi hagi el debat del cotxe i tal i això. Però fins aquí, gràcies, Núria. I ara anem amb una anècdota de la Núria.
0: Sergi, he pensat que, clar, quines anècdotes, quines coses m'han passat a la meva vida que el meu enemic, archienemigo Albert, hagi estat partícip, únic que sigui que estigués com a NPC. I...
1: Bona tarda, Núria, primer de tot, no m'has dit ni bona tarda ni res. El teu archienemic, l'Albert ha pujat de categoria, però el va fer partícip. És, com deien els Luciers, una relació amorroidal, una relació d'amor-odi.
0: I...
1: I per cert, perdó, que jo també tinc un alberg que quasi em moro. Un NPC, pels que no ho sapigueu, és un non-player character, és a dir, d'una altra manera, un personatge de relleno. Doncs va.
0: I he pensat, Tate, fa un parell d'anys vam fer una calçotada, perquè és d'aquests que té una barbacoa, en plan, i fa calçotades, perquè, esclar, jo sóc de ciutat i els meus amics de Granollers no tenen una barbacoa per fer calçotades. I
1: la cosa de fa dos anys... I si que és que tenen una barbacoa per fer calçotades... Escolta, Núria, si no vols, no et convidem més. No hi ha cap tipus de problema. Ens va... Vull dir, si no vols venir, ho entenem. Ho entenem que vulguis quedar-te amb els granollers, allà, amb el fum, el textil o el que tingueu a Granollers. No et convidem més.
0: I llavors ens va convidar uns quants a, pues, a fer una calçotada i tal.
1: Ens va convidar uns quants, un grup selecte, l'elit, els escollits pel magnat Albert per anar a fer la calçotada.
0: I recordo que estàvem, pues, en el pati, tots com enrotllant i tal, pues, fent el vermut i això. I rondava por ahí, pues, el seu gos. I bueno, pues, en plan, jugàvem amb ell i treuen... Bueno, tenia una obsessió, amb les pedres, pues, en plan, jugàvem amb les pedres que...
1: Per allà hi havia el gos, que li agrada jugar amb pedres, té una petita obsessió amb les pedres...
0: que et portava el que sigui. I va arribar un moment en què el gos va anar com es va recolzar com sobre de la cuixa d'un altre amic.
1: Sembla que el gos ja no només té una obsessió per les pedres.
0: I aquest noi va dir, hòstia, i aquesta sang que tenia a la cama, i li va deixar com una petita taca que ens vam quedar tots, what, què és això? Però el gos tenia tot el morro ple de, com semblava, sang, i ens vam...
1: Parem-ho tot aquí, alerta mèdica, perruna, truqueu al 113, al 112 és el de persones, al 113 el d'animals, gossos, gats i companyia. Té sang al morro, aviam.
0: Alarma, en plan, a qui has matat? Què has fet?
1: No com estàs, no. A qui has matat, on està el cadàver, què has fet, has deixat proves, vas estar tu també al cotxe de l'Albert el 2018... És que... Ai...
0: Què ha passat? Pues es veu que el gos, amb tota la seva habilitat perruna, va decidir menjar-se tota la punyetera xistorra que hi havia, que suposo que va comprar bastant l'Albert.
1: El gos, amb la seva habilitat perruna ninja, que és una habilitat que només agafen els gossos de setmanat, suposo... va menjar-se tota, no una, tota la xistorra que hi havia per la calçotada.
0: I pues el tio se la va jalar tota, ningú es va adonar, ningú va saber res, i jo crec que si ens haguéssim adonat quan s'hagués anat a cuinar, en plan, la xistorra, no hi havia xistorra.
1: Els convidats estàvem, dic estàvem, perquè jo també hi era, estàvem a una distància llunyana, però no tant, de l'estat de l'Albert del 2018. És per això que ens n'hauríem adonat que faltava xistorra a l'hora no de cuinar-la, com diu la Núria, sinó de menjar-la. Com dient, jo és que em sona haver vist xistorra i que em sembla que la portava el gos, així amb el morro, la boca, no? Però jo pensava que la portava cap a la barbacoa per fer-la, no? No us sembla lògic? I tothom, sí, sí. Doncs la deu haver cuinat ell i se la deu haver menjat. Aquest és el raonament correcte al qual hauríem arribat.
0: Perquè si no, en plan, si no fos per l'amic que va dir, ei, que m'ha atacat de sang, no ens haguéssim adonat. Però sí, aquesta és la història de quan vam ser robats de la xistorra per culpa del gos de l'Albert. Moníssim, el gos, però es va menjar la xistorra. I això em recorda que jo també vaig tenir una gossa que jo no li he perdonat mai encara, perquè...
1: Aquí la Núria ens ha ficat una segona anècdota de gratis, ja sense introducció ni res, vinga, te la clava dintre.
0: Va fer ràbia, però no passa res, que jo, sí, no visc amb la meva mare, i llavors ma mare em va dir, tens a casa un tros de mona que va fer mi iaia, que va ser, crec que l'última mona.
1: És una anècdota trista, és l'última mona que va fer la iaia de la Núria.
0: Que ella va cuinar. O sigui, mi iaia està viva, però en plan ja no cuina mones.
1: Bueno, ja no és tan trista, simplement està viva i ha deixat de cuinar, vale, bueno.
0: I és és molt senzill, però li tinc molt de carinyo, doncs, perquè me les ha fet durant molts anys. I llavors això hauria de ser fa 4 anys o així. I mi mare em va dir, la tens i tal a la taula del menjador, embolicada. Dic, vale, doncs que guai, aniré. Llavors, clar, passa doncs, un matí, una tarda o un dia, el que sigui, i em diu, bueno, ja no tens... mona, perquè la meva gossa d'aquell moment va decidir que aquell tros era seu i es va menjar tota la mona, no va deixar ni una puta engruna, i llavors pues, ella es va menjar l'últim tros ever de la mona de Meiaia. Però bueno, què hi farem? No tenia mona, però bueno, guardo un lindo recuerdo de la meva gossa i ja està. Per això, ara no sé què anava a dir, Sergi, m'he empanat, que acaba el podcast com vulguis. Bye.
1: La Núria amb tota la il·lusió esperant aquella mona i de cop una trucada que ho canvia tot. La mona ja no és mona. La mona ja no hi és. Una mona, una gossa, el cor trencat de la Núria, posarem llum a la foscor, però no avui, perquè se'ns acaba el temps. Aviam, si no va deixar cap engruna, t'ho puc dir una tercera gravada, si vols fem una tercera. Jo avui tinc pressa, per això, però bueno. Si no va deixar cap engruna, senyal que la mona era bona. En fi, moltes gràcies, Núria, i ara sí que esperem una última vegada, avui encarem la recta final del programa. Doncs fins aquí el no sé què dir d'avui, dia 8, un... És una anècdota, això, no? És una... Ara hi tornem. Feliz dia de la marmota! Doncs ara sí, fins aquí el no sé què dir d'avui, dia 8 de maig. Esperem veure'ns la setmana que ve, escoltar-nos sobretot.
2: I què tal, com anem? Vale, doncs
1: sí, tenim una anècdota de l'Albert, aviam.
2: No sé de què t'explicaré l'anècdota, perquè bàsicament no me'n recordo.
1: Buah, Albert, m'agrada molt això de que no saps de quina anècdota explicaràs. Sona molt bona anècdota, perquè no te'n recordo. Bueno, va, anem a acabar ja el programa.
0: Sergi,
1: ja.
0: Sergi, he pensat que, clar, quines anècdotes...
1: Oigo voces en mi cabeza. Molt bona tarda, calderins, calderins.
0: Oli. Ok, wow.
1: Sí, ara ja sí. Ja. I fins aquí el no sé què dir d'avui, dia 8 de maig. Una altra vegada. En fi, fins aquí el programa del no sé què dir d'avui. Un programa caòtic però meravellós, amb les anècdotes de sempre de l'Albert i de la Núria, que ja interactuen entre ells, es busquen anècdotes que tenen comunes, encara que siguin de gossos, que sembla que s'hagin rebentat el morro, però l'única cosa que han fet és menjar xistorra, o posar en perill la seva vida i la meitat de Sentmenat, perquè eren 4 gats i a dintre ja n'hi havien 7, doncs imagineu-vos la gent. Gràcies als dos per aquestes anècdotes que ens brindeu cada setmana. En tenim més, no us preocupeu, van enviar anècdotes per 2 temporades tranquil·lament. Doncs ara sí, sí, no, Monter, o vols fer alguna altra de les teves? No, està gravat, vull dir, s'ha més, vull dir, no ha de tornar a gravar, d'acord. Doncs fins aquí el no sé què dins, veiem la, ens escoltem la setmana que ve, si no hi ha cap pont ni res. Així que amb tot això, gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Caldes. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui ha viatjat fins a Caldes de Reina, a Portugal, en el que és la primera assemblea general de l'AETA, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques. La participació de Caldes en aquesta trobada serveix, segons el consistori, per intercanviar coneixement, compartir bones pràctiques, impulsar i millorar la preservació del patrimoni arquitectònic i reforçar el treball en xarxa entre les principals ciutats termals d'Europa. Aquesta setmana, l'alumnat de primer i segon d'ESO de l'Escola Pia de Caldes ha aconseguit una brillant primera posició a la fase semifinal i un excel·lent 12è lloc a la final de les proves Cambul. Les proves s'han desplaçat a la Garriga i els representants calderins han aconseguit un resultat molt destacat tenint en compte que hi han participat prop de 550 centres educatius de Catalunya, Andorra i Castelló. Aquest cap de setmana, la música serà la protagonista a Caldes de Montbui, amb diverses propostes per part de l'Escola Municipal de Música. Dissabte, la sala d'actes de l'Escola Municipal de Joan Valls acollirà els concerts d'inici i tastets en dues sessions a les 11 i a les 12 del matí. El mateix dia, a les 7 de la tarda, la sala noble de Can Rius serà l'escenari del concert de l'Orquestra Municipal. I diumenge, a les 12 del migdia, el Casino de Caldes acollirà l'espectacle Els Últims Ecos de l'Orca, de la mà de Flaustaff, una proposta que combinar flautes, ball i rapsoda en un homenatge poètic musical a Federico García Lorca. L'esport calderí marxa aquest cap de setmana a Alemanya perquè la patinadora Elna Francés disputarà des d'avui i fins al diumenge 17 el seu tercer mundial de patinatge artístic. En cas de fer una bona actuació, podria classificar per primera vegada a la final de la major competició en la disciplina. Es tracta de la primera competició internacional d'Elna Francés d'aquesta temporada i l'atleta calderina assegura que té moltes ganes de treure's l'espineta de l'any passat. D'altra banda, el club de futbol Caldes afronta demà el seu últim partit a casa contra el Tossa, amb el desig d'acabar amb el mal son d'aquests últims partits de Lliga. Els calderins porten 5 partits sense guanyar, dels quals només han tret un punt, la jornada passada contra el Banyoles, i aquesta jornada serà decisiva per definir el descens. Per altra banda, tant el sènior femení del CN Caldes de bàsquet com la penya Verdaguer del futbol sala tornen de la pausa del pont per jugar 2 partits vitals per assegurar el títol de les respectives lligues. I acabem amb el temps. Demà la inestabilitat guanyarà protagonisme. S'espera un dia tapat amb cel cobert que ens portarà pluges més generalitzades. Les temperatures es mantindran estables amb mínimes d'uns 10 graus i màximes que difícilment superaran els 20 graus. L'escenari canviarà radicalment diumenge i el sol tornarà a ser el protagonista. La temperatura pujarà amb ganes i les màximes podrien ser de fins a 25 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patat del Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres, Jordi Garbí. Bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier Serra. Bona tarda.
0: Bona tarda. Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, mercès a l'aigua calenta. Però...
1: hi ha caca de colom per tot arreu.
0: Sí, tens raó. Cada vegada hi ha més coloms i cada vegada caguen més. Però això ja no és notícia, no?
1: Ui, tant! No només és notícia, sinó que és motiu de pregunta al ple. I és que en el ple del mes d'abril, celebrat la setmana passada, el regidor del PP, el Suárez, es va queixar del mal estat de la Mare de Déu que presideix la façana de la parròquia de Santa Maria.
0: Hosti, no m'hi he fixat. I això que hi passo per davant cada dia, eh?
1: Jo tampoc, perquè quan hi passo per davant abaixo el cap, no sigui que em fulmini un llamp redemptor per pecador. Però es veu que fot pena de tanta caca que té. I el Suárez va preguntar si es podia netejar. I del govern li van dir que no. Bueno, que sí, que es pot netejar, però que ho ha de fer el bisbat, perquè aquell xiringuito és cosa seva.
0: Qui no està colgat de caca de colom perquè no para mai quiet, sempre va amunt i avall amb un coet al cul i, clar, els coloms mai l'encerten, és el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda!
2: Hola, què tal?
0: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
1: El Tchouaméni i el Fede Valverde per haver acabat a cops de puny en un entrenament del Madrid. És veritat que ens han fet disfrutar d'allò més sucant i pa, eh? Però és poc decorós acabar hòsties amb un company de feina. És molt mal exemple. I molt bona notícia de cara al clàssic de diumenge.
0: Això és patada al ventre, com dirien Soler. Som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable i negociable de...
1: de...
0: oh, que saltar!
1: De Tchouaménis.

0: Minúscul del Vallès.
1: Estic molt animat, Jordi, molt animat.
2: Per què?
1: Molt animat perquè serà un cap de setmana gloriós.
2: Perquè ha de ploure.
1: Perquè demà plourà i regarà els camps, sí, que últimament no estan gaire regats. No. Però perquè diumenge, o sigui, acabarem el cap de setmana en alt.
2: Sí.
1: Sempre diuen que el cap de setmana s'ha de començar anant a sopar el divendres a la nit, perquè així el cap de setmana dura més.
2: Sí, això
1: és un fet. O sigui, tu el divendres ja surts, el dissabte ja te'l prens d'una altra manera. No tens aquella ànsia de...
2: No, perquè ja has cremat una mica de naus el dia anterior.
1: En canvi, el diumenge és de repòs i tal, per de cara encara dilluns. Però clar, aquest cap de setmana és una mica al revés.
2: Sí.
1: Perquè clar, el diumenge a la nit, si tot va bé, aviam, toquem fusta.
2: Toquem fusta.
1: El Barça guanyaria la Lliga contra el Madrid, I clar, ho haurem de celebrar. Llavors el cap de setmana l'allargarem per darrere.
2: Podríem haver jugat dissabte i no diumenge. És que està mal fet això.
1: No, però llavors el cap de setmana, clar, imagina que si sopes divendres, si surts a sopar divendres i celebres un títol de Lliga el diumenge, el cap de setmana dura.
2: Sí, sí, però a vegades el cap de setmana també esperes el diumenge per no fotre res.
1: Ja, bueno, però clar, llavors vulgues que no, s'escurça la cosa. Bueno, és veritat que si estàs a casa sense fotre res, les hores passen més lentes.
2: Sí, després diu, ara ja fins a les 9 que no jugues.
1: Clar, veus el partit d'un quart de 5, el partit de 8:45 i el partit de les 9. Clar, si són, depèn del partit, però si és un Celta Rayo, un Alavés Getafe i un Real Sociedad...
2: Sí, perquè pots comptar els partits de diumenge, perquè el partit bo és demà,
1: Quin és el partit bo?
2: El Sevilla Espanyol.
1: Ah, és veritat.
2: És demà, oi?
1: Sí, senyor.
2: Clar,
1: sí,
2: que
1: senyor.
2: Va anar molt bé que dilluns el Sevilla guanyés, perquè ara juguen junts i si el Sevilla guanya passa a l'Espanyol.
1: Correcte.
2: La merda és que el Girona també hauria de guanyar, perquè el Girona està per sota l'Espanyol.
1: Però el Girona juga contra el Rayo Vallecano, que deuen estar tots ressecursos, perquè ahir van classificar-se per la final de la cosa aquesta, la Conference League aquesta, i clar... jo crec que el Girona no pot aprofitar això, vaja.
2: Sí, esperem-ho.
1: En fi, en qualsevol cas, aquest no és un programa de futbol.
2: A vegades ho sembla.
1: A vegades ho sembla, perquè tenim tirada sempre que el Jordi i jo parlem fora de micro.
2: Sí.
1: Al final,
2: sempre
1: parlem de
2: futbol.
1: Comencem parlant d'una altra cosa, però això és com el futbol. Sempre, no, això que dius és com el futbol.
2: Sí,
1: i llavors ja a partir d'aquí ja parlem de futbol.
2: Ja
1: rato.
2: Sí. Perquè hem de parlar de l'antivirus.
1: Podríem parlar de l'antivirus.
2: Això és com el futbol.
1: Clar, és com el futbol.
2: No.
1: Imagina't un camp de futbol, no? Hi ha molta gent allà, molt tinta. Clar, si un està estornudant, doncs és normal que contamini d'estornuts a tota la resta. Doncs amb un barco petit, com és un creuer d'aquest estil,
2: un creuer que val 9.000 euros.
1: Sí, sí, una barbaritat. Una barbaritat. Havia un company de feina meu, em deia, hosti, clar, he vist la ruta d'aquest vaixell i és molt xula. I a mi m'agrada molt la natura i la fotografia. I clar, m'entraré a la web, ara deu estar barat.
2: Ara sí.
1: És allò típic de, si vols anar de vacances barates, vés a Síria.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí. El mateix, és temporada baixa ara.
1: Exacte.
2: Ara hi ha coses conspiranoiques amb la pandèmia del coronavirus, de la Covid.
1: Clar.
2: Perquè diu, també es va escampar a molt creuer, perquè això venia de Xina, de Wuhan, i també va ser un animal.
1: Sí.
2: Diu, ara les rates... passarà... I també el Simón va dir que no passaria res.
1: Hem trobat una senyora d'Alacant que va anar amb avió, ja no amb el barco, va anar amb avió, conjuntament amb una que havia anat amb el barco aquest, i es va contaminar. Estava dos files per darrere l'avió, i neta.
2: Això, ojo,
1: Que hi ha gent que té mala sort a la vida.
2: Sí.
1: Perquè tu estàs en un avió, tranquil·lament, seient a dos seients, a dos files d'una persona que té un virus. Mira que hi ha gent al voltant d'aquesta persona, té un allò que comparteixes reposabraços.
2: Sí, com el cine.
1: Saps? Exacte. El que es tira enrere, que el tens aquí, que no pots mirar la pel·lícula perquè on et baixa el seient... Tota aquesta gent no es va contaminar.
2: I si tus cap endavant, no cap endarrere.
1: Doncs... va pillar el que estava dues files per darrere. I hi ha gent amb mala sort a la vida.
2: Sí.
1: Què hi farem?
2: En fi, però que diuen que això s'assembla una miqueta al coronavirus.
1: Sí, no. Ja cal que ens calcem.
2: Ja.
1: Com tens casa teva? Tens a punt per passar-t'hi dos mesos tancat?
2: No, hauria de comprar aigua.
1: I paper de vàter.
2: I paper de vàter, sí.
1: És fatal. Anava a dir que aquest programa no és de futbol, tampoc és de salut.
2: No, tampoc.
1: Per tant, hem de parlar de coses del poble, nosaltres.
2: Sí, sí.
1: Però
2: sí.
1: Hem de parlar també de coses nostres. Ara, Jordi, ets de...
2: Coses meves. Això és la secció que feia el Marcelí Virgili.
1: Coses meves.
2: Coses meves.
1: Doncs hem de parlar de nosaltres, perquè recordaràs, Jordi, que tenim un disc.
2: Sí.
1: Que ara haig de reconèixer que fa dies que no actualitzo amb les cançons noves.
2: A Bandcamp.
1: Sí, a Bandcamp.
2: A YouTube està tot actualitzat.
1: Ah, molt bé.
2: És més, ahir ja vaig penjar la d'avui.
1: Caramba, en exclusiva.
2: En exclusiva.
1: Exclusiva. Per tant, a YouTube està tot ok? Sí. On ho trobarà la gent a YouTube que ha de posar?
2: Posa Patada al Ventre i ja li sortirà allà el canal de Patada al Ventre amb totes les cançons.
1: Ah, estupendo. Doncs el Bandcamp no està tan avançat, és patadaalventre.bandcamp.com. Allà hi trobaríeu les cançons del nostre disc, que és M'he enamorat en el Jaume Balart i altres cançons de Caldes de Montbui. I aquestes cançons, que estan escoltables per tothom, han pres vida pròpia.
2: Què vol dir,
1: sí,
2: això?
1: Sí, perquè el Poli, ara anava a dir ex-col·laborador, però no sé si és ex o encara és col·laborador, Montero del Poli.
2: No, ex, ja fa temps.
1: És ex, eh? Vale.
2: DJ Poli.
1: DJ Poli, que és un ex-col·laborador de Ràdio Caldes. De fet, durant molts anys va fer el programa abans que nosaltres. Va haver una època que el feia abans i una època que el feia després. Va passar les dues coses. Ens anava rodejant, sí, ens tenia rodejats. Sí. Doncs ha fet una versió de la cançó, ha fet un remix d'una de les cançons del nostre disc. Sí?
2: Ah.
1: Vols escoltar-ho?
2: I tant.
1: Vinga, va.

0: Doncs això.
1: Molt bé, fet, sembla com si la nostra cançó estigués ratllada, s'enganxés l'agulla, però no, no, és una cosa, una versió que ha fet DJ Poli.
2: Exacte, de la cançó L'estació dels Segalers, també la teniu disponible, no sé, ara no sé com la podríem trobar la gent, però està al Facebook nostre, si l'aneu a buscar, sí? Allà, segurament la trobareu.
1: Ah, molt bé.
2: Crec que ens la va enviar per privat, no sé, bueno, ja la penjarem.
1: No sé, ja farem la versió penjada d'aquesta cançó.
2: Crec que t'haig de dir que al Facebook ja no sé com va, tu.
1: No, jo tampoc.
2: No sé, No. Vaig gran. Bueno, el Facebook és de grans.
1: Sí, sí, home.
2: M'he tornat jove i només sé fer anar el TikTok jo.
1: Ah, TikTok i Instagram, ja està.
2: Correcte.
1: Bueno, Instagram ja tinc problemes, eh? A vegades ja no sé fer un reel, un post, un story...
2: Jo confongo les coses.
1: I, no sé.
2: Els stories es converteixen en reels? No, són coses diferents, no? Els stories desapareixen, no? Em perdo, tu.
1: No ho sé.
2: No ho sé, ja és igual. Bueno, en fi, que ja teniu versió, ja tenim baixa versió d'una de les cançons del nostre disc, i us animem, si teniu manetes per aquestes coses, feu les vostres, i ens les envieu o les publiqueu, i nosaltres ja les trobarem. I si voleu fer un reel amb una cançó de Caldes, també les podeu agafar. Estan disponibles a Instagram, vosaltres mateixos. Mm. Eh? Doncs apa, ara sí, parlem de coses del poble.
1: Sí.
2: Vinga.

0: Comencem el repàs de l'actualitat calderina entregant ja definitivament el testimoni del repàs de l'actualitat calderina a qui pertoca, que no és més que el reporter número 1 d'aquest poble, el nostre alcalde Isidre Pineda i el seu Telepinedes Vespre.
1: Sí, perquè les notícies més destacades de la setmana ja les ha comentat ell al seu Instagram i, per tant, per què fer-ho nosaltres?
0: Som vagarros de mena, què hi farem? Total, que us passem directament amb el Telepinedes Vespre i que sigui l'alcalde mateix qui us expliqui les coses. És el nou Casa de la Vila versió Reel.
1: Avui ho farem en dos tongades.
0: Collons, al final farà tot el petal ventrell solet.
1: És que li ha tornat a passar una cosa que a vegades li ha passat.
0: Què? Que la camisa li fa moré? Que no s'ha maquillat pel vídeo? Que no quadren els labials?
1: No és res tan tècnic. És que grava el reel i no se li penja sencer. Ens quedem amb les ganes de saber el final. I aquesta vegada li ha tornat a passar. Escoltem aquest primer Telepinedes Vespre.
2: Ara que arriba la calor, estem instal·lant aquests tendalls molt necessaris justament per quan pica el sol, per poder utilitzar llocs que són molt populars per a les famílies i pels infants, com és aquí a la plaça de l'1 d'octubre. També en trobareu d'altres que també es renovaran, com el de...
0: Quins nervis, no? Ah? La de què? Quina altra posaran?
1: Què?
0: Clar.
1: Què ha passat aquí?
0: És que... Com el de... Ara m'he quedat amb les ganes. Sí. On coi han de posar els més tendals? És que, per cert, en fi, per cert, que anava a dir tendals, ha dit, i no tendalls. És... No,
1: ell diu tendalls. No,
0: perdó, ho he dit al revés. Sí, ell diu tendalls i és tendals.
1: Sí.
0: Senyor alcalde.
1: Però vaja, sí. que deu ser una sorpresa. Potser demà et lleves i et trobes un tendal a la terrassa de casa teva.
0: Ostres, doncs li agrairia molt, No saps el sol que hi pica a la meva terrassa.
1: Però va, deixem-nos de notícies mal publicades o tallades, perquè el nostre reporter en té dues més que sí que han estat ben publicades.
0: Doncs vinga, va, segona tongada del Telepinedes Vespre.
2: Bon dia. Aquest és un dels dipòsits d'aigua que hi ha al barri dels Saulons, just a dalt del carrer Roger de Llúria. Un dels principals problemes que tenen els veïns d'aquí, dels Saulons, era la manca de pressió de l'aigua corrent. I per això avui mateix comencem una actuació important de gairebé 400.000 euros per fer manteniment, de fet per renovar molts dels trams de canalització d'aigua d'aquí dels Saulons, i serà una obra que durarà gairebé 7 mesos perquè es farà en 7 trams diferents, però que val la pena per poder millorar un servei absolutament imprescindible, un servei bàsic del nostre poble i d'aquí, del barri. Mireu quin arròs que acaba de fer el Marc. Mireu. Participem del concurs de paelles, la veritat és que l'ambient a Sant Sebastià és espectacular. Moltes entitats s'han abocat. Salutació a tots els companys d'Esquerra. Un gran dia de poble.
1: No és molt professional fer unes notícies dient
0: No gens, mm-hmm. En fi, què hi farem?
1: Tanta gent viu als Saulons.
0: Bueno, home...
1: Perquè un dia sí que vaig anar per la Font dels Enamorats i mai no havia anat molt amunt per la Font dels Enamorats. Sempre m'havia quedat cap al Xiringuito, cap a les instal·lacions esportives. I un dia vaig tirar amb el cotxe amunt i dic, ostres, és gros, Però els Saulons no em fa tant l'efecte que sigui molt gros.
0: Els Saulons...
1: Només sé que hi viu l'Amat.
0: Sí, home, Déu-n'hi-do, Potser no és tan gran
1: evidentment
0: Can Valls. La Font dels Enamorats als Saulons sí fa no fa, no?
1: Vols dir? No, els Saulons és més petit.
0: Sí, alguna vegada, he anat a buscar el meu fill a casa d'un amic seu que viu als Saulons, i no m'hi he perdut, però no trobem la casa ni per mal de morir. I home, hi ha 3 o 4 carrers, diguem, sí, és veritat, no és molt gran, però Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, potser sí que és més gran la font, ara no t'ho sé dir.
1: Sí,
0: però en qualsevol cas, és igual, per petit que sigui, necessiten aigua.
1: Necessiten aigua, i tant.
0: Ah, llavors, la que tothom posa la rentadora, a l'hora vall de l'electricitat, allò no tira.
1: No.
0: Està clar.
1: En fi, i lo de l'arròs, que van anar a la pleca a fer un arròs, que l'any passat van guanyar ells.
0: Ah.
1: I aquest any què?
0: No ho sé.
1: Doncs mira, he preguntat a la IA de Google, en aquest cas.
0: Sí, perquè no se sap, no s'ha publicat, no s'ha dit enlloc qui
1: aquí
0: va guanyar.
1: Aquí està, qui va guanyar el concurs d'arròs? Perquè és que no ho trobava a cap pàgina web, a cap notícia, ni res. I li he preguntat a la IA del Google, qui va guanyar el concurs de paelles de la plec de Sant Sebastià de Caldes de Montbui aquest passat 1 de maig del 2026?
0: Uh-huh.
1: I la resposta és... A l'edició de la Plec de Sant Sebastià del 2026, celebrada l'1 de maig, van participar un total de 9 equips en el concurs de paelles organitzat per l'Associació de Joves Aimava i l'Església de Sant Sebastià.
0: Sí que sap coses, no?
1: Que jo no sabia que l'Església de Sant Sebastià també organitzava el concurs de paelles, em pensava que només era Aimava. I diu, tot i que l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha confirmat l'èxit de participació i la bona acollida de la jornada festiva, el nom de l'equip guanyador concret no ha estat publicat encara en els canals oficials o mitjans de comunicació locals. Habitualment, aquests detalls es fan públics a través de les xarxes socials de l'entitat organitzadora, Aimava. I diu, vols que t'ajudi a buscar si ha publicat alguna imatge dels guanyadors al seu perfil d'Instagram? I jo li he contestat, no cal, ja ho busquem nosaltres. I ha anat a l'Instagram d'Aimava i no hi posa els guanyadors. Vaja. Encara hi ha com a últim post les bases del concurs. Qui va guanyar al final? Bueno, ho sabem.
0: No ho sabem, però... home, igual...
1: El guanyador el deu saber, però nosaltres no.
0: Clar, què guanyava? Un bloc de productes? No, no un altre arròs?
1: No ho sé.
0: Potser, ara vaig aventurar-me molt, no ho sé, però potser va guanyar Esquerra un altre cop.
1: Ah.
0: I clar, per vergonya torera.
1: No sé, la paella de, com diu l'alcalde, la paella d'en Marc.
0: La paella d'en Marc. Sí, sí.
1: Que deu ser el Marc Bermúdez, suposo.
0: Desconec qui és el mestre paellaire d'Esquerra. Sí, no sé. Però Marc, no sé si n'hi ha molts, també t'ho diré. Però bueno, podria ser el Marc Bermúdez. Sí.
1: Segurament.
0: Jo, clar, vaig passar per allà i no vaig fixar-me qui estava allò...
1: No, jo tampoc. No.
0: Amb el davantal, gràcies, no sé la paraula. Que per cert, vaig anar per allà on es feia el concurs de paelles, vam anar a Sant Sebastià la setmana passada, un èxit.
1: Un èxit.
0: Coses com són, felicitats als organitzadors, i també a la Facultat de Sant Antoni, que va muntar allà un esmorzar molt guapo i van donar servei de bar tot el dia amb molt ànim, no? Amb moltes ganes, diguéssim. Doncs vaig passar per allà per on feien la lleixa, diguem-ne, on hi havia el concurs d'arròs, i més avall hi havia gent instal·lada com per fer el que es fa a la plec de Sant Sebastià, i vaig veure una cosa que vaig flipar bastant.
1: Ai.
0: Que era una família que s'havia portat la barbacoa.
1: Ah, sí?
0: Sí, el trasto de barbacoa que la gent té al jardí, que aixeques la tapa
1: i
0: fas... La barbacoa, nen.
1: Aquell boxejador que em venia,
0: el
1: Foreman, no?
0: Sí, el Foreman, sí, el George Foreman, sí. Saps què es deia. Doncs una tipus això.
1: Clar, perquè no, com que no es podia fer foc.
0: Clar, doncs em pujo la barbacoa, aguanta'm el cubata.
1: Pues sí, senyor.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Pues,
0: tenien ben muntat, tu.
1: Sí, sí.
0: I llavors hi havia uns que anaven amb nevera de cerveses. Nevera?
1: Però nevera
0: de cuina.
1: Ah, nevera de cuina.
0: Nevera gran, grossa, una nevera. No tan gran, potser, com la que tenim actualment a les cases, però d'aquestes dels anys 80, diguéssim.
1: Sí, que són més baixetes.
0: Una mica més baixetes que tu, per dir-ho així. Però sí, una nevera...
1: Ostres.
0: Home, devia haver-hi cerveses i altres coses.
1: Però la gent s'ho munta molt bé, eh?
0: Doncs sí, vaig flipar molt.
1: No, últimament...
0: És un nivell superior al que estàvem acostumats nosaltres quan érem petits.
1: Sí, sí. A veure qui supera l'any que ve, perquè clar, nosaltres també vam anar amb una furgoneta d'aquestes que té cuina, que té lavabo... Que té...
0: Clar.
1: O sigui que l'any que ve ens trobarem gent edificant dos mesos abans...
0: Exacte, a la piscina Toy.
1: Sí, coses rares.
0: Sí, sí. No, vaig flipar molt. Va ser una jornada molt, molt maca, molt ben organitzada, i a més la gent, escolta'm, professional a tope.
1: Sí, molt professional.
0: Una passada. Bueno, doncs això, ja hem repassat les notícies més importants de Caldes de la setmana, que és la plec de Sant Sebastià, les aigües aquestes, les canalitzacions que s'han d'arreglar dels saulons,
1: els tendals que n'hi hauran uns quants que no sabem on.
0: Però saber el que és més visible és el de la plaça del Burro, que ja l'han instal·lat, ja. Jo vaig veure com l'instal·lava, però
1: ja
0: han acabat.
1: Sí. I que no sabem qui ha guanyat. Exacte.
0: Pues vaig veure que feien un forat a terra i tot, per penjar el tendal allà amb ciment, van posar un pal, no sé si ja n'hi havia de pals, però deuen haver posat un de nou, no ho sé.
1: No ho sé, però ara vigilem que quan hi hagi una ventada grossa, esperem que no s'estripin aquests tendals.
0: Tenen aquesta
1: fama, també.
0: Tal com està el clima, és probable. Sí, sí. Vale, doncs repassada l'actualitat important, anem a la resta.

0: Continuem amb més coses, com dèiem, però ja menors, polemiquetes petites, que no tenen més, però que ens recorden que de mica en mica, a poc, es van acostant les eleccions municipals i els partits de l'oposició marquen paquet.
1: Marquen paquet o fan pena, eh? Depèn de com es miri i de qui ho miri.
0: Sí, la polèmica va néixer arran de l'enquesta que va fer l'Ajuntament i que vam respondre aquí en directe en aquest programa sobre el grau de satisfacció dels calderins.
1: Ara Caldes va presentar un informe en què deia que la satisfacció havia baixat 30 punts respecte a 10 anys enrere en una enquesta que es van fer aleshores.
0: Sí, 30 punts, déu-n'hi-do, eh? És una barbaritat.
1: Sí, per molt malament que ho hagi fet un govern, que el grau de satisfacció caigui 30 punts és molt difícil.
0: Total, que en el ple del passat dijous el govern es va defensar dient que ara Caldes s'havia mirat les dades malament. Escoltem l'alcalde Isidre Pineda un altre cop. Veieu com ens fotrà el programa al final?
1: Sí, sí.
0: A veure què diu.
2: Un informe que crec que mereix una explicació pública en la qual es detallava que hi havia hagut una caiguda de fins a 30 punts percentuals en el grau de satisfacció ciutadana, i aquest és un fet francament sorprenent, a mi em va sorprendre, i jo crec que tendeix a la desinformació. Crec que hi ha un error de base i crec que l'hauríem d'explicar. Evidentment això ho hem posat en coneixement de l'empresa que va guanyar la licitació de la redacció del pla estratègic, que ara mateix està ultimant la diagnosi, i fa dos punts que llegeixo textualment perquè detallen que els mètodes d'enquesta als quals es fa aquesta referència a l'informe d'Ara Caldes eren diferents. Els mètodes d'enquesta eren diferents, per tant les comparacions directes no es poden fer així.
1: Bueno, aquest rotllo patatero que ens fa l'alcalde es resumeix amb el que diu al final, eh? Que és que els mètodes d'enquesta eren diferents.
0: Sí, però què diferenciava l'enquesta de fa 10 anys amb la d'ara?
1: Doncs que fa 10 anys es va demanar als ciutadans que valoressin de l'1 al 10 i que en l'enquesta d'aquest any la valoració era de l'1 al 4. Això és ben natural que en números absoluts la nota havia baixat tant.
0: Ah. En sèrio? No. En sèrio, ara Caldes va veure que fa 10 anys la nota mitjana era, posem per cas, un 6 i ara era un 3 i van arribar a la conclusió que el grau de satisfacció havia baixat, però que no es van llegir la llegenda de l'enquesta, o què?
1: Bueno, d'això es queixen, perquè lluny de negar-ho, Joan Duran, d'Ara Caldes, es va excusar dient que no tenia tota la informació perquè el govern no els la va voler passar. Escoltem.
3: Nosaltres ens basem en les dades que tenim. De fet, en 3-4 ocasions vam demanar les dades sense cuinar de les 800 i escaig enquestes que es van fer en aquesta diagnosi del pla estratègic que s'està elaborant. I, de fet, ningú posa en dubte, sempre, això és un tema recurrent, ningú posa en dubte la professionalitat de l'empresa d'ara a l'anterior. De fet, el que estem parlant és de dades que són objectives i aquest és el nostre punt de vista. L'informe, l'enquesta més incorpora indicadors que no es mesuraven l'any 2014 i que són els pitjors valorats. Al final són dades i el que l'informe també detalla és que el que no estem fent és mirant només endavant, sinó d'on venim.
0: Molt bé el pluricó, però home, si no tens tota la informació no surtis a fer el ridícul, no?
1: Bueno, des d'Ara Caldes insisteixen que la comparació que vam fer sí que es basava en criteris equivalents. Nega que el 2014 es fes servir una escala de 0 a 10 per fer les valoracions. També retreu que el govern municipal inclogui les valoracions de 2 punts com a positives en una escala de 4.
0: Bueno, és un aprovat raspat.
1: En realitat, no. Si l'escala fos de 0 a 4, sí que seria un aprovat, però sent de 1 a 4... 1 i 2 és suspès i 3 i 4 aprovat, no?
0: Clar. De 0 a 5, sobre 10...
1: És que haurien de fer...
0: 0 a 5, no, clar. De 0 a 4, que són 5 punts, 0, 1, 2, 3 i 4, és suspès. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 és aprovat. És el mateix, no? 1, 2 és suspès, 3, 4 és aprovat, clar.
1: Ja, però en aquest
0: cas... De la meitat en amunt és aprovat, sí. De la meitat en avall és suspès. Per tant, un 2 és suspès.
1: És suspès, però...
0: En canvi, ho van valorar com un aprovat.
1: Ho van valorar com un aprovat, i clar, no pot ser.
0: Doncs amb això, ara Caldes té raó.
1: Ho van valorar com un aprovat.

0: també, a veure qui cuina millor les enquestes.
1: Per això dic que devia guanyar Esquerra el concurs de paelles, perquè saben cuinar les dades, saben cuinar-ho tot, saben cuinar l'arròs i les dades.
0: Sí,
1: estupendo. Doncs, en fi, queda la polèmica explicada. Aviam, la polèmica en un cop d'aigua, perquè és difícil, ara Caldes ja hauria de veure que és molt difícil que una enquesta en surti, que el grau de satisfacció d'un ajuntament baixi al 30 punts.
0: Són molts.
1: En 10 anys.
0: Sí,
1: és que ho has hagut de fer molt malament, eh?
0: Sí.
1: Hosti, has de ser l'Arbeloa de l'alcaldia de Caldes, eh?
0: Sí.
1: Mare meva.
0: Però Déu-n'hi-do. Però, bueno, vist així, ara s'entén que 30 no poden ser.
1: No. 30 no, però bueno, però... ja està allà. L'alcalde diu que...
0: Però qui cuina és el que cuina i és el que rectifica de sal.
1: Exacte. Oi? Correcte. Pues... Molt bé, una metàfora
0: De l'Arguiñano. Ara hauria d'explicar un acudit de l'Arguiñano.
1: Exacte.
0: L'almeja de la mar o l'almeja de la mer?
1: Ai, per favor.
0: Aquelles coses que diu l'Arguiñano.
1: Sí, amb horari infantil.
0: Sí.
1: Ai, senyor.

0: Més notícies, Jordi. No sé si recordes fa unes setmanes que vam explicar que els comuns de Caldes havien aconseguit incloure als pressupostos de la Generalitat millores en el servei d'autobusos interurbans de Caldes.
1: Sí, home, aquell, el tertulià de la Conxi, el Marc Calvo, ho va anunciar.
0: Sí, i que vam dir que tot molt bé, però que els pressupostos de la Generalitat no s'aprovarien, així que res de res.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs al final no ha calgut que s'aprovessin els pressupostos perquè aquesta setmana el govern de la Generalitat ha aprovat un pla de xoc per la millora dels serveis de busos interurbans.
1: Oh, me n'alegro, tot i que fot anys que no agafo els de Galícia.
0: Jo també. Total, que la iniciativa tindrà un impacte directe en més de 90 línies de tot Catalunya. D'aquestes, n'hi ha 5 que connecten Caldes i que es veuran beneficiades per un pla que preveu una inversió total de 21,5 milions d'euros. Ja és nada, eh?
1: Buf!
0: Només durant el 2026.
1: A veure, deixa'm llegir quines són aquestes línies. En concret, les línies que s'han inclòs en aquest pla de xoc són la E9, que connecta Caldes i Barcelona, la 201, que connecta Caldes amb Barcelona passant per la Llagosta, la 240, que enllaça Caldes amb Mollet, la 260, que connecta Caldes i Granollers, i la 230, que fa el trajecte Caldes-Polinyà, Sabanat-Sabadell.
0: Sí. La idea és reforçar la capacitat, la freqüència i la qualitat del servei de busos, donant resposta a una demanda creixent i facilitant els desplaçaments per motius laborals, educatius i sanitaris.
1: Ja ho he dit abans que me n'alegro molt perquè els calderins que agafen l'autobús se'n beneficiaran, però sabeu qui se'n beneficiarà també?
0: Qui?
1: Els segalers.

0: La Generali tiene rally, tiene realitat, y a buscar diners.
1: És que m'agrada molt aquesta versió del Poli,
2: no,
1: eh?
2: Poli, tu.
1: Sí, no, ja ho hem dit abans, eh? No s'ha ratllat.
2: No s'ha ratllat.
1: És el Poli que ha fet aquí una mescla estupenda. Puja-la, puja-la, monta.
0: La volen millorar i transformar per aquells porretes que hi van a fumar.
3: Bueno, diem que el Segalers se'n beneficiarà perquè el pla de xoc dels busos interurbans també preveu prorrogar les concessions existents amb les empreses de transport i, per tant, no s'hauran de presentar ara un concurs públic per continuar prestant el servei. És un gran avantatge, això.
2: Per tant, seran les mateixes de sempre.
3: Clar, Segalers continuarà donant el servei a les línies de Caldes, cobrant de la Generalitat per donar el servei i beneficiant-se, bueno, clar, evidentment, són una empresa, no ho fan per amor a l'art.
2: No, home, me'n faltaria.
3: El que passa que, bueno, normalment, per donar un servei públic has de passar una concessió, un procés de selecció d'aquests. I en aquest cas, doncs, s'ha directament renovat per menys feina, tu.
2: Doncs menys mal de caps pel Ramon Segalés.
3: Correctament expressat.
2: Molt bé. Li han cuinat.
3: Una altra cosa.
2: La Generalitat li ha cuinat.
3: Molt bé. Escolta, m'havia de cuinar, això.
2: Sí, sí.
3: Volíem parlar de futbol i acabarem parlant de cuina.
2: Sí, sí.
3: Que també la gent se'n beneficiarà. Vull dir que ja és bo, eh? No ho critiquem pas. Que hi hagi més busos sempre és bo. I a més a més podran passar per aquell carril que s'està fent a la C59.
2: Ah.
3: Escolta'm, és una meravella, això. Jo quan
2: ara fa temps que no hi passo. Com estan les obres?
3: És estupendo, això. Quan estic...

0: Jo, quan estic jubilat, em dedicaré a anar a veure obres.
1: Molt bé.
0: He descobert, anant cada dia per les 6:59, el plaer que és anar a mirar obres. Perquè, clar, veus com evoluciona, veus com ho fan, no? Ara
2: has d'aprenent el terreny. Has de fer fotos sempre des del mateix lloc.
0: Exacte.
2: I després veure l'evolució.
0: Doncs primer van aplanar una part del terreno, després la següent, han anat apartant terres, van fent coses. Llavors em va fer molta gràcia que la part de Palau, que, aquesta setmana ja l'han començat a aplanar. Clar, hi havia una cosa curiosa, hi ha un camp, abans d'arribar a Palau hi ha un camp, abans d'arribar a la rotonda, que veies que estava segat menys la part de la carretera. O sigui, ja sabies fins on arribava l'obra, perquè el pagès va segar tot menys la zona que li havien expropiat, i ara se l'han emportat per davant i ja és sobre tot. Exacte.
2: No sé,
0: I què he de fer? Doncs els tenim pel sac, tu, que s'ho seguin ells.
2: A veure si has de treballar més per una cosa que...
0: Totalment, els obrers segurament els hagués anat bé, que els hagués segat una mica, que la màquina hagués passat millor, però que els tenim pel sac. Doncs molt bé. Doncs vas veient com evoluciona la cosa, és estupendo, és molt gratificant.
2: Està bé, jo haig de passar algun dia.
0: Sí, només podria sortir del... sortir de Caldes, ves, fes la volta a la rotonda i torna, i veus les obres.
2: Però ja és anar a peu, perquè ara tinc el meu cotxe tarat.
0: Ok, és veritat que ho vas dir. És veritat que ho vas dir.
2: Va arribar una carta al Ministeri d'Interior, i dic Ministeri d'Interior, això és molt fort. Dic, a veure si hauria d'anar a l'Iran a la guerra o alguna
0: cosa. A veure si... Estàs a la reserva.
2: A la reserva. I em diu que els cotxes que... el cotxe que tinc, que em vaig comprar fa 10 anys, es veu que té problemes amb l'airbag i que em podia haver matat. Que aquests airbags, quan exploten, en comptes de salvar-te, et rematen. I que te l'has de canviar.
0: I fa 10 anys.
2: I fa 10 anys que tinc aquest cotxe.
0: I
2: se n'ha donat ara. I dic, vale, pues vinga. I diu, obligatòriament deixi de circular. Bueno, sí, home, els haig d'anar a canviar mullet. Haig de circular.
0: I ho paguen, se suposa.
2: Sí, no? Sí, ho paguen,
0: Menys mal, però clar, que se n'enterin 10 anys després té delicte.
2: Té delicte, molt, molt. Però bueno, mira.
0: Que no sé.
2: He arriscat la meva vida durant 10 anys. I tots els que han pujat al meu cotxe, tu ja has pujat al meu cotxe. Molta gent ha pujat al meu cotxe. Sí. Tots podríem estar morts ara.
0: Exacte, mira, hem tingut sort. Sí. Sort al ministeri que ho ha trobat.
2: I ara és el dia que els vagi a canviar, que me'n vagi cap a Mollet, i serà el dia que tindré un pinyo
0: això pot passar,
2: I es disparin els aeros.
0: Això és, si agafés,
2: 5
0: si
2: minuts abans, passat, 5 minuts abans.
0: Si això ja hagués passat a la senyora que va agafar l'antivirus a l'avió, d'estar dos files per darrere de la que estava infectada, pues segur que li passa això.
2: Li passes.
0: Segur que va canviar-se els airbags i es fot la nata aquell dia. Perquè hi ha gent que té mala sort a la vida.
2: Sí, sí, és així, és així.
0: Bueno, va, més coses, tu.

0: Captain. A veure, aquest diumenge toca remengar-se, eh? La Creu Roja organitza allò que fa de tant en tant de netejar els entorns de Caldes.
1: Sí, en realitat això és un dels actes que s'inclouen dins dels que hi ha o que hi haurà en el Dia d'Europa.
0: Que ens diu la Creu Roja que hem de Perdó, torno a començar.
1: Una pregunta.
0: Què ens diu la Creu Roja que hem de fer si volem netejar els entorns de Caldes?
1: Què?
0: Doncs està diumenge 10 de maig a 10:45 del matí al parc de l'estació. Allà suposo que ja distribuiran la gent cap on han d'anar.
1: Sí, també ens recomana la Creu Roja que cal portar calçat còmode.
0: Sí, home, clar. Però de carrer, no valen les sabatilles d'estar per casa, eh?
1: I al mateix temps també que la roba que portem sigui còmoda.
0: Tampoc val la bata de saltar al llit.
1: Vaja, el que dius tu és la vestimenta habitual de la dona del Banús, que anava a buscar l'aigua a la font davant de Cal Roset. Doncs com ella, aquell mal exemple. No, ah, com ella no, com la Banús no.
0: Exacte, també recomanen que portem aigua i got o cantimplora.
1: I no diu res de bosses d'escombraries?
0: Home, jo suposo que això ho posen ells, no? Espero que hagin trucat al Sant Plast.
1: Doncs que portin bosses industrials perquè hi ha molta merda a l'entorn de Caldes, eh? La gent es fa un fart d'anar a caminar, que si a la presa, que si a la Torre Marimont, que si a la Torre Roja, que si al Gordon Pellas, que si al camp de golf. I clar,
0: sí.
1: La gent és molt guarra.
0: I camina molt, la gent.
1: Sí, i per tots els sectors, eh?
0: És brutal. O sigui, tu surts de Caldes, un moment, a la que toques sorra, diguéssim, ja hi ha gent anant amunt i avall, vestits de quechua, tots.
1: Sí.
0: Caminant, corrent, en patinet, en bicicleta, en moto, tot. Hi ha més gent a fora de Caldes que a Caldes.
1: Sí, a vegades no vols sortir al carrer, eh? Dius, haig d'anar a comprar una cosa, però no vull sortir, perquè em faig un fart de saludar i d'una cosa que vull comprar en 5 minuts, tardaré una hora saludant a gent.
0: Això si vas per Caldes. Sí, però si vas als entorns,
1: i quan vas a caminar, saludes encara més.
0: Sí. És horrorós. Horrorós.
1: Perquè saludes gent que no coneixes.
0: Exacte, que és una cosa graciosa que passa, que tu vas per Pimargall i no vas saludant a la gent.
1: No, només
0: però
1: els coneguts.
0: Però en canvi, a la que surts del terme municipal, del nucli urbà, si has sortit del nucli urbà, ja has de saludar tothom.
1: Sí.
0: Com es menja això? Però si hi ha més gent al camí que va a la Font de les Escales que anar a la plaça Moreu, a la mort de Déu.
1: Sí. Quan veus amb algú Déu, amb un Déu, bastó Déu, i un xàndal, sí, ja has de dir Déu.
0: Déu,
1: Déu,
0: bon pares,
1: dia. Déu, Déu, Déu,
0: Déu, bon dia. Déu, bon dia.
1: Ens hem saludat mai per Caldes, sí, i en fora.
0: Sí.
1: Bon dia.
0: Tota la raó. És com quan trobes algú de Caldes a Barcelona, el mateix.
1: Sí. O de vacances.
0: No,
1: què feu els de Caldes?
0: Exacte.
1: Llavors què fas tu, també?
0: Això ho podríem fer, no? Vas per el Roure Gros. Què feu els de Caldes?
1: Sí.
0: Què feu els de Caldes? Què feu els de Caldes?
1: Sí. Si encara no heu sortit del terme municipal. Bueno, però què feu els de Caldes?
0: No, i llavors hi ha una cosa que... si fas ruta interurbana, per dir-ho així, que jo alguna vegada he anat fins a Sentmenat, per exemple, clar, hi ha un moment en què deixes de trobar-te gent.
1: Sí. Vale?
0: I llavors tornes a trobar-te gent que no coneixes, perquè són de Sentmenat.
1: Perquè són de Sentmenat que venen cap al Roure Gros.
0: Exacte, correcte. És una cosa que m'hi he fixat, que fa gràcia. Sí. Bueno, no sé per on anava, eh?
1: Que hi ha molta gent i que la gent és molt guarra.
0: Ah, això, sí, tens raó, sí. Més val prevenir que curar, però com que hi ha gent tan porca que hem de fer aquestes batudes de recollir brossa, quin remei.
1: Sí, nosaltres per posar-vos-ho més fàcil i motivar-vos, n'hem fet d'aquesta notícia una cançó.
0: Agafeu els auriculars i us la poseu mentre aquest diumenge netegeu. Escolteu-la!

0: Podria ser la fúmiga o...
1: Sí,
0: eh?
1: Sí,
0: aquest rotllo,
1: sí.
0: Eh? Com es diuen aquests que han sortit ara un altre cop? La gossa sorda.
2: La gossa sorda, que han tornat, oi?
0: Han tornat.
2: Han tornat per tornar a dir Déu, em sembla, no?
0: No ho sé ben bé, van fer un concert a València i no sé si faran gira o no.
2: Escolta, cada cop m'estafa més la intel·ligència artificial perquè em posa més música.
0: Sí.
2: Les cançons amb la lletra durarien un minut.
0: Clar, clar.
2: I ja, dos minuts i mig, o no
0: sé. Ja, sí, sí. Bueno, ja
2: fet un solo, han posat un solo aquí al mig, que no cal.
0: No, està bé, està bé, està bé, home, està bé. És maca, la música és... No, no, vull dir que és escoltable. No,
2: no sé,
0: però
2: sembla un programa musical aquest, eh? Avui...
0: Sí, avui hi ha
2: Mira,
0: molta música.
2: Una altra cosa que volia dir. Vaig anar a l'enterrament del Xavi Torres, que en Pau descansi, des d'aquí suporta tota la família i que dediquem el programa amb ell, gran amic nostre, però vaig trobar que els enterros són molt musicals. És com anar a veure un espectacle musical, com un Mamma Mia, que de dos per tres sonava una cançó.
0: Bueno, perquè ja ho fem, això. Ara, no, ara volem aixecar els ànims, diguéssim, més que una altra cosa, no?
2: Sí, sí, però bueno, les cançons de missa tampoc no és que siguin molt alegres,
0: vale,
2: eh? Okay, però
0: okay.
2: Bueno.
0: No, perquè a vegades clar, si vas al tanatori, no?, et posen, doncs, música moderna.
2: Ah, sí? Tant,
0: clar, sí, amb els violins i tal, però et posen, no sé, una cançó de, que al final li agradava, aquestes coses.
2: Sí, però l'enterrament no semblava musical, tu. Ja et dic, ostres. Per això no m'agraden els musicals, perquè els musicals un enterro. Mamma mia, sembla un enterro. Però va, festiu.
0: Que ens alegres, està bé. En fi, doncs això, que ja tenim nova cançó i ja tenim merder i merda pels boscos i dilluns en tindrem menys, està bé.
2: Esperem.
0: Sí, sí. Podem tornar a omplir de merda els camps.
2: Sí, perquè si plou, s'anul·larà això?
0: Ah. Podria ser.
2: Ah, no ho sé. Bueno, ja ho veurem.
0: Mira, això no hi havia caigut. Podria ser.

0: Hi ha merder a la Font dels Enamorats, i quan dic merder ho dic literalment, no sé si... Continuem parlant de merda. No sé si heu passat per allà dins la urbanització on heu vist fotos, però els contenidors estan plens, al costat de tot de bosses per terra, gairebé totes obertes i amb tota la merda escampada.
1: Què ha passat? Doncs, segons comenten els veïns de la zona, l'Ajuntament de Caldes ha tret la recollida porta a porta sense previ avís. Han col·locat dos contenidors, un marró i un de negre, i el resultat és aquesta porcada. I adjunten una foto.
0: A la foto, sí, els Facebook, no? Segurament ho devien penjar. I a la foto es veuen els dos contenidors i, com comentava abans, tot de bosses trencades per terra i la merda pel voltant.
1: Segueixen dient els veïns: la gent que baixa a llançar les deixalles es troba els contenidors plens. La decisió de retirar el servei porta a porta ha estat de l'empresa o de l'òrgan de govern, es pregunten. Almenys podrien avisar els veïns, no?
0: Carai, no, i no els han avisat.
1: Es veu que no. I rematen: en breu entrarem una instància per fer palès el malestar davant d'aquesta situació. És una vergonya i un focus de brutícia que ara, amb l'arribada de la calor, serà insuportable.
0: En això tenen raó, La calor farà que allò faci més pudor que els peus d'un mort. Però suposo que, a més, hi ha algú que es deu fotre un bon tiberi, no?
1: Efectivament, els ports senglars es foten unes festes que és massa.
0: Doncs ja tenim la polèmica servida. Però què passaria si aquesta notícia circulés pel món? Ara ho sabrem. Alcaldes Translation.
1: I és per això que avui el titular que li han posat al Google diu així: els veïns que viuen a la Font dels Enamorats es queixen que el porta a porta ha deixat de funcionar i posar dos contenidors és un niu de merda.
0: Déu-n'hi-do, eh? Crec que t'has picat, perquè últimament el Google està gairebé a punt d'encertar els titulars i li has posat molt llarg i molt difícil, eh que sí?
1: Sí, a veure avui. Així sona en català, va, som-hi.
2: Els veïns que viuen a la Font dels Enamorats es queixen que el porta a porta ha deixat de funcionar i posar dos contenidors és un niu de merda.
0: Ah, anem a voltar pel món. Va. Comencem per Hongria. Un hongarès que té la segona residència a la Font dels Enamorats torna cap a casa seva a Budapest i li explica aquesta notícia al seu perruquer, el carinyo d'allà, el Puskás Riera.
1: Doncs el veí haurà de traduir-li del català a l'hongarès per dir-li al Puskás això:
2: a szerelmesek szökőkútjában lakó szomszédok panaszkodnak, hogy a házaló szolgáltatás megszűnt működni, és két konténer elhelyezése egy rakás szar.
0: Molt bé. El Puskás Riera, el carinyo de Budapest, té un client que li ve expressament de Dinamarca, atenció, a tallar-se els cabells. Diu que és l'únic lloc on li tallen millor els pèls de les orelles. Aquest client no en té ni idea d'hongarès i sempre es parlen amb senyals. Avui el Puskás s'atrevirà a dir-li la notícia de la Font dels Enamorats en danès.
1: Doncs suposo que haurà posat la notícia en hongarès al Google i li haurà traduït al danès, i així li podrà dir això que en surt:
2: naboerne i Lovers Fountain klager over, at leveringstjenesten er holdt op med at virke, og at det er noget vrøvl at placere to containere.
0: Perfecte, el client danès ha quedat meravellat, tant per la notícia com pels pèls de les orelles que li han retallat. Quan torna a Dinamarca, aquest senyor de nom Lars von Laudrup, fill de Lars von Trier i del Michael Laudrup, que ara són gais els dos, li vol explicar la notícia al seu sastre. El sastre, però, és original de Turquia, i així que li explicarà en turc.
1: Doncs farà molt bé, i haurà de traduir abans del danès el turc. Li quedarà així:
2: Aşıklar çeşmesindeki komşular teslimat hizmetinin durduğunu ve iki konteyner yerleştirmenin anlamsız olduğunu söylüyorlar.
0: Ah, sí, s'entès tot. Sí. El sastre turc, en realitat, més que sastre, és un desastre. El Lars von Laudrup, emprenyat perquè li han fet una armilla de mànigues llargues, el posa a la presó. El turc, el Mustafa Güler, es troba a la presó amb un japonès. Ja em diràs que hi fa un japonès una presó de Dinamarca, però bé, és igual, li vol explicar la notícia.
1: Vols dir que en una presó li deixaran internet al Mustafa Güler perquè tradueixi la notícia del turc al japonès amb el Google?
0: Anem a suposar que sí, val? Perquè ara tenen piscina, tenen tots els presos. Que farà aquesta consulta per internet en comptes d'enviar un mail demanant ajuda, no?
1: Doncs serà molt tonto, però vaja, el Google li dirà que li digui al japonès aquesta traducció del turc:
2: 恋人たちの噴水周辺の住民たちは配達サービスが停止したため、コンテナを2つ設置しても意味がないと言っている。
0: I finalment el japonès és alliberat el dia següent, o igual va demanar ajuda aprofitant que tenia internet. Surt de la presó i el primer que fa és traduir la notícia del japonès al català. I per què? Doncs perquè trucarà al Setmanari Montbui perquè la publiquin.
1: Doncs aquesta traducció del japonès al català és el que encapçalarà la portada del Setmanari Montbui. Recordem que abans de viatjar pel món la notícia era: els veïns que viuen a la Font dels Enamorats es queixen que el porta a porta ha deixat de funcionar i posar dos contenidors és un niu de merda. Doncs ara quedarà així:
2: Els residents dels voltants de la Font dels Enamorats diuen que no té sentit instal·lar dos contenidors perquè els serveis de repartiment s'han suspès.
0: Ah, ho has aconseguit, Jordi! Felicitats!
1: Què et
0: sembla? No s'entén res. D'entrada no s'entén res, però més és que no té res a veure la notícia.
1: No, perquè els residents dels voltants...
0: D'entrada,
1: de la Font dels Enamorats. Ja no són els de la Font dels Enamorats.
0: Nosaltres diem els de la Font dels Enamorats, no? No els de Can Regassol, els taulons, que estan als voltants de la Font dels Enamorats.
1: Hem dit els veïns de la Font dels Enamorats.
0: Exacte.
1: I aquí diuen els voltants. Diuen que no té sentit instal·lar dos contenidors...
0: Bueno, bé, és una versió, per dir-ho mateix, és una versió diferent, sí.
1: Perquè els serveis de repartiment s'han suspès. Què vol dir serveis de repartiment?
0: Clar, aquí no estem parlant de repartir res.
1: No, què venen? A repartir deixalles o a recollir-les?
0: És que, és al revés.
1: Sí. Mai hi ha hagut aquest servei de repartiment de deixalles pels pobles.
0: Imagina un camió de d'escombraries anar tirant, com, saps com el repartiu de diaris? Pues anar tirant bosses d'escombraries als veïns.
1: A les cases, com si fos els reis que tiren carmels, pues tirant bosses d'escombraries a les cases.
0: Raspes de sardina i ampolles de vidre als nens.
1: Sí.
0: Trencades,
1: No ho encertat.
0: Felicitats, Jordi, perquè t'has passat al Google Translator una vegada més,
1: perquè últimament costa bastant, perquè ho està encertant bastant, però aquest cop ha fallat.
0: Exacte. Pues venga, pues va. Més coses que se'ns fa tard.
1: Sí.

0: I ojo, calderines i calderins, que aquest diumenge tenim una cita que no podem perdre'ns. Sí. La pàgina 12.
1: Una cita que ara... Sí, una cita que no podem perdre.
0: Sort perquè... que numerem les pàgines.
1: No és la primera vegada que em perdo girant pàgines del guió.
0: Són molt ecològics, però això va en contra de la continuïtat del programa, perquè un dia, has de girar full i és una merda.
1: Un dia a la taquilla em vaig saltar mig programa i el Montes anava de cul. Em vaig saltar mig guió. Bueno, que sí, que tenim una cosa molt important, que és el clàssic. La primera vegada de la història que el Barça es pot proclamar campió de Lliga guanyant el Madrid. A més, amb els jugadors del Madrid fotent-se d'hòsties entre ells, vestuari. És una oportunitat històrica per fotre'ls un carro de gol.
0: Això també. Ja arribarem. Però jo em referia a la festa flamenca de primavera que organitza el col·lectiu Aqua Flamenca.
1: Això. Sí. Molt bé, fabulós. Ja ho tenia previst, sí. La festa començarà a les 12 del migdia al parc de l'estació i s'allargarà fins a 9:15. Hora perfecta per poder arribar a casa o al bar i disfrutar del clàssic, que serà la primera gala de la història que el Barça es pot proclamar campió de Lliga guanyant el Madrid. I que, a més a més, els jugadors del Madrid s'han estat fotent d'hòsties.
0: Sí, ja ho hem entès. Durant el dia hi ha previstes masterclass de sevillanes, concert de rumba fusió, colles convidades de sevillanes i de flamenc de tot el Vallès, i botifarrada popular.
1: Bueno, això encara.
0: Total, que no us ho podeu perdre de cap de les maneres. Hem d'acceptar totes les festes, Jordi. Si ens agraden els pallassos borratxos de la Virgen del Quinche, ens han d'agradar les sevillanes al parc de l'estació.
1: Bueno,
0: sí, no?
1: Ja volia que comentéssim els noms de les colles convidades, perquè són molt graciosos, eh? Com Mucho Arte i Mucho Duende.
0: Espera, que ho tenim.
1: Sí, no, està aquí el guió.
0: Està el guió, eh? Mira, els grups convidats són Associació Casal de la Gent Gran de Caldes de Montbui. Bueno,
1: això
0: no té gaire gràcia. Som serios, a Caldes som serios.
1: Sí. Què més hi ha?
0: Alma Andaluza de la Casa d'Andalucía de Sentmenat.
1: Alma Andaluza, es diuen els de Sentmenat.
0: Coro Canela en Rama de Sabadell.
1: Canela en Rama.
0: Canela en Rama, nen. Associació Virgen del Carmen de Pineda de Mar.
1: Home, havia de ser una Carmen, també.
0: Grup de ball Taconeart de Badalona.
1: Taconeart. Acabat amb T.
0: Perquè és de Taconeart i de Taconeart.
1: Amb art.
0: Associació Cultural de Sevillanes de Vigues, aquest no té més, i Aqua Flamenca, que són els
1: nostres.
0: Els nostres, és com els escaldats del flamenc, diguéssim, eh? La colla que rep totes aquestes convidades.
1: Sí, sí. El Pau León, que després d'uniforme de policia, ara anirà de flamenca.
0: Ja farà
1: Caldes.
0: Ja farà baix. Pues molt bé, ja ho sabeu, eh? Si no teniu res a fotre el diumenge al matí, mira que hi ha activitats aquest cap de setmana, podeu anar a recollir merda o podeu anar a ballar sevillanes. Vosaltres mateixos, feu el que vulgueu.

0: Vinga, va, patada al ventre, ha arribat el moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria de merdeta.
1: Merdeta número 1, el grup musical Calderí Flausta farà aquest diumenge un concert homenatge a Lorca, titulat Els últims ecos de Lorca. La cosa serà a les 12 del migdia al Casino de Caldes, i entre això i el Festival de Sevillanes ens quedarà un diumenge ben espanyol, trobo. Sort que ho arreglarem a la nit amb la victòria del Barça al Clàssic, que serà la primera vegada a la història que podem guanyar la Lliga, guanyar la Madrid.
0: Sí, que els jugadors del Madrid s'han fotut d'hòsties, sí. Merdeta número 2, avui tenim contraprogramació per partida doble, perquè en aquests moments està produint a la Biblioteca Municipal la xerrada Can Gregorià, càrrec de Adela Poch i Juanjo Montferrer, i una conferència sobre els reptes de la Unió Europea que s'està fent a la Sala Noble de Can Rius, Can Gregorià i el futur d'Europa. Pel vostre bé, espero que en comptes de tot això estigueu escoltant el Patada al Ventre, per l'amor de Déu.
1: Merdeta número 3, Acció Cívica Calderina participarà en la creació de la catifa floral Tocant al Cel, una de les propostes centrals del Temps de Flors de Girona, que se celebra aquest cap de setmana. La catifa, instal·lada a la capella de Sant Narcís, de la Basílica de Sant Fèlix de Girona, tindrà unes dimensions de 3,5 x 6,5 metres i combinarà 10 textures i 30 colors diferents. En la seva execució hi participaran 35 catifaires de diferents entitats que es calcula necessitaran unes 250 hores de feina per completar la catifa. Es dona la circumstància que actualment a Girona hi ha vaga d'escombraries i la merda s'acumula que dona gust. Així que a l'Acció Cívica Calderina no els serà difícil trobar serradures per completar la seva creació.

0: I acabem el petal de ventre d'avui repassant la informació esportiva. Què tal el hoquei?
1: Diu que Caldes podria seguir l'any que ve a l'Hockey Lliga comprant la plaça al filial de l'Igualada.
0: Com?
1: Sí, és molt raro. El filial de l'Igualada ha obtingut l'ascens, però no pot pujar perquè el primer equip és a l'Hockey Lliga, així que diuen que el Caldes li comprarà la plaça.
0: Molt raro, sí que som rics. I el futbol?
1: Empat.
0: I el futbol sala?
1: Victòria dels nois, que pràcticament s'asseguren la permanència.
0: I la previsió del temps per aquest cap de setmana?
1: Doncs bé, allò, que demà plourà.
0: En fi, nosaltres ho deixem aquí, Monter, fins la setmana que ve.
2: Adiós.
0: A Jordi Greví, fins la setmana que ve.
1: A cuidar-se, Xavier Serra, fins la setmana que ve.
0: Jo la setmana que ve no vindré. No sé si hi haurà programa o no, perquè no sé si vindrà el Sam. En fi, en qualsevol cas, apa, adéu.
1: Ja us ho trobareu.
0: Exacte. I que el lleó de la plaça us guardi.
1: Tens un minut per allargar-te. No, menys.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui ha viatjat fins a Caldes de Reina, a Portugal, en el que és la primera assemblea general de l'AETA, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques. La participació de Caldes en aquesta trobada serveix, segons el consistori, per intercanviar coneixement, compartir bones pràctiques, impulsar i millorar la preservació del patrimoni arquitectònic i reforçar el treball en xarxa entre les principals ciutats termals d'Europa. Aquesta setmana, l'alumnat de primer i segon d'ESO de l'Escola Pia de Caldes ha aconseguit una brillant primera posició a la fase semifinal i un excel·lent 12è lloc a la final de les proves Cambul. Les proves s'han desplaçat a la Garriga i els representants calderins han aconseguit un resultat molt destacat tenint en compte que hi han participat prop de 550 centres educatius de Catalunya, Andorra i Castelló. Aquest cap de setmana, la música serà la protagonista a Caldes de Montbui, amb diverses propostes per part de l'Escola Municipal de Música. Dissabte, la sala d'actes de l'Escola Municipal de Joan Valls acollirà els concerts d'inici i tastets en dues sessions a les 11 i a les 12 del matí. El mateix dia, a les 7 de la tarda, la sala noble de Can Rius serà l'escenari del concert de l'Orquestra Municipal. I diumenge, a les 12 del migdia, el Casino de Caldes acollirà l'espectacle Els Últims Ecos de l'Orca, de la mà de Flaustaff, una proposta que combinar flautes, ball i rapsoda en un homenatge poètic musical a Federico García Lorca. L'esport calderí marxa aquest cap de setmana a Alemanya perquè la patinadora Elna Francés disputarà des d'avui i fins al diumenge 17 el seu tercer mundial de patinatge artístic. En cas de fer una bona actuació, podria classificar per primera vegada a la final de la major competició en la disciplina. Es tracta de la primera competició internacional d'Elna Francés d'aquesta temporada i l'atleta calderina assegura que té moltes ganes de treure's l'espineta de l'any passat. D'altra banda, el club de futbol Caldes afronta demà el seu últim partit a casa contra el Tossa, amb el desig d'acabar amb el mal son d'aquests últims partits de Lliga. Els calderins porten 5 partits sense guanyar, dels quals només han tret un punt la jornada passada contra el Banyoles, i aquesta jornada serà decisiva per definir el descens. Per altra banda, tant el sènior femení del CN Caldes de bàsquet com la penya Verdaguer del futbol sala tornen de la pausa del pont per jugar dos partits vitals per assegurar el títol de les respectives lligues. I acabem amb el temps. Demà la inestabilitat guanyarà protagonisme. S'espera un dia tapat amb cel cobert que ens portarà pluges més generalitzades. Les temperatures es mantindran estables amb mínimes d'uns 10 graus i màximes que difícilment superaran els 20 graus. L'escenari canviarà radicalment diumenge i el sol tornarà a ser el protagonista. I la temperatura pujarà amb ganes i les màximes podrien ser de fins a 25 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

misteri ens atrau. Com a éssers humans, tot allò que té a veure amb allò inexplicable, allò paranormal i allò inaudit, ens sedueix fins al punt que volem trobar algun tipus d'explicació lògica a aquests fenòmens. Quan la ciència no pot explicar fefaentment un fenomen, sorgeixen algunes hipòtesis més o menys desgavellades sobre per què això passa. Àrea hermètica. Fem camí per intentar entendre l'origen de la realitat.

0: Estimada comunitat hermètica, benvinguts a l'episodi 349. Benvingut al programa dels cercadors, la comunitat que cerca l'invisible. O intentem apropar-nos al màxim possible. Doncs bé, aquesta setmana navegarem també una mica més per als Pirineus i un lloc sensacional, com és el País dels Pirineus. I com sempre, tenim un gran convidat al programa, Jordi Casamajor. Ha tret una història nova i cal conèixer-la bé. Doncs donem inici a aquest moment. Comunitat, benvinguts de cor i entreu dintre del sender del misteri. Andorra insòlita. Insòlita.
1: 50 indrets extraordinaris.
0: Andorra és plena d'indrets insòlits. Rocs amb formes humanes, coves que conserven l'eco dels antics rituals, gravats rupestres que remeten a divinitats oblidades, balmes habitades dels primers pobladors o llocs que la llegenda s'ha entrellaçat indistriablement amb la història. Tot plegat ha conformat un univers simbòlic que ha perdurat fins als nostres dies, com mostra aquesta obra, que és un recorregut ricament il·lustrat amb fotografies i dibuixos del mateix autor per 50 llocs extraordinaris del territori andorrà, seleccionats per la seva força cultural, mítica o arqueològica. A través d'aquestes pàgines, Jordi Casamajor dona testimoni d'un patrimoni sovint discret, però amb un valor immens i que revela creències antigues, espais de culte, traces de poblaments prehistòrics i llegendes transmeses de generació en generació. Una invitació per descobrir l'Andorra més misteriosa i fascinant, aquella que encara conserva el rastre indeble dels seus antics habitants.
2: Enigmes i misteris del nostre món. Àrea hermètica. La cerca del nostre origen.
0: Jordi Casamajor Esteban neix a Sant Julià de Lòria, Andorra. És llicenciat en Belles Arts, investigador i divulgador de l'art rupestre i del patrimoni megalític dels Pirineus. A banda d'il·lustrador, escultor i fotògraf aficionat, Jordi és home de camp i no de despatx, tal com ell es defineix, pedagog, escultor i il·lustrador. En qualitat d'investigador i divulgador de l'art rupestre d'Andorra i del Pirineu, ha preservat amb la producció d'articles i de títols sobre aquest àmbit, a més de centrar-se en el pensament màgic i la seva progressiva. I el seu nou treball de Jordi Casamajor és Andorra insòlita. Aquesta vegada Jordi apunta a que recull coses molt bones. Jordi, bona tarda i benvingut a Àrea Hermètica, al programa que està sempre a la cerca. Què tal, com et trobes?
3: Hola, bona tarda a tu i a tots els teus fidels oients. Estic molt bé i encantat de que m'hagis tornat a convidar. Jo sé que ho fas quan descobreixes que trec un nou llibre, que publica una nova cosa.
0: Jordi, com sorgeix aquesta Andorra insòlita i anar més a racons increïbles del País dels Pirineus? I què coses noves es poden trobar tant els oients com els teus lectors?
3: Doncs mira, amb aquest nou llibre, Andorra insòlita, com diu, és el títol complet és Andorra insòlita, 50 indrets extraordinaris. Jo el que pretés és donar a conèixer al públic 50 espais que per la seva història, arqueologia, mitologia, màgia, llegendari, popular, etc., doncs els fan llocs especials i poc coneguts. Llavors, la meva tasca ha sigut una mica fer-ne difusió de manera popular i intentar fer un llibre que és molt més accessible que els anteriors, que eren molt més tècnics. Ja saps que el meu camp d'estudi és el de la rupestre i la simbologia. En canvi, aquí he fet una obra de caire més, això, més popular, més accessible, gran públic, i és un llibre que profusament il·lustrat, amb moltes fotografies. Hi ha això, 50 apartats, 50 capítolets, on el públic pot trobar això, redescobrir llocs amb molta màgia o que tenen llegendes associades o relació amb l'arqueologia, amb la mitologia, etc. Tot encertat, encabit a el que és el Principat d'Andorra.
0: La veritat que deu ser una meravella exquisita per les persones que cerquen andorranes i, com no, les persones que fan turisme a Andorra, que també és interessant, no? Perquè Andorra estem molt agermanats en Catalunya, tant amb la cultura i moltíssimes més coses. Tenim diferències d'una frontera, però compartint moltes coses. Algunes són molt diferents, no?, perquè són de diferents estats, però el que té a veure i la gran felicitat del públic de fer-ho és compartir la cultura, que és el que ens agermana a tot arreu les persones. Jordi, quina mena de racons explores aquesta vegada? Dius que llegendes, si vols començar per les llegendes. Jo sé que hi ha moltes llegendes, he tingut constància, no?, perquè a vegades he fet una mica de cerca, que jo també sóc una persona que he fet cerca a Andorra, amb la mida possible. Ja m'agradaria fer més, però a vegades per la professió és quasi impossible. Si et sembla bé, comencem una mica per llocs que són llegenda, i si ens pots descriure a raó del que són.
3: Mira, el que són les llegendes de l'àmbit pirinenc i andorrà és un tema que ha estat molt tocat des de fa molts anys per diversos autors, i no volia fer, com intento fer en els meus llibres, un recopilatori de llegendes d'Andorra, sinó, senzillament, durant la meva tasca d'investigació i estudi, treure llegendes noves que s'havien quedat amagades, apartades, fossilitzades en el llegendari popular, que surten publicades aquí per primera vegada. Per exemple, tinc un amic que està treballant a Arxius Nacionals, i quan jo es dediqui... Tinc un exemple d'una llegenda, d'un apartat del llibre, que és la pedra encantada, la roda encantada, i aquest amic, per exemple, em diu: «Ostres, he trobat un document del segle XVII on surt una pedra encantada que al poble de Ransol serveix per delimitar dos terrenys de dos cases ancestrals del poble». A mi m'explica aquesta cosa, jo dic: «Ostres, pedra encantada, aquesta pedra, si al segle XVII i al segle XVI surt documentada, avui encara hi ha de ser». Una mica la meva tasca és intentar buscar la pedra, parlar amb tots els padrins, els més vells que encara queden a la zona, que ja són molt poquets, i a través d'aquesta feina de cerca de camp, al final un padrí recordava que hi havia aquesta pedra encantada, em va costar trobar-la, la vaig trobar que hi havia gravats en forma de creu que representen fites i creus de terme, i a partir d'aquí ell va recordar una història totalment inèdita que jo transcric en el llibre, i és, per exemple, que hi havia un pastor que pasturava les seves ovelles en aquesta zona, al solar de l'Aldosa, a la parròquia de Canillo, i veu una pedra, i veu que de la pedra li surt una cinta, una veta de color. Ell la comença a estirar, estirar, estirar, estirar, i aquesta cinta no té fi. Va estirant-la, va estirant-la, va estirant-la, va estirant-la durant molt temps, i fins que al final s'acaba, doncs la pedra li parla i diu: «Jo sóc la pedra encantada, ara m'has desencantat i em tornarà a encantar», com plorant una mica. Doncs aquesta llegenda tan simple, tan senzilla, era inèdita, només es coneixia de forma oral a Andorra i a la parròquia de Canillo, i a través d'aquelles investigacions en les lleis del poble, marxes nacionals, etcètera, etcètera, etcètera, s'ha anat teixint una trama que ha acabat en la publicació, ha sortit publicada aquí el llibre. I si és una pedra encantada, hi ha uns gravats, vol dir que antigament, evidentment, si havia realitzat algun tipus de ritual o era una roca important, era coneguda per la gent, però com que ningú es va dedicar, cap folclorista ni etnòleg, a transcriure aquesta llegenda, doncs va quedar amagada. Quan aquests padrins, que els hi peguen ja que els hi queden molt pocs anys de vida, morin, això s'hagués emportat a la tomba, perquè ells, de fet, no li donen molta importància en aquestes llegendes. El padrí aquest i un altre que vaig parlar va dir que ell la coneixia del seu pare, del seu pare del seu padrí, que Andorra és avi, i així anar recordant el temps, però els fills ja no li donen importància, ja no la coneixien. és, per exemple, un exemple de llegenda que és totalment inèdita, que surt al llibre. Però, clar, hi ha 50 indrets. A cada un li intenta treure alguna cosa especial o diferent. Per exemple, un que jo sé que a tu t'agradarà, que em va quedar a mi gravat, que em suposo que tu, suposo que també era més jove escoltar, és l'Andrea Faber-Skaixer, a Sintonia Alfa. Una vegada vaig sentir que un personatge, no me'n recordo, era anglès i era... tenia alguna energia, no me'n recordo el nom.
0: Sí, parlem de Colin Bloy.
3: No, exactament, aquest. Sí,
0: d'aquesta gent no vam parlar, el Forat d'Arau.
3: El Forat d'Arau, que de fet el nom és el Forat del Grau. Vale? Un grau és un espai. Doncs aquest forat també surt al llibre perquè ell diu que hi entra i troba una... i troba un vidre amb colors maragda que brilla, que és sanatori, etcètera, etcètera, etcètera. Jo tot això ho explico, tot i que no dubto del Colin Bloy, però aquesta cova és una cova que des de temps immemorials ha estat visitada a Andorra i em va estranyar molt que vingués aquest personatge sense conèixer molt Andorra, si que és directament al Forat del Grau o Forat d'Arau, i trobés el Cristian Gravades. Podria ser, però un dels pioners de l'arqueologia andorrana, que és Pere Canturri, feia de mestre al poble d'Arinsal, és on està aquesta cova, que està, es pot visitar, està oberta, i a mi em va explicar que a l'hora del pati, quan no feia de profe, se n'anava aquesta cova i la va remenar de dalt a baix. I he parlat amb ells del poble que deien que també una de les seves distraccions era anar al Forat del Grau, al Forat d'Arau, a jugar a remenar, etc. Això em va estranyar que anés al Colin Bloy i que a vegades aquests personatges es pensin que van al poble del Pirineu i descobreixen tot i trobés la gema aquesta verda, el Sant Grial verd a Andorra. Però bueno, totes aquestes coses són punts, curiositats que jo transcric en el llibre. El Forat del Grau, per exemple, és un dels 50 indrets extraordinaris que hi surten.
0: Sí, recordo que també l'arribada de Colin Bloy a Andorra hi va ser el contacte amb Canturri. De fet, el Colin Bloy diu que agafa aquesta llegenda d'una autora francesa i jo farà molts anys des de que vaig saber allò, bueno, i també es va publicar en un diari digital andorrà, que ara no me'n recordo. Doncs vaig fer cerca a veure si trobava aquest nom d'aquesta autora francesa on recollia una llegenda. També deia que a la zona hi havia un lloc que antigament li deien el Pla del Gral, però bé, tot va fer aigües perquè jo no vaig trobar res. Inclús vaig intentar contactar amb persones que coneixien a Colin Bloy, perquè molts programes que estava convidat, com Espacio en Blanco, Sintonia Alfa i altres, més o menys sempre deia, explicava segons, com si fos un autor, doncs, bueno, quan la informació doncs, la donava als mateixos mitjans, no? Però va quedar amb aigües, però la màxima referència que tinc jo era que era una llegenda d'un llibre d'una autora francesa, però com no se'n sap nom ni res... Però bé, tot és una tradició i tot això. Jo també vaig visitar aquesta cova i la veritat, doncs, bueno, és un racó com porta llegenda, igual que qualsevol racó, que és interessant, no? Jordi, quins llocs has trobat nous que siguin de gravats rupestres a Andorra? Hi ha alguna possibilitat de que tinguis alguna novetat?
3: Mira, jo actualment estic treballant a Patrimoni Cultural, soc tècnic del govern d'Andorra i la meva funció com a tècnic és la nova descoberta, difusió i inventari dels gravats rupestres d'Andorra. Estic fent una feina molt maca, que és anar a la muntanya, buscar, documentar, fotografiar i difondre el que són gravats rupestres. Però això és una cosa, diguéssim, més tècnica i sí que hi han sortit nous gravats rupestres, però no surten en aquest llibre. Aquest llibre, diguéssim, té un abast molt més popular i no està basat bàsicament als gravats rupestres. Surten tres conjunts de gravats rupestres perquè són molt coneguts i jo vaig decidir que es tenen d'incloure, que són el Roc de les Bruixes, que se n'ha parlat a Dins Infinitum. Surten els gravats de la Terra de la Mola a Ordino, i surten uns altres gravats del poble de Sornàs. Un gravat que sí que vaig trobar que surt nou en aquest llibre perquè està bastant a prop dels de la Terra de la Mola és un gravat que vaig descobrir doncs, dos, del 2024, on surt una representació d'un soldat amb una espasa curta, que pot ser una caetra, i un escut petit, que tots els especialistes i arqueòlegs donen com que podria ser la representació d'un soldat de l'edat de ferro o ibèric. Això seria un cas únic en tota Andorra, perquè totes les imatges gravades amb soldats o temàtica militar són medievals. Més antigament no se'n coneixia cap. I això està a prop d'uns gravats que estan a la Terra de la Mola. Bueno, a prop relativament. Tampoc no divulgaré on són per qüestió de conservació. Però, per exemple, aquests de la Terra de la Mola hi ha un gravat molt curiós, que és un gravat d'una nena amb una còfia... Una còfia és una peineta, eh? Amb una còfia típica del segle XVIII, on la llegenda, per explicar què hi fa aquest gravat aquí, que segurament la llegenda no té que veure amb la realitat, però sempre el poble veu el gravat i intenta trobar-hi una explicació plausible perquè vol saber per què està allò en allà, en la seva terra, doncs es creu que aquella nena podria ser, i això perfectament, el gravat de la nena, podria ser una nena que es va cremar i llavors el seu esperit es va ficar dins de la roca i va quedar petrificat, etc. Per tant, tornem al mateix lloc, els llocs amb gravats tenen una potència etnològica i arqueològica molt forta i jo ho resumeixo en el llibre. Però em dic que el llibre no és un llibre tècnic com l'altre que vaig ser que em vas demanar, que era de consideracions sobre la rupestre, que era un totxo. Aquest d'aquí, la meva intenció era fer una cosa lleugera i popular.
4: Enigmes i misteris del nostre món. Una connexió amb els mons invisibles. Àrea hermètica, a Ràdio Caldes, FM.
0: Jordi, sabem de que el rock de les bruixes hi ha els gravats medievals i aquestes incisions que són molt similars, bueno, per aquí a la zona de la península també hi són, no? Però en recorden molt els gravats que hi ha a França, a Fontainebleau, molt a prop de París. Has estudiat alguna vegada aquests gravats d'aquestes incisions lineals?
3: El rock de les bruixes?
0: Sí, sí.
3: T'estàs referint? Sí, clar, evidentment que els he estudiat. Els gravats del roig de les bruixes, aquestes incisions, es diuen, la tipologia es diu fusiforme o naviforme per la secció de la, que fa el tall. I van estar fetes amb destrals de pedra polida i es creu les últimes datacions en què siguin d'acord tots els especialistes que són de finals de l'edat del ferro, per tant, del segle I, segle II, segle III abans de Crist, com a molt antics, tindrien un mil·lenni abans de Crist. I són representatius d'aquestes cultures pirinenques, contemporànies amb els ibers, contemporànies amb els celtes, tot i que no són ni ibers ni celtes, són pobles aïllats que tenen contactes però diferents, i són, aquest tipus de gravats són, per mi són formes votives, que estan en els seus espais sagrats al mig del bosc i són representatius de la seva religió. Aquestes tribus podrien ser els andosins o segurament els heretans, i es creu que els andosins, els habitants d'Andorra, si és que van existir, perquè només hi ha una sola menció històrica, serien una subtribu dels heretans que ja estan més iberitzats. A la Cerdanya, tota la solana de Cerdanya, enorme solana de la Cerdanya, està infestada, plegada d'aquest tipus de gravats, que igual que el roc de les bruixes. Per tant, està ple d'aquest tipus de representació gràfica a lo que Cerdanya, Andorra, Pallars, el Turgell, etc. Tot això desapareix amb la romanització. Quan venen els romans, canvia la religió i els gravats es tornen, doncs, això, cristians.
0: Doncs bé, hi ha llocs que són rocs grans, tenen formes antropomorfes i zoomorfes. Com teniu el lloc a Andorra d'aquestes formacions rocoses? Explica'ns una mica per aquí, Jordi.
3: Doncs mira, la més famosa és el roc de l'home dret, que també surt en el llibre, tot això hi surt. I aquesta la va estudiar molt l'Estevel Bert, que hi veia la mà de l'home, i veia els druides picant la forma, i veia la roca com antropomorfitzada, o sigui, no que no fos natural. Si de fet hi vas i la veus, jo no hi veia la traça humana per enlloc. però ell, Spielberg, hi havia moments que deixava volar per mi una mica massa la imaginació. Doncs, evidentment, aquestes roques tenen formes humanes, aquesta sembla el cap d'un home, i per això es diu el cap de l'home. I aquestes formes naturals, doncs això han alimentat el llegendari popular a màxim. Ja en el llibre també en surten unes altres, que són les xemeneies de Fades, que estan a Sant Julià, una zona que és de la Moixella, que són com unes columnes de terra més, diguéssim, més tova, i a dalt s'hi ha quedat una roca més dura. L'erosió ha fet que tot el voltant de la roca dura s'hagués erosionant i el resultat final és una columna amb una roca dalt que sembla un barret. Doncs tornem a lo mateix, la cultura popular, el poble, veure aquí unes imatges d'unes dones amb un barret, i la llegenda diu que una vegada al poble de Fontanera, que està relativament a prop, unes noies van anar de festa major, van ballar tota la nit, i van desoir l'endemà a l'hora d'anar a missa perquè es van quedar amb adalides amb el ball i la festa o amb els nòvios. Llavors van arribar a tard a missa i Déu les va castigar i les va convertir en pedres. Aquestes roques, com que són molt famoses, aquestes columnes de pedra, han provocat moltes més llegendes. Això, plausiblement, és això. El poble, quan veu una forma geològica diferent a les altres, ha de buscar una explicació, perquè si no, no pot ser que les tingui. Algo deu passar per obra del dimoni o és obra de Déu, etcètera, etcètera, etcètera. I se les inventa, evidentment, no va passar cap. No és, les pedres no són cap dona petrificada ni cap manera petrificada, però és molt interessant el gir i la inventiva popular per explicar aquests fenòmens geològics.
0: Jo recordo un llibre que tinc de l'Esteve Albert que recull també una formació... Té un llibre variat, no?, de llocs de formacions rocoses, i me'n recordo la foto del lloc del llac d'Angulasters. Doncs bé, Jordi, coves i avens, i llocs d'on antigament els antics rituals.
3: Sí, o sigui, de fet el llibre n'està ple. Cada entrada de les 50 dona peu a això. Els més inèdits, per exemple, un que és molt inèdit, que és que és nou, que no surt a la toponímia, es diu el Pla dels Estremordits. Precisament, parlant de Pere Canturri, que torno a repetir i fem una mica d'homenatge, va ser el pioner de l'etnologia, l'antropologia, l'arqueologia i la història andorrana. Abans que ell no hi ha ningú. Doncs, remenant per patrimoni cultural, vaig trobar unes fotografies antigues on hi havia un senyor molt vell, vestit de la manera tradicional, amb la boina, les xiruques, l'armilla, el bastó, amb un lloc molt estrany, molt encimbellat, molt alt, i posava darrere Pla dels Estremordits, a darrere de la fotografia. I de seguida a mi em va cridar l'atenció, em va cridar l'alarma, perquè les fotografies les havia fet el Pere Canturri. Dic, si el Pere Canturri va fer aquestes fotografies i va anar amb aquest vell, que era de Cal Miqueló, després vaig descobrir qui era de Cal Miqueló de Bixixarri, és que en aquest espai alguna cosa hi devia haver. Doncs, buscant la toponímia, mapes antics, vells, per a la gent, al Pla dels Estremordits, ningú coneixia on estaven. Són toponímies petites que es perden amb el temps, aquestes toponímies. La muntanya es va deshabitant i només queden les toponímies més grans, de muntanyes, de pics, de serres, de rius, de torrents. Però que són els camps o els planellets més petitets, a la que perden l'ús, doncs desapareix també la seva nomenclatura. Doncs vaig anar a la zona de Bixixarri, que és on vaig descobrir més o menys per l'orografia que surt a la foto que podria ser aquest pla, i parlant amb la gent, parlant amb els vells, em van dir que és el vell Miqueló de Bixixarri. Després vaig descobrir, bueno, vaig anar fent les meves investigacions, quasi detectivesques, i no vaig trobar el Pla dels Estremordits. Però vaig parlar amb els banders a Catalunya siguin els forestals, els guardis forestals, i quan els planteges una cosa d'aquestes, ells també tenen molt interès. I al final un bander va trobar a dalt de tot, en un espai totalment difícil d'arribar-hi, molt perillós, a aquest pla. Una zona, imagina't, una zona molt escarpada de muntanya, molt recta, molt dreta i al mig un petit planillet horitzontal, totalment horitzontal, que allò és el pla dels extremòrbits. Al final no vam saber per què Canturri hi va anar amb el vell Miqueló. Segurament el vell Miqueló li va ensenyar. I finalment va sortir, jo això ho trec al diari, per exemple, si algú té alguna idea que pot ser, i una persona extremordida vol dir que està molt cansada. Seria un sinònim d'exhaust. I aquest pla està molt a prop de la frontera andorrana, molt a prop.

0: que és ja territori andorrà. Separe de Os de Civís, que és l'últim poble espanyol, fins a Bixisarri, uns 5 quilòmetres, però evidentment a baix de la vall, per on passa el camí, hi havia els carabiners espanyols o la Guàrdia Civil, depèn de l'època, si el República o el franquisme, que si passaven per a baix els mataven directament i els fotien al riu, a saco, a sis. Per tant, havien de fer un camí molt perillós en alçada i possiblement jo vaig arribar a la conclusió que un punt de parada on els passadors, vol dir que un passador és, els passadors de les persones que passaven de banda a banda de frontera als refugiats, siguin del color que siguin. Un lloc de parada dels extremordins, per tant, dels refugiats espanyols, dels exiliats, seria aquest pla, que arribaven extremordins, o sigui, extremordins, morts de gana, de molts dies de penúries de guerra i perills de que els matessin. Per tant, també és un dels espais... M'agrada parlar d'aquests més nous perquè fins ara han estat totalment desconeguts. És a través de la recerca etnogràfica, històrica, etc., que van sortir en aquests espais que ara estic jo molt content de tornar a redescobrir al cap de molts anys. Però clar, el llibre n'hi ha 50, és que em podria enrotllar a cada un perquè a mi m'agrada molt tot aquest tema i el faig amb molta passió. Per això he volgut aquesta petita obra.
1: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
2: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
3: No creus en fantasmes, oi?
4: T'he vist a tu.
3: Ària hermètica.
5: Hi ha algo interessant, els primers pobladors d'Andorra, no? Les Balmes i tot això. Pots explicar una mica per aquí, Jordi?
0: Sí, doncs les Balmes evidentment també surten. La més famosa és la Balma de la Marginera, que és l'assentament arqueològic i prehistòric més antic que s'ha trobat, on surten enterraments, on surten materials arqueològics d'uns 10.000 anys d'antiguetat, 11.000 anys d'antiguetat, i s'ha arribat a la conclusió de que a la gent que anava a la Balma de la Marginera, aquests prehistòrics, encara de... A cavall entre el paleolític i el neolític, doncs anaven en aquest espai perquè els agradava molt caçar isards. Eren grups de caçadors d'isards, que és aquesta cabra pirinenca, i llavors en aquesta balma és on s'han trobat la quantitat més important d'utillatge, gairebé 12.000 peces d'utillatge prehistòric dedicat bàsicament a l'estada, però també a la cacera de l'isard. També hi ha un petit restes molt minces de pintura amb òxid de ferro, amb ocre, i que segurament, si no se'n troba cap altre, és les més antigues restes que hi ha de pintura amb balma a Andorra i a bona part del Pirineu. No a l'altra part de Cordillera, que ja és la Lieja, allà evidentment hi ha tot l'art paleolític que és suntuós i que n'hi ha molt. Però per Andorra, un petit punt vermell prehistòric amb una balma, doncs, representa molt i dona constància d'aquest pensament mític, màgic, ritualístic dels primers habitants d'Andorra, encara que van i venen, no s'estableixen encara, s'estableixen més tard a la zona de Juberri, on hi ha tres cistes petites, tres dòlmens, són més petits que els dòlmens, que es diu la Feixa del Moro, que doncs aquí això també podem relacionar-ho amb el que són els moros, que per la cultura pirinenca, quan un habitant d'un poble d'aquests totalment rurals veia alguna cosa molt antiga, perquè la Feixa del Moro ja era coneguda des d'antic, i veien que sortien doncs, ossos, ceràmica, doncs ho reconeixia com a molt antic. I el més antic que l'home pirinenc podia recordar amb el seu imaginari o amb l'imaginari col·lectiu popular és les coses més antigues són del temps dels morts. Per tant, la Feixa del Moro són unes xistes neolítiques amb enterraments com les que hi ha a Solsona, de la mateixa cultura solsoniana, que tenen uns 4.000-3.500 anys d'antiguetat, però el poble són coses dels temps dels morts. Aquests petits dòlmens, que no són dòlmens, són més petitots, els dòlmens són més del calcòlic. Però bueno, enterraments prehistòrics doncs també surten en aquell llibre. És molt interessant. I molt, molt, molt interessant és un altre cista, molt petiteta, que es va descobrir al poble de Prats quan s'estava fent, quan la companyia elèctrica estava fent una rasa per tirar cables. Es van trobar una caixa de pedra molt hermètica, molt antiga, sense cap, això és el que és una mica curiós, sense cap enterrament humà, però el que hi havia dins de la cista d'aquesta caixeta antiga, de l'edat del bronze, és unes ceràmiques molt ben conservades i llavors l'arqueologia ja moderna, el que va fer és, a veure l'estat de conservació excepcional, va fer mirar què contenien aquestes ceràmiques. O sigui, abans s'haguessin netejat i s'haguessin exposat. Ara no, ara es va voler investigar què contenien i es va fer els anàlisis pertinents. Un dels pors, una de les ceràmiques, són unes olletes petites, contenia una espècie de llet fermentada amb cervesa, hi havia un potinc estrany, i el continent d'aquesta cervesa o llet fermentada era estramonis. Estramoni és una planta d'usos terapèutics, no. O sigui, qui utilitza l'estramoni és una planta totalment psicoactiva, molt embriagadora, totalment al·lucinògena, que es fa servir només per tenir, les fan servir xamans, per tenir al·lucinacions i per tenir tot tipus de visions místiques. És un enteogen. L'estramoni és la planta que fa servir Don Juan en el llibre aquell del... Com es diu ara, no recordo. Bueno, molt famós, les ensenyances de Don Juan. Bueno, és una planta molt embriagadora, no es pot jugar amb ella, és una droga molt potent, però per alguna raó, en algun moment del tercer mil·lenni abans de Crist, es va tenir molta cura d'enterrar plantes, o sigui, una petita fossa feta de pedra amb recipients ceràmics plens, no buits, d'aquestes substàncies psicoactives. S'enterren, es guarden i es tapen. Això és un enigma encara avui en dia per l'arqueologia, perquè no està clar què és, perquè normalment si hi hagués un individu mort seria, doncs diguéssim, a l'aixubar que s'emporta a l'altre món, però aquí falta l'individu, no hi havia cap mort. Doncs fa pensar, fa especular que formés part d'un possible tribut o ritual d'ofrena a la mateixa natura, perquè això s'agafa amb molta cura, es prepara i s'enterra per sempre més. I això també surt, bueno, a prop d'aquesta fossa hi ha el roc de les bruixes. Segurament qui anava a donar les seves divinitats al roc de les bruixes van ser els mateixos pobles que van fer aquesta petita que es diu la fossa de Prats. I, bueno, és que cada... Josep, a cada n'hi ha 50, a cada un ens hi podem estar 15 minuts explicant.
5: I tant que sí, quan fas una cerca, doncs és un treball interminable. I gràcies al teu treball, doncs, a les persones que són cercadores, de veritat que és un ajut molt i aprenem molt. I està força bé. Jordi, hi ha alguna cosa interessant d'indrets arqueològics que recullis als teus llibres?
0: Si vols seguir una mica en arqueologia, hi ha una entrada d'aquest de 50, que és el Roc de l'Oral. El Roc de l'Oral és un espai molt elevat que domina tota la vall d'Encamp, i en allà es van fer unes excavacions arqueològiques i no sortien molts materials, tot i que són els habitants que van estar allà al Roc de l'Oral eren... es poden circumscriure al final de la prehistòria, bronze i ferro, als finals de la prehistòria. Però tota aquella zona estava plena de talps, topos. I un d'aquests talps, a dintre del seu cau, conservava una peça magnífica, potser de les millors peces arqueològiques que conservem a Andorra, que és un peu votiu de bronze, d'època romana, més o menys, perquè, per exemple, a Sant Pere de Galligans i altres llocs se'n conserven de mateixa manera. Aquests peuets podrien ser un exvot o un amulet màgic per portar penjant del coll, per portar penjant del coll, això vull dir. Però és una peça molt singular perquè Andorra i totes aquestes cultures pirinenques aïllades en aquesta època, poder tenir una factura tan ben feta d'un peu de bronze, doncs és realment magnífic i espectacular. Surt també en aquest llibre. Ja dic, el descobridor va ser un talp i és l'únic amulet d'aquesta època, o exvot, perquè també exvots en forma de parts del cos, d'aquesta època. I també algú també diu que podria ser que això ho feien un dels llibres, parts de cossos tallats dels enemics. No ho està ben clar, però la peça és excepcional i surt en el llibre. He de dir que el llibre està profusament il·lustrat amb dibuixos, jo també soc il·lustrador, i faig fotografies, per tant, ho he fet tot jo. I he volgut ficar molts dibuixos, perquè els dibuixos donen una visió, la visió més poètica, més imaginativa del que jo penso de que va ser un d'aquests espais, però també he volgut que hi hagi la fotografia per documentar que aquest espai no és inventat, que existeix de veritat i que la fotografia corrobora i que aquí no t'inventa res, que si estem parlant de la, no sé, del forat del grau, hi ha una foto de l'entrada i després una il·lustració on jo imagino les meves coses. Per tant, té les tres parts, la il·lustració, la fotografia i els textos. I està editat per Anem Editors. Si algú se'l vol comprar.
5: Per Sant Jordi es va esgotar. Després parlem de la informació del llibre, del qui vulgui adquirir-ho a través d'internet, i alguna llibreria a Andorra, la Seu, i com no, per aquí a Barcelona, ja ho comentem després. Volies dir alguna cosa, no, Jordi? Digues.
0: No, és que hi ha un apartat també que són esglésies romàniques, on, evidentment, la meva funció aquí no és fer una explicació sobre les peces artístiques més conegudes que hi ha en aquestes esglésies romàniques, sinó les peces menys conegudes. Per exemple, una església romànica arxiconeguda, visitada per tothom, és Sant Joan de Caselles. Doncs a Sant Joan de Caselles, al costat de l'altar, que quasi ningú s'hi fixa perquè queda molt apartat, molt amagat, en un lateral, hi ha una pintura molt tètrica, on es veu una calavera al mig, és una vanitas, és un memento mori, Això vol dir, ens recorda que tot és temporal, que tots hem de morir, que tot és fugixé, que bàsicament ens recorda això, que tots hem de morir. Doncs és molt estrany perquè la simbologia que hi ha és això, una calavera, una dalla, que és la que segueix els caps, i altres elements tètrics, una roda plena de punxes, etc. Una pala per cavar la tomba, etc. Això, aquesta pintura, al costat d'un altar romànic, tipològicament, estèticament, no hi pinta res. O sigui, tota l'església és plena de sants, de verges, de vides de sants i de decoracions típiques del romànic, del gòtic i del barroc. Però un memento mori, un vanitas, aquí, fa explotar el cap dels historiadors de l'art. Doncs, evidentment, si no et revenes les esglésies de la baix, no te les mires amb lupa, no veus aquests petits detalls. Una opció meva ha sigut això. Fixeu-vos que a part de les grans obres del romànic i del gòtic, totes les esglésies, que en surten 3 o 4 de romàniques, també ens poden mostrar petits detalls. Hi ha més, per exemple, a Sant Cerny de Nagol, que és ja les pintures més antigues, del segle XI, quasi ningú s'hi fixa, però hi ha un àngel, no sé si és que això, jo no sé si ha de donar una bestiesa, però segurament és única en el món, en la pintura romànica i no romànica. En totes les pintures surt un àngel barbut. Els àngels són éssers celestials, comunicadors dels déus, i la Bíblia, l'Antic Testament, etcètera, etcètera, diu que són éssers de llum, espirituals i asexuals. Els àngels no són ni mascle ni femella. I el pintor, aquest molt popular del primer romànic, doncs es va atrevir directament, va agafar i va fer l'àngel amb barba, que és una cosa totalment inèdita i fantàstica. Detallets com aquests en surten moltíssims, amb balmes, això et dic, llocs arqueològics, rocs, pedres, esglésies, etc etc etc. També surten masos, cases antigues, com per exemple Cal Gastó de la Costa, que està a la parròquia de Canillo, on narra una mica un assassinat que hi va haver, un fratricidi, el resultat del qual va ser l'afusellament, va ser l'últim condemnat a Andorra a mort als anys 40. Per tant, hi ha una mica de tots allòs que són espais de contraband, clar, hi ha 50 espais, no he volgut que sigui tot arqueologia, màgia i espais que, dic, aquí narro un mas que s'hi va efectuar un assassinat, però un assassinat als anys 40 a Andorra, tot i que ara el món està molt desajustat i passen, és una cosa que va trasbalsar totalment la societat andorrana. I el seu afusellament, que no s'havia matat ningú quasi mai, doncs també va ser una cosa molt... això, que va trasbalsar la societat i encara els més vells recordaven a Cal Gastó de la Costa, etcètera, etcètera, etcètera. És que hi ha moltes coses, aquest llibre és molt... Però els textos són molt escuets perquè la gent agafi més que res, les ganes de saber-ne més, saps?
5: Sí, la veritat, a vegades, quan ens introduïm a Andorra, doncs hi ha allò del turisme, no? Però persones com jo i oients no volem entrar més endins, no?, a l'origen d'Andorra, sigui de la dada que sigui, no?, prehistòrica, medieval, més recent, no?, i això és molt curiós. Pots mencionar alguns llocs que siguin màgics per tradició i llegenda d'Andorra, Jordi?
0: Màgics una mica dels... Bé, el lloc màgic més legendari potser és el llac de Ngolastés, l'estat de Ngolastés. Aquest lloc hi ha els documents de bruixeria del segle XVI. Hi ha bruixes que, sota turment, ja expliquen que els llocs on fan els aquelarres o les trobades de bruixes... Aquelarre no és una paraula navarra, però és una paraula navarra, i aquí no se'n deia d'aquelarre. Les trobades de bruixa o les visites al Boc de Viterna, que sí que se'n parla, que és com una espècie de divinitat que adoraven les bruixes, doncs els llocs on es trobaven eren o a la Basseta de Sant Joan de l'Erm a l'Alt Urgell o aquí al llac d'Engolastés. I és un lloc màgic, màgic per excel·lència. Els llacs aquí a Andorra sempre han sigut un lloc molt màgic. Evidentment, també hi havia un poble, expliquen que hi havia un poble engolastés, hi ha una llegenda, bueno, no sé si l'explico o no cal, que es va destruir, etcètera, etcètera. Hi ha un altre estany molt famós, que és el de Fontargent, que aquest, la gent es pensa que és Andorra, però hi ha un moment que fas un coll, que és el coll de Fontargent o coll d'Incles, i ja es creu la frontera, de fet, és a França, bàsicament l'accés fàcil és per Andorra, on també hi ha molta llegenda que està infestat plegant de fades i dones d'aigua que, evidentment, es veuen durant la nit, etcètera, etcètera, etcètera. El llegendari popular tira molt cap a l'aigua.
5: A quins llocs?
0: Com a màgia, com a pura. El poble antic adora a les fonts, a lo que dona vida. Per tant, els llacs, les fonts, tot això és màgic per excel·lència.
6: Enigmes i misteris del nostre món. Àrea hermètica. La cerca del nostre origen.
5: Quins llocs té més Andorra que es recullin llegendes d'éssers elementals i fèrics? Normalment, com tu dius, a les dones d'aigua. Hi ha alguna més?
0: Ara crec que no ho recordo. Andorra es parla una mica de... També es parla dels menairons, tot i que els menairons tenen més tradició del Turgell, i són aquests éssers divinuts que viuen amb un canut, que tenen molta força, que, evidentment, el seu origen, com tu has dit, ve dels elementals, dels éssers aquests a la natura. I també hi ha animals legendaris que mai s'han vist, però que existeixen, com podria ser el tamarro, que forma part de la zoologia màgica, etcètera, etcètera, etcètera.
5: Quin viatge,
0: Jordi. Ara no estic acabant. Cada espai d'aquest està relacionat. Tots els espais que surten en el llibre són purament màgics. És que no... Ja et dic que ja hi surt molta cosa de gravats, de rocs, etcètera.
5: Hi ha alguna cosa ja per finalitzar? Deia que si hi ha alguna cosa interessant...
0: Sí, surt també el port de Tabús, El Port de Cabús, aquest sonarà potser a més gent perquè és a la parròquia de la Massana, és el port que fa de frontera directament amb Tors, amb el terme de Tors. N'he volgut ficar també perquè Tors es va ficar molt, molt de moda amb els assassinats que hi van haver i evidentment, jo crec que Tors i el port, o sigui, la frontera andorrana, perquè de fet es van matar allà perquè volien fer una ampliació de pistes de pal i unes muntanyes que no valien res, s'haguessin bueno, revaloritzat molt i aquí va començar les matances. Doncs Tor fa frontera amb Andorra i el lloc de pas és el Port de Cabús. El Port de Cabús és un lloc legendari de contrabandistes de totes les èpoques. I doncs aquí, per exemple, un dels punts és això, el Port de Cabús, i ho enllaço amb el que és el contraband, amb les gentes contrabandistes i amb les gentes d'Ostància i el Palanca que pujaven a Andorra a través del Port de Cabús.
5: La història interminable.
0: Sí, segur que algú, si no li agrada un, li agrada l'altre.
5: Sí, sí, la història del Palanca i el Portuguès. Quina història, sí. Tan sols per als terrenys sí. D'una futura estació d'esquí, el que va portar. Bueno, sempre on hi ha interès, sí. Hi ha a vegades... Jordi, ja per acabar... Andorra, hi ha moltes representacions, bueno, moltes no, perquè Andorra és petit, no? Unes quantes representacions del Graal a diferents ermites o esglésies del romànic, com per exemple Sant Romà dels Bons.
0: Sí.
5: Has fet alguna vegada alguna cerca per aquí?
0: En el llibre surt. O sigui, normalment la Verge Maria en el romànic no surt representada amb res. La Verge Maria i punt. I els pintors romànics hi ficaven Maria al costat. I hi ha dos casos a Andorra on surt aquest grial, que és el grial, és que és la copa que porta la Verge Maria. I surt en dos llocs. On està in situ encara Sant Romà de les Bons, el llibre ho cito, perquè és una cosa molt curiosa, el pintor romànic va representar la Verge amb el Grial i també surt a les pintures de Santa Coloma. El que passa és que Santa Coloma van estar arrencades i després ara s'han ficat en un espai museïtzat. Aquesta Verge amb el Grial surt a diferents amb altres esglésies ermites romàniques del Pirineu català, però és molt estrany en la iconografia romànica, artística, la Verge amb el calze. I el calze és el Grial, no, o sigui, la Verge Maria no pot portar cap altre calze que el del seu fill, evidentment. És molt, molt... És de fer la iconografia griàlica més explícita de la que tenim, perquè està claríssim, és un grial, no és una imaginació ni és un símbol, és la Verge amb el grial, està a Sant Romà de les Fonts. Al llibre també en parlo, em faig una pincellada.
5: És interessant, sí, perquè mira, fixa't de que les pintures, com a Sant Climent, a Bolltaüll, a Catalunya, per exemple, la zona del Pirineu d'Osca, jo és que mateix, és un molt representant, no?, del grial, no?, que va estar Sant Juan de la Penya i tot això, però no es representa en cap lloc en pintura, no, com aquí a Catalunya, no?
0: No.
5: Alguna vegada...
0: Catalunya és aquests poblets de l'Alta Ribagorça, Andorra i poca cosa més. No. Tota la zona que té tradició griàlica d'Òscar, que més hi ha romànic, no hi surt el grial pintat. Surt aquí.
5: Sí, és així.
0: Potser... És molt curiós.
5: Sí, la veritat, sí, hi ha molta història de que el Graal va estar per Sant Adrià de Sesave, per moltes ermites, tenen un recorregut, però l'únic lloc, a diferència de la zona d'Aragó, és que aquí tenim pintures a la part de Catalunya i, com no, ben marcada a el que és Andorra, com Sant Romà dels Bons, que jo vaig visitar, però va ser impossible entrar. Però bé, a través del pany alguna cosa es veia. Des de aquí al programa també hem parlat alguna vegada de Sant Joan dels Bons i sobretot l'edificació.
0: Una puntualització.
5: Sí, digues.
0: Les pintures originals romàniques de Sant Romà de les Bons es van arrencar i actualment es conserven al NAC a Barcelona. Per tant, si algú les vol veure, només ha d'anar a Montjuïc i les trobarà. Les que hi ha, malauradament, a Sant Romà de les Bons són una còpia. Per tant, el grial original pintat romànic es conserva a Catalunya. És així.
5: Doncs gràcies
0: per aquesta... pues, si algú vol veure, que vagi un mag, mira les pintures aquestes de Sant Romà de les Bons i veurà la Verge amb el Grial, ben clar, sense cap dubte.
5: Doncs gràcies per aquesta... Gràcies per aquesta informació, Jordi, perquè aquesta petita informació ens dona una direcció i és interessant, per exemple, personalment també. Jordi, alguna cosa a fer així d'interès?
0: Sí, pintures romàniques... No, només et deia que sí que les pots veure al NAC, però veure les pintures romàniques en el seu espai original no té cap comparació que veure-les amb una estructura de cartró-pedra en un museu. O sigui, qui va pintar el Grial el va pintar expressament per aquell espai, per aquella llum, per aquelles muntanyes, per aquella orografia. Una vegada s'han arrencat les pintures i estan al museu, jo les he vist les dues, i les, encara que siguin les originals, les que estan al museu, no comuniquen res, perquè no és la pintura sol. És la pintura, les parets, l'altar, les ombres, la llum, i tot això no es pot arrencar. Llavors... queda molt despersonalitzat i desnaturalitzat el que és l'art romànic arrencat del seu espai. És com tot això de Sixena, que ara hi ha aquesta polèmica. Tu ara vas al NAC, veus les pintures de Sixena i veus una cosa allà dalt de tot fosca, descolorida, no... Bueno, jo crec que si funciona massa. Bueno, no ens ficarem en això, que encara hi haurà polèmica.
5: Ja, Jordi, ja per finalitzar, tens alguna puntualització interessant i ja parlem on poden trobar els oients i lectors el llibre?
0: No, senzillament m'ha agradat molt tornar a conversar amb tu. Espero que no t'hagi fotut tan molt rotllo. I si algú li interessa el llibre o creu que pot ser interessant, a les llibreries d'Andorra i de la Seu d'Urgell es troba. Suposo que per Amazon o així, també suposo, no he mirat si també es deu trobar, sinó que vagin a l'editorial, que és Editorial Anem, Anem Editors, que allà el tenen. Ja dic, és un llibre molt popular per tots els públics. No he volgut fer una obra erudita, tot i que està ben documentada. És un llibre que fins i tot ara s'ha enviat a les escoles del país, etcètera, etcètera, etcètera, biblioteques, la gent gran... I està tinguent molt bona acollida per això, perquè és un llibre afable. No és un rotllo patatero, sinó... la idea meva és la divulgació del patrimoni cultural. I ja està.
5: Doncs bé, Jordi, sí, vaig intentar cercar del llibre i estava cau, eh? Tindràs de fer una segona edició, molt aviat. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies. Havíem parlat d'un llibre de cerca. Jordi, ja sabeu que és una persona que està activa, es posa les sabates i va al lloc, fa la seva cerca, la seva investigació, i és un gran coneixedor d'Andorra i dels Pirineus, un gran personatge dins de la cerca, i com no, transmet tots els seus coneixements, i animeu-vos perquè té més llibres, això, eh? Podeu cercar per Jordi Casamalló, que té uns llibres increïbles, com ja vam parlar d'ells al programa d'Àrea Hermètica. Doncs, Jordi, des del País dels Pirineus, una forta abraçada de l'equip d'Àrea Hermètica.
0: Molt bé, doncs, magnífic, repeteixo, estic encantat de col·laborar amb el teu programa i amb tu en particular.
5: Gràcies sempre a tu, perquè et considerem una persona que sempre ens aporta, perquè és un lloc que tenim molt, molt, molt al costat de casa, el tenim a quasi dues hores i mitja, tots aquells de... o bé el que estigui més a prop d'Andorra, segons quina comarca estigui. Jordi, una forta abraçada. I que vagi molt bé. I aviat desitgem que la teva...
7: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
8: Caldes de Montbui ha viatjat fins a Caldes de Reina, a Portugal, en el que és la primera assemblea general de l'AETA, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques. La participació de Caldes en aquesta trobada serveix, segons el consistori, per intercanviar coneixement, compartir bones pràctiques, impulsar i millorar la preservació del patrimoni arquitectònic i reforçar el treball en xarxa entre les principals ciutats termals d'Europa. Aquesta setmana, l'alumnat de primer i segon d'ESO de l'Escola Pia de Caldes ha aconseguit una brillant primera posició a la fase semifinal i un excel·lent 12è lloc a la final de les proves Cambur. Les proves s'han desplaçat a la Garriga i els representants calderins han aconseguit un resultat molt destacat tenint en compte que hi han participat prop de 550 centres educatius de Catalunya, Andorra i Castelló. Aquest cap de setmana, la música serà la protagonista a Caldes de Montbui, amb diverses propostes per part de l'Escola Municipal de Música. Dissabte, la sala d'actes de l'Escola Municipal de Joan Valls acollirà els concerts d'inici i tastets en dues sessions a les 11 i a les 12 del matí. El mateix dia, a les 7 de la tarda, la sala noble de Can Rius serà l'escenari del concert de l'Orquestra Municipal. I diumenge, a les 12 del migdia, el Casino de Caldes acollirà l'espectacle Els últims ecos de l'Orca, de la mà de Flaustaff, una proposta que combina flautes, ball i rapsoda en un homenatge poètic musical a Federico García Lorca. L'esport calderí marxa aquest cap de setmana a Alemanya perquè la patinadora Elna Francés disputarà des d'avui i fins al diumenge 17 el seu tercer mundial de patinatge artístic. En cas de fer una bona actuació, podria classificar per primera vegada a la final de la major competició en la disciplina. Es tracta de la primera competició internacional d'Elna Francés d'aquesta temporada i l'atleta calderina assegura que té moltes ganes de treure's l'espineta de l'any passat. D'altra banda, el club de futbol Caldes afronta demà el seu últim partit a casa contra el Tossa, amb el desig d'acabar amb el mal son d'aquests últims partits de Lliga. Els calderins porten 5 partits sense guanyar, dels quals només han tret un punt, la jornada passada contra el Banyoles, i aquesta jornada serà decisiva per definir el descens. Per altra banda, tant el sènior femení del CN Caldes de bàsquet com la penya Verdaguer del futbol sala tornen de la pausa del pont per jugar 2 partits vitals per assegurar el títol de les respectives lligues. I acabem amb el temps. Demà la inestabilitat guanyarà protagonisme. S'espera un dia tapat amb cel cobert que ens portarà pluges més generalitzades. Les temperatures es mantindran estables amb mínimes d'uns 10 graus i màximes que difícilment superaran els 20 graus. L'escenari canviarà radicalment diumenge i el sol tornarà a ser el protagonista. La temperatura pujarà amb ganes i les màximes podrien ser de fins a 25 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant
1: El Desfant d'Andrea
0: amb l'Andrea Obrescu.
2: La millor música dels 90
3: fins avui.
4: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 8 de maig i obrirem l'informatiu viatjant fins a Portugal. Allà s'hi celebra aquesta setmana l'assemblea anual de l'associació que agrupa Viles Termals Europees. Una trobada amb la participació de representants calderins que ha servit per posar sobre la taula, entre d'altres coses, la iniciativa per analitzar l'impacte del canvi climàtic en l'aigua termal. Ara ho expliquem en un informatiu en què també ens fixarem en els bons resultats que han obtingut els representants calderins a les anomenades proves Cangur, que posen en valor el coneixement matemàtic dels alumnes catalans.

0: intercanviar coneixement, compartir bones pràctiques, impulsar i millorar la preservació del patrimoni arquitectònic, a més de reforçar el treball en xarxa entre les principals ciutats termals d'Europa. Aquesta setmana, l'alumnat de primer i segon d'ESO de l'Escola Pia de Caldes ha aconseguit una brillant primera posició a la fase semifinal i un excel·lent 12è lloc a la final de les proves Cangur. Les proves s'han desplaçat a la Garriga i els representants calderins han aconseguit un resultat molt destacat tenint en compte que hi han participat prop de 550 centres educatius de Catalunya, Andorra i Castelló. Aquest cap de setmana, la música serà protagonista a Caldes de Montbui amb diverses propostes per part de l'Escola Municipal de Música. Dissabte, la sala d'actes de l'Escola Municipal de Música Joan Valls acollirà el concert d'inicis i tastets en dues sessions, a les 11 i a les 12 del matí. El mateix dia, a les 7 de la tarda, la sala noble de Can Rius serà l'escenari del concert de l'Orquestra Municipal. I diumenge, a les 12 del migdia, el Casino de Caldes acollirà l'espectacle Els últims ecos de Lorca, de la mà de Flaustaff, una proposta que combina flautes, ball i una ràpsoda en un homenatge poètic i musical a Federico García Lorca. L'esport calderí marxa aquest cap de setmana a Alemanya perquè la patinadora Elna Francesc disputarà des d'avui fins al diumenge 17 el seu tercer mundial de patinatge artístic. En cas de fer una bona actuació, podria classificar per primera vegada a la final de la major competició en la disciplina. Es tracta de la primera competició internacional de l'Elna Francesc aquesta temporada i l'atleta calderina assegura que té moltes ganes de treure's l'espineta de l'any passat. D'altra banda, el Club Futbol Caldes afronta demà el seu últim partit a casa contra el Tossa amb el desig d'acabar amb el malson d'aquests últims partits de Lliga. Els calderins porten 5 partits sense guanyar, dels quals només han tret un punt, la jornada passada contra el Banyoles, i aquesta jornada serà decisiva per definir el descens. Per altra banda, tant el sènior femení del Club Natació Caldes de Bàsquet com la Penya Verdaguer de Futbol Sala tornen de la pausa del pont per jugar 2 partits vitals per assegurar el títol de les respectives lligues. I acabem amb el temps. Demà la inestabilitat guanyarà protagonisme i s'espera un dia tapat, amb el cel cobert que ens portarà pluges més generalitzades. Les temperatures es mantindran estables amb mínimes d'uns 10 graus i màximes que difícilment superaran els 20 graus. L'escenari canviarà radicalment diumenge. El sol tornarà a ser el protagonista i la temperatura pujarà amb ganes. Les màximes podrien enfilar-se fins als 25 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: L'alcalde Isidre Pineda i la regidora de Turisme i Termalisme, Carme Gelmà, han viatjat aquesta setmana a Portugal per participar en la primera assemblea general d'aquest any del European Historic Thermal Towns Association, la xarxa europea de ciutats termals. Aquesta trobada té com a objectiu reforçar la cooperació entre ciutats termals d'arreu d'Europa, impulsar la promoció conjunta a escala europea en col·laboració amb les institucions comunitàries i programes europeus, fomentar la recerca i l'anàlisi del sector termal i millorar la preservació del patrimoni arquitectònic i artístic vinculat al món de les aigües termals. També es treballa per desenvolupar un producte turístic europeu amb projecció internacional. L'alcalde Isidre Pineda ha explicat a Ràdio Caldes en què consisteix aquesta trobada i quina ha estat l'aportació que s'ha fet des de Caldes.
2: Les viles termals europees celebren l'Assemblea General. Celebrem doncs una trobada a Caldes de Rainha, que és un municipi portuguès a prop de Lisboa, que tenen també molt patrimoni vinculat a l'aigua termal. Com a poble, nosaltres, Caldes de Montbui, som un municipi molt actiu també en aquesta xarxa. Ens permet això aconseguir recursos i finançament europeu a través de projectes com el que potser heu sentit, que segur heu sentit a parlar, com és el projecte Termecovat, on estudiem quin és l'impacte del canvi climàtic en els jaciments o en els manantials d'aigua termal i com generar energia a través de la mateixa aigua termal.
0: Durant la visita, els representants calderins han posat en valor els punts forts de Caldes de Montbui davant la resta dels municipis europeus participants. En el cas del municipi anfitrió, Caldes de Rainha, s'ha destacat especialment el desenvolupament del sector de la ceràmica i tota la infraestructura cultural i econòmica que l'envolta. La participació de Caldes en aquesta trobada serveix, segons el Consistori, per intercanviar coneixement, compartir bones pràctiques i reforçar el treball en xarxa entre les principals ciutats termals d'Europa. Una de les tasques principals que ens ha avançat, l'alcalde en declaracions a Ràdio Caldes ha estat centrar-se en crear una terminologia clara que pugui definir la termalitat i evitar l'intrusisme.
2: El fet d'aconseguir recursos europeus i finançament europeu és un dels grans objectius de participar en aquesta xarxa, però també compartir coneixement i posar sobre la taula qüestions que puguin ser d'interès comú. La que justament hem presentat en aquesta assemblea a Caldes de Raïña és el fet de crear una terminologia que defineixi molt bé què és termal, què és mineromedicinal i què no és termal per intentar combatre l'intrusisme, que és una qüestió que a vegades justament ens trobem a Catalunya i que això també doncs, passa en alguns casos amb espais que no són termals i que poden en alguns casos fer servir aquests termes que porten a la confusió.
0: Un cop finalitzades les presentacions institucionals, l'Assemblea ha abordat qüestions com els resultats econòmics de l'exercici 2025, els projectes i pressupostos previstos per al 2026, així com l'entrada de nous membres i les candidatures de futurs integrants de la xarxa. També s'ha presentat una línia d'investigació sobre el càncer de mama, per a la qual s'han sol·licitat col·laboracions i intercanvi d'informació a nivell internacional. La delegació del municipi ha pogut conèixer el municipi anfitrió, visitar el seu hospital termal i participar en un fòrum de debat sobre el sistema termal portuguès. A més, s'ha tractat la taxa turística a nivell europeu amb l'objectiu de buscar sinergies entre legislacions i models de gestió dels diferents països.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: L'Escola Municipal de Música viurà un cap de setmana intens d'activitats. Demà, dissabte, a la sala d'actes de l'Escola Municipal de Música Joan Valls s'omplirà de sons, ritmes i descobertes amb una nova edició del concert Inici i Tastets, que es farà en dues sessions, a les 11 i a les 12 del matí. Es tracta d'una proposta musical oberta a tothom, especialment pensada perquè els més petits puguin apropar-se al món dels instruments d'una manera divertida, propera i participativa. Durant el concert, els infants i les famílies podran descobrir de ben a prop com sonen diferents instruments, veure'n les possibilitats expressives i deixar-se sorprendre per melodies i interpretacions que comparteixen l'escenari en una petita festa musical. L'activitat està concebuda com una experiència viva i interactiva on la curiositat, el joc i la música comparteixen protagonisme. També demà dissabte, però a les 7 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acollirà el concert de l'Orquestra Municipal, una cita musical que reunirà damunt l'escenari músics formats a l'Escola de Música a l'Escola Municipal de Música de Joan Valls, una festa sonora amb un repertori variat i pensat per arribar a tots els públics, combinant moments d'intensitat, emoció i delicadesa sonora. I la cirereta del pastís serà diumenge, amb un gran espectacle al Casino de Caldes. El diumenge a les 12 del migdia, Flaustaff presentarà els últims ecos de Lorca, una proposta que combina flautes, ball i rapsoda. El muntatge s'endinsa en una de les facetes més sorprenents i desconegudes del poeta, dramaturg i membre de la generació del 27. Federico García Lorca, la proposta convida a l'espectador a descobrir el món creatiu de Lorca, ple de sensibilitat, emoció i poesia. La frase «Ante todo soy músico» inspira i vertebra tota l'obra, on la paraula, la dansa i la música s'entrellacen amb l'univers sonors de cants i melodies populars que el granadí va recollir i reinterpretar al llarg de la seva trajectòria. La coreografia i l'expressió corporal porten el segell d'Alfons Ojeda, mentre que l'escenografia ha estat concebuda per Joan Miró i Mercè Lara. Ferran Devesa dirigeix la posada en escena i intervé també com a actor damunt l'escenari. Mentre que Alexandra Pato lidera la secció de flautes, la direcció musical recau en Joan Boix i Jordi Assagrà és el responsable dels arranjaments i de les composicions, interpretant també el teclat en directe durant l'espectacle. Flaustaff és una orquestra de flautes adaptades del Vallès Oriental, fundada l'any 2000 i vinculada al projecte pedagògic de l'Escola Municipal de Música Joan Baix. Al llarg dels anys, el grup ha actuat i viatjat a països com Croàcia, Suïssa, Polònia, Portugal o Alemanya, portant la seva proposta artística més enllà del territori català.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquesta setmana s'ha celebrat a la Garriga la fase final de les proves Cangur, una final en què els representants calderins van ser alumnes de primer i segon d'ESO de l'Escola Pia. Després d'haver aconseguit una brillant primera posició a la fase semifinal, els estudiants calderins han assolit un excel·lent 12è lloc a la final. Un resultat molt destacat, tenint en compte que hi han participat prop de 550 centres educatius de Catalunya, Andorra i Castelló. La Copa Cangur es tracta d'una competició de la Societat Catalana de Matemàtiques que promou l'habilitat, l'estratègia i el treball en equip a través de reptes matemàtics. La prova forma part de la iniciativa internacional Le Canguru Sans Frontier, que té com a objectiu principal fomentar l'interès per les matemàtiques entre infants i joves.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Caldes celebra el Dia d'Europa aquest cap de setmana amb diverses activitats. Avui a les 7 a la sala d'actes de Can Rius acollirà la conferència sobre els reptes de la Unió Europea, a càrrec de Max Vives Fierro. Diumenge al matí, la Creu Roja i el Centre Excursionista se sumen a la iniciativa europea Let's Clean, que té com a objectiu netejar els entorns de Caldes de Montbui. Un programa d'activitats per commemorar el projecte europeu que clourà diumenge, que tanca amb el Dia Mundial de la Mar Activa i que tindrà diverses activitats esportives a la plaça Catalunya. Tot això mentre continua actiu fins diumenge el repte Sumem Quilòmetres, que té com a objectiu sumar 514 quilòmetres caminant, és a dir, la distància que separa Caldes del seu poble germà de França.

0: Com tots els divendres, obrim Pàgina Cultural i fem un repàs a algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal de Caldes de Montbui acollirà la xerrada Cant Gregorià, a càrrec de Juanjo Monferrer. La proposta oferirà un recorregut sonor i divulgatiu dels orígens d'aquest cant mil·lenari, tot descobrint com es construeixen les seves melodies, quin paper han tingut al llarg de la història i per què la seva simplicitat aparent amaga una gran força expressiva i espiritual. A través d'audicions i explicacions, els assistents podran entendre millor la seva evolució i deixar-se endur per la seva capacitat de crear atmosfera i emoció. L'activitat és d'accés lliure i està adreçada a persones adultes interessades en la música, la història i la cultura. Diumenge, al Parc de l'Estació, l'Associació de Ball Aquaflamenca de Caldes organitza la Festa de la Primavera de 12 del migdia a 9:15 del vespre. Tindrà lloc una trobada flamenca organitzada amb un dinar popular, una masterclass de sevillanes i música en directe a càrrec del grup rumbero d'Enrique Santiago, en una jornada festival que unirà ball, ritme i convivència al carrer. A les portes del cap de setmana obrim també Pàgina Esportiva. Avui mateix comencen les semifinals del Mundial de Patinatge Artístic a Alemanya. La patinadora calderina Elna Francés ja hi és per disputar el que serà el seu primer torneig internacional de la temporada. Ha pogut parlar amb la protagonista Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Avui han començat les segones semifinals de la Copa del Món de Patinatge Artístic, que es disputaran a Baviera, al sud d'Alemanya, fins al proper diumenge 17 de maig. Entre els centenars de patinadors i patinadores del circuit, la calderina Elna Francés participa per tercer any al Campionat del Món en la categoria sènior individual. Així ha explicat en declaracions a Ràdio Caldes com afronta aquest enorme repte.
2: La veritat que aquesta temporada l'afronto amb moltes ganes. Tinc moltes ganes de començar a competir internacionalment i poder demostrar una mica el que l'any passat al final no vaig poder com acabar de demostrar, que òbviament me'n va anar molt bé, però m'agradaria donar més de mi i sé que puc fer-ho millor i tinc moltes ganes d'anar allà i òbviament disfrutar, però sobretot intentar fer el millor que pugui i donar el millor de mi.
1: En aquest torneig, l'atleta calderina té preparats dos balls, un de llarg i un de curt, i es tracta, com bé deies, Òscar, de la primera sortida internacional d'aquesta temporada. En la Francesc va quedar primera al Trofeu Aragón, una competició de la Federació Espanyola en la que competeixen totes les atletes de l'Estat que entrenen amb la Federació. Així ha expressat aquesta casa la patinadora calderina com afecta aquesta motivació extra.
2: També suposo que tinc com ganes, ja que és la primera competició important de la temporada a la que surto internacionalment. Sí que vaig fer aquest campionat ja, però no és com superimportant. Òbviament és important, ja que el fa la federació, i em va anar molt bé, però sortir internacionalment per primer cop fa una mica de cosa, però la veritat que ho afronto amb moltes ganes.
1: Així doncs, Francesc buscarà, amb aquesta participació, classificar les finals de la Copa del Món, que es faran a Itàlia de l'1 al 7 de juny.
0: I seguint amb els esports, l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana torna forta després de l'aturada parcial del Pont de Maig. El Club Futbol Caldes té una cita clau demà en l'últim partit a casa. I tant el CN Caldes de bàsquet com la Penya Verdaguer de Futbol Sala poden fer passos de gegant pel trofeu de Lliga aquesta jornada. Oi, Aleix?
1: Així és, Òscar, torna al gruix dels esports a Caldes després de l'aturada del Pont de Maig i en aquesta ocasió venen molts partits calents que ja tenen el final de les competicions ben a prop. El Club Futbol Caldes és el primer equip que té ganes que s'acabi ja la temporada. Després de 5 partits seguits sense guanyar, els de José Duque afronten demà a 4:45 l'últim partit de Lliga a les Cremades i ho fa rebent el Tossa, quart a la taula, que es juga les poques possibilitats que li queden d'ascens a Lliga Elite. Els calderins, en canvi, van descens i necessiten també treure punts o bé que els de sota no en treguin per tal de tancar per fi la permanència a primera. I també demà, a 7:45 del vespre, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet visita el camp del Vilassar de Mar per disputar una nova final pel trofeu de Lliga. Les de Javi Ruiz estan a només 2 partits de proclamar-se campiones de segona i amb una victòria demà tindrien l'ascens totalment assegurat per molt que perdessin la setmana vinent. En tot cas, les jugadores afronten els 2 partits que queden amb la confiança de no trencar la gran ratxa de victòries que porten en aquesta segona volta. Seguint amb bàsquet, el sènior masculí del CN Caldes afronta el seu partit demà a les 7 a casa contra el Vilanova del Vallès amb el descens a només un punt, tot i anar setens i, per tant, els de Sergi Grisó buscaran la victòria per dormir tranquils de cara a l'últim partit de Lliga la setmana que ve. I qui, com hem dit, també es juga aquest cap de setmana el títol de Lliga és la penya Verdaguer de Futbol Sala, que es veu les cares amb el Granollers demà a les 7 al pavelló del Bugarai. Els de Jordi Velázquez van perdre 4-2 a la primera volta a casa contra Granollers i, per tant, la victòria de demà no només tindria el valor de donar la Lliga als calderins, sinó que, a més, tindria el bon gust de revenja contra un dels millors equips de la categoria. Els últims equips que juguen aquest cap de setmana són, encara en futbol sala, els sèniors femení i masculí del Sena Caldes. El femení, amb el descens ja assumit, rep el Linyola a casa el diumenge a un quart d'una i el de Rivercars, en canvi, encara perilla pel descens, però treure 3 punts aquest cap de setmana podria, en cas que el Pineda no sumés, garantir la permanència de l'equip. Els de Quique Guardeño rebran el Castellà diumenge a un quart de set al pavelló del Bugarai. Per acabar, un cop finalitzada l'Hockey Lliga regular, petita menció a les competicions d'hoquei patins que encara queden pendents abans de l'estiu. En primer lloc, els calderins Xavi Barroso i Sergi Llorca, jugadors actuals del Barça, juguen demà a la semifinal de la World Kid Europe Champions d'hoquei patins. Per altra banda, les jugadores del sènior femení d'Alcaldes s'han classificat per primera vegada a la història pels play-offs d'ascens a l'Hockey Lliga. Tot plegat ho comentem dilluns, quan també s'haurà resolt la Copa d'Europa i sabrem si els calderins s'han alçat contra el Benfica, Porto i Barcelona portuguesos a la Champions d'Hockey Patins.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. El pròxim dilluns, l'Escola Pia de Caldes de Montbui acollirà una campanya de donació de sang a la biblioteca de la primera planta, en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. La jornada fa una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. I acabem amb el temps. Tanquem la setmana amb un divendres marcat pels intervals de núvols i temperatures màximes fregant els 20 graus. De cara al cap de setmana, la inestabilitat guanyarà protagonisme demà dissabte. S'espera un dia tapat amb un cel cobert que ens portarà pluges més generalitzades. Les temperatures es mantindran estables amb mínimes d'uns 10 graus i màximes que difícilment superaran els 20 graus. L'escenari canviarà radicalment el diumenge. El sol tornarà a ser el protagonista, tot i que encara podrem veure alguns intervals de núvols residuals. El canvi més destacat serà el termòmetre, que pujarà amb ganes. Les màximes podrien enfilar-se fins als 24 o 25 graus, oferint un ambient molt més càlid i primaveral.

fins aquí l'InfoCaldes d'avui, divendres 8 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.

calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom. Benvingudes, benvinguts, nova edició d'Escaldents. Sintonitzes Ràdio Caldes al 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat. Nova edició d'Escaldents per començar el teu cap de setmana particular. Nosaltres t'hi posem la millor música electrònica punxada i en sessió per un servidor, en aquest cas per DJ Peris. Salutacions a totes i a tots i moltes gràcies per continuar seguint cada divendres de 10 fins a la matinada aquí a Ràdio Caldes, la teva ràdio local. Avui, com és habitual, podreu gaudir de dues sessions, com bé deia, en aquest cas a càrrec d'un servidor, DJ Peris. Dues sessions, una cada hora, de 10 a 11. Avui toca música fresqueta, Afro House, Latin Afro House. I ja cap a les 11, de 11 a 12, pujarem una miqueta de BPMs i anirem cap al Tech House i al Latin Tech House. Bé, aquest és el menú d'avui. Un divendres més, inaugurant a més el mes de maig. Com bé sabeu, ja podeu recuperar tots els programes d'Escaldents de Ràdio Caldes a través del web www.radiocaldes.cat. Busqueu programes Escaldents i allà teniu tots i cadascun dels programes de totes les edicions. També a través de les meves xarxes socials, busca DJ Peris In Session. Doncs fetes les presentacions, com sempre, res, comencem a posar música electrònica. Primer Afro House, com bé deia, i després Latin i Tech House. Salutacions dels DJ Peris i comencem en 3, 2, 1, nova edició d'Escaldents aquí a Ràdio Caldes.

estigui sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

Com al Vallès no hi ha res, i els caldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

A la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

avui no surts? Nosaltres t'hi posem la festa a casa. Queda't a Ràdio Caldes, escaldents, al 107.8 de la FM.

Fins a les 12 de la matinada. Continua Escaldents. No ens deixis, aquí estem, a Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

a las señales de la vida. Es un proceso de renacimiento.

0: Kingston Lights.
1: Beep beep. Who's got the keys to the

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Another year is over. We leave the bad fire behind of 2025 with these eclectic and everlasting moments. Mirem enrere per continuar avançant. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui rescatem alguns moments incombustibles del 2025, l'any del foc enemic. I comencem amb aquesta introducció de l'onzè àlbum del grup escocès Moway. Des de Glasgow fins a les vostres orelles amb The Bad Fire, el foc enemic, superant els moments difícils amb aquest disc editat al gener del 2025, God Gets You Back, Moway.

Here we go. Beginning from the ending. Comencem pel final amb aquest moment incombustible de My Morning Jacket, la jaqueta matinera, la primavera del 2025, que editaven aquest àlbum Is. Més moments incombustibles, i aquí som feliços amb tu. Feliç amb tu perquè aquí volem compartir moments incombustibles, com us deia. I és que al final del dia escoltem música i ens fa d'alguna manera ser més feliços. Som, ara ja escoltem seguidament Big Thief. Des del seu sisè àlbum Double Infinity, la doble infinitat, infinit vull dir, editat el setembre del 2025. Happy with you, Big Thief.

Antidepressants, aquests són els antidepressius dels Suede, amb el seu desè àlbum editat al setembre del 2025, un altre moment incombustible amb aquesta connexió, Everlasting Moments. Seguidament, Franz Ferdinand, ens anem al bar solitari, el bar lonely, perduts amb aquest bar de la solitud. Un altre moment dels que diguem que hi ha moments amb les pors humanes, Human Fears, on la por humana, el 2025 no ens deixa en pau.

A little bit of banter. Una mica de conversa abans d'anar a dormir sempre és una bona teràpia, segons els Sparks. Des de l'àlbum Mad. Més bojos que mai, aquests són els germans Mile, els Sparks, al segle XXI. El 2025 editaven aquest disc. I continuem recuperant aquests moments incombustibles. Everlasting Records, ara seguidament Peter Buck i Luke Haynes. Radical Bookshop, baixem a la Riera per fer volar la ment en companyia d'aquests dos cracs de la música independent. Un és britànic i l'altre és americà. I són, en aquest cas, l'àlbum Going Down to the River to Blow My Mind.

Everlasting Moments. Dance Boogie, aquest és el boogie del canadenc Dan Begar, sota el pseudònim Destroyer. Ens va presentar el seu 14è àlbum al 2025, personal e intransferible. I seguim amb aquests moments incombustibles, tornem enrere per continuar avançant. Seguidament, l'home de l'any passat forma part de Constellations for the Lonely, les constel·lacions pels solitaris, el sisè àlbum dels Dobbs, els coloms mancunians, des de Manchester fins a les nostres orelles, volant per la connexió eclèctica. Last Year's Man.

Has de tenir amor. Sí, el Jarvis Cocker amb Pulp ens ho recorda. Got to have love. Amor propi per viure més i millor. I aquest és el moment incombustible extret del disc More, més i millor. El vuitè àlbum dels Pulp, des de Sheffield fins a les nostres orelles, aquí a la connexió eclèctica amb els moments incombustibles 2025. I ara, seguidament, més amor. We are love. L'energia es transforma en moments incombustibles com aquest tema de l'àlbum que dona títol al 14è àlbum dels manconians Charlatans. Here we are a l'estiu 2025.

In Another Life, en una altra vida, aquí a la connexió eclèctica amb Nation of Language. La banda de Brooklyn que ens va presentar el seu quart àlbum el passat 2025, Dance Called Memory, un ball anomenat Memòria aquí, moments incombustibles, Everlasting Moments. I tothom és una estrella, segons el Robert Pollard, el líder de Guided by Voices, guiats per les veus, al seu univers personal e intransferible. El passat 2025 ens presentava el seu Universe Room, un espai universal guided by voices. He's been dancing with Shelley Winters.

Moonlight Confessions, confessions a la claror de la lluna amb la Christine Hersh. L'onzè àlbum dels Throwing Muses es va editar el passat 2025. I aquest 2026 torna el Edwin Collins, però aquí recuperem el seu àlbum Nation Soul Speak to Nation. Les nacions s'han d'entendre parlant, és el desè àlbum d'Edwin Collins. De fet, el coneixement ens farà lliures. Knowledge és el tema que escoltem i recordem que actuarà el 5 de maig a la sala a la Nau, a Barcelona.

Inferno, l'infern de Last Dinner Party. El moment incombustible del seu àlbum From the Pyre, des de la foguera fins a les vostres orelles, el segon disc d'aquest quintet femení londinenc. Ens arriba pràcticament, estem a un quart d'hora i encara ens queden uns quants moments per recuperar aquesta connexió eclèctica. Més moments amb, bueno, de fet la connexió femenina. Aquí ens arriba Wet Leg. Tu i jo a casa no anem enlloc. Escoltem la connexió eclèctica des de Ràdio Eclèctica fins a les teves orelles. Amb Wet Leg, sí, el grup de la illa de Wight, Isle of Wight, amb el seu segon disc, el Nostration, Nostration, Nostration, You and Me at Home.

Live Oak Interior. Així sona la vida a l'interior del Roure amb el Cas Macombs, des del seu 12è àlbum editat a l'estiu del 2025. Arribem a la recta final d'aquesta connexió amb els Everlasting Moments, moments incombustibles del passat 2025. I abans de Nadal es va editar un disc sota el nom Maxi, un EP, millor dit. Els Wedding Present editaven el Grand Prix, una carrera. La vida és una carrera i el David Gage no para. Des de Leeds fins a les nostres orelles, amb aquest Grand Prix, és el retorn de Wedding Present.

0: gently as you now.
1: M'han dit que aquesta és la nit. Sí, fins aquí podem arribar amb els moments incombustibles del 2025. I abans de tancar, escoltem el Sidoní. Aquesta nit és la nit, sí. El Catalan Graffiti, un dels millors moments del 2025. I així us desitgem bona nit i bona sort. Be good.

Salutacions de qui us parla, sóc en Doixa, avui capítol 208 de Viatge Electrònic. Primer de tot, molt bon any a tothom, espero que hagueu tingut una bona sortida i una millor entrada d'aquest 2026, que esperem que sigui encara millor que el 2025. Si la setmana passada era un programa fet per baixar els torrons, el d'avui és un programa per recuperar-se del cap d'any, que sempre acostuma a fer-se llarg, ja m'enteneu, eh? Com la setmana passada, programa format DJ Mix, on escoltareu la música que normalment punxo, en aquest cas, a primera hora, mentre la gent està sopant, d'un tempo que es mou entre els 105 i els 108 BPMs, música tranquil·la, però que té un cert ritme, ja ho veureu. Espero que la gaudiu i res, doncs com sempre ens tornem a parlar al final del programa. Així que res, fins ara mateix.